0: I arribem a una secció que m'encanta, que és temps de festes, perquè en tot el territori valencià, avui 15 d'agost, sabeu quantes festes hi ha? N'hi ha molts pobles que celebren durant aquests dies les festes patronals. I aleshores anem a parlar de dos pobles. Primer ens n'anem cap a Paiporta i anem a parlar de les festes patronals, festes de Sant Roc i el Gos de Paiporta. I anem a parlar amb Puri Jimeno Robles, que és la presidenta de la Unió Musical de Paiporta. Que diguem que este any la Unió Musical de Paiporta és l'encarregada de posar música, perquè què seria d'unes festes sense música? No serien res. Que avorrició o que avorriment. Bé, doncs anem a parlar amb Puri, que la tinc a l'altra part del fil telefònic, i que ella ens explicarà tot el que es fa en les festes de Sant Roc i el Gos de Paiporta, actes com per exemple la dansa de Sant Roc, el correfoc, la festa del meloner, la cavalcada, la processó de Sant Roc, la crema del gos, i concerts i revelles i nits de festa. Bon dia, Puri.
1: Hola, Imma, bon dia.
0: Encantada d'escoltar-te altra vegada. Vau estar així farà mes i mig, una coseta així. I aleshores, jo el que vull saber és com es celebra Paiporta. Què és esta festa de Sant Roc i el Gos?
1: Tu has dit que els pobles estan de festa, festes patronals,
0: sí.
1: I nosaltres tenim la festa en honor, diguem, a Sant Roc i el Gos.
0: Sí.
1: Bueno, hi ha una llegenda, no?, de Sant Roc. Sant Roc cuidava els malalts,
0: sí.
1: I se va empestar, va estar infectat,
0: sí.
1: I les nafres, les ferides que li van eixir, el gos les llepava i les va curar. A partir d'ahir el gos, sí, i el gos sembla que li portava un tros de pa cada dia, i quan es va curar, el gos el va acompanyar tota la vida. Aleshores, això és la referència que es fa de Sant Roc
0: i el gos.
1: Sí.
0: Ja ho sabem, una coseta més d'esta història. Però tu com portes les festes? Estàs cansadeta?
1: Ui, sí, sí. Ja són molts dies i molts actes. Sí.
0: Correcte. Este any l'encarregada de posar ixa música, diguem la banda sonora, no?, és la Unió Musical de Paiporta.
1: Sí, sí.
0: I durant... portareu alguns dies, però, per exemple, quins actes ja s'han fet? També feu entrada de monos, crec.
1: Sí, sí. Mira, començarem nosaltres, perquè cada any ho fa una de les bandes, amb el concert de Sant Roc. Des de l'any passat l'Ajuntament l'ha avançat i ja el van fer el dia 7.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí, sí,
1: a més d'això és que n'hi ha moltíssima música, participem en processons, en ofrena, o sigui que s'escolta música de processó, pasdobles,
0: sí,
1: música de moros i cristians...
0: De tot.
1: De tot, una miqueta de tot.
0: De tot. I quins actes, per exemple, avui, que és 15, avui, quins actes es fan? Una processó? Què és el que es fa?
1: Avui, el dia 15, mira, queda per fer el concurs del guisat de Sant Roc.
0: Oh, que bo!
1: Sí, sí, sí, és un plat tradicional que ha passat al llarg de la història, diguem, i
0: sí, sí, sí, sí.
1: Es cuina a carrer, sí. Participa la gent que vol del poble, i després d'això està la missa, i en honor a la Mare de Déu, d'agost,
0: sí, sí.
1: I després se fa la processó cap a la vespre de nit i l'entrada morta.
0: Explica un poquet, deixa guisadet, que tu has dit, que es fa de pollastre, conill, creïlles...
1: És un pla de car, sobretot, que porta conill, pollastre i mandonguilles.
0: Que bo, que bo. A veure, Puri, i explica'm què és la dansa de Sant Roc. N'hi ha un ball típic?
1: Sí, són balls tradicionals del folclore local. I no res, i xin al carrer els dansaris, els balladors, amb els vestits tradicionals valencians.
0: Sí.
1: I normalment ho fa un grup de danses d'ací de la població.
0: I què és la crema del gos? Que cremeu igual que les falles, igual que una falla, cremeu el gos?
1: Sí, sí. Ja he explicat la relació del gos i Sant Roc.
0: Sí, sí.
1: Aleshores ja l'últim dia,
0: sí,
1: que és el dia 17...
0: Que és el 17, sí.
1: Sí, els festers del gos doncs fan com una processó, però és una processó lúdica, diríem.
0: Sí.
1: Val? Aleshores van acompanyats de les planyívoles, es diu, que són les dones que van plorant, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Al gos. I jo crec que significa que, bueno, en cremar-lo s'ha acabat.
0: S'acaba la festa. Fins l'any que ve.
1: Sí.
0: Fins l'any que ve. Explica una última coseta, és a dir, tu estàs, diguem, els festers de Sant Roc, no? Aleshores, ahir en Paiporta suposo que n'hi haurà enfilades o comparses, perquè s'heu fet entrada de moros, n'hi ha, diguem, la part de moros i cristians, i a banda estan els festers de Sant Roc.
1: Sí.
0: Que cada any seran gent diferent, suposo.
1: Bueno, igual que les comparses o les altres associacions.
0: Uh-huh. És a dir, que les comparses normalment és la mateixa gent que està, i els festers de Sant Roc n'hi ha uns festers que sempre són els festers de Sant Roc. No canvien cada any. T'ho dic perquè, per exemple, en el meu poble cada any són uns festers.
1: Ja. Pues la veritat és que ahí no vull dir més perquè no me voy a equivocar.
0: Val. Heu tinc clar. Bueno, de tota manera, Puri, la música sempre està ahí. Esta vesprada fareu una processó. Suposo que demà també hi haurà processó, ofrenes i coses, sí. I molts actes d'estos, no?
1: Clar, avui és dia 15, demà 16, que és el dia de Sant Roc.
0: Ah.
1: Demà és el dia important, diguem.
0: Sí.
1: I es fa missa, es fa la benedicció dels pans i el repartiment també. La cavalcada i després la processó de Sant Roc.
0: I no teniu tesa de no podeu velar molt perquè tingueu que matinejar, suposo.
1: Més que res és per la nit, de quan els actes que tenen que veure amb la...
0: I les festes són les que m'agraden. I les festes són les que m'agraden. Dormir del matí, pel matí, i després festa.
1: Festa.
0: Així és. Doncs, està ben escoltant de fons, no sé si ho hauràs escoltat, està ben escoltant de fons l'himne a l'escola musical de la Unió Musical de Paiporta, i donar-te les gràcies, Puri, que acabeu les festes el millor que pugueu, que disfruteu, que gaudiu, que fa bon temps, que...
1: Sí, massa calor.
0: és el que toca.
1: Sí.
0: Puri, moltíssimes gràcies per atendre's.
1: Vinga, vosaltres.
0: Un abraç, vinga.
1: Igualment.
0: Adéu.

0: I no ens n'anem molt lluny de Paiporta. Ens n'anem a Bétera. Amb el pasodoble de Xàbia, un pasdoble que s'interpreta tant en moros, com en falles, com en fogueres. És un pasdoble molt conegut. I anem a parlar de la festa de les alfàbegues, que és una tradició molt important de Bétera, que se celebra cada 15 d'agost en honor a la Mare de Déu d'Agost. És una de les festes més conegudes de la Comunitat Valenciana. El més característic de la festa són les alfàbegues, gegants, que es cultiven durant mesos i poden arribar a superar els 2 metres d'altura. L'acte principal és la roda de les alfàbegues, en què aquestes plantes són portades pels carrers del poble fins a l'església. Aquesta tradició té més de 400 segles, ai, 400, 400 anys, 4 segles d'història. Les festes patronals de Bétera es remunten almenys al segle XV i han evolucionat fins a convertir-se en una celebració única coneguda arreu pel cultiu de les enormes alfàbegues. I per explicar això tinc a Víctor Gámez, que és el director de l'Escola de l'Associació del Centre Artístic Musical de Bétera, perquè la banda de Bétera està present en aquestes festes. Bon dia, Víctor.
1: Hola, molt bon dia, Imma.
0: Jo encantada de parlar amb tu i que m'expliques esta festa, perquè la veritat que m'agrada. Avui és un dia important a Bétera, molt important. 15 d'agost és un dia molt important.
1: Pues sí, molt important. Així estem de festa, és la festa més important. La festa de les alfàbegues, l'ofrena a la Verge de l'Assumpció.
0: Sí.
1: I estem tots de festa. I com en tota festa no podia faltar la música.
0: Mai falta la música. La música és el principal. Aleshores, és matiner, perquè encara és matinet, encara no són ni les 9 del matí, però a partir d'ara, jo sé que per atendre's pues t'has apartat un poquetet perquè comença la festa ja, però jo crec que la festa la vau començar a nit, a la vespre o a la matinada, perquè tingueu, diguem, les albaes. Comenceu en cantant albaes i, per exemple, escoltem alguna alba.
1: Sí, sí.
0: Espera que ara l'escoltarà.

0: Que bonic. Que bonic, que bonic. El xiquet de Bétera és el que estàs, està cantant. Mira, a mi m'encantaria que per la zona on jo visc, que ja és el sud de València, tinguérem més tradició del baix, no en tinguem tanta. És una cosa que tire de menys, perquè així, el que és al voltant de València, inclusive la Ribera, la Safor, tingueu tradició, n'hi ha zona que teniu molta tradició de cantar este cant d'estil, este cant tan important. I la veritat que començar una festa cantant al baix és molt bonic. Quan comenceu? A, en el vespre, quan soleu començar esta ronda, diguem?
1: La ronda tradicional per a donar pas a lo que és la festa el dia 15, comencem a les 12 de la nit. I, bueno, com bons veterans i que ens agraden les tradicions, ahí estem, en la nit del Baix, que diguem,
0: clar,
1: la nit del Baix, obriguent este bonic dia.
0: Aleshores, la festa s'obre així i avui comença el que és la festa de les alfàbegues. I, per exemple, quin és el primer acte que feu avui?
1: Pues, nosaltres ja portem un rato en busca de les obreres fadrines.
0: Ah, explica'm això. És a dir, jo sé que n'hi ha majorals, cositers i obreres. Explica'm això, pues, què és.
1: Pues és tot una parafernàlia, podem dir aixina, però que està molt encarada.
0: Una tradició, anem a dir, una tradició.
1: Correcte, sí, però tot està encarat a esta, al final, que és l'objectiu, és l'ofrena, oferir aquestes plantes, aquestes alfàbegues, a la Verge. Llavors, comencem a les 8 del matí, prontet,
0: ja porteu.
1: En tot el que seria la comissió dels majorals, que són els... Digam, els majorals sempre ha sigut els més antes arriesgat a les quintes, no? De la gent jove a la quinta.
0: I aleshores, pots dir normalment quina quinta és, sobre quina edat tenen? És a dir, perquè tot serà més o més per l'estil.
1: Antigament era, pues, sempre quan seria el servei militar, aquesta quinta que complia els 18 anys, però
0: ara ja ha canviat.
1: A falta d'això, pues, bueno, són, al final són grups d'amics que se junten. I, bueno, n'hi ha llistes d'espera per a d'ací 15 o 20 anys, ja.
0: M'ho penso.
1: Que se van apuntant.
0: Sí, sí.
1: Pues este grup, i després tenim quatre reines de festa que se podien conèixer aixina, que nosaltres diguem obreres. Dos obreres fadrines i dos obreres casades. Les obreres fadrines són les diguem, els protagonistes en aquesta ronda, junt a les alfàbegues, i tot va al voltant de, pues, bueno, a les 8 del matí, junt a la corporació municipal i el majoral, pues, havent vingut en busca de les obreres. Les dues obreres, després anirem estarem a punt d'arribar a lo que és l'hort, que diguem, que és el corral on se cultiven les alfàbegues des de aproximadament el mes de febrer, març, vale, que tot és un procés molt elaborat per a aconseguir el que tenim, que és un record Guinness en les alfàbegues.
0: És veritat, és veritat.
1: I ahí estem, enmig d'esta ronda, per ara que en els tratges d'obrera isquen totes engaladornades i les dues obreres, i anirem a l'hort.
0: Ah, i quin paper tenen els cositers?
1: Els cositers són les persones que han seleccionat cada obrera fadrina, familiars, amics, veïns, tota la gent que té al costat, que són, podem dominar-los com portaors de les alfàbegues.
0: És que acompanyen. És que acompanyen.
1: Tenen que ajudar a portar aquestes enormes alfàbegues fins a l'església.
0: Pesa molt.
1: Pesen molt. Estem parlant de la última alfàbega que se va ficar. Ja no se porta de forma a l'alça, sinó se porta en rodes. Estem parlant de més d'una tonella.
0: Vale. Aleshores, tot això sempre va acompanyat de la banda del Centre Musical de Bétera, d'Artístic Musical de Bétera. I este pas doble és un pas doble de Miguel Villar.
1: Sí.
0: Pas doble Bétera. Soleu interpretar-lo?
1: Sí, sí, sí. No és un pasodoble per a tocar per el carrer,
0: sí, sí.
1: Però en tots els actes més festius, uh-huh. quan són en els primers acordes ja del pasodoble de Bétera, saben de què estem parlant en el poble de Bétera.
0: Clar que sí, clar que sí. A veure, ara se n'aneu a replegar, diríem, a les obreres, correcte, a les obreres, i després suposo que n'hi haurà una missa i n'hi haurà una ofrena, i per la vesprada quins actes n'hi ha? Una processó?
1: Sí, sí, sí, això continua, després de l'ofrena, que arriben totes les alfàbegues a l'església, per la vesprà, un poquet de descans, el dia tradicional de dinar en les famílies,
0: sí.
1: i després per la vesprà pues, se va la processó a la Verge, igualment, i que acaba aquesta processó acompanyada per la banda de música,
0: sí.
1: I acaba la processó amb el tradicional cuet de luxe que dona pas a la nit de cuets, a la corda i la nit de cuets.
0: És a dir, és pràcticament un dia molt intens.
1: Molt intens, molt intens.
0: Després sí, continua.
1: I musicalment també. Musicalment,
0: diguem que camineu prou, perquè Bétera ja és grandeta i camineu prou. A veure, però tot es fa en un dia? És a dir, demà, dia 16, ja no n'hi ha festa?
1: Sí, perquè coincidís que el dia 16 és Sant Roc, i Sant Roc és el patró de Bétera. I el dia 16, pues, sí. Bueno, pues, si té que veure també música, pues, ja, de fet, és el famós que comentàvem del camp d'estil, el retaule de Bétera.
0: Sí.
1: I és al llarg de tot el dia. Són 12 hores de passejos, de casa en casa, d'institució en institució.
0: Sí.
1: Bueno, fent cantant, traguent les rises, sí. i explors tot, perquè este cant mai se sorprèn, no?
0: És veritat.
1: I són moltes hores durant el dia, junta a la festa, pues el retaule de Bétera.
0: Sí, molt... mira, acabem de parlar en la presidenta de la Unió Musical de Paiporto, perquè en Paiporto són festes i demà també celebren el dia Son Rock. És a dir, que n'hi ha molts pobles que avui i demà i durant aquests dies estan de festa. Jo, Víctor, vull agrair-te per atendre's en un dia tan especial com és avui, que teniu avui a Bétera, i que t'has apartat un poquet de la banda. Quin instrument toques? És per preguntar.
1: El trombó.
0: Vale. Aleshores t'has apartat un poquet de la banda i es has atès. Moltes gràcies, Víctor. I estem escoltant ja l'himne de Bétera per acomiadar-te. Moltes gràcies, Víctor. Una abraçada.
1: Esteu convidats quan vulgueu.
0: Una abraçada. D'ací vaig cap allí. Vinga, adéu.
1: Vinga, adéu.

Estem escoltant l'himne de Bétera del compositor Manuel Palau i Boix, amb lletra de Francesc Peris, interpretat per la banda sinfònica i el cor del Centre Artístic Musical de Bétera. Doncs, escoltant este himne i aquesta es diagrana Bétera, i també a Pai Porto, com heu vist, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem de seguida.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.

0: I si abans he dit que Temps de Festes era una secció que m'encantava, esta que entrem ara, Arrels Musicals, és una altra que m'encanta, perquè així tinc no tota la família, però quasi tota la família. Perquè avui sabeu que es celebra el mà a mà a Bunyol. I farà qüestió de, no sé si va ser quasi ja fa 2 mesos, perquè el temps passa molt ràpid, va vindre un director, Salvador Sebastià, en companyia del president de l'Artística de Bunyol i el director Josep Gil. I aleshores ell ja es va contar en eixe dia que anava a dirigir el concert del mà a mà que es fa avui a Bunyol. I aleshores tinc així a Salvador Sebastià, tinc a una filla i tinc a la dona, a la mare de la filla, clar. Aleshores, jo, abans de presentar-vos, vaig a dir que Salvador Sebastià és un director d'orquestra, compositor, clarinetista i professor nascut a Borriana. Té al seu abast, no sé quantes titulacions superiors de música, i ara dirigint nombroses bandes i orquestes tant a Espanya com a l'estranger. Va ser director titular de la Banda Municipal de Música de Palma entre el 2013 i 2016, i també ha estat de director de la Banda i Orquestra de la Santa Cecília de Cullera. Actualment és professor d'orquestra al Conservatori Professional Francesc Penya-Roja de la Vall d'Uxó i director artístic de la Societat Musical L'Artística de Bunyol. I a més, com he dit abans, és l'encarregat de dirigir Will Artística en el mà a mà. Bé, acompanyat de la seva dona, Txelo Sapiña García, que és professora de txelo i treballa en el Conservatori Professional de Castelló, i també ve acompanyat de Noa Sebastià, que és la seva filla. No m'he enganyat. La seva filla, que també és violoncel·lista. Aleshores, bon dia, Salvador.
1: Bon dia.
0: Molt bon dia, Txelo.
2: Molt bon dia.
0: I molt bon dia, Noa.
3: Bon dia.
0: Ens falta una. Sí? Una que justament treballa així a la casa i no la tinguem. Justament. Bé, Salvador, com portes els nervis?
1: Molt bé. Molta calor.
0: Això ja ho sabem, que 15 d'agost, què vols que faci? Esperem que no faci ninguna trona.
1: Sí.
0: I ximpum. No, ha comportat un pare. És tranquil·let abans d'un concert?
3: Buf! Està nerviós, però bé.
0: Es pot aguantar, no?
3: Sí.
0: Bé, tinc així estrès per a parlar del concert que vas a fer en res ahir a Bunyol. Però abans d'entrar en el tema del concert i del repertori, jo vull que primer parlem de tu. Aniré per ordre. Primer començaré en ell, després començaré en Txelo, parlarem en Txelo, i després en Noa, ¿vale? Aleshores, Salvador, tu quan i on comences a estudiar música?
1: Jo començo en Borriana. Soc nascut a Borriana i res, com molta gent, pues, me ve un poc l'afició de mon pare. Mon pare era clarinet.
0: Músic de la banda.
1: Sí, amateur. Uh-huh. I ses coses de... I ses coses que també tenen les bandes de que barregen tot tipus de generacions. Uh-huh. Gent major i gent menuda. Entonces, entre que me llamava l'atenció i després era una forma d'eixir per la nit... i no, que ma mare no me diga...
0: Eres festeret?
1: No.
0: És festeret?
1: No. Però ixa cosa de per l'ànim, pues puc estar hasta molt tard.
0: Ah,
1: no?
0: vale.
1: I conviure en gent més major i això.
0: Sí, va ser.
1: Això, com tots, un poc inconscientment.
0: Sí, sí. Aleshores comences en l'instrument de ton pare, no? El clarinet.
1: Sí. Bueno, com molta gent, evidentment, tot te llama el saxo i la trompeta, però bueno, allò que dien antes, no? En el clarinet, que és mentira, però que en el clarinet després podràs passar al saxo i tal, i això, i bueno, la banda feia falta clarinets.
0: A mi mai m'ha llamat ni la trompeta ni el trombó, i seguís igual.
1: Ai, pues
0: sense
1: que bé.
0: Ni la trompa ni res de... A mi, et dic la veritat, jo vaig començar el saxo perquè mon pare tocava el saxo a la banda.
1: Mira.
0: I després me vaig passar a la flauta, perquè crec que la teua filla que falta toca la flauta.
1: És flautista, sí.
0: És flautista. Mm. Mm-hmm. Aleshores, vaig començar així, però mai he tingut això. Així com tinc, per exemple, la teva dona que és xelista. Això és un cuque que tinc ahir.
2: La corda.
0: Sí, uh-huh. Que sí que el tinc en els instruments de metall. No?
1: És un poc les orquestes de ball, no? Pues que les trompetes i els saxos.
0: Serà perquè tocaria el saxo i diria, a mi no em fa falta. Bé, aleshores, comences a estudiar música i d'ahir te'n vas al Conservatori Superior de València, perquè abans anàvem tots a València.
1: No.
0: Ah, no?
1: Nosaltres, hi havia un conservatori professional de la Diputació de Castelló.
0: Anda.
1: I era com una espècie de concertat o alguna cosa així, però estava molt bé perquè pràcticament tot el professorat era membres de la banda municipal de Castelló, membres mm-hmm. en actiu i tal. I ahí va ser un poc on vaig començar un poc a veure pues, com era, no?, lo de la carrera musical
0: i tot això.
1: Perquè jo vivia, som d'un poble, la província de València, de Castelló, no té tanta tradició com València, entonces no teníem, la meva generació no teníem dins de la banda professionals on vorem o seguir un camí.
0: Érem tots de Borriana, de Borriana, van tindre sí, per allà pel mes de juny a la flautista Eugènia.
1: Clar, tota aquesta generació és
0: jo
1: la generació...
0: Jo estudiava en ella.
1: Ella, Santiago Pla, solista de l'Orquestra València. Correcte. Tots estos som una generació, algú ha hagut, no? Un concertí més ha d'un violinista que va estar a Alemanya, però que nosaltres visquem en els nostres ulls, vam ser els primers en estudiar.
0: Sí. Aleshores, després d'ella sí que vas al superior i comença a estudiar direcció, comença a estudiar composició. Què es va cridar més l'atenció? Què es va atraure més? La composició o la direcció? O dirigint, vas a...
1: No, la composició.
0: Ah, sí?
1: Tu imagina't que normalment t'inicies com a instrumentista, no?
0: Sí.
1: I d'aquell temps jo tocava en la banda municipal de Castelló i tal, i lo de la direcció va ser per accident. Pues el mestre que estava va provar uns oposicions i de repente van dir, pues demà n'hi ha assaig, què fem? I posa't tu ahí dalt. I com tots, la suite en la... I me recordé que Julio Gómez, que al compàs número 20 jo me perdia. Xiquet, ja mos veurem el pròxim dia i tal. I quan me diuen, pues això del palet de tu París, què tal?
0: Alba.
1: I jo lo de la composició, no? L'estudi, la vida monacal, tot això m'agradava molt. I, però bueno, la vida m'ha portat a compaginar-ho.
0: A compaginar tot. És a dir, primer va ser la direcció. Aleshores anem a escoltar un preludi que és este que escoltem ara i parlem d'ell.

0: Salvador, quin és este preludi per un aniversari? Perquè jo suposo que serà algo especial, però no sé si és l'aniversari de Noa, de Iria, de Chelo, no sé.
1: Pues, pues això, jo tenia 25 anys, 26, i és el 25 aniversari de bodes dels meus pares.
0: Bodes de plata, no?
1: Sí, sí, sí, les bodes de plata, i la veritat és que pues això, me va sorgir la idea de fer-los este regal. Jo havia fet alguna composició abans, un homenatge, és el meu primer, però esta obra ja va ser un poc més dins, fora del context, te recordes un poc la línia que hi ha en la democràcia, bueno, talents i tot lo del retrobem i buscar,
0: sí,
1: un
0: clar,
1: poc
0: clar,
1: les essències
0: clar,
1: i tal, pues n'hi ha una línia que té a París i molta gent deuríem també retomar-la com l'arrels que acabem d'escoltar.
0: Correcte,
1: no?
0: Tot com l'arrels.
1: Però en aquella època...
0: I l'ha ficat arrels perquè sos arrels musicals, en el teu cas, genial. Però l'arrels de...
1: Però diguem que esta obra ja era més música pura, no? Volia fer algo amb música pura i va ser això. Pues dos motius, un motiu molt masculí, molt rítmic, i un altre molt melodiós, que pues l'home i la dona que se
0: sí,
1: conjunten
0: fins
1: al final.
0: Sí. Però que bonic, no? Pues estos
1: sí.
0: Pares.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Diríem, este xiquet fa estes coses. Perquè jo m'ho veu 25 anys.
1: Home, tu imagina, pues, qualsevol pare que té una afició i que després el fill, pues, quede...
0: Clar que sí.
1: L'agrada això com el seu ofici.
0: Aleshores, tu saps quantes obres tens compostes? Alguna vegada les has comptat?
1: Sí, unes 35, perquè sempre n'hi ha alguna que, segons el dia, la fique com a 0, o pues 0 o pues 1.
0: M'ho pense. Sí, sí. I esta era una de les primeres que vas fer?
1: Sí, primer, als 13 vaig fer un paso doble, una marxa de processó, sí, la quarta o la quinta hora seria. Sí.
0: En qui vas estudiar composició a València? En Blanquer? En
1: Blanquer el
0: en Blanes? Perquè en aquesta època estava en ells.
1: Blanes me va obrir molt el món. En ell vaig fer harmonia, però ell era molt diferent, la seva harmonia.
0: Sí.
1: I al principi va ser molt dur, però molt bé, molt bonic. Realment composició vaig estudiar en el primer curs en Blanquer,
0: sí.
1: I després en el segon en Ferrer Ferran.
0: Ah, vale? Ferrer, tota ja que està, és que va ser, ell va ser molt, tot, molt ràpid. Tu saps a mi què em donava? Cor. Conjunt coral, que es deia.
1: Ferrer?
0: Sí, conjunt coral.
1: Que era de llenguatge. Bueno, jo el tenia com a pianista...
0: Sí,
1: pianista
0: acompanyant.
1: I ell agrada molt les falles. I hi havia un artista faller, Pepet en Burriana, i vos sempre fèiem com un duo de clarinet-piano i a canvi mirava ella antes de muntar les falles i tal. Sí, sí,
0: sí. A mi em va donar allà en la plaça Sant Esteve, donaven, no sé si anava dissabtes, crec que era dissabtes, perquè aleshores feien dissabte, i a mi em donava conjunt coral, que es diu.
1: Pues quan feia segona composició li vaig presentar este, el preludi.
0: Ah.
1: I molt bé, i sobretot el que és la instrumentació per a banda,
0: sí,
1: va obrir ahí un cofre de tresors, de molts, sí, trucos i moltes coses. I després, tercer i quart, vaig ser malaurat, Ramon Ramos, vaig estar en Ramon Ramos.
0: Dos, sí. Però arriba un moment que es presentes a un premi d'un concurs de directors d'orquestra Ciutat d'Elx.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: L'any 98, ja ha plogut, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: L'any 98, això es va obrir el camí de la direcció?
1: Sí, bueno, jo és que, clar, des dels 14 anys portava dirigint, però un poc a la meva forma i tal.
0: Sí, sí.
1: I bé, es va presentar el... pues això, el fer este concurs i la veritat és que va estar molt, molt bé, la veritat va ser una experiència amb Manuel Hernández Silva,
0: sí.
1: I que a més, per exemple, desconeixia un poc el món de la conducció operística i ell me va obrir ahí molt el món, que em va ajudar moltíssim després per anar a l'Acadèmia Quitxana.
0: Correcte.
1: Quan vaig arribar allí, molts conceptes, o sea, uf, respires molt i tu saps com a instrumentista quan algú te vol contar una cosa, però tu ja el teu mestre
0: ja
1: de xicoteta ja t'ha dit això.
0: Tu vols saber que jo ja fa 30 anys no menys que no hauré vist a Manuel.
1: A Manuel Hernández?
0: Sí, 30 anys.
1: Ja veus.
0: És que me l'has fet recordar. Saps?
1: Sí, sí.
0: El vaig conèixer en Carcaixent. Està gran de Carcaixent, el vaig conèixer. No, i ja no sé res més.
1: Mm.
0: Aleshores, com tu has dit, te'n vas... a Siena.
1: Sí, sí.
0: Com va ser? És a dir, fa 30 anys, almenys, que no hauré vist a Manuel.
1: A Manuel Hernández?
0: Sí, 30 anys.
1: Ja veus.
0: És que me l'has fet recordar. Saps?
1: Sí, sí.
0: El vaig conèixer en Carcaixent. Està gran de Carcaixent, el vaig conèixer. No, i ja no sé res més. Aleshores,

0: Txèquia, a Cursets i tal, enviaves un VHS,
1: sí.
0: I segons ells creien, o sigui, tu ni interactuaves per internet,
1: nada.
0: Te classificaven en un tipus de curs o un altre, però lo de l'Acadèmia Quitxana, pues, tota base de documents i tal i això, i bueno, jo en aquest moment havia fet ja proves per a la orquestra, per aquí i per allà, total, que me seleccionen per anar allí. Te tinc que dir que quan me parleu, no, de pressió de bandes, certàmens i tal, la màxima pressió que he sofrit jo és l'Acadèmia Quitxana. Acadèmia Quitxana, tu vas allí, fas unes proves per actiu, però totes les dies entres en el Teatre Rinnovati,
1: sí.
0: I tens a tots els oients en els palcos. I tu eres actiu mentre se ho facis bé.
1: I o sigui, te'n vas fora.
0: Qualsevol dia te diuen, gràcies, senyore, baixes i puja un altre. O sigui, molt cruel.
1: Hasta pareix que siga això de lo que fan en la tele, Masterchef, que se'n van
0: igual,
1: cap a
0: un... Igual, molt fort, molt fort, molt fort. Però bueno, saber gestionar tota aquesta pressió i tot això...
1: I com era, Julia? Julio...
0: Julián
1: Gelmeti.
0: Pues mira, un poc lo que te di abans. Ell era un poc... Nos transmetia l'escola de Franco Ferrara, ¿vale? Que va ser un mític de la direcció, que per uns problemes fixis,
1: sí.
0: Va tindre que deixar de dirigir en directe, però totes les pel·lícules de Fellini i tot això ho gravava ell. I, però jo havia estudiat així en José Collado.
1: José María. Collado.
0: I ell, un poc, ja saps, en la seua locura, hiper surrealista i tal, però em va transmetre tot allò. Entonces, òbviament, John Lichi Gelmeti era un artista de, per exemple, per fer Rossini en òpera i tal, però a mi me sonava tot això.
1: Tu saps, estàs transportant-me mentre parles, perquè és veritat, Txelo, jo suposo que a tu també el passarà, que n'hi ha coses que te van dient professors, gent, músics, la millor de la banda, gent que tu estàs, que te parlen de coses, que després vas a un lloc i te ho fan dir, ostres, això... Això jo ja sé algo, no? Bé, anem a canviar de peça i anem a escoltar ja, perquè has parlat d'òpera, i anem a escoltar a Puccini.

0: Quina orquestra està tocant, Manu?
1: L'orquestra de València.
0: Esta és l'orquestra de València. Mm. Quan la vas dirigir, això? O ja fa temps?
1: Això va ser en el 2015, crec. Mm.
0: Sona molt bé, saps?
1: Sí,
0: tenia
1: sí,
0: que
1: sí.
0: ser l'orquestra de València. Mm. Quina va ser la primera agrupació que es vas posar al capdavant? Perquè dic agrupació, perquè moltes vegades me diuen no va ser banda, va ser cor. Mm. Dic agrupació. Quina va ser la primera?
1: Banda, va ser la banda del meu poble.
0: La de Borriana?
1: Sí.
0: Vas estar allà al capdavant.
1: Sí.
0: I d'allí vas passar per bandes i arriba i te'n vas a Mallorca. O va ser primer la Santa Cecília?
1: Sí, jo realment he estat 10 anys en el meu poble.
0: Sí.
1: I d'ahí la federació de la comarca de la Plana Baixa em suggerís fer una orquestra. I del 97 al 2000 vaig fer una orquestra. I en el 2000, a finals del 2000, em criden per a fer unes proves a Santa Cecília. I allí és on vaig estar 13 anys.
0: Allí va ser abans?
1: Sí. I en el 2013 va ser quan eixen les proves per a directora a Palma.
0: 13 anys a Santa Cecília ja són anys.
1: Això diuen. Passa molt a pressa, eh? Bueno, padella no.
0: Tu què dius, Xelo?
1: Els que conviuen...
0: Suposa que es deu conèixer allí.
2: A mi no em va fer cas, perquè jo haguera volgut que haver acabat abans l'etapa
0: de Santa Cecília,
2: sí. Sí, jo he estat molt feliç perquè va treballar moltíssim, però crec que els músics, en tots els directors, n'hi ha un límit.
0: Sí.
2: O sigui, són etapes.
0: Jo també ho penso.

0: No sé, o és que ara, abans estaven tota la vida els directors en
1: n'hi ha director que pot passar-se 25 i 30 anys.
0: I no passava res, però ara també n'hi ha molt de professional i no sé, pareix que la gent necessita canviar.
1: Sí.
0: No sempre...
1: Bueno, però 13 anys són anys i d'ahir te'n vas a Mallorca. Com vas ser deixat tapat del 13 al 16 a Mallorca?
2: Va, apassionant, va estar genial, perquè és una banda que mediàticament tampoc crec que siga de les més que més se publiciten i tal, i tampoc viuen en un context que podries dir, bueno, a París ser que n'hi hagi un endogàmia o algo, però tenen un nivellàs impressionant, i era una cucaeta treballar en aquesta banda. Però bueno, van ser un espai, a veure, pogut ser 6 anys o
1: un poc més, el problema
2: és que bueno, la meva situació tampoc, per lo que diu el Txelo, no volia que fora tota la vida. Entonces, clar, jo a l'anar allí vaig perdre la plaça definitiva en conservatori,
1: sí.
2: I era molt especular, la meva vida tenia que estar així, era molt de sacrifici perquè ella se va quedar en Noa, menudeta, i en la major en casa, i jo anava i tornava totes les setmanes, però bueno, al final era molt, molt complicat.
1: Però seguint, jo crec que la banda municipal de Mallorca ha anat en evolució i molt. Actualment és una molt bona banda.
2: És molt bona banda, cert.
1: Correcte. Bueno, són coses que passen en la vida, no? De que té que anar-se en un, després estan... Ixes coses que n'hi ha que coordinar-se la família, no? Seguim en la teua faceta de compositor i anem a escoltar una peça que s'anomena Bodega. Ara me diràs quina bodega, eh?

0: Este començament que té així tan místic, un poquet de suspense, no? Esta bodega, conta un poc la història de la bodega, quan la vas compondre, quina bodega és?
1: Pues mira, és molta, són coses de casualitat. Vaig fer en Harmony Ensemble,
0: sí,
1: de Pasqual Cabanes, vaig fer un concert en l'Espai Contemporani en València. I en això que un músic d'allí estava en la banda sinfònica de La Rioja i diu, Salva, mos agradaria que vingueres i tal, i fer una obra i tal. I conforme arribi al cotxe, jo dic, ostres, allí, bodegues. I clar, bodega, si le lleves la O, si bemol, re, mi, sol, la. I ho tinc clar. I entonces, bueno, pues vaig veure un poc lo que són els monasteris, els eremites estos, i tot este mesticisme, les coves i tot això. I res, pues vaig fer com una obra en el qual, pues des d'aquest misticisme, després passàvem un poc a la recollida del raïm i tot el procés del vi, fins a que pues ja és un fet social al final.
0: A mi jo me quedé flipada. La veritat que jo admire els compositors. Es admire molt compositors, perquè tenen que tindre ixa coseta, no?, de creativitat. I de vegades me diuen, mira, em vaig eixir en el cotxe, no sé què vaig veure, i tu ara vas dir, mira, la ve, sí. I aleshores, se dona la llum, és a dir, clar, ja el tinc.
1: T'imagina Morricone, quan li diuen la missió, lleig el guió i diu, així n'hi ha una música d'aquella època, és impossible que faci alguna cosa. No ho puc fer. Li penja el telèfon i per el passadís de sa casa fa narirarorà, i se'n va corrents i diu, que ja la faig, que la faig, ja, que ell diu, ai, pues vale. Diu, i de repente comença a vindre la música, vols? Això és meravellós.
0: Sí, per a mi sí, i a més, igual em passa en els compositors que en els escriptors, perquè n'hi ha tanta literatura, no?, que de vegades es poses a llegir i dius, això com li s'ha ocorrit a una persona, no? Per a mi és màgic. Bé, seguim escoltant, ara tornem a l'orquestra i anem a escoltar a Tchaikovsky.

0: Ah, que cosa més bonica. Jo no puc parar de merejar-me, és a dir, jo sent aquestes coses i... També és l'Orquestra de València, suposo.
1: Sí.
0: L'Orquestra de València. Eugène Onegin.
1: La polonesa.
0: La polonesa, correcte. Esta vesprada és el concert. Què vas a dirigir esta vesprada?
1: Pues esta vesprada vaig a fer... Bueno, el títol es diu Entre dos aguas. I bueno, literalment Entre dos aguas...
0: Entre dos aguas també és un tema del Golidien.
1: És de...
0: Paco de Lucía.
1: De Paco de Lucía, efectivament, sí. És un poc buscat ahí, perquè de repent la gent Entre dos aguas, la gent llatina mos ve ahí. Però ràpidament, lo que faig és Entre dos aguas, és literalment Entre dos aguas perquè comença en el pasodoble Soñat el mar.
0: Ah, oh, que bonic.
1: I d'ahir me'n vaig a la meva primera sinfonia, La leyenda de la Malinche. Que
0: no se'n vagin, que d'ací no res estem parlant de la leyenda.
1: Pues La leyenda de la Malinche, diguem, l'oceà Atlàntic, no?
0: Sí,
1: cap a Amèrica. Després tornem a Mallorca, de Baltasar Samper. Uh-huh. I d'ahir mon anem a Itàlia, en Alfredo Casella, en el final i epílogo de la segona sinfonia.
0: Ah, està ben buscat el títol, eh? Està molt ben buscat el títol. Doncs serà esta vesprada. Crec que actueu els primers.
1: Enguany, sí.
0: Perquè és cada vegada...
1: Exacte, se van
0: la harmònica crec que són els segons que actuen. I molt bé, segur que anirà molt bé. Anireu les dos o les tres? No ho saps encara.
2: Jo segur.
0: Clar que sí. Clar que sí. Doncs anem a tu, Txelo. Txelo, tu vés de família de tradició musical.
2: Sí.
0: Tens ahí tu germà,
2: Sí, a veure, jo soc la menuda de tres germans. Aleshores, el meu germà major estava en la directiva de Santa Cecília de Cullera. El meu germà segon era músic amateur, tocava la tuba. I el meu germà davant de mi, que ens duem 6 anys, Javier Sapiña, que és contrabaixista solista de l'Orquestra de València. Aleshores, sempre he tingut...
0: Sempre música.
2: Sí, sempre música al rededor. I jo volia tocar la viola perquè en els anys 80 el mestre Lluís San Jaime ja va crear l'orquestra allí a Cullera.
0: Sí.
2: Però com la viola no eixia a la banda, que estaven els meus germans... i el violoncel podia estar en les dues agrupacions, doncs vaig elegir el violoncel.
0: Doncs mira, estàs dient-me una cosa superbonica, que volgueres agafar la viola. Tu saps que no s'agafa tant? En els conservatoris, tu treballes en conservatori.
2: Sí, sí.
0: Sabes, Sebastià també treballa en conservatori i és un instrument que sempre tinguem que anar...
2: Però
0: que l'agafen
2: per desconeixement,
0: clar, per ignorància, per ignorància, simplement és així, és així. Aleshores comences a estudiar cello i treballes en guany, estàs en el de Tàrrega, és a dir, en Castelló de la Plana,
2: sí,
0: de professora.
2: Sí, en guany he estat allí gaudint molt de xiquets.
0: I si tingueres que dir una qualitat del teu home, quina seria la millor qualitat que té?
2: Molt perfeccionista en la seva professió. Si vols que el posa un exemple.
0: Sí, clar, a mi m'encanten aquestes cosetes.
2: Ell ja en té posat, l'anar a dirigir un certamen a la plaça de Bous, sí, abans d'estar en el parc de la meva filla major.
0: Ui, això te ho recordaràs.
2: Sí, és molt, molt... Ell si dona la seva paraula...
0: No falla.
2: No. Per passar...
0: passar... I com vas portar... Espera't. Com va ser aquest dia? Tu dius que el moment més complicat va ser en Itàlia, que eixa pressió, però com es porta la pressió d'estar la teva dona en part?
1: Sí,
0: és a dir, en el parc?
1: Teu conte, de Berlanga. Mira, trenca aulles. Bueno, anem a l'Hospital d'Alzira. I jo tenia la prova, el concert ese que sempre se fa de prova uns dies abans. Sí. Més o menys està allí prou estable i jo me'n tinc que anar a l'ensaio, al concert. Me'n vaig al concert, arribo allí, veig que no estaven ni les cadires ni res de no sé què, comença a parlar en tots i organitzem en això que se fa l'hora d'eixir a dirigir, i conforme isc a dirigir, me posi a dirigir i veig que un trompeta em feia... I jo dic, no sé què d'això. no m'havia canviat la camisa i portava les ulleres penjades ahí. O sea, un despropòsit. Ni estava en el parc, ni estava en el concert.
2: Però és que després ja va fer el concert, va arribar, perquè això es va allargar mogolló.
0: I era la primera?
2: Sí, la primera. I va ser en Alzira. I era el 4 de juliol, que feia en l'hospital feia molt de fred. I ell venia amb els seus pantalons curtets, unes bermudes, i clar, com feia tan fred, tan de fred i s'allargava tant, entrar dins del paritori en els pantalons de músic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: I jo feia, és que hasta sí no me puc llevar el treball de damunt.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs mira, anem a escoltar una peça que ho diu tot. Escoltem.

0: N'hi ha algo més bonic que la paraula amor? No n'hi ha res més bonic. Aleshores esteu ahí tocant els dos?
1: Sí, sí, sí.
0: Això,
1: sí.
0: On, quin concert era este?
2: Això és una encerrona.
1: A veure. Pues mira, bueno, a voltes me passen les coses per històries. Mira, en Borriana n'hi ha una casa de la cultura.
0: Sí.
1: I fa moltíssims anys... bueno, era una casa de l'antiga secretària de Juan March. I allò estava en ruïnes. I un home se va empenyar i allò tenia que ser una casa de cultura, i per ser casa de cultura se tenia que comprar un piano i donar classes de piano. I, bueno, van comprar un playel espectacular, que ara i això ja no se ven. I total, que això està en ruïnes, bueno, s'arregla tot això, i des de la Caixa Rural em diuen un dia, bueno, alguna cosa tindrien que fer en tu, m'agradaria parlar i tal, i això. Total, que un dia vaig a fer una masterclass allí i de casualitat, entre dins, com tot molt romàntic, entre sí, llençols i de tot, trobo un bulto i dic, ah, si n'hi ha un piano, sofàs per damunt. Obert, faig aixina, això està bé, tal, no sé què. I tenen així un playel parat,
0: i no dic,
1: ja sé el que poden fer. Anem a crear un cicle de música, un Musicaixa, sí, en el qual anem a traure tots els professionals que visquen o siguin de Borriana i els joves talents. I això, creem un cicle de
0: continua octubre. Continua
1: fent-se? Sí, sí, tots els anys, d'octubre a desembre. I el primer any van convidar el primer dia a la senyora, a la pianista, que sí, va comprar ese piano. Ella està molt, molt major, però encara és activa per YouTube. S'ha creat un canal de YouTube i ella grava. Ostres. I tal. Entonces, la vam realçar a ella, li vam fer un homenatge, però al final del concert, per a que tot el món pogués escoltar físicament ese piano, pues vam fer esa xicoteta.
0: Que bonic. Me direu que no s'ha emocionat perquè...
2: Sí,
0: perquè
2: sí, això no m'esperava.
0: La teua filla està fent ahí cares. Està ahí fent cares. Però bueno, heu tocat moltes vegades junts?
2: A veure, jo...
0: Home, ell dirigint,
2: clar,
0: i tu tocant, sí.
2: Clar, jo en Santa Cecília sí que he pogut gaudir d'ell moltes vegades, però... Sí.
1: En casa.
2: Però en casa, en Nadal, fem la felicitació de Nadal.
0: Ah, que
2: bé. Quatre.
0: Sí. Que xulo, que bonic. Bé, està així al costat, que no està dient ni una paraula. És Noa, però abans de que parle, jo crec que millor és que l'escolteu tocar.

0: Estàs ahí? Vaig a dir-te una coseta. Estàs ahí molt tranquil·leta? Molt tranquil·leta, només tinc este fragment, després escoltarem una altra cosa, però estàs molt tranquil·leta, però tens temperament.
1: Gràcies.
0: Tu què dius, Txelo?
2: Sí, sí.
0: A veure, per a tocar el Txelo així?
2: Sí, sí, sí.
0: En eixe geni,
2: sí,
0: no?
2: Sí, la professora sempre diu que té que ser directora.
0: Ah, també?
2: Sí.
0: Noa, quan comences i on comences a estudiar música?
1: Pues jo, des de molt xicoteta, 2-3 anys, veia els meus pares, tota la meva família, la meva germana, entonces jo sabia que algo tenia que tocar. I no res, pues... tenia ma mare que tocava el cello, la meva germana la flauta, però no sé, me va agradar el cello i vaig dir...
0: Ah, és que el cello és mucho cello, eh? I en quina banda vas començar? O no estaves lligant ninguna? Perquè vosaltres visqueu a Borriana?
3: Sí, sí, lo que pasa es que les dos, antes d'inscriure-les en el Xusgat, les van fer sòcies de Santa Cecília. Sí,
0: ah,
2: era
0: el Cullera, pacte, de Cullera.
2: Sí, si jo anava a Borriana, algo tenia que quedar en Cullera.
0: I encara aneu les dos allí a assajar en la Santa Cecília, de Cullera?
2: Sí, sí.
0: Ah, molt bé.
2: No sempre, no.
0: Però quan es pot es va, quan es pot, no? I l'altra, que també toca la flauta, també va
2: allí? No, ara com ha acabat periodisme...
1: Però sí que va estar anant.
3: Sí, sí,
2: sí, sí que va estar anant.
3: Sí, la banda juvenil i tot, sí, sí, sí.
0: No, saps per què te vull preguntar lo de la banda? Perquè sé, crec que estudies en la Vall d'Uxó. I com en la Vall d'Uxó n'hi ha tantes bandes.
1: Ja, sí,
0: jo,
1: sí.
0: Jo dic, a veure de quina de totes és.
3: Sí, no, a veure, ella en Borriana fa alguna col·laboració, quan la criden també
0: sí, sí, sí, sí.
3: En l'orquestra i això, però bueno.
0: A veure, ara em ve, espera, que ara em ve a mi així. És que igual m'equivoqui i clave la pata. No sé si està en Borriana la directora. Norma Comes, que ja fa temps que està
2: allà. Companya meua del Conservatori.
0: Correcte, companya teua del Conservatori. Sí, sí, ara com ho has dit, estava pensant, dic, Borriana, està Norma,
3: sí,
0: és de veres. L'única dona de la Comunitat Valenciana que et porta dos bandes.
3: Ah, mira.
0: Sí, sí, és veritat, és l'única gran persona. Noa, aleshores treballes estàs estudiant en el Conservatori de la Vall, però quin curs estàs fent?
1: Quart. L'any que ve faig, en setembre faig quinde professional.
0: I toques així? Ja?
1: Sí.
0: Mare de Dios. Doncs anem a escoltar a mare i filla tocar el cello.

0: Com és tocar en ta mare? Es rectifica molt?
1: A veure, en classe, ai, en casa sempre mos estem enfadant.
0: Això és normal. Mira, jo vaig a dir-t'ho, això és molt normal.
1: Perquè tenim el mateix caràcter, sempre volem tindre la raó les dues. Entonces...
0: I li sembles molt, eh? Ja veureu les fotos després, però sí, sí, té molta semblança.
1: Però després, tocant, pues, ho disfrute molt. Sí, m'agrada.
0: Toqueu els quatre en Nadal tots
2: junts? Sí, sí, sí,
3: ell com... ens fa un traje a medida.
2: Sí, sí, sí,
3: com
2: sí.
3: És compositor, tenim aquest avantatge. Sí, sí. I elles demanen una peça i ell la regla i...
1: De Nadal.
0: Clar, clar.
3: Sí, normalment.
0: De Nadal. I quina qualitat diries de ton pare? Què és la que més t'agrada?
1: De mon pare?
0: Clar, que de ton pare. De ta mare també te la preguntaré, però una qualitat, el que més t'agrada de ton pare.
1: Però tocant, tipo...
0: No, com a pare, és a dir...
1: Ah, que tot el que vol ho fa. Sempre que...
0: Si se li fica alguna cosa ahí en el cap...
1: Sí, sí, sí, heu a fer.
0: Heu, té que fer.
1: Sí.
0: Vot capudet. Digue.
2: No, aprofita't, no, te cridaré perquè poc se l'oixis bé diu, eh?
0: I de ta mare?
1: De ma mare...
0: Va, digues la veritat.
1: A veure, no sé...
0: Que toca molt bé, per exemple.
1: Sí, toca molt bé. No sé.
3: En 13 anys és difícil de reconèixer algo dels pares.
0: Que sempre estan ahí.
1: Sí.
0: I que vos acompanyen amunt i avall, no? De taxistes.
2: Sí.
0: És així. Doncs ara vos vaig a fer pensar un poc més... I recordeu-se d'algun concert que per a vosaltres va ser molt especial. Molt especial. Que estaguereu, eh? Que estaguereu, per exemple, que estaguera ton pare dirigint, o tocant, i estàveu els dos tocant. Perquè el que han sentit abans crec que també és en el mateix joc, allí en Borriana, el que elles estan tocant.
2: Sí, exacte.
0: És això, en el mateix joc. Aleshores, un certamen, per exemple, que anareu i guanyareu, en Salvador, jo que sé, algun... Tu en tens algun especial?
2: Jo tinc el 2002. El 2002 que em va pillar en plena oposició.
0: Sí.
2: I ese mateix dissabte jo tenia una de les
0: proves.
2: La
0: primera vegada que feien oposicions.
2: Exactament. No
0: tu saps que estava jo acabada de tindre les meves filles. Me sona.
2: Pues t'imagina't, Txelo donant-me sobres de vitamines i tot, perquè clar, jo estava ensaiant per la nit Santa Cecília,
0: sí.
2: Però estava fent les proves del conservatori.
0: Sí.
2: I recordo ese dissabte fer la prova de vespre a les 4.
0: Sí.
2: I després anar a la plaça de Bous, fer el certamen, i era tot molt, molt surrealista, o sigui, era tot molt... I sí,
0: tu de vegades no penses, jo com vaig fer això?
2: Sí,
0: la veritat. D'on treus que... l'energia per a fer això?
2: Sí.
0: No? Jo ho pense moltes vegades en coses, no?
3: Si ja és estressant.
0: A bo passat, eh?
2: Sí. Sí.
3: Si ja és estressant fer una oposició, imagina't presentar-te a un certamen en tants músics i fer una oposició i guanyar les dues coses.
2: Però gràcies a ella, perquè per lo nerviosa que la veus tu a ella... ahí te transmetia una tranquil·litat.
0: Qui dels dos, perquè això a mi m'agrada, qui dels dos dona més pau?
1: Ell.
0: Veus una qualitat que té?
1: Sí.
0: Que això és important. Però ahí te va donar ella.
2: Ella, en situacions
0: d'estrès... M'has fet recordar aquestes oposicions? És que m'has fet recordar.
2: És del 2012.
0: Clar que m'has recordat. I és veritat... Ara estic recordant que diuen Salvador té certament.
2: Sí.
0: Algo d'això. Em sona ara a mi. Recorda d'això.
3: De fet, el tribunal li va dir que tenia que estar en la plaça de Bous a la mateixa hora.
0: Arrea.
2: Sí.
3: Pues així torero.
0: Arrea. Aleshores, aquest concert per a tu és especial, diguem. Del 2002. O en tens algun altre?
3: Sí, és que ne va fer diversos.
0: Segur. És així. Tu en tens algun especial, Noa, que estàs ahí calladeta?
2: Ella no. Sí.
0: Dime.
1: Vaig tocar uno en l'orquestra de Santa Cecília, però va ser en 2020, no sé. Sí.
2: Oh, ah, bueno, com a solista.
0: Quina edat tenies? Sí. Quina edat tenies? 2020? Si té 13 anys, has dit?
1: Sí. No, no tinc 13, tinc 14. 14.
0: 14. D'igual, d'igual, d'igual.
3: Va fer-ne 15.
0: Espera, no, espera, estirem ara 6 anys enrere, tindries 9 anys.
1: No, pues entonces no. Al son, en 2022, 23...
2: 9 o 10 anys.
0: 9 o 10 anys tindria.
1: Sí, sí, sí.
0: Què vas tocar? Què vas tocar?
1: Ostres.
2: Romberg.
1: Sí.
2: Vas tocar Romberg en orquesta. Sí, sí.
0: Allí en la Santa Cecília de Cullera.
2: Sí, però calla. El primer certamen d'estos de Cullera que va tocar en la banda... mos feia passar el YouTube de la banda totes les dies, o sigui, lo de la banda tira molt, o no sí. Te va agradar, no, i se sí, potencia sí, el sonor
1: sí. A mi sempre m'encanta la banda.
0: Quin és el potencial que té Noa? Què és la qualitat que té Noa?
2: L'energia i després la capacitat de concentració quan se fica a tocar damunt de l'escenari, la mirada le canvia, o sigui, ella entra dins d'un túnel.
0: Eixa cosa és molt important.
2: I quan s'alça és com si haver estat en un altre lloc. S'alça i aplaudís. Què feu ahir? I això és
0: això molt... no ho pergues mai.
2: No.
0: Mira com te dic, no se perd. S'entra ahir i no se perd mai. És així, tu què creus?
3: Sí, guanya molt. La part mental, els músics no la treballem tant i el nàixer en ella és un avantatge.
0: Doncs, abans d'anar al suggeriment de la setmana que vas a dir-lo tu també, Salvador... Quina és la qualitat millor que té la teva dona? Va. Perquè anem a posar una obra d'una compositora, que és esta que escoltem. Quina és la seva millor qualitat?
2: La passada.
0: La paciència.
2: Tu pensa que...
0: És el millor que n'hi ha, la paciència.
2: Quan teix una idea o te poses a estudiar, te passes... Mira, jo porto esta setmana, per exemple, pues en el certamen. Ella no pregunta, Salva, hem trencat un poc les rutines o deixar a passejar,
0: sí,
2: veritat.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Entonces això te...
0: Mon pare deia, la paciència és la mare de la ciència. I és de veres!
3: A veure, jo l'admire moltíssim com a professional. Aleshores, com... El que fa a mi també és la meva professió, això ho entens millor.
0: Clar que sí, que s'entén millor. Bé, no se n'aneu, perquè anem a parlar d'una obra que es diu La llegenda de la Malinche, que ara escoltarem. I diguem el suggeriment de la setmana.

0: I seguim així, en fent banda, i anem a l'última part del programa, que és el suggeriment de la setmana, i anem a suggerir una obra de Salvador Sebastià. Estic així, continuen així en el programa, Txelo, la seva dona, continua la seva filla Noa, i la peça que escoltem ja, que l'escoltem ja de fons, l'entrada és... buah! És tremenda. La llegenda de la Malinche. Salvador, esta vesprada la dirigisses.
1: Sí, sí, sí.
0: I com va sorgir esta idea de compondre una llegenda que ve de Mèxic?
1: Sí, la veritat és que me va sorprendre molt, o sea, sempre m'ha agradat molt la història, entonces sabia que tota esta situació èpica de la conquesta de per part dels espanyols va ser tot gràcies pues, que els asteques tenien, no? Opressos a les tribus, i gràcies a esta dona pues, en poqueta gent, o sea, l'admiració que com en poqueta gent i pues, desgraciadament pues, el virus que se transmitia per l'aire i tal, i això va fer que quatre matats en quatre cavalls pues, feren, arribaren hasta la capital de Mèxic, i això pues, bueno, va ser una obra encàrrec per a la Diputació quan aquestes obres que se feien per a totes les províncies, per a la segona secció. I això pues, que va ser també, mira, acabada de néixer Iria, pues ahí no sé com en un ordenador portàtil la vaig fer, i bé, i...
0: Però la vas fer per a la Diputació de Castelló?
1: No, la van fer, però era l'obra obligada de segona secció per a totes les províncies.
0: Ah, el de l'autonòmic.
1: Sí, exactament, que anàvem a tots els jocs.
0: Sí, sí, sí.
1: I la veritat és que per cert, esta vesprà estrenarem l'edició de Tot per l'aire per a banda sinfònica.
0: És a dir, que si els nostres oients, ja que estàs dient, la volen aconseguir en Tot per l'aire, Sergio,
1: en Tot
0: la
1: per l'aire, hi ha una edició molt, molt, molt bona, molt bona, la veritat, estic molt, molt content.
0: I com va sorgir esta història, la coneixies o t'havies llegit un llibre?
1: Sí, com la coneixia, lo que passa és que és igual com el títol del llibre, la llegenda simplement és una cosa molt, molt innocent, no? de que pareixien com unes sirenes en un lago i que se van escapar i tal, però bueno, agarrava això com a títol de tota la sinfonia, com a excusa de fer, pues, des de que arriba Hernán Cortés, explota els barcos perquè ningú se tirara arrere,
0: sí.
1: Encontren a Fray Jerónimo d'Aguilar, per això n'hi ha també com un cant aixina renaixentista i tal, i res, pues això, en uns leitmotivs i tot, pues arribem a...
0: És una obra totalment descriptiva.
1: Sí. Que era una de les primeres obres, tinc que dir, meues, en les quals vaig ficar tècniques esteses, que en el 2004 jo te dic que era super, super raro, super raro, i avui en dia la veritat és... I sense, el llenguatge és neomodal, però en aquell moment n'hi havia coses que eren molt senzilles de fer, però la gent... dins de la banda no volien fer, o sigui, tots heu fet, però dins de la banda...
0: És que jo, des que transportar 2004, has dit?
1: Clar, golpejar la canya dels clarinets, tocar en la boquilla, fer slaps en la boquilla de les trompetes, tot això que...
0: Pues, que ara se fa, però sí, en aquella època series un innovador i dirien...
1: Sí.
0: Què vol, Salvador?
1: Bueno, sí. Però bueno, m'alegre moltíssim que ara ja... I tot això està superat.
0: Quina... De tota l'obra, quin és el fragment de l'obra que per a tu és especial o més emotiu? De tota l'obra. Perquè la Malinche és un personatge que en Mèxic uns l'adoren, però altres diuen que és traïdora.
1: Sí.
0: I això... plasmar-ho també és complicat.
1: Sí, la veritat és que és un poc complex, o sigui... ells no se poden llevar de la tradició de tot el barroc que hem deixat allí, igual que nosaltres no podem desvincular-nos de l'Imperi Romà.
0: Val?
1: Tots tenen raó i tots tenen això d'això. Jo ahir sí que vaig fer un poc l'estudi de la música precolombina, no? Tota la música d'ells, perquè ells, la seva música era instruments de vent, feix de funk, i era tot una mitologia, i percussió, tot molt, molt, molt a l'aire lliure. I si me, tornant a la teua pregunta, si hi ha un moment cap al final de l'obra,
0: sí,
1: on des d'una colina visualitzen la capital azteca, que bueno, allò era admirable, o sigui, uns, aquelles avenides que tenien i tal, i entonces ahí se mezcla tot, se mezclen tots els temes, tots els temes, i ahí és un moment preparador de la baixa espectacular.
0: Tot el que esteu escoltant, te podreu escoltar esta vesprada en el Mahamà a Bunyol, i Salvador Sebastià serà l'encarregat de dirigir l'artística de Bunyol. I estem escoltant esta peça. El nivell que té és de molta exigència.
1: Sí,
0: és un nivell ja...
1: Te'l demanen ells. Te'l demanen ells. O sigui, allà des de mesos enrere estan super, super enxufats. És un poble que viu les dues societats viuen molt, molt fortament la música. Jo, per mi, que la música lliu vertebra tot,
0: sí, sí,
1: al voltant,
0: sí, sí,
1: de les,
0: sí, sí,
1: dues societats. I el mano a mano, per a d'ells és un vincle de fraternitat de tot el poble, i clar, pues, volem fer-ho bé.
0: No l'havies dirigit mai?
1: Sí, el
0: nen. Ah, sí?
1: 2019.
0: En el 2019,
1: sí, sí, en el 2019 vaig tindre l'oportunitat de dirigir-los. Sí.
0: Sí, sí.
1: Ahí va ser un poc l'inici de la meva relació. Sí. Després me van demanar un encàrrec i vaig fer una obreta per al teatre, per a l'aniversari del teatre.
0: I te porten molta feina ser directora artística i inartística.
1: Bueno, ara començarem un poc ahí. Sí, sí, sí, sí.
0: La teva dona diu que sí, eh?
1: Sí.
0: Doncs estem escoltant La Leyenda de la Malinche, que la podreu escoltar esta vesprada a Bunyol, en el Mahamà, que és esta vesprada mateix. No sé a quina hora comença, però suposo que serà a les 8 de la vesprada. Jo tinc que estar, eh?
1: Després de sopar.
0: Ah, és més tard.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs esta vesprada es vegem.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo vos tinc que donar les gràcies de vindre les tres. La veritat, així, m'ho heu passat un ratet. Intente que siga agradable.
2: No, no, hem estat
0: una experiència agradable.
2: Moltes
0: gràcies. Bueno, esta vesprada es vegem, que vagi tot bé, i gràcies per haver vingut. Sí, sí, estem escoltant La Leyenda de la Malinche, del compositor i director Salvador Sebastià, que, com ja sabeu, he tingut el plaer de que està encara sí en l'estudi, ell i la seva família. Doncs, escoltant esta obra, posarem el punt i final del programa d'avui dissabte, dia de l'Assumpció, dia on són en molts pobles on festa. Així que gaudiu del dia de les festes, de la música, que gaudiu del sol, que gaudiu de la vida que ja és. Que me'n vaig, que jo esta nit estaré ahir en Bunyol, però demà a les 7 del matí torne a estar així. Així que passeu molt bon dia i fins demà.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
2: Vull deixar-me portar.
1: Posem l'accent en tu.
3: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de Fora de Cobertura en estiu.
4: Ja tenim l'estudi número 1 de Punt Ràdio, els senyors Jajajers. Jorge i Alexis, fort aplaudiment per ells.
5: Bravo.
6: Aplaudiment molt gran per ells. Són gent molt bona, molt bonica.
5: Vamos allà.
4: De categoria.
6: És el més guai, els Jajajers. Sí, sí, tot Alexis. Jorge és un poquet, no sé.
7: Sí, un poquet
4: avorrit, però
7: bueno.
4: Oye, vos digo una cosa. Ahir sou precedent de categoria en la gala dels IZ Awards que vau presentar vosaltres.
7: Awards.
4: Awards.
7: Awards.
4: Perdona, Jorge. Awards.
6: Bueno, va estar molt bé, sí. Molt de glamour, no?
4: Sí.
6: Estàveu vosaltres per ahir, de fet, ahir, donant-li més glamour encara.
4: Per aportar-lo, sí.
7: La gent vestida de gala, nosaltres en pajarita. Va estar bé. Allí en el umbracle.
4: Una roxa per ahir.
6: Correcte.
4: Com en grans ocasions.
6: Com en les ocasions.
4: I veus a tota aquesta gent que veus per ahir quan estàs passant Instagram abans de dormir, que dius...
6: Efectivament.
4: M'estic en de som, però estic així passant un reel més.
6: Estava inclús Nicky Jam. Bueno, era el doble de Nicky Jam.
5: Era el doble.
6: Però era clavat, o sigui...
4: Sí, no, totalment. Bueno, actuació musical, sí, això va ser un jaleo de port.
6: Va estar molt guai.
7: Sí, s'ho van passar bé.
6: Sí, que lo important sempre, passar bé.
4: Però que entre tots els influencers que hi havia per ahí, pues bueno, la presentació va córrer a càrrec vostre.
6: Correcte, sí.
7: Perquè nosaltres fem de tot. Nosaltres presentem, dinamicem, fem col·laboracions, o el que vulgueu, no?
4: Recaos, també, no?
7: Tarro, bé, clar. Venim a la ràdio, fem recaos, jo què sé, si n'hi ha alguna dona al poble que té problemes per anar a pel pa,
4: pues el Jajajers. Fa ser regalo d'anar a pel pa i ja està. Paelles, no? Feu paelles?
7: Fem paelles.
6: I sobretot Jorge, sí. Jo, lo de cuinar... Jo criticar, sí. Cuinar paelles ja...
7: Alexis les menja, jo li dic, a veure, prova de sal. Això és molt important.
4: Clar. Tu eres el que està al costat, no?
6: Jo, sí, correcte. Sóc el cunyat i ese pesat que diu...
4: El que es preocupa de que no li falte...
6: Correcte.
4: En l'altra mà, res al cuiner.
6: Ah, bueno, el subministrador també. Sí,
4: és fonamental.
6: No,
4: jo vull trencar una llança pel rol del subministrador,
6: efectivament. No, és la figura més important, sense dubte.
4: Sí, perquè si no, el cuiner, si li és mal, no té que tirar-li la culpa, tampoc.
6: Correcte.
7: Completament. El cuiner no n'hi ha que deixar-lo a soles mai.
6: Home.
7: Té que haver aquesta persona que puga abastir el cuiner del quinte de cervesa, d'una casalla, i a més saber mesurar, és a dir, que tampoc és bufe, perquè si no...
4: Sempre sense alcohol, per supost, sense alcohol.
6: Sí, casalla sense alcohol.
4: Saludem als xiquets que ens estan escoltant des de casa. Home, tot, no?
6: No, sempre controlat, i sí, millor si és aigua, però sí.
4: Anem a parlar d'altra cosa, val? Lo que siga sense chorizo, la paella, val? Sempre
7: sense chorizo. Lo que siga, però sobretot sense chorizo.
4: Heu fet del claim no more chorizo in the paella, heu fet del claim un art.
6: Estem pensant, sí. No sé si dir-ho, que no ho han registrat, igual no hem de registrar-ho,
4: No,
6: de
4: fet,
7: home, digues. Ja fa temps van veure camisetes...
6: I, en Amazon, sí, no more chorizo in the paella. Era tal paella.
7: Qual el no more chorizo,
6: bien.
7: Pues mira, clar, no tenim.
6: Clar.
7: I ara ho estàs desvelant.
6: Ja, pues mira, ara ja sí que hem d'anar.
5: Ara ja
6: hem d'anar.
4: Molt bé, si algú està en casa pensant de registrar-ho, que tinga el detall de parlar amb ells i ficar-lo al 50%.
6: Almenys.
4: El detall. Bueno, però vosaltres, a banda de fer humor i de fer... les vostres redes socials tiren fum, evidentment, amb més de 100.000 seguidors. Bueno, en Instagram podríem parlar també de TikTok i d'altres redes socials. Però, a banda d'això, pues, també feu música, etcètera.
7: No? Sí, també, mira, és de veres, també fem música.
6: Ara que qualsevol cosa que digues, t'anem a dir que sí.
7: No m'ho donis idees, no, és de veres que nosaltres hem fet cançonetes.
6: Hem fet cançons, sí.
7: I estàvem pensant ara, justament abans d'entrar en directe, tenim que fer una cançó del No More Chorizo.
6: Estem preparant una cançó que va ser un hit tecno sobre No More Chorizo. Això estem desvelant-lo així, fora de cobertura. No,
4: en primícia. En primícia.
6: En primícia total, sí.
4: No en exclusiva, perquè que això mereix que tots els mitjans se facin eco, però en primícia.
6: Sí, sí, va
4: no,
6: fer una
4: per cançó. Per ahir, per tu, m'ho donat una tonaeta abans.
7: Sí.
6: Fer
7: la versió de Annie Lennox. No more chorizo. Podria ser.
8: Tin, tin, tin.
7: Perquè és de veres...
6: Mola.
7: És de veres que l'estem preparant, però de moment és només una idea.
6: No, però anem a fer-ho, anem a fer-ho. I sí, sí, el que comentava és que a banda de les xarxes, contingut de les xarxes, també tenim un show de teatre, que el 24 d'octubre, este divendres que ve, anem a fer un poquet de promo, si mos permetixes.
4: No. Pues s'han portat per això, home.
6: Que bona gent. Pues sí, divendres que ve, 24 d'octubre, anem a fer un show a Teatre La Placeta, a les 10 de la nit. Un show molt divertit,
7: el nostre show Disfrutopia és la tercera vegada ja que anem
6: al
7: teatre, que està molt bé el teatre.
6: És un molt bon teatre i un molt bon show, que anem a dir nosaltres, sí.
7: Que claro, que anem a dir. No, la gent s'ho passa bé.
4: Sobretot la part d'Alexis, no?
6: Sobretot la part d'Alexis.
7: Sobretot la seva. La gent s'ho passa bé, això podem dir-ho.
6: Se ho passa bé i sí. Bueno, i estem repetint, o sigui que la gent li agrada.
7: S'ho passen bé o són tots uns farsans que després venen a dir-nos està molt bé, m'ho passa molt bé. Pues, jo què sé.
4: I quan es giren dieu hipòcrites.
7: No, però sí. Fa la sensació.
6: Bueno, la sensació que això passen bé.
4: L'humor com a forma de viure i com a teràpia és
7: una meravella.
6: Sí, sí, nosaltres ho estem aplicant a la vida, sí. Claro. El ser idiotes en la vida.
7: El no prendre les coses massa seriosament,
6: això és,
7: no?
6: Això és.
7: I bueno, sí, l'humor, la veritat és que t'apanya i a més també ens ho diuen els fans, els seguidors, no? El acabar veient algo, no? Un dia d'estos que tens... Qui no li ha passat, no? Veure un TikTok d'un gatet que te fa riure i dius, mira, estava mal i ara de repente ja me trobo un poc millor.
4: És cert.
7: I nosaltres, pues bueno, fem humor pues, de lo que podem, de lo que sabem, i jo crec que ahí també aportem algo bonico, Alexis.
6: Ai, que bé que me parles, tu.
4: Vas veure l'altre dia un reel vostre que era... hi havia un italià que agarrava i buidava una botella de sangria.
6: Ah, correcte, sí. Bueno,
7: sí,
6: els italians de Lionfield, que això són superfamosos allà en Itàlia,
7: sí,
6: mos van replicar, nosaltres vam fer una... Bueno, és que, clar, ve de... Mos va arribar una paella feta per uns italians, un guanyador de Masterchef Itàlia va fer una paella que diga la vera paella valenciana, i li tirava, bueno, sí, chorizo, marisc, de tot.
7: Sí, sí.
6: Nosaltres vam fer la reacció, i vam fer la vera pizza italiana, que li van tirar, evidentment, pinya per la pell,
7: sí, i al final,
4: vale,
7: i al final li tirem inclús coets i la rebentem i de tot.
4: Fem una mascleta i... Nutella, però...
7: De tot. Ese vídeo, bueno, trenquem espaguetis, vam fer...
4: Tot.
7: I li va arribar, se va viralitzar el vídeo, li va arribar...
6: A ells, als italians estos.
7: I, clar, a ells es va arribar... I després, continua contant tot tu.
6: Sí, esta reacció va arribar a altres italians, no al guanyador de Masterchef Italia, sinó a altres italians que són superfamosos allí.
7: Són ells, de fet, els que...
6: Els inspiradors nostres.
7: De fer aquesta reacció a la gastronomia que se suposa que trenca, en el seu cas, els cànons italians, pues nosaltres li vam pegar la volta. Mira, estos són italians, pues mos acabeu de tocar una cosa com és la paella, pues anem a fer aquesta resposta, no?
6: Total, que ells mos van respondre tirant sangria, que ja veus, o sigui, sangria... Què van fer? Congelar-la? Congelar la sangria?
4: Sí,
6: que dius,
4: però vaig entendre que ho fem com responem a una ofensa, en una ofensa major, no?
6: Sí, però que... congelant la sangria?
4: Me va pareixer absurd.
6: Ahí, mal.
7: Esa és la resposta, no?
6: Nosaltres li van tornar a respondre... agafant un espresso italià
7: i tirant-li
6: sucre,
7: polades de sucre.
4: Sí, però polades de sucre, però en una tranquil·litat.
6: Sí,
4: De fet, ahí estava davant, ahí tenint davant l'espresso i menjant-lo un poquet en tota la parsimònia i tranquil·litat del món.
6: Sí, sí.
4: I en acabant un sobret de sucre.
6: També en el got, sí.
4: Tranquil·lament tirant-lo i en acabant pues, un altre, però en tota la tranquil·litat.
6: Sí, sí, sí.
4: Resultat, 30 quilos de sucre en una tasseta d'espresso.
6: Bueno, mos ho va cobrar. Va manar un xino a fer el cafè i li van demanar tant sobre de sucre, bueno, que mos ho va cobrar.
7: El cafè te costa ara, no sé què mos diria, 6 euros.
6: Va dir, més els sobres de sucre, pues sí, claro. Ixa és la intrahistòria de... Estem esperant a veure si mos contesten una altra vegada els italians i podem ahí continuar.
4: Per favor, contesteu.
6: Sí.
4: Per favor, italians, contesteu.
7: I entrem en un bucle infinit que és molt divertit. No? Sí.
4: De veritat, que això... Clar, és que així ja pareix que sigui una sèrie de capítols que estem ja esperant.
6: Sí, no?
4: Esperant el pròxim. Mare meva, hi ha algun tema que digueu, així no entrem?
6: Bueno...
7: Home, intentem no clavar-nos en política. Sí. Intentem, que tampoc tenim nosaltres línies roges, no?
6: Però... No tenim, però és veritat que no mos dona... No mos avellix.
4: A veure, tot en humor se pot. Ahir, per exemple...
7: Sí,
4: quan,
7: tot, sí, claro.
4: Quan
6: dels sobres.
4: Sí, lo de això. Va ser genial.
7: Claro, bueno, sí que és de veres que en shows... Sí que, perquè,
6: en shows molt banyem més.
7: Però, clar, no estem pensant com que siga política, estem parlant d'actualitat, de... Jo que sé.
6: Sí.
4: La broma de sobres ahir, per aquí estigui dient què passa en els sobres, no? Que segur que hi ha algú per ahí. Bueno, pues pues tenien que obrir els sobres dels guanyadors dels IZ Awards.
7: Awards.
4: Ho diu Jorge?
7: Molt bé, sí, estem millorant.
4: Molt bé. I això diu Alexis, bueno, hem estat formant-nos, no?
6: Exacte, perquè tenien que obrir 20 sobres de 20 guanyadors, entonces si van dir això, que hem estat tota la setmana formant-nos amb el millor,
7: amb un influencer valencià,
6: amb el que més sap d'això, Ábalos.
7: Un tal Ábalos. Sí,
6: va,
7: sí,
6: i va estar bé.
7: Són conyetes, així, que mos surten en el moment. No, això està en el guió.
6: Sí, no, està en el guió, sí.
4: I això està en el guió?
6: Estava en el guió.
4: Està preparat.
6: Està sí, preparat.
4: No, molt bona, eh? Va quedar
6: sí.
4: molt...
6: Sí, sí. Va quedar natural. Molt
4: ara que sap que està sí, preparat ja no, però ara ja l'han destapat. No, pues ara, bueno. Faltaria més, però bueno, que com dic, tot en humor, al final ningú té que prendre les coses com a...
7: No, totalment d'acord.
6: Fonamental.
7: Sí, l'humor té que ser cap a tots els costats, nosaltres pensem, però ja t'he dit que... Mos sentim còmodes en l'humor blanc, però sí que és deberes, fem molt d'humor, d'identitat, de gastronomia en les xarxes, és deberes que quan és show en directe la cosa canvia un poc. S'ha de ser un poquet més àcid.
4: Sí, deixant lloc també a la improvisació.
7: Sí, sí, bueno. Cada vegada més. Perquè...
4: Si el de la fila 3 porta un gorro que tal, i se pilla, no?
6: I se pilla, claro. Segurament. I si hi ha algun madrileño, també pilla.
7: Sí, si hi ha algú que vol... No? D'estos que es
6: però amb carinyo, amb carinyo.
7: Que es comencen a cridar coses i a dir, pues, dius, vine cap ací, què vols, boicot? Echar-me's el show, pues fes-lo tu. Vols tu tindre protagonisme?
6: No, per explicar un poquet més del show, ara que dius lo de la improvisació, sí que és veritat que nosaltres fem una cosa en el show que és que deixem uns cartonets en les butaques.
7: Correcte.
6: Claro. Segurament. I si hi ha algun madrileño, també pilla.
7: Sí, si hi ha algú que vol... No? D'estos que es
6: però amb carinyo, amb carinyo.
7: Que es comencen a cridar coses i a dir, pues, dius, vine cap ací, què vols? Boicot, echar-me's el show, pues, fes-lo tu. Vols tu tindre protagonisme?
6: No, per explicar un poquet més del show, ara que dius lo de la improvisació, sí que és veritat que...

0: han portat al teatre i la gent posa ahí les coses que li donen ràbia i després mos les ensenyen
1: i les comentem.
0: Les comentem i ahí i això s'està al final s'està està fent-se amb el show, això, perquè en principi hi havia més guió, però ens hem donat compte que això la gent se divertix molt.
1: Sí, que la gent sí, participa, vol participar molt i al final pues, jo crec que ara ja quasi la meitat del show és aquesta participació de la gent, que al final això no tenim més remei que sigui improvisat.
0: I just esta setmana hem començat altre show que es diu La Crema, que és un show un poc més xicoté, no porten la xaranga, no és en teatres, és en un... en una sala on se pot sopar i tal.
1: És en el cim de Benimaclet.
0: Exacte.
1: I això sí que és tot improvisat.
0: Tot improvisat.
1: És tot cartons. Ixe, tot ixe concepte
0: de desfogar-nos.
1: Dels cartons. I ho vam fer per primera vegada l'altre dia, el dimecres, i va funcionar molt bé.
2: I si vos trobem en un show de... no sé, en un teatre que tots són pan sin sal, què fem?
0: Bueno, això passa. Això passa. Pot passar.
1: Normalment en la placeta no, la placeta ve molt bona gent.
0: Sí.
1: Però... per
2: el que vaig a la placeta és bona gent.
0: Correcte,
2: que,
0: segur.
2: Que sàpiga tot el món que si algú no té clar si tal i se vol manifestar i proclamar com a bona gent ha d'anar a la placeta.
0: A bona jajajers, correcte.
1: A més, la placeta, si vens en temps, doncs pues allí n'hi ha... te donen
0: cerveseta,
1: roses, com si anaves al cine, però en el teatre. Està guai. No, però sí que ens ha passat, en sobretot en...
2: Molesta prou, no? Lo del, el que està menjant roses, vos claveu en ell, no?
1: No, nosaltres és que fem un poquet del teatre, és un poquet de saps...
0: Hi ha molt de soroll, hi ha una xaranga, en directe, o sigui que imagina't, sí.
1: Té un poquet de burrera i...
0: sí. Repartint casalla...
2: Sí, no? Sense alcohol.
0: Sense alcohol, sempre, perdó, sí.
1: Ahí portem la sense alcohol, sí. Sí. No, de fet, és de veres que nosaltres fem allà un tutorial... Bueno, tindria que desvelar-ho.
0: No, pots contar, però poquet, crea hype.
1: No, dic res.
0: Crea expectació.
1: No sé si el divendres el farem, però bueno, ja ho dic ja, no?
2: Sí. Ara ja que t'has mullat...
1: Claro, nosaltres fem ahí el tutorial de la casa ja, pues la botella no porta casa ja.
0: Porta aigua.
1: Por esa aigua.
0: Home, perquè si no, claro.
3: És importante.
2: Espere. Quin és el moment més surrealista que heu viscut en l'escenari?
1: Bona pregunta, no ho sé.
0: Ostres, la primera vegada que ens pregunten és...
1: Ah, no, sí que t'he de dir. Bueno, podria ser el de la Pobla.
2: Heu viscut algun moment normal en l'escenari, volia dir?
0: No, però sí, per exemple, jo me'n recordo en un show un andalús... Sí, bueno, que te recordes que va donar molt de xoc i
1: va donar molt, no, però jo te vaig a dir
0: el igual anava un poc bufat.
1: El que sí, claro, que el van això que
0: el van butxar,
1: això que el puges, sí. I aquí donava molt de xoc i si el show dura 80 minuts, pues va ser quasi 2 hores per culpa d'este home, però també va ser culpa nostra perquè nosaltres pues com ens donava molt de xoc.
0: Sí, la gent s'estava riguent molt i tal.
1: La gent se ria, tu quan veus que la gent se riu dius, bueno, pues jo tiré per ahí. Al final, això és en directe, però dius lo que te respon el públic, pues tu vas per ahí. Però no sé si te'n recordes en la Pobla.
0: Sí.
1: Van haver dos que també estaven de la casa ja sense alcohol.
0: Sí.
1: Estaven, que van pujar en un moment donat i em van dir, bueno, és que no pareu, pujeu així. Van pujar a quina mala hora.
0: Sí.
1: A quina mala hora, perquè això era ja ingovernable. I nosaltres què vam fer? Bueno... és que no m'ho feu cas, o sigui, ho feu en el show, mos van baixar de l'escenari i ells van continuar. Nosaltres no vam acabar mai, ells ja estaven ahí fent el seu show, la gent...
0: Per aclarir que no som uns... que som professionals, i per aclarir això, el tema és... va ser un dels primers shows.
1: Ah, som professionals, nosaltres?
0: Bueno, professionals del mamarratxeo. Vam anar a un show en una... era un...
1: una urbanització.
0: Una urbanització de xalets.
1: Que la Pobla té com 14 urbanitzacions, doncs una d'eixes.
0: Que res, que el show, bueno, vam fer tot el show, va vindre gent que sí que estava connectada, però altra gent que estava veient i tal, i al final del show...
1: No, però
0: com estava
1: dos.
0: Fent molt de soroll, sí,
1: eren dos.
0: Com van fer molt de soroll, es van pujar i tal, i ja era el final, i bueno, i se van fer amb l'escenari.
1: La realitat és que el final nostre no el van fer, perquè el van fer ells.
0: El closing va ser d'ells.
1: Que van estar mitja hora ahí i ja van dir, bueno, no sé, nosaltres no ens n'anem, no sé. Però bueno,
0: coses que passen.
4: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador. Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: hauria de ser un conte d'una altra manera.
1: Quasi res porta al diari, atenció, eh? Atenció.
0: És una afirmació rotunda.
1: Sí. Jo crec que no som conscients de lo que tants valencians han marcat l'història del món.
0: Sí, sí. Està mal que nosaltres ho digam, no?
1: Però és la veritat. Vull dir, sí, sí. Històricament, el Regne de València va ser una potència mundial en moltes coses i, bueno, però mostra un botó.
0: Lluís de Sant Àngel. Lluís de Sant Àngel neix que en la ciutat de València cap a 1435. Hi ha algun dubte, hi ha hagut altres teories que diuen que si no era València, ja sabeu que en aquestes coses pues, sempre té que aparèixer el debat. Ell mateix ho diu en un dels seus escrits, que era natural de la ciutat de València, per tant no tenim que dubtar de la seva paraula. I ja venia de bona família. Son pare ja era una persona molt potenta dins del Regne de València. Hem de pensar que en el segle XV, com tu has dit, el Regne de València és una potència mercantil, domina el comerç en la mar Mediterrània. La ciutat de València cap a final del segle XV se converteix en la ciutat amb més població de tota la península ibèrica, vora 75.000 habitants. I en aquest context, Lluís de Sant Àngel, pues, ja des de jovenet, pues, seguint els passos de son pare, se dedica a fer aquest tipus de negocis. Ell primer se dedica a la importació de cereals, que és una activitat comercial molt, molt important, i va escalant socialment fins que el rei Joan II, en 1475, el nomena receptor de rendes del patrimoni real. Ell se dedica a controlar, a gestionar el comerç en els genovesos, i ahí ja ve pues, un primer detall interessant a tindre en compte. I ja en Fernando el Catòlic, en 1479, el nomenen, li donen una alcaldia de la Seca, que és la Casa de la Moneda de València. València cunyava la seva pròpia moneda i ell, d'alguna manera, és, a partir d'aquest moment, el responsable de gestionar aquesta producció. És com si el nomenaren ara el president del Banc d'Espanya o del Banc Central Europeu. I només dos anys més tard el nomenen escrivà de ració. És la persona, anem a dir, el tesorer del rei, el que controla el patrimoni real, el que entra, el que eix, dins de lo que se maneja en la casa real. Ella, a més, tenia tres negocis, portava l'arrendament de les salines de la Mata, al sud del Regne de València, que eren propietat de la corona, però que d'alguna manera pues, donaven un rendiment i ell estava ahí clavat, i també comerciava en el sucre, se dedicava a la sal i al sucre, que eren dos matèries de principal importància en aquell moment.
1: I fonamentalment, si me permets, la sal, de la que es deia que no es podia negar a ningú. Ni aigua ni sal.
0: El sucre era, ja era més prescindible, no?
1: Però molt...
0: Però en Ganeixina no se sap molt. Ara, evidentment, no, en València no mos sona que se cultiva el canyamel, que és la canya de sucre, d'on se trea el sucre. N'hi ha altres llocs del món on se du a terme aquest cultiu. Però en aquella època era un dels cultius més importants en el Regne de València. I bon, en aquest context, pues, coneix a Cristòfol Colón. Cristòfol Colón, hi ha moltes teories, no parlarem sobre ell en aquest moment, però des de 1486, com a mínim, Sant Àngel i Colón tenen certa amistat. Tenen contacte, Colón és una persona que també se maneja molt per tota Europa, està implicat en tot el tema del comerç marítim, i ha plegat Giner de 1492 quan Colón intenta convèncer als reis catòlics del seu projecte. Ell diu que la Terra es redona, que se pot aplegar a les Índies al revés de com se solia aplegar habitualment.
1: Estem locos o com estem, no?
0: Exactament. I els reis catòlics pues, no li compren l'invent. I ell pues, li conta a Sant Àngel que està pensant en anar-se'n a parlar en el rei de França, a veure si són els francesos, és que li paguen la expedició. Sant Àngel s'alarma, té plena confiança en el que li planteja Colón i va a parlar en la reina Isabel per a que se repensara la decisió. I, és més, ell s'ofereix a finançar íntegrament el projecte perquè, entre altres problemes, pues no hi havia diners. En aquell moment, Castella estava acabant de conquistar el Regne de Granada, tenia molts gastos, Aragó tenia la seva marxa pròpia, la corona d'Aragó, en la que estava el Regne de València. Total, que al final convenç a la reina Isabel i Lluís de Sant Àngel aportarà de la seva fortuna personal 1.140.000 maravedins per a pagar l'expedició de les tres carabeles de la Santa Maria, la Pinta i la Niña que descobrirà en Amèrica.
1: Òscar, en euros.
0: Ja sabia jo que m'anaves a fer la pregunta. Ah, bueno, hi ha molt de dubte.
1: Podríem treure una equivalència?
0: En l'equivalència. Si investiguem una miqueta, hi ha equivalències de lo més diverses. Una de les que més m'ha convençut, encara que no del tot, era fent una equivalència en el que se podia comprar en un maravedí en el segle XV. I segons aquesta equivalència, un maravedí...
1: Tenint en compte que ha pujat l'IPC...
0: Exacte. Què valia comprar, jo què sé... mig quilo de taronxes, no?, en el segle XV. Pues, diuen que un maravedí serien 20 cèntims. En el qual tampoc és tant, perquè eixirien a uns 300.000 euros aproximadament, que són pocs diners. Però, si els maravedins es transformem a ducats, que serien 16.000 ducats, i això sí que tenia una equivalència més clara en l'or, perquè el ducat era una moneda que pesava uns grams d'or, serien 3.136.000 euros, que això ja pot quadrar una miqueta més. Encara que no són molts diners per lo que se gasten ara en certes coses.
1: Anem a veure, quan dura el viatge?
0: Pues dura prou, com a que torna en 1493.
1: Tots aquests jornals...
0: Exacte.
1: Durant tant de temps, jo crec que 3 milions no fas el viatge.
0: Bueno, en aquella època la mà d'obra era molt barata.
1: Sabore, sí. Però, clar...
0: no hi havia salari mínim interprofessional.
1: L'equivalència un dia tenien que treure-la de tota manera. Que si se n'anaren a un resort, pues és distint, perquè va el todo incluido, no? La pulsera
0: sí,
1: i tal.
0: Sí, sí, correcte.
1: Però no és el cas, no?
0: No, no va ser el cas. Bueno, la qüestió és que el 12 d'octubre de 1492, Colón xafà terra que posteriorment se diria americana, perquè en aquella època ell estava convençut que estava plegant a les Índies. Torna Cristòfol Colón... I el primer que fa és escriure, de fet, les comença a escriure quan va en la seva caravela, una carta a Lluís de Sant'Àngel. I el que es diu, encara que també hi ha polèmica en aquest tema, és que el primer que li conta el que ha vist en aquesta expedició és a Lluís de Sant'Àngel. Després li ho contarà també als reis, li ho comentarà a altres persones. I aquesta carta, o una còpia pràcticament original d'aquesta carta, se conserva en l'arxiu de Simancas i és el primer testimoni d'aquest viatge de Cristòfol Colón. Li poguen tornar els diners a l'any següent en rendes castellanes, el gratificaren, el nomenaren conseller real. Tingué alguns problemetes, perquè no ho havíem dit, però ell era de família de judeus conversos, el seu iaio era judeu, se convertia al cristianisme, però això ja sabeu, pues, que en aquella època estava prou mal vist. El denuncià a la Inquisició en 1497, però com és de pensar, el rei el defengué i, a més, pues, bueno, determinaren que se li donaria un privilegi que determinava el seu estatut de purea de sang, perquè l'Inquisició ja no el poguera furgar més en temes de la seva ascendència.
1: De veritat.
0: Que així ja funcionava l'assumpte. La qüestió és que Lluís de Sant'Àngel queda per a la història, morí en 1498 en Alcalá de Henares, i a partir d'ahí, curiosament, aquest descobriment d'Amèrica per als valencians no mos acaba de caure massa bé, perquè el que feu és bascular el comerç internacional de la mar Mediterrània a l'oceà Atlàntic i Amèrica, en el qual València es comença a partir d'aquest moment una lenta decadència, perquè Isabel la Catòlica, que se guarda molt de deixar clar que la conquista d'Amèrica era per a Castella, monopolitza el comerç en Amèrica a través de Sevilla. En el qual, si bé els valencians tingueren certa participació en Amèrica, i parlarem, pues, potser en algun programa posterior d'algun altre valencià que destaca en aquest procés de conquista, de descobriment i de conquista d'Amèrica, però va ser un valencià el que propicià que d'alguna manera així, pues, als mercaders se'ls acabara una miqueta la faena, perquè hi havia altres rutes comercials més interessants i que donaven més rèdit. Però la història queda que Lluís de Sant'Àngel és qui va finançar aquesta expedició i que, a més, que aquesta expedició se farà en nom de la reina de Castella, d'Isabel de Castella, en la qual cosa, pues, bueno, ha determinat, pues, que, entre altres coses, en la major part de lo que avui és Amèrica, el castellà siga la llengua més estesa.
1: De la valenciana de Cristóbal Colom ja parlarem
0: un altre dia.
1: En altre moment.
2: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Unes pindolentes d'història de València ens va regalar Òscar Rueda. Veritat, Òscar?
1: Efectivament, com cada diumenge.
0: I anem a parlar d'un personatge tan important com Lluís de Santàngel.
1: Home, tan important com a que si ell no haguera participat en el que ara anem a contar, pues, igual, la història de la humanitat

Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

0: punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
3: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
4: A la mar, senyores...
5: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
6: Sonem l'espai musical sense pauses de la ràdio d'A Punt.

0: Sonem, viu la música en la ràdio de Punt.
1: Una història com qualsevol altra. No escollirem, però és la nostra. Cadascú amb la seva sort i desgràcia. Cadascú amb la seva mort i existència. Entre l'herba està tota la pedra, caos. He nascut sense cap pàgina en blanc esclau. Estes versos són la punta de llança. Del foc naix l'escena.

0: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.

0: Son 90 perquè no li ha donat la gana a l'àrbitre del Sevilla Rayo, no és per altra cosa. Bona nit a tots i a totes. Així estem en el 90 minuts, que es diu aixina dure 100 o dure 50, en el punt a punt en els nostres convidats d'avui. No res, és dir hola, publicitat, saludem els convidats i comencem. A saco.
1: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: Punt a punt.
1: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
8: Ven a Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.

0: a peu de carrer, amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio, de tu a tu. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
2: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Fem Banda. I encara que estem en ple mes d'agost i fa molta calor, nosaltres, com cada cap de setmana, estem així per intentar que comenceu millor el dia, encara que és matinet. Però si així ho a passejar, es poseu Fent Banda i escolteu música molt bona. Sabíeu que el 16 d'agost és una data assenyalada en la història de la música, tant pels naixements com per les defuncions de figures que han deixat una empremta profunda en diferents gèneres musicals? En esta jornada es commemora el naixement de la compositora mexicana Maria Grever l'any 1885. No sabeu qui és? Autora de Júrame, Júrame, o Yo que sé, o Cuando vuelvo a tu lado. També va néixer este dia, en 1929, el pianista i compositor de jazz Bill Evans, considerat una de les figures més influents de la història del jazz modern gràcies al seu estil innovador i a la seva contribució al format de trio. Pel que fa a les defuncions, el 16 d'agost recorda la desaparició de la compositora renaixentista francesa Loisette Comperre en 1518. Segles més tard, en 1938 moria Robert Johnson, llegendari guitarrista i compositor de blues del Delta, la influència del qual seria decisiva en el desenvolupament del blues i del rock. I finalment, en 1977, el món de la música va perdre un músic dels grans, Elvis Presley, conegut universalment com el rei del rock and roll i una de les figures més destacades de la cultura popular del segle XX. Així que el 16 d'agost reuneix el record de grans creadors i intèrprets que des d'estils tan diversos com el renaixement, el blues, el jazz o el rock han contribuït de manera decisiva a enriquir el patrimoni musical universal. A més, en el nostre programa d'avui també volem retre homenatge al mestre tinyentí José María Ferrero Pastor, una de les figures més rellevants de la música festera valenciana. Enguany es commemora el centenari del seu naixement, una efemèride que es brinda una magnífica oportunitat per recordar i reivindicar el seu llegat musical. Autor d'obres imprescindibles del repertori fester, José María Ferrero Pastor va contribuir decisivament a engrandir la música de moros i cristians, deixant una petjada inesborrable que continua viva en cada interpretació de les seues composicions. Així que començaré el programa escoltant el concert, escoltareu el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. I el concert que aneu a escoltar està íntegrament format per obres del mestre José María Ferrero Pastor. Després continuarem en la secció Avui en qui parlem i tindrem el gust d'entrevistar a Pilar Ferrero Silvaje, filla del mestre Ferrero, i és l'encarregada de dirigir este dijous que ve la marxa Moro Chimo, que dona pas a les festes d'Ontinyent. Després seguirem en el suggeriment de la setmana, que vindrà de la mà de Daniel Ferrero Silvaje, un altre fill del mestre. I ja després del butlletí informatiu, seguirem amb el rebost de la banda i parlarem de la societat musical de Penàguila. I acabarem amb l'agenda musical. Així que comencem Fent Banda i vinga, aneu despertant-se.

Com he dit abans, el concert que aneu a escoltar són tot obres del mestre José María Ferrer. La primera peça que aneu a escoltar és un pasdoble anomenat Reina de Fiestas. Després es va ficar Reina de Fiestas 1960. Este pasdoble va ser compost l'any 1960 i dedicat a Maria Amor Tortosa, que va ser la primera regina de festes de la història de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. La importància d'esta composició va molt més enllà de la seva qualitat musical. Durant més de 30 anys, des de 1960 fins 1991, el pasdoble va ser la música, el pasdoble que s'escoltava, que acompanyava oficialment les regines de festes i les seues corts d'honor en els principals actes festers, especialment en les desfilades i entrades. D'esta manera, l'obra es va convertir en una autèntica banda sonora d'una etapa molt significativa de la festa ontinyentina. Musicalment, es tracta d'un pasdoble elegant, solemne i alhora brillant, escrit per realçar la majestuositat i el protocol que envolta la figura de la regina de festes. Doncs anem a escoltar Reina de Fiestas 1960.

Este pas doble que acabem d'escoltar és una mostra del talent que tenia el mestre Ferrero per a crear melodies memorables i de força, de gran força emotiva. Característiques que també podem trobar en altres pas dobles seus, com per exemple Daniel Juan, El Nostre o Brises del Clariano. Acabem d'escoltar el pas doble Reina de Fiestas 1960. I continuem escoltant la primera marxa cristiana que va compondre el mestre Ferrero, Bonus Christianus, composta l'any 1966. Està dedicada a Antonio Cambra, destacat fester ontinyentí i president de la Societat de Festers d'Ontinyent entre 1961 i 1963. La peça va obtindre el segon premi en el tercer Festival de Música Festera d'Alcoi. Després del certamen, Ferrero la va revisar i va adaptar per a fer-la més adequada a la desfilada, fent que este fet va contribuir decisivament al seu èxit posterior. La importància de Bonus Christianus radica en que és considerada una de les marxes cristianes que van ajudar a consolidar este gènere musical durant la dècada dels 60. Diversos estudis sobre la música festera la situen entre les obres pioneres que van definir el model de marxa cristiana moderna, juntament amb composicions d'altres autors de referència. Doncs anem a escoltar esta primera marxa cristiana, Bonus Christianus.

Des del punt de vista musical, Bonus Christianus destaca pel seu caràcter èpic i solemne. Ferrero incorpora un protagonisme especial dels metalls, especialment les trompes, instrument que hi tocava, i utilitza fanfarris que evoquen l'ambient cavalleresc i heroi propi de les comparses cristianes. I continuem este concert, però ara anem a escoltar una marxa mora, la seva primera marxa mora, Mozàrab o Mozàrabe Revert. La marxa mora Mozàrabe Revert és una de les primeres composicions festeres de José María Ferrero Pastor. Va ser escrita l'any 1951, quan el mestre ontinyentí encara es trobava en els inicis de la seva trajectòria creativa. I forma part del grup d'obres que van contribuir a definir el seu estil personal dins de la música de moros i cristians. El títol fa referència a la família Revert, un cognom molt vinculat a Ontinyent i al món fester local. Com moltes de les primeres marxes de Ferrero, l'obra està concebuda per a la desfilada mora i ja deixa entreveure alguns dels trets que més tard caracteritzen composicions de major projecció com, per exemple, Marrakech, el Càbila o la universal marxa Chimo. Una instrumentació cuidada, un paper destacat dels metalls i una marcada evocació oriental. Així que anem a escoltar ja la primera marxa mora del mestre José María Ferrero, Mozárabe Revert.

La veritat, vos he de dir que jo desconeixia esta marxa Moro i m'ha agradat. Tot i que no ha assolit la popularitat d'altres títols del seu catàleg, Mozárabe Revert té un gran valor històric perquè permet conèixer l'evolució musical del compositor i entendre els seus primers passos en la renovació de la marxa Moro. I seguim este concert i anem a escoltar un altre pas doble del mestre, l'últim que va compondre, Maria Ortega. El pas doble Maria Ortega va ser l'última composició escrita l'any 1987, el mateix any de la seva mort, i està dedicada a Maria Ortega, fallera major infantil de la falla Menéndez Pelayo a l'Avinguda Catalunya, ací a València. Doncs anem a escoltar este pas doble faller Maria Ortega.

Escoltant este pas doble, Maria Ortega, jo crec que heu escoltat el caràcter del pas doble faller. Un bon pas doble i molt poc interpretat. Així que heu escoltat un pas doble que podeu utilitzar-lo en qualsevol concert. I continuem este concert i anem a escoltar l'última marxa cristiana del mestre Ferrero, Ilicitana. La marxa cristiana Ilicitana és una de les últimes grans aportacions de José María Ferrero Pastor al repertori fester i va ser composta l'any 1984 i està considerada una de les seues marxes cristianes més inspirades, conjuntament o juntament amb Bonus Cristianus i l'altra més coneguda, Apòstol Poeta Rafael Dullos. El títol fa referència a la ciutat d'Elx, Ilici, en època romana, d'on deriva el gentilici il·licità. I l'obra ha mantingut una estreta vinculació amb les festes de moros i cristians de la ciutat d'Elx. De fet, durant diversos anys ha sigut interpretada en actes destacats de les festes il·licitanes, convertint-se en una peça molt estimada dins del seu patrimoni. Des del punt de vista musical, Ilicitana representa l'etapa de plena maduresa creativa del mestre Ferrero. La marxa destaca per la seva gran riquesa melòdica, pels seus passatges corals i per un caràcter solemne i emotiu que busca més elegància i més grandiositat. Doncs anem a escoltar la marxa cristiana Ilicitana.

estic escoltant totes aquestes marxes i em transporten als meus anys d'infantesa, puguem dir, perquè tindria 10 o 11 anys quan ja estava tocant en les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. Bé, acabem d'escoltar la marxa cristiana il·licitana i alguns especialistes en música festera la consideren una obra de gran creativitat, capaç de transmetre noblesa i sentiment al pas de les esquadres cristianes. I continuem ara este homenatge del mestre Ferrero, al mestre Ferrero, amb la marxa Moro Reims a Gamir, una composició escrita l'any 1985 i dedicada a Antonio García Miralles, en aquell temps president de les Corts Valencianes i fester de la comparsa Moros Blavells de Castalla. L'obra va néixer en el marc del segon Congrés Nacional de la Festa de Moros i Cristians, celebrat a Ontinyent en setembre de 1985. Un esdeveniment de gran transcendència en què el mateix José María Ferrero va exercir com a vicepresident. Admirador declarat de la música del mestre, Antonio García Miralles va rebre esta dedicatòria tan singular fins i tot en el títol de la peça, ja que en àrab, Rais significa cap o qui mana, mentre que Agamir està format per les primeres síl·labes del seu nom i cognom, Antonio García Miralles. Estrenada el 12 de setembre de 1985 per la Unió Artístico-Musical d'Ontinyent, durant el concert celebrat en el mateix congrés, Rais Agamir destaca per un llenguatge musical innovador, les seues harmonies de caràcter modal i l'ús d'una escala pentatònica al llarg de la primera part creen una atmosfera d'una gran personalitat. A més, una sorprendent modulació aporta un efecte espectacular tant per a l'oient com per a l'esquadra que desfila al ritme d'esta marxa mora. Doncs anem a escoltar ja Reims a Gamir.

personalment crec que és una marxa prou desconeguda i que seria important tornar a posar-la en els faristols, no? Acabem d'escoltar la marxa mora de les últimes, o l'última, del mestre Ferrero, Reis a Gamir. I continuem este homenatge, però canviem de gènere i anem a escoltar una obra seua, Fantasia Muladiana. L'obra va ser escrita per encàrrec del segon Congrés Nacional de les Festes de Moros i Cristians, celebrat a Ontenyent l'any 1985. L'estrena va tindre lloc el 13 de setembre d'aquell mateix any, en el concert de gala del Congrés, a càrrec de la Banda Municipal de València, sota la direcció del mestre Adam Ferrero. Per a aquesta composició, José María Ferrero va prendre com a inspiració els muladins, aquells cristians que durant l'època musulmana es convertiren a l'islam i convivien amb la població musulmana. Segons explicava el mateix compositor, l'obra recrea un dia de festa dels muladins a Ontinyent. En ella trobem danses d'inspiració àrab, un passatge central de caràcter religiós i, finalment, una gran reexposició coral on reapareixen tots els temes de l'obra sobre un ritme de marxa mora. Este any, en el Certamen Provincial de València, va ser l'obra obligada de la segona secció, com a homenatge al centenari del seu naixement. Doncs anem a escoltar Fantasia Muladiana.

Esta versió que acabeu d'escoltar és la que va interpretar la Societat Instructiva de l'Obrera Agrícola i Musical de Benimàmet, este passat certament provincial de València. I acabem el concert d'avui escoltant la seva marxa més universal, la marxa Mora Chimo, composta l'any 1964. Va ser dedicada a Joaquín Sanz Aura, Chimo, membre de la comparsa Càbiles d'Ontinyent, i va ser estrenada el 27 d'agost d'aquell mateix any, 1964. L'èxit de la composició va ser immediat i amb el pas dels anys s'ha convertit en l'autèntic himne de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. De fet, esta és la peça que tradicionalment dona inici als actes festers més importants de la ciutat i és considerada una de les marxes mores més interpretades de tot el món fester. Des del punt de vista musical, Chimo va suposar una autèntica revolució. El mestre Ferrero va aconseguir crear una obra amb una gran capacitat evocadora, combinant melodies d'inspiració oriental, una instrumentació brillant i una estructura que transmet majestuositat, misteri i emoció. Molts estudiosos consideren que esta marxa va marcar un abans i un després en l'evolució del gènere. Escoltem ja la marxa Mora Chimo, interpretada per la seva banda, la Unió Artístico-Musical d'Ontinyent.

0: La importància de Chimo transcendeix Ontinyent. Ha sigut interpretada per bandes de tot el territori valencià i fins i tot ha rebut reconeixements fora d'Espanya. Avui és una de les obres més representatives de la música festera valenciana i està considerada una peça imprescindible del patrimoni musical dels moros i cristians. Doncs, fins així el concert d'avui que hem dedicat al mestre José María Ferrero. I ara farem una breu pausa, però tornem de seguida, no se'n vagin.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
6: De tu a tu.
7: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
8: Villarreal i Llevant comencen la Lliga al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu els partits de la primera jornada de Lliga que juguen Racing de Santander i Villarreal a El Sardinero i Espanyol Llevant a Cornellà. A més, raspall des de Castelló de la Ribera i tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Este diumenge, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu els debuts del Llevant i el Villarreal a la Lliga del Punt a Punt.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
4: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent que s'incorpora a partir d'ara al programa Fem Banda. Sabíeu que el 16 d'agost és una data assenyalada en la història de la música? Tant pels naixements com per les defuncions de figures que han deixat una empremta profunda en diferents gèneres musicals. En esta jornada es commemora el naixement de la compositora mexicana María Grever l'any 1885, autora d'algunes de les cançons més emblemàtiques de la història de la música romàntica hispanoamericana. Se'n recordeu allò de Cuando vuelva a tu lado o El júrame? També va néixer este dia en 1929 el pianista i compositor de jazz Bill Evans, considerat una de les figures més influents de la història del jazz modern gràcies al seu estil innovador i a la seva contribució al format de trio. Pel que fa a les defuncions, el 16 d'agost recorda la desaparició de la compositora, del compositor, millor dir, renaixentista francès Loïchet Couper, en 1518. Segles més tard, en 1938, moria Robert Johnson, llegendari guitarrista i compositor de blues del Delta, la influència del qual seria decisiva en el desenvolupament del blues i del rock. I finalment, en 1977, el món de la música va perdre un músic dels grans, Elvis Presley, conegut universalment com el rei del rock and roll, una de les figures més destacades de la cultura popular del segle XX. Així que el 16 d'agost reuneix el record de grans creadors i intèrprets que des d'estils tan diversos com el renaixentista, el blues, el jazz o el rock han contribuït de manera decisiva a enriquir el patrimoni musical universal. A més, en el programa d'avui també volem retre homenatge al mestre ontinyentí José María Ferrero, Pastor, una de les figures més rellevants de la música festera valenciana. Enguany es commemora el centenari del seu naixement, una efemèride que es brinda una magnífica oportunitat per recordar i reivindicar el seu llegat musical. Autor d'obres imprescindibles del repertori fester, José María Ferrero Pastor va contribuir decisivament a engrandir la música de moros i cristians, deixant una petjada inesborrable que continua viva en cada interpretació de les seues composicions. Així que després d'escoltar el concert d'avui, que hem fet un homenatge al mestre Ferrero, seguim en la secció Avui en qui parlem, i en res parlarem amb Pilar Ferrero Silvaje, filla del mestre Ferrero, i és l'encarregada de dirigir este dijous que ve la marxa Moro Chimo, peça que dona pas a les festes d'Ontinyent. Després seguirem amb el suggeriment de la setmana que vindrà de la mà de Daniel Ferrero Silvaje, l'altre fill del mestre. I ja després del butlletí informatiu seguirem en el rebost de la banda i parlarem de la Societat Cultural Musical de Penàguila. I acabarem amb l'agenda musical. Així que seguim així en Fent Banda, disfrutant de la vida.
4: El nostre so en Fent Banda.

0: Coincidint amb el centenari del naixement del mestre José María Ferrero Pastor, la seva filla Pilar Ferrero Silvaje serà l'encarregada de dirigir este dijous que ve l'obra més emblemàtica de son pare, la Marxa Moro Chimo. Es tracta d'un gest carregat de simbolisme i sentiment. Chimo no és només una marxa moro, és una peça que identifica Ontinyent, la seva festa i diverses generacions de festers. Que siga precisament la filla del compositor qui alce la batuta per a dirigir-la en este any tan especial representa un pont entre el llegat del mestre Ferrero i el futur de la seva música. I la tenim així, i anem a parlar en ella. També he de dir que és una gran pianista i és la directora del Conservatori Professional Melchor Gómez d'Ontinyent. Pilar, bon dia.
1: Bon dia, Imma, com estàs?
0: Jo molt bé, tu com van les vacances?
1: Doncs pues molt bé, estupendament.
0: Ja ho crec que sí. I com portes el tema de dirigir Chimo, que ja és d'ací 4 dies?
1: Sí, bueno, pues nada, y ahí sí, que esperan que arribi el moment, es molta il·lusió, clar.
0: L'has dirigit alguna vegada? Has agafat la batuta per a dirigir-lo en algun moment?
1: No, Chimo no, no.
0: Altres sí.
1: Ni Chimo ni ninguna banda. Ah. A veure, agrupacions grans jo no n'he dirigit. Jo agrupacions grans no n'he dirigit. He dirigit els meus alumnes quan ha sigut necessari.
0: Sí, en alguna agrupació.
1: Menuda, però jo no m'he posat davant de... I des de luego de casi mis músics, des de luego que no.
0: Ja ho crec que sí. Molt emotiu serà. Però dis-me una coseta, ara que no s'escolta ningú. Carlos... t'ha dit alguna coseta? És a dir, fes això,
1: sí,
0: fes
1: claro,
0: allà.
1: Claro que sí, claro que m'ha donat alguns consells, òbviament, a veure, una marxa mora té un ritme constant,
0: clar,
1: tècnicament, no és que siga complicat, però sí que han hagut alguna consulta, jo vull ser que esperen això o això, per si acas me fan cas, si és una altra, bueno, pues això ho fes en el gesto i si no ho fes allana, claro.
0: Clar que sí, tens que fer, clar que sí. L'ha dirigit el teu home, Carlos, l'ha dirigit també Daniel, el teu germà, i quedaves tu?
1: Quedaves tu.
0: Tens dos germans més, perquè tens dos germans més. Però diguem que quedava la xiqueta de la casa.
1: Bueno, claro, també els altres dos germans, un és músic, no és professional, però és músic, i l'altre no és músic.
0: Sí.
1: I Dani en quatre ocasions, i Carlos també en una fa molts anys, en el 94.
0: Correcte. Què significa, Pilar, per a tu i per a la teva família? I per a ta mare com està?
1: Ma mare està pues, tremendament emocionada amb la idea i contenta i feliç i la família pues, també. I jo no te vull ni contar. Vull dir, jo he viscut aquest acte tots els anys. Crec que no me n'he perdut cap.
0: Crec que
1: no me n'he perdut cap com a espectadora, com a festera espectadora.
0: Sí.
1: Ho he viscut molt de prop. Molt.
0: I què significa per a la teva família que este any... quan va ser commemorat, anomenat este any l'any del centenari del naixement de ton pare?
1: Pues l'any està sent tremendament emotiu i estem molt, molt contents de la implicació de moltíssimes associacions, inclús no sols d'Ontinyent, vull dir, moltíssima gent s'ha adherit a l'homenatge, s'ha arrimat al personatge del mestre Ferrero, a les generacions de xiquets que, bueno, sabien que el mestre Ferrero pues, com a molt és un parc que n'hi ha Ontinyent, no?
0: Sí.
1: Claro, tornar a posar cara i tornar a posar, saps? Donar-li una imatge a esta persona que claro, ja va faltar fa no sé, 40 anys. I claro, pues, ha sigut molt, molt bonic. S'han fet moltíssimes coses i estem verdaderament agraïts a tots aquells que estan fent pues, que este any siga tan especial.
0: No sé si sabeu, la família, però estan fent-se concerts homenatge a ton pare durant tot l'any, de totes les societats, és a dir, d'ahir del voltant d'Ontinyent, d'altres llocs, més junts també estan fent-se concerts homenatge a ton pare. O si no, alguna peça per a fer este homenatge.
1: Exacte.
0: I és així.
1: Sí, quan es va fer el 50 aniversari de la composició de la Marxa Moro Chimo l'any 2014, que és quan es va declarar himne de les festes d'Ontinyent, es va fer també una espècie de crida de Chimo pel món i es va convidar a qualsevol societat musical de tot arreu que volguera pues, que serà una interpretació de Chimo i arribaven els vídeos i tot això va ser superbonic. I enguany la crida s'ha fet amb el Paso Doble Daniel Juan.
0: Sí.
1: Però hi ha societats musicals que estan interpretant Daniel Juan i mos arriba i hi ha altres que no, que estan fent un programa sencer o fan altres dos obres o Daniel Juan i altra cosa, a part que Chimo també s'interpreta en moltíssimes localitats. Per tant, està molt present, des de luego, en tot l'entorn d'Ontinyent i tot l'entorn dels pobles festers de moros i cristians, sobretot, clar.
0: Jo vaig a dir-te que jo ja l'he interpretat, jo ja l'he tocat en la flauta, Daniel Juan, que és este pas doble que ara escoltarem.

0: Pilar, he de dir que és un pas doble que a mi és un dels que sempre estan ahí i, és un dels que m'agraden, Daniel Juan. En el meu poble la van tocar en el concert el dia, crec que va ser el 10 de juliol. Van fer un concert i tocaven Daniel Juan, també. A veure, dins de l'àmbit, Pilar, dins de l'àmbit familiar, quin és el record que es ve ara al cap de ton pare? Àmbit familiar.
1: En l'aspecte del pas doble Daniel Juan?
0: No, el de, no, en aspecte familiar, teu, un record que es vinga a ton pare. De jo que sé, de les primeres classes que es donava, de com era, quin record?
1: Jo recorde a... Jo, a veure, com tinc la vida tan vinculada al conservatori,
0: sí.
1: Pues molts dels records que tinc estan relacionats. Me venen moltes coses al cap quan estic al conservatori, quan yeah. prenc alguna decisió, quan passa alguna cosa i dic, mon pare ja va pelear en això,
0: sí.
1: o quan tinc que donar classes i el record de les seues classes de teoria,
0: sí.
1: saps? Quan en un mateix picoteig un professor mos donava la teoria i un altre mos donava el solfeo, i ell donava la teoria musical igual que el padre Pere Jorge. El record sí. de quan jo venia de l'escola, pujant-me al cotxe, anant a la caseta i després anant al conservatori junts i aquell dia me tocava classe.
0: Sí.
1: Vull dir, moltes coses. I la seua sensibilitat
0: sí.
1: cap a la música i aquests moments d'estar en casa i dir, me'n vaig al piano, no me molesteu. I papà està en el piano i el sentia dir, bueno, estan les seues coses, no?
0: Vale.
1: I quan estava en les seues coses no hi havia que dir-li res per si a cas. La idea que tenia se li anava.
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí, sí.
1: Pues
0: sí,
1: és un
0: sí,
1: pare, entonces pues són moltes
0: clar
1: coses.
0: Que sí, clar que sí. I damunt arribes al conservatori i està allà la seva foto.
1: Sí, clar. Clar
0: i segurament jo li diria, bon dia, pare. Segur. Que alguna vegada me li diria, estic quasi pare. Bé, Pilar, com era familiarment? Com era ton pare? Era carinyós? Era... Com era? Com era? En la família, no musicalment. Musicalment parlarem ara. Però com era a casa?
1: Pues en la família era... A veure, era una persona... Era una persona sensible, era una persona directa quan tenia que dir-te les coses, era una persona recta.
0: Mm.
1: He de dir que no era, per la seva gran activitat musical i social,
0: sí.
1: no era una persona extremadament familiar. Tants d'estos pares que arriba el diumenge i agarren els xiquets i s'emporten per aquí, per allà. No, ell tenia...
0: Feina.
1: Tenia molt en la seva vida la banda, la...
0: Sí, però...
1: Que sempre li agradava molt la natura, anar sí. a la serra, el passejar per allí, per la muntanya, estar en la caseta, en això, era... Anava molt, molt, pues, no sé, un poc al seu aire.
0: Sí,
1: saps?
0: Sí, sí. Però he
1: I
0: de
1: a
0: dir...
1: nivell familiar...
0: Sí, he de dir-te, Pilar, que així n'hi ha... Era així. Abans, jo recordo mon pare, i també era un poc així, és a dir, que anàvem més a la d'ell.
1: Sí, sí, era aixina. A més, jo que sé, jo tinc tres germans majors,
0: sí.
1: entonces, ja saps, entonces estem parlant, i jo, quan mon pare mor, jo tinc 17 anys, encara no compleix 18,
0: mm.
1: estem parlant dels 70, dels 80, o sea, la meva vida en ell és des de la dècada dels 70,
0: clar.
1: i el 80, hasta que ell falta en el 87, pues la xiqueta era més a la mare.
0: Sí, sí, sí. sí
1: I el xicón
0: sí, sí,
1: era sí, més sí, sí. la relació en el pare.
0: Sí,
1: no,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Era aixina, lo cual no lleva que recorde quan jo vaig a començar a tocar el piano que, pues, que jo sé que ell estava molt orgullós i,
0: sí.
1: i te ho feia saber a la seva manera.
0: Correcte, correcte, correcte.
1: Te ho feien saber a la seva manera.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: era molt social, era una persona molt social.
0: Ja ho crec que sí, molt fester. Fester
1: sí.
0: també era, fester també era. A veure, quan es vas enterar, Pilar, o quan es vas assabentar de la importància del que havia fet ton pare, del músic que era ton pare, de l'obra que havia deixat ton pare, perquè no siguin conscients, és el pare està en casa, però arriba un punt, perquè va faltar, tu eres molt jove, quan arriba a ser conscient de tot el que ell havia fet, perquè ell és un dels, diguem, promotors, el que va començar a crear el conservatori, per exemple, que enguany compli 50 anys, no? Quan es vas donar compte d'aquesta magnitud de ton pare?
1: Pues a veure, com a nivell musical i artístic, Jo, a mi ja me va impactar molt, per exemple, l'any 85, dos anys antes de morir, quan es celebra el segon congrés de la Festa de Moros i Cristians de Ganguinyent. I ell promou la composició de música sinfònico-festera inspirada en la Festa de Moros i Cristians, perquè ell ja havia fet el primer poema sinfònic l'any 72, els Moros Cristians de Ganguinyent. I ell sempre insistent en la idea de dignificar la música festera, de pujar-la un escaló més amunt. Pues en el congrés ell ja va promoure això, i compositors com Luis Blanes, Bernardo Adam, Rafael Talens van composar una obra explícitament per al concert. Va haver un concert extraordinari i es va fer una gravació, recordo que el concert era per la Banda Municipal de València. I ahí jo, que jo era jove, però jo diria, carai, mon pare, no sé, jo ja anava posant-lo i dir, què bé és això que fa, no? I després torno un poc al cap dels anys. Progressivament, quan dius, pues mon pare s'ha mort, però la seva música continua tocant-se.
0: Està viu, està sempre anys, està viu.
1: I venen els homenatges, i la música, perquè no n'hi ha res més significatiu per a un compositor que, encara que ell se n'hagi anat, que la gent vulga continuar escoltant la seva música. I així és com vas donant a poc a poc compte de dir, assista a un llegat molt important, i això se queda, això se queda.
0: Ja ho crec.
1: Ha calat en el sentiment de les persones, sobretot en moltes d'Ontinyent, i això va quedar per a sempre, carai, no? Com ha sigut mon pare capaç de fer una música que ha transmès tant i que arriba al cor de tanta gent? I això te vas donant compte al pas dels anys, dels anys, dels anys.
0: Sí. Pilar, tu comences a estudiar piano, però vaig a fer-te una pregunteta. Tu comences a estudiar piano o comences a estudiar un altre instrument? A tu no cridava l'atenció d'anar darrere la banda de la Unió Artística Musical, que és la banda de ton pare i de la tua família?
1: Sí,
0: és a dir, tu això no cridava l'atenció?
1: Jo quan era xicoteta, en principi no em cridava l'atenció res, no sé com dir. Hi ha una inèrcia, tens 8 anys o això, i tots toquen, i la xiqueta, i tal. Tu una volta ho vam comentar, no sé, me van donar la flauta, però vaig estar un any i allò va ser, no era per mi, instrument. I ja te dic, i la vaig deixar i no va haver ningú drama. O sigui, mon pare ho tenia claríssim, i això t'ha d'agradar. No passa res, no t'agrada la flauta, no passa res. I ahí s'acabó la flauta i la música. Als 2-3 anys vaig dir, és que vull estudiar piano, vaig a començar a provar el piano, i vaig dir, això sí que m'agrada. I a partir d'ahí, pues,
0: Començar a estudiar, estudiaves primer ahí en Ontinyent i després vas passar a València.
1: A València.
0: I des de...
1: Al Conservatori de València.
0: Correcte, al Conservatori de València. I des de quan estàs treballant en el Conservatori d'Ontinyent? En quin any arribes tu al Conservatori d'Ontinyent?
1: Jo començo en el Conservatori d'Ontinyent després d'acabar, després de tindre el títol de piano, i estem parlant de... pues principis dels 90, 93, 94, i que perquè el conservatori entonces era municipal. Estic un parell d'anys, crec que és, i després passe a conservatoris de la Generalitat, i estic 5 anys fora de d'Ontinyent, treballant en, pues, vaig estar en València, en Torrent i en Cullera. I després ja vaig demanar trasllat a Ontinyent, i des del 99 estic en Ontinyent, sense menjar-me d'ací.
0: El any que jo vaig arribar allí, el 99. Imagina.
1: Pues el 99, sigui interrompudament ja...
0: Jo interrompudament no, però des del 99. Pilar, i de directora?
1: De directora porte 11 cursos.
0: 11 ja? Molta feina.
1: Sí, antes havia sigut cap d'estudis, també vaig ser secretària.
0: Correcte.
1: Al poc d'estar, saps què passa? Ser d'Ontinyent, tindre així la plaça...
0: Sí.
1: I el vincle que jo tenia en el conservatori, que m'havia criat així,
0: pues,
1: n'hi havia que tirar una mà, i si era per ell, si te ho demanaven, pues vaig anar. Entonces, vaig formar part de les directives dels meus companys directors anteriors, i quan va arribar el moment que es va donar la circumstància que ho requeria, pues vaig passar a la direcció.
0: Mira, estem escoltant, ara pujarem la veu, però estem escoltant una peça per a dos pianos de Schumann, Opus 44. Allegro brillante, és una peça que vau interpretar a quatre mans: Pilar Sánchez, Rosa Campos i Miguel Ángel, bueno, tu i Miguel Ángel Suau. Farà dos anys, en aquests concerts.
1: Sí, és un concert de professor, un arranjament per a dos pianos de
0: Que això és un, per a un quintet. Per això és
1: del quintet de Schumann, sí.
0: Correcte. Anem a escoltar-lo un poquitiu, este arranjament per a quatre mans.

0: Estudies piano i estàs farà de directora farà 11 anys. I enguany heu celebrat el 50 aniversari de la creació, diguem, del conservatori. Jo sé que en aquests moments tu eres molt, molt menuda, però ton pare va lluitar molt per a que haguera una escola, més o menys d'uns estudis oficials, per a no tindre que anar-se'n a València i que estiguera en Ontinyent. Tu te'n recordes, sí, encara que tindries 7, 8, 9, 10 anys, d'eixes ganes que tenia ton pare de fer un conservatori?
1: Sí, sí, bueno, a veure, me'n recordo ja un poquitiu més endavant, vale? Però sí que després pues, m'han contat i ma mare m'ha contat com va ser tot allò, com... A veure, ell era discípul del padre Pérez Jorge, vale? Sí. Que era un franciscà de Llíria que va estar així en Ontinyent, i era un musicòleg, compositor grandíssim, de veritat, un especialista en música gregoriana, una persona molt culta i un gran músic. I bueno, a principis de 70, vale, la normativa d'entonces, per la llei del 66 i les normatives que la del 69, podien crear-se centres reconeguts. Entonces va fer una reunió en València, veu, per donar l'oportunitat a crear centres reconeguts que es podia examinar fins al grau elemental en els pobles de València que, en fin, que estarien interessats. I sí, allà sí, que va anar José María a enterar-se. I entonces, a partir d'ahí, Amando Blanquer era entonces director del Conservatori de València i el fa la reunió, ho explica i tal i qual. I entonces José María li planteja això al padre Pérez i els dos comencen a espentar i diuen, això té que poder fer per a Ontinyent. I ja comencen a parlar en l'Ajuntament, en fin, fan totes les gestions fins que en el 75-76 s'obri el centre reconegut d'estudis elementals Josep Melchor Gómez.
0: Sí.
1: Centre reconegut, després passa a Conservatori Municipal i després és absorbit per la Generalitat Valenciana. Però, òbviament, tot això ell no ho va viure, i va morir en el 87, sí, i ell ni siquiera va arribar a viure que va passar a ser Conservatori Municipal. Però estava tan orgullós,
0: ja,
1: perquè tindre professors dels diferents instruments, que això en la banda era, pues, mira, el mestre, el músic més major ensenyava i poc més. I veure que venien tanta, que al mestre d'una sentència en client, en lo mal comunicat que està la Vall d'Albaida, que sí, venia tanta gent també dels pobles del voltant,
0: sí,
1: i per ell era un orgull tremendo.
0: Era un visionari, és a dir, ja tenia visions de futur, i però jo tinc que recalcar una cosa d'ell. Era un lluitador. Ell ha deixat un llegat en la música de Moros i Cristians, però ell ha deixat un llegat en el conservatori. És a dir, ell, en companyia del pare Pérez, és a dir, ells han creat que gràcies a ells estigui al conservatori. N'hi hagi un conservatori professional públic a Ontinyent. I això...
1: No sabem el que haguera pogut ser, no?
0: Si de repente, sense haver-les
1: en Ontinyent, però sí que és cert que ha sigut una evolució.
0: Clar que sí.
1: S'ha partit d'això, d'una llavoreta, anar sense gran. Perquè es fa municipal? Pues perquè realment l'Ajuntament veu que ahir hi ha un centre reconegut que va creixent, que això requereix que l'administració ho recolze, també perquè entra a l'OCSE.
0: Sí.
1: I els centres reconeguts ja apareixien. Tens un volumen ahir de 300 alumnes i l'Ajuntament tenia que fer-se l'ànimo o això no es tancava. Però, clar, havia vist que havien passat 15 o 17 anys i que això no podia tirar darrere. Entonces, una cosa porto a l'altra. I després, lo mateix, no? El pas de l'Ajuntament a la Generalitat, lo mateix. I un dia ens trobem en el punt en el que ens trobem. És un centre tremendament consolidat, en una zona que nodreix d'alumnat de més de 30 poblacions.
0: Correcte.
1: Val? Perquè al voltant nostre, pues, en proximitat, de la Generalitat Valenciana no n'hi ha. Entonces, sí, pense que està molt ben situat i continua donant molt de servei.
0: Clar que sí, molt ben situat, un bon conservatori i que fa falta, és imprescindible, fa falta. Estem escoltant te tocar a tu acompanyar. La que escoltem tocar el saxo no eres tu, perquè tu no t'ha pegat per instruments de vent.
1: No, però... ja t'he dit que era prou mala.
0: Però, a banda de tot el que ha deixat ton pare, he deixat un llegat a la família. Perquè continua la família. tots els teus germans. Ell, ton pare ja venia de família de músics, ton pare era trompista, crec que t'abuelo també.
1: Abuelo, sí.
0: T'abuelo també, i després tots vosaltres, i esta és la teua filla, la que està sonant. I tu acompanyes, no?
1: Sí, jo l'acompanyo.
0: Escoltem un poquetet.

0: Bravo. Vaig a dir-te una cosa. Jo, quan vos sent tocar pare, filla, filla, mare, a mi se me fan les desllargues perquè jo això no ho puc fer. Però bé, diguem que també té un llegat de continuació, perquè estem escoltant la tua filla, el teu nebot és un oboista important, tens un nebot, tens el teu germà, és a dir, que la saga, diguem, continua de músics.
1: Sí, bueno, con tantíssimes famílies de músics valencians, madre mía, està sí, la bueno, terra però... plena. Pues la nostra és una més, sí, efectivament, efectivament. El mestre Ferrero dels fills, pues, de 4, 3 són músics, 2, 6 són músics que s'han dedicat professionalment, sí. I del mestre Ferrero té 6 nets, els 6 són músics,
0: sí.
1: Dels quals, pues, ara 3 tenen la carrera superior i un no es dedica professionalment, però els altres dos, un ja sí, que és José, com vas dir, el Fobó i Corno, sí. I la meva filla, que bueno, està, és més jove, però més jove, però està tractant també de buscar-se un lloc en el món de la música.
0: Clar, que és un poc complicat per a la joventut en aquests moments, però ahí està, sí, ja hem parlat en ell, bueno. Amb ella i està ahí. Pilar,
1: sí, sí,
0: encara no he parlat de quin dia es celebra avui. Avui estem a 16 i avui és un diumenge que crec que fan el pregó, però expliquen què és això de l'esmorzar de la llàgrima, perquè jo crec que en res començareu l'esmorzar de la llàgrima. Què és això?
1: L'esmorzar de la llàgrima és el que dona el començament a la setmana gran de les festes. Es fa el diumenge, bueno, tal dia com avui. I el diumenge que per la nit serà el pregó de les festes, i és un esmorzar que es fa en la societat de festers, on l'argument principal és recordar als festers que han faltat en l'any. És molt emotiu, se fa l'esmorzar i després, pues, hi ha uns parlaments, pues, es fa un poc un in memoriam.
0: Sí, sí,
1: i després,
0: sí, sí, sí.
1: Pues, es donen també unes insignes als trons, als carres. És la bancalla de...
0: Sí.
1: I la bancalla de les festes
0: durant, i durant el dia es fa alguna cosa més o ja després passem al pregó? Perquè no
1: a la nit el pregó.
0: A la nit qui és el pregoner? És que no ho sé.
1: El pregoner enguany és Ramon Esteve, l'arquitecte.
0: Sí, arquitecte.
1: Sí.
0: I quines són les actes més importants de les festes que tots tindrien que anar a veure? És a dir, a partir d'avui comencen actes, però realment fins el dijous, que és l'entrada de bandes, és el dia del músic, és on tu dirigiràs Ximo. A partir d'ahir, quins són els actes que una persona no s'ha de perdre? Anar a un tenyent a veure les festes.
1: Pues una persona que vulgui veure coses emblemàtiques de les festes d'un tenyent, el dijous, per supost, el que és l'entrada de bandes i l'acte de Ximo és tremendament significatiu i emblemàtic d'un tenyent. Les entrades són molt espectaculars, que són el divendres, la Cristiana i la Mora. I després el dissabte tenim la Baixa del Cristo, perquè el patró del poble està en una ermita, en l'ermita de Santana. I el dissabte de les festes la baixen en processó, sí, al poble, i està després 2 setmanes en el poble, en l'església de Sant Carlos, i després el tornen a pujar a l'ermita. L'acte de la Baixa és ben bonic.
0: L'acte de la Baixa... Sí que recorde, però el que estàs diguent-me ara, és a dir, després de 2 setmanes, a les 15 dies, torna el Crist...
1: Fan la
0: puja. El Crist a l'ermita, és a dir, afina...
1: És una processó, sí, però ja, no sé, com una romeria, la gent, sí, va de particular...
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però sí, sí, el Crist està 2 setmanes en el poble i el pugen als 2 diumenges de les festes.
0: Correcte. Les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent l'any passat van ser declarades d'interès turístic nacional. Ton pare era un gran fester. El teu germà no ho sabia fins l'any passat, eh? Dani també. Els altres no ho sé. Però tu mai t'ha pegat per estar en una fila, en una comparsa?
1: Pues no, perquè per estar en una comparsa el primer que has de tindre és com voi i els teus amics.
0: Clar.
1: I jo soc de la generació que els xiquets de jovens no podien ir a les festes.
0: És veritat.
1: Era una festa masculina.
0: Sí.
1: I les xiques, pues, algunes, existia lo de la reina de festes i l'acord,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: va acabar,
0: sí,
1: a principi, sí, del 90, per, sí, ahí. no recordo exactament l'any, i després ja van a començar
0: 91.
1: A eixir les dones.
0: 91, es va
1: 91, acabar. Exacte, al principi dels 90. I després van a començar a eixir les dones a festes, òbviament, i però, claro, si tu no tens una quadrilla que llama, que s'apunten, i t'apunteu totes les amigues, doncs han passat els anys i no m'hi apuntava ningú a fila. Ara, en ma casa, els meus fills estan apuntats i pues, estem en un entorn totalment festiu. Però jo és que sempre he dit que soc festera espectadora. I jo disfrute molt veient els actes, de les que s'assenten l'entrà i fins que no s'acaba, normalment, de la caïda, perquè m'encanta.
0: Sí,
1: m'encanta veure-ho. I algun any... quan la família meua pràcticament quasi tots estan en la comparsa de Saurites.
0: Sí.
1: Mon pare va ser fundador de Saurites. Tinguem molts Saurites en casa. I algun any, per exemple, en la capitania de 2019 va dir en una esquadra, només per l'entrar, no?
0: Sí.
1: I en trajes especials va dir. I ho vaig disfrutar com no tingués idea, però per altra part em sabia mal perquè diria, carai, estic dicint, no la puc veure.
0: Ah, sí? Pues,
1: a mi m'agrada veure l'espectacle.
0: A mi no m'agrada gent. Perdó per dir això per la ràdio, però m'agrada més tocar o eixir a desfilar. Em passa això? I veure l'entrada, que és molt bonica, i la d'enteniente és preciosa, però m'agrada més el contrari. Imagina't.
1: Clar, però bueno, veus, jo, per exemple, ho disfrute moltíssim. Que seria desgester quan a voltes
0: veres,
1: pues, a lo millor s'ha de molt tard i els últims diuen, ai, no n'hi havia molta gent en les grades, el desgester també això no li agrada.
0: Sí.
1: Necessita tindre públic, pues jo s'ho dices de les del públic.
0: Això està molt bé perquè si no n'hi ha, no. Clar que sí. A veure, abans d'anar-se'n, actualment, quin paper consideres que ha tingut el mestre José María Ferrero en l'evolució de la música festera valenciana? Tu creus que tenim que cuidar molt més el seu llegat? Perquè, com tu has dit abans, sí que es coneixen perquè n'hi ha un parc del mestre Ferrero. Però s'ha de conèixer més l'obra d'ell, s'ha de conèixer més qui va ser el mestre Ferrero. Jo, personalment, crec que és una persona que crec que la coneix, que és prou coneguda. Però, igual, perquè jo sóc d'una altra generació, no és així. És a dir,
1: mira,
0: què consideres?
1: Mon pare, en la dècada dels 70, va començar a utilitzar altres sistemes harmònics en les seues peces i evolucionar compositivament.
0: Mm-hmm.
1: Estava molt orgullós d'aquest treball i d'aquestes marxes d'aquesta dècada, de Mulavies, d'Obana. ¿Vale? Però ell sabia que això anava a ser molt difícil col·locar-lo al fester.
0: Sí.
1: Que el fester, quan volia desfilar, demanava el mateix, i no demanava aquest tipus de música.
0: Sabia
1: que per un costat estava Chimo, o estava el Cávila, o estava una música d'un equip que havia composat que havia composat en la dècada dels 60, i després estava aquesta música que ell havia evolucionat. I tratava de donar-li una dignitat molt gran a la música festera.
0: Sí.
1: I volia no quedar-se anclat, i volia evolucionar, com t'he dit, no?
0: Sí.
1: Jo convido a qui vull a conèixer la seva música, que no se queden en aquesta música, en la música de la dècada dels 60, sinó que escoltin música de quan ell era més adult i quan ell va evolucionar més en la música festera. I escoltaran un mestre Ferrero que potser se sorprèn.
0: Sí, mira, abans de parlar amb tu, a les 7 del matí, jo som molt matinera, estem així a les 7 del matí, i comencem a escoltar un concert sempre de 7 a 8, la gent va despertant-se. Avui el concert era tot íntegro d'obres de ton pare, començant per Reina de Fiestas i acabant en Chimo, i per el camí sempre he ficat la primera, per exemple, el Bonus Cristianos, que va ser la primera marxa cristiana que va compondre, i la última, que és Ilicitana, o per exemple Maria Ortega, que va ser l'últim pas doble, o el Raix Agamir, que va ser l'última marxa mora en l'any, crec que era, va ser l'última marxa mora.
1: Sí, per al congrés també, l'any 85. Crec.
0: Correcte, i en ixe congrés també hem escoltat la fantasia muladiana, que tu estaves abans parlant un poc d'ixe concert, que va vindre la banda municipal de València, i era així, en l'any 85, i que este any ha sigut interpretat esta obra, la fantasia muladiana, obligada, que estem escoltant-la, en el certamen provincial.
1: En el de la Diputació, sí.
0: En el certamen provincial hi va ser obligada, que és esta que escoltem, perquè no és coneguda. Escoltem-la un poquitiu abans d'anar-se'n.

0: nostres oients, he de dir que este concert, que és molt xulo, tot d'obres compostes per el mestre José María Ferrero, el poden escoltar quan acabi el programa. Després busquen en internet, punxen Fent Banda i el primer que apareix és este concert. Esta peça és la fantasia muladiana, que la història que n'hi ha dels muladins, que jo desconeixia, és sorprenent. I ahir podem conèixer un altre mestre Ferrero. És així?
1: Sí.
0: És així. Bé, jo donar-te les gràcies, Pilar, per atendre'ns. Que disfrutes el màxim el dijous dirigint una obra, una peça universal com és Chimo, de ton pare, que això és un plus a nivell personal, i crec que vas a gaudir, i crec que està ben merescut que tu dirigisques esta marxa amb Chimo. Gràcies, Pilar, disfruta.
1: Moltes gràcies, i m'estic verdaderament orgullosa de ser filla del mestre Ferrero, i d'estar el dijous allí davant per a poder
0: marcar
1: el compàs i que allò vaig avant. Estic molt, molt, molt orgullosa i molt emocionada.
0: I jo us veuré, i segur,
1: al màxim.
0: Si ja estic emocionada, perquè ja tinc els ulls plorosos, quan el veig ja, encara més. Així que...
1: Madre mía, a veure si ho aguante.
0: Gràcies, bueno, Pilar. Un abraç ben fort.
1: Moltes gràcies, Ima.
0: Fins dijous. Vinga, adéu.
1: Adéu.

Esta és la sintonia del suggeriment de la setmana. Acabem de parlar amb la filla del mestre José María Ferrero, Pilar Ferrero. És un programa que gran part d'este programa està dedicat a la figura del mestre José María Ferrero. I ara anem a parlar en l'altre fill, en un dels altres fills, que és Daniel Ferrero. Daniel Ferrero és un compositor, director d'orquestra i de banda i professor de trompa. És considerat una de les figures més destacades de la música per a banda i de la música de moros i cristians de la Comunitat Valenciana. La seva faceta com a compositor és igualment destacada. És autor d'un extens catàleg d'obres que inclouen música sinfònica. Tres fills, que és Daniel Ferrero. Daniel Ferrero és un compositor, director d'orquestra i de banda i professor de trompa. És considerat una de les figures més destacades de la música per a banda i de la música de moros i cristians de la Comunitat Valenciana. La seva faceta com a

0: Entre les seues composicions més conegudes es troben, per exemple, Cisco, Ambassador Moro, un Tinianum, fa 150 anys, El campanar de la vila, Fantasia, Marín, per a marimba i Sinfonieta. Però no anem a parlar de ninguna d'estes. Anem a parlar d'un pas doble que porta per nom La Morera. I anem a parlar en ell perquè el tinguem així. Bon dia, Dani.
1: Bon dia, Ima.
0: Dani, encantada de parlar amb tu. Bueno, avui és un dia especial. Jo crec que estaràs a punt d'anar-te'n a l'esmorzar que es diu de la llàgrima.
1: Pues sí, és un dia d'esos que dona... és el dia, diguem-ne, d'eixida de la Setmana Gran de les Festes de Moros i Cristians.
0: Sí.
1: I res, avui és primer, abans de l'esmorzar hi ha una missa.
0: Sí.
1: Pels difunts, i després ja és l'esmorzar i per la nit del pregó. I a partir d'ahir ja, com se sol dir, a foc seguit.
0: Correcte, a foc seguit. Acabem de parlar amb la teva germana Pilar, perquè és l'encarregada de dirigir Ximo. Tu crec que ja l'has dirigit dos vegades, pot ser?
1: Sí.
0: Dos vegades. I este
1: però
0: any...
1: Tres vegades. Sí.
0: Bueno, però la teva germana suposa que serà... Bueno, acabem de parlar i és emotiu... Però este any és especial, és molt especial, perquè celebreu el centenari del naixement de ton pare. I això és un any que, durant tot este any, està, per exemple, està interpretant-se el pas doble Daniel Juan, que no eres tu. Daniel Juan, moltes bandes estan interpretant-lo. Com en un, un altre any va ser Ximo.
1: Sí, exacte. La veritat és que quan es va celebrar el 50è de la marxa Moro Ximo, es va fer una campanya.
0: Sí.
1: Una campanya arreu de tot el món en el que sí, les bandes que volguessin participar i interpretar el Marxa Moro Ximo, pues que ho feren i d'alguna forma que es passaren el programa d'ici concert i per tindre un registre de totes les bandes que van participar, no? I bueno, la veritat és que van participar de molts països, saps? Va ser molt curiós. I enguany, per motiu del centenari, bueno, per motiu del centenari s'ha creat una comissió, no?
0: Sí.
1: I la comissió va pensar, bueno, per què no fem algo paregut, però en comptes de Ximo, que és el més conegut de mon pare, pues fora el Paso Doble de Daniel Juan. Paso Doble preciós, molt
0: vingut,
1: i que volien també donar-lo més a conèixer si cal.
0: Clar, és conegut.
1: I bueno, pues ahí estem, quan s'acaba l'any, pues ja...
0: Bueno, ja parlarem amb vosaltres, ja parlarem amb vosaltres per a veure aquesta informació. Jo, en Benigànim, el van tocar el dia 17 de juliol. El vam interpretar Daniel Juan, a banda de que l'ha tocat moltes vegades, és veritat. Bé, però no anem a parlar d'això, anem a parlar d'un altre pas doble teu que sona així.

0: Daniel, jo tinc que donar-te l'enhorabona perquè la veritat que és un pas doble que sempre que l'escolte de seguida el cos reacciona i diu, uah, que cosa més, més bonica. Este pas doble el vas compondre crec que en el 2007 o abans?
1: Sí, mira, la xicoteta història que té el pas doble és que jo entré en novembre-desembre de 2005 a fer-me càrrec de la direcció artística de la Societat Unió Musical d'Abric.
0: Sí.
1: I si any ja, en el 2005, la banda va participar en el certamen de València en primera secció.
0: Sí.
1: I el president pues, tenia la intenció de que cada dos anys anàrem al certamen perquè això era bo per a la banda, per als músics, per a la seguida un poquet que ell creia que era important per a la banda. Bueno, la qüestió que en el 2007 es va apuntar a la primera secció.
0: Esta és la versió del 2007, que és la plaça de Bous.
1: Correcte. Entonces, arriba el 2007 i se ha celebrat el centenari, la banda de Santa Cecília de Cullera.
0: Sí.
1: I la qüestió és que en sessió d'honor només es va apuntar la banda de Cullera. I no hi havia bandes per a fer aquesta sessió. I en el mateix dia del sorteig, allà en l'Ajuntament de València,

0: van preguntar si alguna banda volia pujar a Sessió d'Honor perquè es poguera fer, perquè si no, no es feia, no? I res, tots el president em va cridar per telèfon perquè jo estava a la classe del conservatori, i diu, Dani, passa això, què fem? I jo vaig dir, Quique, agarren tots els xiquets i tots pac amunt i a tocar. I van pujar a la Secció d'Honor. I, claro, en la plaça de Bous, Secció d'Honor, jo dic, jo tinc que fer un passo doble perquè aquest dia serà molt xulo, segur.
1: Sí.
0: I efectivament, o sea, van anar moltíssima gent del poble per a veure aquest dia el certamen. I bueno, pues vas pensar un poquetet pues en la plaça de Bous, un xicotet solo de trompeta, perquè claro, en la plaça de Bous fiquen un xicotet solo i enseguida la gent arranca, no sé. Em vaig esperar un poquetet d'això. La meua arrel festera, pues evidentment que està.
1: Home, clar.
0: I, bueno, res, jo crec que va ser un passoble molt bonic,
1: sí.
0: Que agrada molt a la gent d'allí, de la banda i del poble. I després l'altra anècdota està en el títol, perquè jo vaig fer un passoble i jo vaig fer un passoble i, claro, no sabia què ficar.
1: Haver-es pogut ficar, per exemple, perquè és el poble dels panquemaus, de les mones, no? Però no, mones, tenen una altra història, que és la morera. Explica això, explica.
0: No, la morera simplement és perquè un dia sopant i el passoble ja estava fet i dic, mira, això ja està fet, però jo no sé què ficar-li tal. I sopant va haver música i dic, mira, en l'escut del poble hi ha una morera. I ja està. I entonces pues, dic, mira, li fiquem la morera. I ja està.
1: Jo buscant informació, vaig trobar que era perquè antigament els cucs estos de seda, que se feien molts cucs de seda allí en Alberic, i hi havia gent que se dedicava, no sé si això o algo, i que havia moreres per això. No ho sé si és veritat o és mentira, eh? Això és lo que, però bueno,
0: la història no la sé. Jo lo que sí que sé és que l'escut del poble
1: porta una morera. Porta la morera, porta que això és morera. És veritat. Porta una morera. Doncs, i ese pas doble que hem escoltat i tornarem a escoltar-lo. Ara escoltarem després, sí, la versió del 2011 que el vas tornar a interpretar, perquè sí que estàs complint de cada dos anys anar a certament. Enguany no has anat, l'any passat sí que vas anar, no sé si l'any que ve aniràs o no aniràs, però...
0: Pues mira, l'any que ve, home, la veritat és que no sé el que farem, ¿vale? Això sempre depèn dels músics, però també t'he de dir que si no anem a certament alguna cosa es farà, perquè l'any que ve celebra el 175 aniversari de la societat.
1: Ah, segur que feu alguna
0: cosa. I entonces alguna cosa farem, segur, jo què sé. si no es va certament, alguna cosa farà.
1: Segur.
0: Home, la banda del Beric històricament ha sigut prou certamenera. De fet, és una de les bandes que va participar en el primer certamen internacional de València, que entonces era certament de la Fira, en el 1886, que entonces no estem parlant de poca cosa.
1: Correcte. Dis-ho ben fort, perquè això s'ha de dir, que de vegades es pensem altres coses i n'hi ha societats musicals que ahí queda això. Abans d'anar-se'n, Dani, on podem trobar este pas doble, que ara la gent el tornarà a escoltar, que és un pas doble que per a qualsevol concert es pot muntar, que tenen que fer, jo que sé, una entrada de bandes, és un pas doble, diguem, en solera? Este pas doble, on el podem trobar?
0: Pues és molt fàcil, i a més és gratuït.
1: Imagineu-se.
0: Jo...
1: Gratis.
0: Tot el que faig ho fico a la meva web i la gent que tinga a bé interpretar-ho se'l descarrega i ja està. La meva web, que és danielferrerosilvaje.com, ahí està tot el que jo he fet i gratuïtament la gent se'l descarrega i el que tinc àudios, n'hi ha àudio i el que no, però bueno, ahí està tot el meu i que tinga a bé tocar-ho, pues que... Molt agraït.
1: Clar que sí, doncs ja no es molestem més, Dani. De quina comparsa eres? Perquè tu sí que eres fester.
0: Jo sóc saudita i a més fundador.
1: Que ton pare també era, crec, no?
0: Exacte. Quan es va fundar la comparsa saudita, és a dir, que ell la va fundar, a tots els fills ens va apuntar i bé, dels fundadors que queden la comparsa encara estic jo.
1: Bueno, pues que passeu molt bones festes.
0: Moltes gràcies, Ima.
1: Que es vegin per allí per festes, que disfruteu. I estem escoltant la morera. Gràcies, Dani. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.

I escoltant este pas doble tan bonic del mestre Daniel Ferrero, fill del mestre José María Ferrero, interpretat per la Unió Musical d'Alberic i dirigida pel mateix autor, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. Tornem de seguida, no se'n vagin.

0: De vesprada, obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre i, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En A Punt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
3: Són les 9.
4: A Punt. Notícies.
5: Chicos, qué locura, pura.
3: Les tempestes d'ahir dissabte deixen registres inusuals a l'Alt Palància, 186 litres per metre quadrat a Begís i 142 a Toràs. La intensitat de la pluja ha causat despreniments a la CB-236 entre aquestes dues poblacions i desperfectes a Toràs. Carlos del Río és l'alcalde.
6: I en seguida es començarà a caure pedra i aigua, però quantitat bestial, una quantitat bestial. Ha entrat aigua per balcons, finestres, plantes baixes, altillos. En el sòtano que tenim de l'Ajuntament pues, s'ha acumulat un metro d'aigua.
3: S'han registrat, a més, ràfegues de vent de 101 km hora, unes tempestes que també han arribat a altres punts. A Villena, per exemple, el vent va bufar a 95 km hora, a més de 70 a Aielo de Malferit, i a Beniarrés, la pluja, acompanyada de granís, ha descarregat 32 litres en mitja hora. A València, un llamp ha danyat l'església de Sant Felip Neri. No s'han de lamentar, en tot cas, danys personals. Per contra, a Pontevedra, a causa de les pluges, han mort dos dones de 60 i 80 anys per un torrent de fang que baixava de la muntanya i que s'endú per davant cotxes i part del mobiliari urbà fins a arrossegar a aquestes víctimes davant de sa casa. Venen més tempestes, així que anem al detall. Joan Carles Fortea, bon dia.
7: Hola, bon dia. Efectivament, avui les tempestes les esperem esta vesprada cap a l'interior i al nord de Castelló. A la resta, una situació més tranquil·la que la que varen tindre ahir de vesprada en tempestes que localment van ser molt fortes, torrencialitat com la que va afectar principalment la zona interior de l'Alt Palància, entre Toràs, Begís i la zona de Teresa. Pel que fa al matí d'avui, temperatures un poc més baixes que des de la matinada passada, valors un poc més agradables en molts punts del litoral i sobretot de l'interior. Avui, pel que fa a les temperatures màximes, no seran tan altes com les de ahir cap al sud d'Alacant, on van superar els 38-39 graus. Avui esperem màximes en general entre els 30 i els 35. Amb el vent en general bufarà fluix, la mar més tranquil·la, excepte en les zones de tempesta del nord de Castelló, on les ratxes de vent podrien ser fortes i també localment anar acompanyades de granís. Tornem a insistir, estem parlant de l'interior i del nord de Castelló, on tenim avisos esta vesprada a nivell groc i taronja. Pel que fa a la resta de la setmana que ve, tot apunta que iniciarem la setmana amb un horatge més estable, assolellat i amb unes temperatures que tornaran a pujar de manera notable entre el dimarts i el dimecres, a l'espera de més tempestes i de baixada de temperatures la part final de la setmana que ve. Però de moment avui un dia més tranquil, principalment cap al sud i cap a les comarques centrals, de nou encara amb tempestes, esta vesprada cap a l'interior i el nord de Castelló.
3: I al món, Israel ha atacat de nou el Líban en resposta, assegura, a un atac que ha ferit de gravetat tres soldats israelians. En el bombardeig israelià han mort 11 persones i centenars han abandonat les seues cases. El govern israelià afirma que l'objectiu era un quarter de Hezbollah. Ha sigut un dels majors atacs des de l'alto el foc que pactaren els dos països el passat mes de juny. I dia gran ahir a Elx, en què la Basílica de Santa Maria va acollir la segona jornada del misteri, la festa, en què s'escenifica l'enterrament i l'assumpció de la Mare de Déu. Una cita ineludible per a molts il·licitants i il·licitanes.
8: Lo més emocionant, perquè la festa és la passió feta realitat de l'amor d'un poble a la Mare de Déu.
9: És que te motive més el veure l'oripei caent del cel.
10: Per les generacions que venen darrere, que ho tinguen ahí, que ho mantinguen.
3: I este és l'ambient del moment, d'aquest moment de la coronació de la Mare de Déu sota la pluja d'or que envolta tots els personatges, l'apoteosi d'este drama sacre amb prop de 5 segles d'història. I a Bunyol, la rivalitat entre les dues bandes de música del poble va ser a nit la protagonista en una nova edició del clàssic Mahamá, entre Los Litros i Los Feos, que són els noms amb els que es coneixen les societats musicals, l'artística i l'harmònica. El concert que va omplir l'Auditori Municipal va estar presentat per la periodista d'esta casa, Rosa Romero, i va comptar amb la participació de més de 300 músics. En els esports, ahir va començar la temporada 2026-27 de futbol en primera divisió. Es van jugar dos partits amb estos marcadors, a la vez 3 Getafe 0, Sevilla 2, Rayo 1. Quant als nostres, avui a les 5 de la vesprada, estrena d'Iñigo Pérez a la banqueta del Villarreal al camp del Racing de Santander, i a més a les 7 el Llevant de Luis Castro visita l'Espanyol. En pàgina poliesportiva, l'equip espanyol de gimnàstica rítmica es va proclamar ahir campió del món en el concurs complet a Frankfurt i a més ha aconseguit una plaça directa per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Les valencianes Lucía Muñoz i Marina Cortelles formen part de l'equip i s'han penjat l'or. Bé, és tot de les 9 i 5, tornem a les 10 fins ara.
11: Som a punt.
12: Què fas este cate?
13: Tu què creus? Festa?
12: I el següent?
13: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
14: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet, estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Estem a la secció El rebost de la banda i anem a parlar d'una societat musical de la comarca de l'Alcoià, exactament del poble de Penàguila, que també comencen les festes, perquè a la Comunitat Valenciana en els mesos de juliol, agost i setembre, puf, déu-n'hi-do, com diuen els catalans, quantes festes hi ha. Doncs tinc així a tres membres de la Societat Musical Cultural de Penàguila, que és una de les institucions musicals més emblemàtiques de la comarca de l'Alcoià. Fundada entre els anys 1860 i 1870, compta amb una llarga trajectòria dedicada a la promoció de la música i a la difusió del patrimoni cultural del municipi. Al llarg de la seva història, la banda ha aconseguit importants reconeixements. Entre ells destaca el primer premi obtingut al certamen de música festera Divi l'any 1961, un guardó que va consolidar el seu prestigi dins del panorama bandístic valencià. És molt important l'escola de música, ja que garanteix la formació de les noves generacions de músics. I jo tinc així a Juan Blanes García, que és tresorer i arxiver. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El paper d'arxiver és importantíssim, eh?
1: Sí, sí, ho és, ho és.
0: I quanta paciència tens que tindre?
1: Uf, i damunt la gent, sí, sí.
0: Perquè tots els assajos, ara el director meu dirà, és que no tinc este paper, eh? Encara que n'hi ha noves tecnologies i envien per les plataformes els papers, però és un lío. També tinc a Àlex Blanes Díaz, que és el president. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Encantada que esteu així. La veritat és que Penàguila és un poble molt bonic i jo crec que la gent tindria que anar allà a veure, eh?
2: Doncs la veritat que sí, un poble de muntanya, molt d'encant, i esteu tots convidats a vindre quan vulgueu, clar que sí.
0: I tinc també al director de la banda, David Castelló. Silvestre, bon dia.
3: Bon dia, Imma.
0: Ara em contaràs com tu es partixes, perquè esta setmana que ve també són... Avui és l'esmorzar de la llàgrima, tu eres de la comparsa Llauradors, crec, d'Ontinyent.
3: Així n'és.
0: I esta setmana comencen també les festes d'Ontinyent.
3: Sí.
0: A veure com tu es divideixes.
3: És complicat perquè, clar, acaben les dues festes ahir, però bueno, m'ho he pogut partir per poder estar quan toca.
0: També ha vingut un bon amic, encara que diu, jo no vull parlar, que és fill de Juan Calatayud de Bocaire, autor de Febrer, que la veritat que fet ell que no el veia, és alumne, va ser, i és Juan Calatayud Bas, que ha vingut a acompanyar-nos. Bon dia, Juan.
4: Bon dia, Imma.
0: Com està ton pare?
4: Molt bé.
0: M'alegre.
4: Allí continua, a la banda.
0: Molt bé, això està molt bé. Tu toques allí en la banda?
4: En la d'Ontinyent.
0: Tu la d'Ontinyent, en la Unió?
4: Sí.
0: Acabem de parlar en Pilar
4: i en Daniel,
0: perquè Pilar és la que dirigeix Ximo. Mhm. Encara que un pardalet, tu vas dirigir també Xàbia.
3: Sí.
0: A Xàbia. Que... Ara el mes de juliol vas dirigir.
3: Sí.
0: Passat. Quin dia? El dia passat?
3: El dia 9.
0: Doncs anem a parlar de la Societat Musical Cultural de Penàguila. Que comenceu, a veure, vosaltres teniu les festes partides.
1: Efectivament.
0: En el mes de juliol tenim unes festes i a partir d'ara, vostè m'assetja, no sé quan comença, un nom que es diu La Huita.
2: Sí, bueno, les festes joves són el primer cap de setmana d'agost.
0: Sí.
2: Que, com el nom indica, les organitzen els joves del poble, entre 16 i 18 anys.
0: Sí.
2: I en les quals la banda està molt implicada perquè tenim que tocar en ells, fer acompanyaments, fem la professora... I ara comença, com bé has dit, la setmana de la Huita, que és una setmana en la que cada dia hi ha una foguera en el poble, un grup, una colla, un grup d'amics.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Una de les quals és de la banda de Penàguila, que és també el dia que aprofitem per a fer el concert d'estiu en el poble.
0: És a dir, estàs a punt de fer un concert, David?
3: Sí.
0: Quin dia?
3: Sempre el fem el dimecres de la setmana de festes. En este cas cau el dia de neu.
0: El dia de neu. I què soleu tocar?
3: Depèn, han hagut anys que hem fet música festera, depèn de com tinguem un poc l'agenda de l'any,
0: sí,
3: perquè
0: sí, sí.
3: Si tenim molts compromisos i tal, doncs hem aprofitat per fer música festera. Enguany, per exemple, hem dit que anem a canviar el xip i hem triat aquest tipus de repertori més bé simfònic.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Com què?
3: Farem en la primera part música valenciana, el Paso Doble i Acca de José Rafael, i després sí. farem una obra que ens agrada molt, que és Cançons de Mare, de Talents. I la segona part farem música més llatina, farem Cordilleres de los Andes, de Kiss Black, i després el Danzón número 2, de Arturo Márquez.
0: Doncs jo crec que vos agradarà el repertori que està ficant.
2: Repertori molt xulo i exigent també.
0: Clar que sí, exigent, sobretot el Danzón i les cançons de mare.
3: Sí, que pareix fàcil, però té...
0: No, les cançons de mare, les cançons de mare, tècnicament dirigint, té les seues històries,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí.
0: Té les seues històries. Doncs comenceu fent el concert i tu has explicat que la Huità cada dia feu una foguera. Una foguera és que feu una foguera tal qual, foguera
2: sí,
0: de foc.
2: Literalment, una foguera en la plaça del poble.
0: I cada dia està organitzat per, diguem, una associació o una agrupació o
2: sí,
0: una penya.
2: Sí, un grup d'amics, una colla d'amics. I normalment fan, cadascú fa alguna cosa. Un bingo musical, fa un resopó, i el dia de la banda doncs nosaltres fem el concert.
0: A veure, en quants habitants té Pen Àguila?
2: Pen Àguila durant l'any viuran 200 persones.
0: Sí.
2: En estiu sí que és veritat que ve tot el món i a lo millor som 600, 700, 800 persones.
0: Sí. Aleshores, eixos pobles tenen un encant molt gran, sobretot d'acollidors i de que entre tots, és que es conegueu tots i feu la festa, és a dir, és una cosa... A mi m'encanten les festes dels pobles més menuts, perquè esteu més, jo què sé, més lligats entre es conegueu tots i esteu...
2: Sí, a veure, allí la majoria estem units per la sang, la majoria som sí. família i...
0: Sí, perquè el primer que preguntes si éreu cosins, perquè Blanes i Blanes. Sí. També és veritat que en la zona de l'Alcoyà hi ha molts Blanes.
2: Hi ha molts Blanes, sí, sí. No, però nosaltres allí sí que és de veres que també et cries tota la vida en la mateixa gent, entonces vas sí. creixent en ells. I, per exemple, en relació a això que dius, tenim la setmana després de la Huità, la setmana que ve tenim el dia de les paelles, que és com el dia en el que s'acaba tot. Sí, perquè ahí en el carrer principal del poble
0: sí.
2: es posen, l'Ajuntament posa taules i cada grup d'amics fa la seva paella i és un dia en el que tot el poble s'ajunta. En lo qual sí que ahí es veu la unió.
0: I tu estaves comentant-nos que el primer cap de setmana és la festa dels jovens, que uh-huh. suposo que serà per quintes, no? Serà, no
2: sí,
0: sé si s'organitzeu per quintes, n'hi ha els festers, que aneu, que allí realment la banda sí que representa molt, perquè tenen que anar a per ells, tenen que portar-los a missa...
2: Sí, aquests dies és un no parar. Sí, sí.
0: Clar, tenen que anar a les processons. I aquesta setmana que va començar, la banda també està tan present?
2: No, ara en les festes majors, la setmana de la Huità acaba sí. en les festes majors, que són les festes de moros i cristians de Pen Àguila,
0: uh-huh.
2: i en aquestes festes sí que és veritat que la banda no té... No participa tant, perquè molts músics també participen de la festa,
0: clar, clar que
2: i
0: sí, clar que
2: no
0: sí.
2: volem sols tocar.
0: Participa tot en el concert que feu, que la gent
2: correcte.
0: Va allí. Suposo que el fareu en la plaça.
3: Sí, antigament es feia en l'església, uh-huh. perquè no disposem d'auditori, l'únic lloc que hi ha, diguem, on pugui sí. haver un escenari i públic és en l'església, però des de l'any del Covid el van fer a la plaça, i crec que és un cert tant per el lloc, que cap més gent,
0: clar,
3: i la plaça pues, també té el seu encant.
0: Serà acollidora, igual.
3: Sí, és una plaça aixina més tanqueta, just enfront de l'església. I,
0: sí, sí, sí.
3: I vaja, jo pense que ha sigut un cert el tornar a fer-lo a la plaça.
0: Ja ho crec que sí. Doncs anem a escoltar un pas doble que porta de nom el nom del poble. Pen Àguila.

0: Pena Águila. Pas doble de quin compositor?
1: De José Sapena Matarredona.
0: Que era un músic d'allí?
1: Músic d'allí de Pena Águila, que va desenvolupar la seva carrera professional en Andalusia, però bueno, sempre va tindre present el seu poble i li va dedicar...
0: Té sarsueles i tot?
1: Sí, sí.
0: Té sarsueles i tot. Estes coses n'hi ha que guardar-les, n'hi ha que cuidar-les, i així està el paper de Juan... d'arxiver, perquè trobar totes aquestes cosetes, no? Un pas doble que tindrà els seus anys.
2: Sí, tenim un arxiu molt gran, per sort, que comptem amb moltes marxes, molts passadobles, i moltes voltes n'hi ha d'aquestes que costen de trobar, que dius, tenim la sort de comptar en...
0: I tu estàs passant tot això, perquè en les bandes que tenen anys, com és la vostra, n'hi han moltes obres que no estan en l'ordenador, la gran part. Aleshores, tu estàs també canviant això, passant-ho...
2: Per exemple, justament esta, de Pena Águila, David la va passar a ordenador.
1: Sí, jo la vaig transcriure. Pues, mira, vaig agafar el Covid i vaig dir, mira, ara que tinc uns dies així de confinament...
0: Però aquesta feina és molt important, perquè suposa que estaria manuscrita...
1: Sí, estava manuscrita i bueno, vaig dir, aprofita i la passe a l'ordinador i mira, els vaig fer un regalet en ese paso doble.
0: I diguem, la va rescatar, encara que soleu tocar este pas doble, no?
1: Sí, sí.
2: En el pregó de festes del poble sempre tenim que tocar Pena Águila.
0: Això està bé, perquè això és el que caracteritza la insígnia d'una banda. Feu també moros i cristians. És un poble menut, però...
3: Sí, és menut, però la festa...
0: Però filaes n'hi ha, no?
3: Sí, sí, sis filaes. Este any hi ha una nova i ja en som sis. Que va ser un poble xicotet, no està...
0: I feu l'entrada, és a dir, l'entrada serà igual este cap de setmana?
3: Sí, correcte, el diumenge, i peguen la volta al poble, sí, sí.
0: Ara ve la pregunta, i què fa David Castelló?
1: Jo vaig al concert. Jo faig el concert, que és el dimecres de la setmana de festes.
0: I després ja te'n vas a les festes del
1: bueno,
0: teu poble.
1: I aquest dia són les paelles de la meva comparsa, de Llauradors, que bueno, des que estic en Pena Águila, pues, aquest dia no estic, però la resta ja en quede no en tinguent, sí.
0: Sí, perquè justament coincidixen.
1: Sí, sí. Però
0: és
1: bueno,
0: que normal que no coincidisquen. I aquest cap de setmana coincidixen en molts pobles. En el meu poble també.
1: Sí, sí. I tant.
0: En el meu poble, en la Pobla, és a dir, és que n'hi ha molts pobles. Xixona
1: també, sí.
0: Xixona crec que també són les festes. Sí, doncs anem a començar a veure del principi. Quan es va formar, quan es va fundar la Societat Cultural de Pena Águila?
3: De forma oficial en el 1910, però sí que és de veres que hi ha registres de prous anys antes del 1868. Ja tenim registres de que la banda anava a tocar a les festes de Sant Gregori, en la Torre. A partir del 1910 sí que ja es oficialitza i ha tingut continuïtat fins ara. La mateixa banda mai ha parat. Entonces, en el 2010 vam celebrar el centenari, que la banda va ser festera major del poble, i ara ja són doncs, 115 anys d'història oficial.
0: Que ja són anys, eh? Estàvem parlant fora de micros, que és molt complicat en pobles menuts.
3: Sí.
0: És molt complicat, però vosaltres, imagineu quants anys ja porteu. Seu més que centenària.
3: Sí.
0: I això no és fàcil, perquè sabeu que els pobles menuts, molta gent se'n va viure igual al Coll o a Cosentaina, que està propet, o a pobles més grans, no?
3: Sí, això és una cosa que jo crec que en els anys ha anat canviant molt, perquè quan la banda es va fundar i va començar... Bueno, hasta no fa molts anys, la gent sí que és de veres que vivia molt més en el poble de lo que viu ara. Entonces la gent estava allí i lo millor que podia fer era baixar a la banda a assajar o anar a tocar. És de veres que després la gent, pues, per faena, per estudis, va començar a marxar a viure pues, o a València o al Coll o al voltant, i entonces ahí ja es comença a complicar un poc més tot el tema de baixar a assajar. Sí que és de veres que la banda ara en som uns 40 músics.
0: Sí.
3: I al final cadascú té la seva situació personal i és un dels reptes que tenim en una banda com la nostra, que és d'un poble xicotet, que és veure com ho podem fer o quina és la millor manera per fer-ho fàcil per a tots.
0: Clar, per a que tornen a casa, per a que seguisquen en la banda.
3: Correcte, i per a que vinga gent nova.
0: Clar
3: perquè la gent, com viuen fora durant l'any, també és complicat començar, perquè durant l'estiu sí que està tot el món allí en el poble, però durant l'any es fa complicat.
0: És veritat, això, el que estàs dient és una realitat, i quan arriba l'hivern costa més que vagin.
3: Costa més. Tot i això, tenim que dir que tenim la sort de que nosaltres assagem cada setmana,
0: sí,
3: que durant l'any tenim compromisos també. La veritat és que va ser una banda d'un poble xicotet,
0: sí,
3: tenim molta feina, no parem de tocar.
0: Teniu feina perquè aneu prou a tocar.
3: Sí, sí.
0: David, des de quan estàs ahí al capdavant?
1: Des del 2018, ja porté 8 anys.
0: 8 anys!
1: Sí, és la primera banda, bueno, vaig començar en la banda jove d'on tinguem,
0: sí.
1: Però als mesos vaig començar en Penàguila, que és la primera banda gran. Bueno,
0: i si jo te faig la pregunta, però és que pensa darrere 8 anys, i 8 anys ha plogut. Què va ser el primer que vas pensar, la primera vegada que vas anar allí? Quina és la qualitat que més valores de la banda de Penàguila?
1: La que més caracteritza la banda de Penàguila és el mèrit que té que vagin a assajar, perquè com estàvem comentant, molts dels músics no viuen a Penàguila, és el que estàvem dient, viuen a Alcoi, a Cocentaina, inclús més lluny, i fan l'esforç de vindre a assajar. Arriba el cap de setmana, pues, veuen a la família o tornen al poble i venen a assajar, i vamos, el fet de que es desplacen per a seguir actius en la banda, crec que té molt de mèrit.
0: I tindre uns 40 músics ja és, perquè el poble, si durant l'any són 200, una coseta així, i després ja són músics.
1: Sí, la veritat que té, sí, perquè per lo que és el poble té un número de músics molt, molt important, sí.
0: És a dir, pràcticament qualsevol persona estudia música allí.
3: Antes, segur, avui en dia és el que intentem, però sí, i a més també va molt per famílies,
0: sí,
3: que va passant de generació en generació. I això també és lo bonico, perquè una altra de les coses que ens caracteritza és que som família, i els que no també formem com una...
0: És una banda jove en quant a edat. En quant a edat, no de que ja sigueu centenàries, sinó en quant que els músics que n'hi ha allí, una mitjana, diguem, jove.
1: Ara mateix sí.
3: Sí, prou jove. De fet, tenim dos grups d'edat prou diferenciats. Tenim la gent que ja ha format la família, que du tota la vida en la banda, que tenen...
0: Els veterans,
3: correcte, els que duen tota la vida allí, que tenen doncs, més de 45-50 anys.
0: Sí.
3: I després estem els més joves,
0: sí,
3: que tenim menys de 30, i és un grup també prou gran, que els de l'edat de Juan, ahir van entrar uns quants, i això la veritat que li ha donat molta vida a la banda.
0: Però entre uns i l'altres s'acopleu molt bé.
3: Correcte, sí.
0: Clar que s'acopleu molt bé. I anem a escoltar una marxa mora que també porta pel nom Penàguila, que és esta que escoltem ara.

0: Que bonica és. Penagui la Mora. Hem escoltat el pas doble, era Penagui la Mora. David, és del mateix autor?
1: Sí, és del mateix autor, de José Sapena, i la veritat que és una joia, va ser un descobriment que poder tindre este tipus de repertori a Penàguila. No és una marxa mora a l'ús, que de fet l'autor crec que la etiqueta com a estampa lírica, i podem escoltar ahí el solo d'oboe que té, sí, que és tan característic, sí. I bueno, que té aquestes reminiscències àrabs, no? I sí, la veritat que és una peça molt, molt única.
0: Mira el que ho dius, David, la veritat que jo, escoltant-la en casa, vaig pensar, és una marxa mora? És una espècie de fantasia? És...
1: Sí, no? Podria haver d'ahí també.
0: Sí, sí, sí, sí. Però enguany crec que en l'entrada de Mora n'hi ha una fila...
2: Correcte, este any una fila del poble, una fila Mora, la traurà, que crec que és la primera volta. No, no l'entrem molt pel carrer, i la veritat que mira, mos la van demanar, li van demanar a Juan que du el tema de l'arxiu, i este any eixirà pel carrer.
0: Com la vau descobrir? Perquè això és buscant Penagui la Mora. I va aparèixer.
2: Ahí estava.
0: Estava ahí. Això què serà? Anem a treure-li... Doncs mira, tenim ahí dos... Quantes? N'hi ha 5 filaes i què sou? Dos mores i 3 cristianes?
2: Sí,
0: o al...
2: este any hi ha una nova.
0: 3 sí, i 3? 3
2: i 3.
0: Pràcticament tot el poble?
2: Pràcticament.
0: Convide la gent per a que vagi a veure-los el dissabte?
2: El diumenge.
0: El diumenge. Perquè algú té que anar a veure-ho, eh?
2: Home, clar. Vingau.
0: Clar que sí. Vosaltres sou tots de filar?
2: Sí, nosaltres som de filar. Sí.
0: Ja que estem parlant de filar, esteu molt lligats a una filar alcoyana, Alcodianos. Encara aneu allí a tocar?
2: Clar que sí. De fet, este any, bueno, l'any passat, mos van fer Alcodianos d'honor.
0: Sí.
2: En una junta que es va celebrar i va ser per unanimitat. A nosaltres ja la de Goya.
0: Sí.
2: I la veritat que per a nosaltres és un plaer i un honor formar part d'eixa família. Duem molts anys anant a tocar allí com a banda oficial, però des d'antes de ser banda oficial ja anàvem a tocar a soparets.
0: Sí, i crec que també feu algun concert que altre heu fet allí en la comparsa, que no sé si heu tocat esta marxa del mestre Francisco Valor.

0: Fill del 5. Està el Moro del 5, fill del 5. És un barranc, no?
1: El 5, sí,
0: és un barranc. És un barranc. Del mestre Francisco Valor. Aneu més de 50 anys, possiblement, a esta Alcodianos, a la fila?
2: Sí, van començar a anar a tocar als soparets i al final, a partir de l'any 1994, van començar com a banda oficial de la fila.
0: Sí, sí.
2: Que, de fet, fa uns anys David va dirigir el concert del 25 aniversari.
0: Uh-huh.
2: I este any, com comentava, que ens han fet Alcodianos d'Honor, també vam celebrar un concert i vam fer un acte. Duem molt, bueno, Juan i jo duem tota la vida anant a tocar allí.
0: Ja que has dit tota la vida, vosaltres en recordeu el primer dia que vau eixir a la banda? Vosaltres tingueu que recordar-se perquè sou joves. Se recordeu quina és la primera vegada que vau anar a assajar?
2: Jo me'n recordo la primera vegada que vaig baixar a assajar, perquè teníem el mestre Carchano.
0: Sí.
2: I vaig baixar jo soles en ell i em va dir, a veure què saps fer. I ahí vaig estar un rato en ell, va estar ensenyant-me, i ahí va ser quan vaig començar, que jo tindria 10 anys.
0: Què toques tu?
2: El clarinet.
0: El clarinet. I Juan?
3: Jo, el tenor.
0: El tenor.
3: Sí, jo a Cartano no vaig arribar a conèixer-lo.
0: Quins, abans de David, quins altres recordem?
3: Francisco Valor.
0: Ah, ell va estar allí?
3: Sí.
4: Francisco, primer Francisco Carchano va estar quasi 40 anys.
2: Sí, va estar molts anys.
0: És que abans donaven molt, posaven tots allí en rastrera, vosaltres això no ho ha conegut, tots en fila com el metge, i un darrere l'altre, i dona igual que tocar la trompeta, que el trombó, que la tuba, que la flauta, tot ho sabia fer. És així.
2: Doncs Carchano va estar mitja vida allí,
4: sí,
2: amb vosaltres.
4: Quasi 40 anys, i després va estar Francisco Valor 7 o 8 anys,
0: sí.
4: I ja pues, jo em porto 8 més, també.
0: I se recordeu quina va ser la primera peça que vau tocar?
3: Jo en conjunta, perquè antes sí que teníem tema d'escoleta i tal, Daniel Juan.
0: Daniel Juan, sí. Que enguany és la peça que n'hi ha una campanya per a que interpreten les bandes, i a final d'any se sabrà quantes bandes, tant siguen d'ací, de la Comunitat Valenciana, com a nivell estatal, inclusive internacional, quantes vegades s'interpreta Daniel Juan.
2: Uh-huh.
0: Vosaltres ja l'heu fet, l'heu ficat en algun concert?
4: No, vam fer un concert fa poc, el concert d'intercanvi que van fer en els sí. companys de la banda del Deliri de Gorga,
0: uh-huh.
4: I sí que vam fer un xicotet homenatge al mestre Ferrero,
0: sí,
4: però
0: sí.
4: vam interpretar Ilicitana i Recuerdo el Pasado.
0: Ah, això de Recuerdo el Pasado sí que no sé. Vas triar
4: aquesta perquè no és tan coneguda. I és un pasodoble molt xulo, també.
0: Sí, jo crec que sí. Doncs estem parlant de la Societat Musical Cultural de Penàguila, que han vingut fins ací, que van a començar unes festes. Estem escoltant Fill del 5 del mestre Francisco Valor, i per una societat és importantíssim l'escola de música. Sí. Com porteu el tema de l'escola de música? Perquè clar, com molta gent no viu en el poble, baixa la natalitat, n'hi ha més xiquets i xiquetes.
2: Sí que és de veres que va un poc per èpoques, perquè com et comentava antes, de la generació de Juan en van entrar 10 o aixina, i això li va donar una vida molt gran a la banda. De fet, tenien un conjunt de jove de la banda.
0: Uh-huh.
2: Ara sí que és de veres que el tema de l'escoleta està més parat, i tenim alumnes que no tenen per què començar des de xicotets, que també hi ha gent major que s'interessa per la música i a lo millor comencen...
0: Sí, això sol passar ara últimament, molta sí. gent més gran que té aquesta inquietud d'ensenyar-se música.
2: Nosaltres tenim 3 alumnes majors ara, que estan en l'escoleta, i un parell més de xiquets, però que el que vull dir és que no hi ha edat per això. Entonces, també...
0: Tu vols fer una crida, no?
2: Clar,
0: una crida
2: sí,
0: al poble
2: sí.
0: o als voltants, els pobles dels voltants, que també són menuts,
2: sí, sí.
0: que igual no tenen banda, encara que en la Comunitat Valenciana n'hi ha més bandes que pobles, però fer aquesta crida, no? De que...
2: Sí, bueno, nosaltres en la banda de Penàguila, de fet, tenim gent que no és de Penàguila i ve a tocar amb nosaltres, i són uns més de la banda i ja del poble també. Tenim gent de Ibi, d'Alcoi, este any una xica de l'Orxa també, que toca la trompa. nosaltres no tenim les portes obertes per a tots.
4: Sí, clar, sempre hem portat gent de fora. Ha hagut gent en Benifallim, per exemple, que sí, no n'hi ha banda. Ha hagut gent que ha vingut a l'escola de música, de Benilloba també, del col·legi, dels pobles del voltant sempre hem tingut ahí vincle i han vingut gent d'altres pobles. I bueno, crec que això és algo d'agrair també, no? Que confien en vosaltres i que vinguin.
0: I a més que té que tindre aquesta continuïtat. De fet, sigui una banda més que centenària per a tindre aquesta continuïtat de la banda, de la societat musical. David, durant l'any, durant tot l'any, quantes activitats fas? És a dir, quants concerts fas ahir?
4: Concerts fixes fem durant la primera meitat de l'any, normalment fem l'intercanvi. Bueno, depèn de com quadre en la banda en el que el fem, però sí que solen fer l'intercanvi de societats musicals en alguna banda de la zona. Després, el concert més important de l'any és el de festes, el que farem el proper dimecres, i això és el que tot el poble està esperant. I després a desembre solen fer un concert de Santa Cecília i Nadal. Fem ahir a final d'any i si altre concert.
0: És a dir, aixòs 3-4 concerts. Aixòs
4: 3 concerts fixes. I després normalment algun any també tenim algun concert al Coi amb els Alcorianos, sí, o en alguna de les filades que anem també pues, tenim algun tipus
0: de... Soleu així prou a tocar a Moros?
4: Molt.
0: Bueno, perquè això sona...
2: Sí, sí. Bé, nosaltres som banda oficial dels Alcodianos en Alcoi, dels Contestanos en Cocentaina,
0: sí, sí,
2: que també van ser les festes
0: ara fa poc, ara fa han poc passat.
2: També anem al Jaume I en el Campello, com a bandes oficials, però anem a tocar ara en setembre, que com has dit, és que estos mesos és un no parar, és com una manera tenim. Castalla, sí, Ibi, Mutxamel, no parem.
0: Així és, està ple de festes. És que així sí, siguin festereig. Sí, i si no està que era la música, malament.
4: Exacte,
0: sí, no m'hauria de festar. Bé, heu fet molts concerts i heu gravat un CD, perquè, bueno, no sé si n'heu gravat més, però n'hi ha un CD que heu gravat de danses de Penàguila. Esta dansa que aneu a escoltar, que crec que es diu Les Encarades, igual m'equivoques,

0: Danses de Penàguila. Primera dansa. Les encarades. Com sorgís una idea de fer un CD en danses del poble? És a dir, suposo que vau recopilar aquestes danses perquè tindreu un grup de danses important,
1: sí,
0: al poble.
1: En Penàguila hi ha un grup de danses, correcte, i un membre de la banda, Pau Blanes, va ser l'encarregat de fer d'escriure-les, uh-huh, i després van gravar este CD. Sí, sí.
0: Este quan fa que l'heu gravat? Ja, estava abans de David?
2: Sí.
0: Era abans de David.
2: Sí, va, ja té anys.
0: És a dir, que ja fa més de 8 i 9 anys.
2: Uh-huh. Però bueno...
0: Seguís en el grup de danses allí?
1: Correcte, sí. Es toquen, de fet ara esta setmana de la vuitada també, la nit de la nostra foguera, es toquen en la plaça del poble les danses i tot el poble les balla, perquè el grup de danses de Penàguila, bueno, ara no sé, molta gent seran ara, però sí que és de veres que les danses tot el poble, o molta gent del poble, les sap ballar, i quan venen festes i la banda les toca en la plaça, tots s'ajunten ahir a ballar-les.
0: Doncs vos vaig a dir una coseta. Això és un tresor, eh? Perquè no tots els pobles tenen això. Serà un poble menut, però tots els pobles no tenen eixa arrel, diguem valenciana, eixa arrel de les danses, perquè en molts pobles estan tornant a formar grups de danses i s'aprèn molt, perquè aprenen tots els balls de tots els pobles. Jo estic parlant amb gent, igual que sigui de la part de Castelló, jo dic d'on soc, i s'han posat a cantar la Jota de Benigani. I això, una cosa que agrada, la veritat, i conèixer aquestes danses per a que no es perga aquest repertori.
1: Sí, en Penàguila sí que és de veres que el grup de danses és prou actiu, es manegen prou, i de fet els vam acompanyar en l'aplec de danses que vam fer este any, que va ser en Beneixama,
0: sí,
1: fa un parell o tres de mesos, i sí, la veritat és que Mari Carmen...
0: Acompanyeu la banda, està unida més o menys al grup de danses, perquè normalment, sí, això estarà adaptat de comencem sempre al tabal. Una cosa que m'ha cridat l'atenció és que per entrar n'hi ha quatre platillades.
1: Cosa característica de la banda de Penàguila.
2: Sí, això és una característica de la banda de Penàguila.
0: És a dir, quatre són també per entrar a les marxes mores i també per a les marxes cristianes, quan esteu desfilant?
2: Quan toquem moros també, quatre platillades.
1: Sempre als que venen, sí, de fora, perquè és de veres que és un tema que a molts els hi pilla per sorpresa. No, la veritat que no sé d'on ve això.
3: Hi ha alguna banda que també ho fa?
0: Sí, sí que ho fan, sí, sí que ho fan. Alguna,
3: sí, però...
0: alguna, poques.
3: La majoria en fan tres.
0: Tres. Jo tres. M'ha quedat l'atenció perquè en feu quatre i dic, igual en les danses són quatre.
1: No, en tot. No. Les marxes també.
2: Sí, és característic de la banda de Penàguila, sí.
0: Està bé.
1: No, però comentant això de que dius de que les danses és més característic dels tabals i... en l'aplec érem... Era l'únic grup que anava en una banda.
0: Clar, i... perquè normalment és la dolçaina, el,
1: sí,
0: tabal...
1: Eren tot dolçaines. Però també crec que queda xulo i es veu la unió de que hi ha entre el grup de danses, la banda, i que representem al final al poble de Penàguila.
0: Clar que sí. Doncs seguim escoltant la segona dansa, que suposa que té que veure alguna cosa en el ball, perquè es diu Punta i Taló, i Punta i Taló és quan comences a aprendre a ballar danses, sempre està la punta i el taló. Punta i Taló.

0: uau, no em picaràs pollastret. És que m'heu fet recordar, quan escolta això, pues, ma mare que cantava aquestes cançons, aquestes danses, que van de poble en poble i en tots estaven... Alça l'aleta, polleta, no em picaràs pollastret. Sí. I mira, estic avorrona i tot. Seguim escoltant aquestes danses i és molt... La feina, que no sé qui la va fer, la feina de fer aquesta transcripció de dolçaina, tabal, sempre està el tabal, marcant, passar-ho a banda. I esta vez diguem-me que va guanar a Beneixama i jo supose que seria... Ahí seria algo novedós, perquè anirien tots en dolçaines i tabals.
1: Sí,
0: menys Penàguela. Eren... i veure això, aquesta unió, no? Uh-huh. Això sí. Enfortís un poble.
1: Hi havia, no sé si eren 12 grups de danses. Bueno, les danses les va transcriure Pablo Blanes, que és saxofonista, company, encara toca amb nosaltres en la banda.
0: I algun altre cognom que no siga Blanes allí?
2: Picó,
1: ja, però...
2: Picó. Blanes, Picó i Gisbert, són els tres. Si no tenis els tres, no eres de Penàguela.
1: Sí, la veritat que quedava xulo veure... a la banda allí, perquè era sí. Una cosa diferent i també sona, no estem tan acostumats a lo millor a sentir les danses tocades per una banda i també sona bé.
0: Sí.
2: Va fer una tasca ja musicològica molt important perquè al final va transcriure aquestes danses i també va lligar a la banda, al grup de danses, i per a nosaltres és com un acte més de la programació de l'any, l'aplec de danses.
0: I a més, pugueu marcar referent de dir, això pot funcionar. Igual n'hi ha per ahir ja que està pensant. Anem a pensar... Bueno, tu em van deixar vas a dirigir Cançons de Mare. I Cançons de Mare són cançons infantils i alguna dansa que el mestre Talents va transcriure o va adaptar a banda. Uh-huh. Va adaptar a banda. Àlex, quin és el problema? Quin és el punt, diguem, més complicat actualment que té la societat musical cultural? Quin és el repte? Millor dit, és el repte. Quin és aquest repte més?
1: El repte jo crec que és mantindre lo que ha fet que la banda de Penàguila siga lo que és i lo que ha sigut tots estos anys. Nosaltres al final som una banda més que centenària per la continuïtat que hi ha hagut, perquè anaven entrant nous músics, per la complicitat, pel bon rotllo, perquè anem a tocar per ahí i quan estem en els Alcodianos o en els Contestanos o on siga, som un o més d'allí també.
0: Clar que sí.
1: I això jo crec que és una cosa molt important i que fa que la gent, quan anem a tocar en ells, doncs que s'enquen a gust en nosaltres, igual que nosaltres en ells.
0: Clar que sí. I què és la societat musical per al poble de Penàguila?
1: Complicitat, pel bon rotllo, perquè anem a tocar per ahí i quan estem en els Alcodianos o en els Contestanos on siga, som un o més d'allí també.
0: Clar que sí.
1: I això jo crec que és una cosa molt important i que fa que la gent, quan anem a tocar en ells, doncs que s'enquen a gust.

0: anem. Entonces, per a nosaltres també això, jo crec que és un motiu també d'orgull dir que som de la banda de Penàguila i que estem representant també el nostre poble.
1: I què significa la banda de Penàguila per a vosaltres? Per a Juan, per a Àlex, per a David, també.
0: Mira, jo vaig començar en la banda pels meus tios, per Àngel i Miguel i Tonó.
1: És a dir, més de tradició musical.
0: Sí. Uno tocava el clarinet, l'altre el saxo, i el dilema, jo sóc de Sabadell, jo estudiava en el conservatori, quan tenia que triar l'instrument vaig parlar amb els dos i el dilema era veure si triava el clarinet o el saxo, i era per ells. I jo els veia tota la vida i a mi ells em van ensenyar lo important que era la banda, lo important que és complir, perquè al final la banda és una cosa que la fas voluntàriament, ningú està obligat a anar.
1: Correcte.
0: Però sí que requereix un mínim de compromís, perquè com comentàvem, anem a assajar cada setmana, tenim molts actes
1: i això, compromís.
0: Sí, i veure això dels meus tios a mi em va donar eix amor per la banda i la tinc en gran estima.
1: I ahí està.
2: Sí, nosaltres tenim la sort de ser un grup de joves, entonces cada volta que anem a tocar per ahí estàs en el teu grup d'amics, t'ho passes genial, no és gens que costes.
0: No és una obligació.
2: No, efectivament, tens ganes d'anar.
1: Correcte. I què espera tu, a banda de ser una feina, que està clar, que el director està fent una feina, però arriba un moment que ja no és feina.
3: No, per a mi la banda de Penàguila, a banda de ser una feina com a director, és un grup d'amics, perquè jo porté 8 anys allí, jo vaig començar molt jove, amb 23 anys allí, i era un xavalet encara. I bueno, i m'han criat i m'han
1: així
3: acollit.
1: Així barba i tot.
3: Sí, sí. Com uno més, i vamos... I em queda també una frase que l'eslògan que van triar per al centenari: 100 anys fent banda, 100 anys fent poble.
1: Correcte.
3: Penàguila, la banda i el poble és tot uno i el tracten com un home, tant de la
1: bonica
3: banda com
1: frase
3: del poble.
1: Doncs jo vos tinc que donar les gràcies. També tinc un altre Juan ahí, que no sé si eres fester o tenient o no, eres de Jauraors també, com ell.
4: Amic d'ells.
1: Amic d'ells. Doncs gràcies als quatre per haver vingut. Hem passat un bon ratet, hem conegut el poble de Penàguila, la banda de Penàguila, les danses de Penàguila, i acabem escoltant una altra dansa, l'última, el bui-bui. Bullint estem de calor.

Qui no escolta el pas doble, Xàbia, i sap que estem en festes? Perquè és un pas doble molt interpretat en qualsevol festes, en qualsevol festa de qualsevol poble. I és el que obre la secció Temps de Festes, perquè el que anem a parlar són de les festes del poble de Vallada. Ahir ja vam parlar d'alguna festivitat d'altres pobles, com per exemple Bétera, i ara anem a parlar de les festes de Vallada. Les festes patronals són el moment més esperat de l'any per als veïns i veïnes de Vallada. Durant uns dies el poble deixa enrere la rutina per omplir-se de tradició, devoció, música i alegria. Aquestes celebracions, que combinen actes religiosos, culturals i festius, constitueixen una part fonamental de la identitat valladina i reuneixen tant la població, tota la població local, com a nombrosos visitants que van a festes. Generalment, se celebren durant la segona quinzena del mes d'agost, és a dir, a partir del 18 fins al 28 més o menys d'agost, i estan dedicades al Santíssim Crist del Mont Calvari, la Mare de Déu de Gràcia i Sant Bartomeu. Però anem a parlar de el paper que té la música en aquestes festes de Vallada, i per això tenim

0: Tenim a l'altra part del fil telefònic el director de la Societat Unió Protectora Musical de Vallada, que és Toni Peris. Toni, bon dia.
1: Bon dia, Imma. Què tal estàs?
0: Com va l'estiu?
1: Molt bé. Molta calor, no?
0: Sí que em fa. Sempre fa calor, fa calor. A mi m'agrada la calor, ja t'ho dic. Però sí, sí, sí. És temps de calor i temps de festes. I ahir en Vallada comenceu ja les festes, perquè ho estem a Setge, crec que comencen el dimarts, el dia 18, i crec que comencen en un concert. És possible que sigui així?
1: Sí, comencem en un concert el dia 18, és un parell de dies, uh-huh. a les 11 de la nit, en la plaça La Pau, on sí. Farem un concert dedicat a la música pop, música rock en espanyol,
0: sí.
1: i serà un concert
0: molt xulo.
1: Un concert espectacle molt, molt xulo.
0: Sí,
1: molt xulo.
0: A veure, els concerts que apeteixen en estiu, perquè en estiu anem a la fresca, a prendre una cerveseta, un gelaet, un llimonet, no? Però sí. El que apeteix és sentar-se i escoltar un concert així, perquè és el
1: sí,
0: que...
1: Sí, un concert fresquet.
0: Fresquet, clar que sí. Perquè, clar, jo què sé, igual no petis tant al carrer escoltar, que igual sí, eh? Igual sí, Mahler o Shostakovich o alguna altra peça, que igual sí,
1: a mi m'apetiria igual, però sí, al ser també just abans de l'inici de les sí. festes, pues, és com ficar el poble en ambient i la gent que s'ho passa bé i això.
0: I serà, suposo, que un concert que el poble anirà a veure, el que serà tradició anar a veure, i aquest concert que arranca les festes.
1: Sí, sí, sí, la plaça de la Pau està a rebentar. Va moltíssima gent a veure aquest concert. Jo crec que aquest concert sempre...
0: Doncs ja...
1: Sí. De més gent.
0: Ja saben qui visquem proper d'allí de Vallada, allí en la costera, que a partir de les 11 has dit, no? En la plaça del
1: sí,
0: poble.
1: Sí, a les 11 de la nit.
0: A les 11 es fa...
1: La plaça de la Pau.
0: Ah, la plaça de la Pau. Que no, sí. no és la plaça major, és una altra plaça que tindrà més bona sonoritat.
1: És més gran, té tipus com un anfiteatre, així
0: sí, sí, sí,
1: natural.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí. És un lloc molt agradable.
0: I Toni, jo vull que m'expliquis una cosa. Estes festes patronals... Mm. No tenen res a veure en les festes de moros i cristians, perquè ahir se fan moros i cristians, però crec que els moros i cristians són a setembre.
1: Exacte, així és. Així és.
0: És a dir, ara són sí. les festes patronals, no sé si serà això que fan dia dels fadrins, dia de les fadrines, és que en cada poble és un...
1: Mira, doncs fem el dia 18 el concert uh-huh. i el dia d'anar fem la presentació de la Regina i la Cort d'Honor.
0: Uh-huh.
1: I ahir també participa la banda i quan acaba... l'acte, la banda toca en directe després de la presentació toca
0: el vals?
1: El himne de Vallà.
0: Ah, el himne de Vallà. Este himne, sí, espera, Toni, este himne que escoltem ara, este himne.

0: Jo t'he dit el vals perquè n'hi ha pobles que toquen l'himne i després se'n van a ballar un vals per arrencar les festes. Però bé, este
1: no,
0: és l'himne.
1: Toquem l'himne, exacte, de Rafa Mujol, toquem l'himne de Pallà i després l'himne de Comunitat Valenciana.
0: I una pregunta, aneu també a replegar totes les festeres? Perquè molts pobles van una per una a casa a replegar les festeres i moltes vegades és un acte un poc pesat per a la banda perquè tenen que caminar molt, no ho sé.
1: Sí, a veure, sí que anem a replegar a les festeres,
0: sí, sí.
1: Però bueno, normalment se fa tot molt ràpid.
0: Clar. Feu festivitat a Sant Bartomeu,
1: sí.
0: A la Mare Déu de Gràcia, al Dia del Santíssim Crist, i sí, en tots els dies, i això tenen, quins actes tenen? Processos segur que en tenen.
1: Processos tenim el dia 24 de Sant Bartomeu, sí. el dia 26, que són les processons de l'ermita,
0: uh-huh.
1: Que a veure, que són precioses, ¿vale? Perquè l'ermita està a la part d'alta del poble, entonces primer pugem, baixem les imatges i el dia següent les tornem. I el dia 27 tenim el dia de difunts, també. Vull dir, la banda és que no para.
0: És a dir, són 10 dies, crec que des del 18 al 28, més o menys, són 10 dies i pràcticament...
1: Sí, la banda participa pràcticament en tot. Pràcticament en tot.
0: Després n'hi ha nits de paelles, també, que ahir suposo que ja no, perquè és diferent.
1: La nit de paelles, ahir la banda no participa, però per exemple, el dia anterior, dos dies anteriors, en el dia 20,
0: sí.
1: En el sopar de gala, el dia del següent de la presentació, la banda també participa.
0: És a dir, t'es feina, perquè no sé quan seran les festes d'ahir del teu poble, de Catarroja, però que ahir n'hi ha 10
1: en
0: dies...
1: En Catarroja són en Sant Miquel, en Sant Miquel.
0: Ah, en setembre, terra. I què és això de la Dia del Santíssim Crist, processó de la Pujà?
1: Ah, doncs pues el Dia de la Pujà és quan portem la imatge a la volta a l'ermita, perquè l'ermita
0: serà... Sí. I de tots els actes i que tu has dit, n'hi ha algun que a tu és el que, quan vas arribar a Vallada, que ja fa 4 o 5 anys, es va agradar més?
1: A mi les processons a l'ermita m'agraden molt.
0: Ah, sí?
1: M'agraden molt.
0: És a dir, convides sí, perquè... a la gent que vagin a veure-les?
1: Sí, sí. Sí, el 25 i el 26.
0: Correcte.
1: A més, és que Vallada... Tu coneixes el poble,
0: sí.
1: És d'un carrer estret.
0: Sí.
1: Entonces, què passa? Que la banda, si va en 80, 90 pel carrer, és que sona molt bé.
0: No, això és veritat. Bé. El que passa que com és estret, no sé a quan desformareu, no? Però 5. Aleshores té que sonar la banda, segur que sonarà molt bé, perquè això el que fa és que el so soni molt bé la banda. Bé, doncs ja han conegut un poquetet més les festes d'un altre poble, en este cas ens han anat a la costera a conèixer les festes patronals, que són del 18 al 28, que el 18, és a dir, després demà, poden anar a escoltar a les 11 de la nit en la plaça de la Pau, has dit?
1: Sí.
0: El concert, i que tota la gent està convidada a les festes de Vallada. Moltes gràcies, Toni.
1: Moltes gràcies.
0: Per atendre's, que passes unes bones festes i que es vegin pronte, Toni. Una abraçada.
1: Moltes gràcies, Imma. Un fort abraç.
0: Vinga.

Esteu escoltant una marxa cristiana del compositor contestà Francisco Valor, interpretada per la Societat Musical Cultural de Penàguila, que acaben d'entrevistar. I escoltant esta marxa, posem el punt i final al programa d'avui. Avui hem parlat, de, sobretot, gran part del programa del mestre José María Ferrero. Hem parlat amb dos fills, amb Pilar i Daniel Ferrero. També hem conegut a la Societat Musical Cultural de Penàguila i les seues festes. I hem acabat fet un recorregut per festes patronals, per exemple, les de Vallada. Sens dubte ha sigut un programa ben complet. Abans d'acomiadar-nos, vos recorde que l'equip tècnic ha estat Sofia Álvarez, en àudios i producció Lorena Alegre i a les xarxes socials Mar Santana. Que gaudiu molt de les festes de cada un del seu poble. Que gaudiu del dia, de la vida i sobretot de la música que sempre està present diàriament. Fins la setmana que ve, vos esperem. Adeu.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
2: Chicos, qué locura.
0: Les tempestes d'ahir dissabte deixen registres inusuals a l'Alt Palància. 186 litres per metre quadrat a Begís i 142 a Toràs. La intensitat de la pluja ha causat despreniments a la CB-236 entre aquestes dues poblacions i desperfectes a Toràs. Carlos del Río és l'alcalde.
3: I en seguida es començarà a caure pedra i aigua, però quantitat bestial, una quantitat bestial. Ha entrat aigua per balcons, finestres, plantes baixes, altillos. En el sòtano que tenim de l'Ajuntament pues, ha acumulat un metro d'aigua.
0: Ràfegues de vent de 101 km hora a esta zona, a Villena de 95 km per hora, 70 a Lleó de Malferit i a Beniarrés la pluja, acompanyada de granís, ha descarregat 32 litres en només mitja hora. A València, un llamp ha danyat l'església de Sant Felip Neri. I a banda, el Medusa Festival, el festival de música electrònica que reuneix desenes de milers de persones a la platja de Cullera, va haver de suspendre els primers concerts de vesprada per esta tempesta, però va reprendre la programació a partir de les 8. Ibai Cereijo és el portaveu del festival.
4: Y bueno, ha llovido fuerte durante media hora y luego pues cuando ha escampado pues hemos visto que había daños mínimos, ¿no? Pues algunas lonas, algunas máquinas de efectos especiales, de fuego, de llamaradas que quizás se han roto, alguna mesa de DJ pues que le ha caído un poquito de agua y habrá que sustituirla, pero en cualquier caso son daños menores.
0: En tot cas, no s'han de lamentar danys personals. Per contra, a Pontevedra i a causa de les pluges han mort dos dones de 60 i 80 anys per un torrent de fang que baixava de la muntanya i que es va endur també per davant cotxes, part del mobiliari urbà, fins a arrossegar, com diem, a aquestes dues víctimes davant de sa casa. Bé, venen més tempestes, així que anem al detall. Joan Carles Fortea, bon dia.
5: Hola, bon dia. Efectivament, avui les tempestes les esperem esta vesprada cap a l'interior i al nord de Castelló. A la resta, una situació més tranquil·la que la que vàrem tindre ahir de vesprada en tempestes que localment van ser molt fortes, torrencialitat com la que va afectar principalment la zona interior de l'Alt Palància, entre Toràs, Begís i la zona de Teresa. Pel que fa al matí d'avui, temperatures un poc més baixes que des de la matinada passada, valors un poc més agradables en molts punts del litoral i sobretot de l'interior. Avui, pel que fa a les temperatures màximes, no seran tan altes com les de cap al sud d'Alacant, on van superar-se els 38-39 graus. Avui esperem màximes en general entre els 30 i els 35. Amb el vent en general bufarà fluix, la mar més tranquil·la, excepte en les zones de tempesta del nord de Castelló, on les ratxes de vent podrien ser fortes i també localment anar acompanyades de granís. Tornem a insistir, estem parlant de l'interior i del nord de Castelló, on tenim avisos esta vesprada a nivell groc i taronja. Pel que fa a la resta de la setmana que ve, tot apunta que iniciarem la setmana amb un horatge més estable, assolellat i amb unes temperatures que tornaran a pujar de manera notable entre el dimarts i el dimecres, a l'espera de més tempestes i de baixada de temperatures la part final de la setmana que ve. Però de moment, avui, un dia més tranquil, principalment cap al sud i cap a les comarques centrals, de nou encara amb tempestes, esta vesprada cap a l'interior i el nord de Castelló.
0: I bé, nou atac rus amb míssils sobre Kiev esta matinada, que han causat dos grans incendis i han ferit dues persones. I Moscou, per la seva part, denuncia atacs d'Ucraïna amb 600 drons que haurien ferit tres persones. És del mà a mà a Bunyol. La rivalitat entre les dues bandes de música del poble va ser anit la protagonista en esta nova edició d'este clàssic entre los litros i los feos, que són els noms que corresponen a les societats musicals de l'artística i l'harmònica. El concert va omplir l'auditori municipal, el va presentar la periodista d'esta casa, Rosa Romero, i va comptar amb la participació de més de 300 músics. I en els esports, ahir va començar la temporada 2026-27 de futbol en primera divisió. Es van jugar dos partits amb estos marcadors finals. A la vez 3, Getafe 0, Sevilla 2, Rayo 1. I quant als nostres, avui a les 5 de la vesprada, estrena d'Íñigo Pérez en la banqueta del Villarreal al camp del Racing de Santander. I a les 7, el Llevant de Luis Castro visita l'Espanyol. En pàgina poliesportiva, l'equip espanyol de gimnàstica rítmica es va proclamar ahir campió del món en el concurs complet a Frankfurt i a més ha aconseguit una plaça directa per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Les valencianes, Lucía Muñoz i Marina Cortelles, formen part de l'equip i s'han penjat l'or. És tot, les 10 i 4 i 5 minuts pràcticament. Tornem a les 11. Fins ara.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça'm el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.
11: De tu a tu.
12: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu.
13: Damas y caballers, Dani Meroño, nostre convidat especial. Periodista, narrador, presentador deportiu, una de les veus més reconegudes del nostre panorama deportiu. Ell és Dani Meroño i tenim la sort de tindre'l en l'estudi número 1 d'Apunt Ràdio.
14: Sí, senyor. Vinga, ahí. Sí, senyor.
15: Quina rebuda. Espectacular.
13: Quina cosa. Mare meva. Per cert, Ximo, al control tècnic i publicitari, i sus aplaudiments de més, ha sigut ell aplaudint molta pressa. Sí. No parega això que ha sigut en llanda. Dani, de quan te ve la passió pel deport?
15: De sempre. Jo soc d'aixòs xiques que volien ser futbolistes, se van quedar pel camí, i després ja em vaig fer periodista i fins ara.
13: Bueno, fins ara en la banda.
15: En la banda, sí. Hem començat un projecte molt xulo, a punt, a la casa, i estem totes les nits de 11:30 a 12:30. De dilluns a divendres estic jo, el dissabte i el diumenge està el company Sergi Escrivà fent com un minut a minut. No sé si en recordeu el minut a minut.
16: Home,
15: el veieu o no?
16: Home, clar, sí. Sí.
15: Pues és més o menys lo mateix, no? Aleshores, jo crec que està molt xulo i jo crec que és un programa diferent, desenfadat, una tertúlia canyera i en gent jove, també.
13: I precisament parlàvem d'això, off the record, no? Fora de micros, parlàvem de quin equip t'has buscat per a la banda.
15: Sí, perquè...
13: La banda, clar, té un doble xoc de paraula, no? La banda.
15: Són bandarres, són canalles. He triat gent jove, és una barreja entre gent jove, personatges i periodistes que són... que tenen un recorregut important, no? És a dir, per exemple, tenim a caps d'esports de la cadena SER, d'Onda Cero, de Superdeporte, però també tenim personatges com Manolo Mas. Per exemple, que tots coneixeu a Manolo Mas, no?
16: Amagueu-se les carteres.
15: De fet, ahir, va succeir una cosa molt curiosa, i és que nosaltres anem a Publi i jo sempre els dic, cuidado, que quan falten un minutet 30 segons ja obrim els micros i tal. Manolo va caure en totes les publis, en tots els vídeos, sempre parlant.
13: Gran, Manolo Mas és un gran.
15: Sí, dos, tres vegades. I tenim molta gent també, gent jove, perquè és de veres que moltes vegades quan fan programes esportius no hi ha gent jove als programes, i hem fet una barreja d'experiència, de gent que ha acabat la carrera, de gent que està es començant també, i que tenen moltes ganes, perquè nosaltres el que volem és gent desenfadada, amb ganes de parlar, amb il·lusió, i sobretot que tinguin ganes d'aportar així a la casa.
13: parlant de grans trajectòries, tu te'n recordes de la primera volta que te posaves darrere d'un micro?
15: Sí, sí, sí, sí,
13: me'n recorde, davant, perquè darrere, pues no...
15: No, davant, sí, me'n recorde, me'n recorde, me'n recorde. Bueno, sense contar a la universitat, al CEU, va ser amb un altre històric que va estar amb Julio Insa, que és Toni Hernández, que va deixar-me fer un partit del València i jo estava tremolant.
13: Va deixar-te, va deixar-te.
15: Sí, sí, sí, va dir-me, te toca hacer el València. I vaig això, començar a tremolar perquè,
13: això no
15: clar...
13: Això no és deixar-te, això és altra cosa.
15: No, perquè és que el narrador principal no podia fer el partit i va dir-me, tu saps? I jo, vinga, anem cap allà. I jo tremolant fent el partit a Mestalla, que no sabia ni què fer.
13: I així
15: però
13: estem, no?
15: Vaig ser-me bé. Així estem. Sí.
13: Vaig ser.
15: Jo crec que no ho vaig fer tan malament com pensava i vaig fer molts més partits i així estem fent un poc el canalla per les nits.
13: Quants anys fa d'això?
15: Jo crec que més de 20 anys ja. Més de 20 anys. Encara que el meu look siga sí, així modern i tal, ja tinc 40 anys, quasi, enguany faig 40, així que ja fa 20 anys llargs, que
13: portes bé, bandido, portes bé,
15: Sí, bueno.
13: Quines veus te marcaren en la teva joventut?
15: Bueno, la meva joventut sempre m'ha agradat molt. Jo sempre he sigut un fan de Carlos Martínez, no? El narrador del Canal Plus, que ara està a Movistar. Sempre m'ha agradat molt, sempre m'ha agradat molt la seva forma de fer els partits. Després també, així a València, vaig créixer amb Julio Insa, que tots el coneixeu.
13: Coincidirem allà.
15: Sí, de fet, coincidirem. I de fet, després, molts anys després, vaig treballar quasi 10 anys amb ell. I també va ser un exemple en moltes coses, no? En com fer espectacle, show, passió pel València, club de futbol i demés. I després també, evidentment, grans referents, no? De la comunicació hacia el nostre país, com José María García, José Ramón de la Morena, és a dir, gent que per la nit ha sigut molt, molt important. Però també he de dir que, més enllà de referents esportius, a mi també m'agraden els programes del cor i m'agraden els programes d'entreteniment i m'agraden... És a dir, per exemple, una de les coses que jo, a la banda, tracte de fer és un programa més que d'esport també, d'entreteniment, Donís. És a dir, estar fent el programa i si la conversa va per un altre lloc, pues anem per un altre lloc i no passa res.
13: Que fluixca, no?
15: Que fluisca, exacte. És a dir, com si fora, no com si fora el Sálvame o el Tómbola, però quasi. Perquè jo he crescut amb el Tómbola i he crescut amb el Sálvame i a mi m'agraden aquests problemes. I quan jo vaig proposar, no, a esta casa aquesta forma de fer el programa, es va agradar molt. I jo crec que és una forma diferent, no, d'enfocar, no, l'esport, perquè sí que és de veres que així a esta casa... els informatius estan molt consolidats, els esports, els informatius també, però és que no volem encorsetar-nos en ese focus, en esa forma de fer televisió, que és estar sempre mirant les quotes, mirant dos minutets per a l'Elx, dos minutets per al Villarreal. No, si hem de parlar tot el programa del Villarreal, parlarem del Villarreal. Si hem de parlar del València. Sempre de l'Elx, de l'Elx. Si hem de parlar del Castelló o de l'Alboraia, de l'Alboraia. No passa absolutament res.
13: Marca Dani Meroño.
15: Exacte.
13: La marca Dani
15: Meroño. Fer entreteniment, passar-ho bé, perquè la gent quan arriba a casa, és com el cap de setmana, com este programa, quan la gent arriba a casa vol riure's i vol estar tranquil i vol passar-ho bé, és a dir, no vol problemes.
13: Vol desconnectar un
15: exacte, poc. No vol problemes, no vol que sí, que moltes vegades si el seu equip perd, sí que de veres que està fotut i que no té ganes de res, però...
13: Tu eres d'ixos? Eres dels que...
15: Abans més cara.
13: Un mal resultat, me passa igual.
15: Abans més cara, perquè... Ai, perdó. Perquè sí que és de veres que abans, quan era més aficionat, quan perdia el teu equip, pues estaves fastidiat. Però ara ja és que ho veig més com treball.
13: Te puc preguntar de quin equip eres o te poso en un compromís ara mateixa?
15: Jo crec que pot ser que sigues l'única persona que no ho sap al món. Jo soc del València mort. Jo soc del València mort i la gent ho sap.
13: Jo ho sabia, home.
15: Però sí que de veres que no sóc anti-res, és a dir, molta gent des del València, però antinista o no li agrada el Villarreal o a mi m'agraden tots els valencians.
13: No, bueno, jo si m'agrada que perquè algun equip no és d'ací, no és de la nostra terra.
15: No, jo
13: anem a deixar-ho ahí.
15: Jo sóc més antimadridista i antibarcelonista que de qualsevol altre, però sí que de veres que jo sóc del València, mai ho he amagat i crec que també perquè molts periodistes diuen, no, és que jo no vull dir de quin equip soc, perquè si després, no, és que no passa res, no passa res, perquè jo crec que és normalitzar una situació i ja està. Sí que entenc que molta gent té por per el que diran i tal, però jo crec que tampoc, si tu fas el teu treball amb professionalitat, no passa absolutament res.
13: Jo soc del València, mon pare em va fer del València, jo li ho agraïsc i sempre en el record, per supost, però jo celebro els gols del Llevant, celebro els gols del Villarreal, celebro els gols de l'Elx i del Castelló o de qualsevol equip valencià, encara que no sigui en primera. Jo els celebro tots i no entenc que moltes voltes aquestes rivalitats insanes.
15: Sí que és de veres que a mi m'agrada que hi hagi ixe pique, no? Que moltes vegades entre equips...
13: De manera sana.
15: Sí, entre el València, sí. El Llevant, el València-Villarreal, quin està millor ara, tal... Però ja quan fas...
13: Te claves en el teu amic un poc, no sé què...
15: Exacte, ja, quan ja voles fer mal i quan ja és una situació ja incòmoda, jo crec que no és bona, no? No és bona per a ningú.
13: I fixa't que estem nosaltres com per a...
15: No estem per a parlar, eh? Nosaltres no estem per a parlar, però sí que és de veres que a mi m'agrada que el Llevant estiga a primera i que l'Elx pujara l'any passat també a primera edició, perquè jo crec que és positiu per a València, però ja per una cosa de logística, és a dir, si tu has d'anar a veure un partit del teu equip, jo... És més fàcil anar al Ciutat de València o al Martínez Valero que anar-te a Madrid o a Barcelona o a qualsevol lloc que estiga més lluny.
13: Dani, has narrat i has presentat, comentat partits de molt diferents nivells. Quin t'ha posat dels pèls de punta?
15: Uf, n'hi ha molts partits. L'any passat quan vaig fer... Fixa't, és un que va ocórrer fa poc de temps, que és l'any passat, un partit que el València es jugava a la vida, estava narrant a Movistar, Real Madrid-València Club de Futbol, i va guanyar el València 1-2. L'últim minut va marcar Hugo Duro de cap, un partit espectacular, i no és que em marcara, però sí és dels més recents emocionants, però el més emocionant que jo he narrat com a periodista és la final de Copa del Centenari, València Futbol Club Barcelona al camp del Betis, al Benito Villamarín, que va ser una final que jo anava amb la il·lusió de disfrutar-la i de passar-ho bé.
13: Perquè no de guanyar.
15: No, perquè que jugaves contra el Barça de Messi i el Barça de Messi era campió de Lliga, tal.
13: I tu estaves en un mal moment.
15: Clar, i el València anava en esa... Estava en Marcelino i tal, i anava amb esa il·lusió de fer un bon partit i a veure si sona la flauta, no? I va guanyar el València. I va guanyar el València i va fer un partidàs i va ser la Copa del Centenari, l'últim títol del València Club de Futbol, i va ser el primer i únic títol que he narrat com a periodista i per a mi va ser un moment molt emocionant. I després també, pues, els partits de Champions, perquè fer el València a la Champions és increïble, no? Anar a Stamford Bridge, a Londres, anar-te'n també a Rússia, anar-te'n també a Itàlia, al camp de la Juve, és a dir, són camps que és increïble i dir, estic així amb el meu equip, el que m'agrada, de la meva vida, fent el que m'agrada,
13: part de
15: que són un privilegiat. Sí, totalment. Aleshores, jo crec que són moments, no?, puntuals, sí que de veres que ara és més complicat, no?, perquè el València no està bé, però afortunadament amb el Villarreal en guany estem vivint també una situació pareguda, no?, en la Champions, i jo crec que és positiu.
13: I ho disfrutem molt, a més. Contra el Barça jo crec que pararem ahir de fer bons partits.
15: Sí, jo crec que sí.
13: Contra el Madrid, en canvi, farem el partit del centenari de Mestalla. Va ser un partit que ens va salvar la temporada.
15: Sí.
13: I això que has comentat del 1-2 també va ser un partit que ens salva la temporada contra el Madrid.
15: Exacte.
13: És la cara i la creu, no? El Madrid i el Barça, en este cas.
15: Sí, perquè el València Club de Futbol sí que és de veres que hem patit dos temporades, no?, molt complicades de baixar o no a segona, i en guany sembla que està la cosa un poc millor, però tampoc molt, eh?
12: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
13: En 2017 també buscava treball la gent, Fernando.
17: Sí, lo seguirá buscando. Bueno, no lo sé, porque sabéis que cada vez se dice más que la inteligencia artificial y los robots, que es el nuevo trend también, nos acabarán sustituyendo hasta el punto de que el trabajo será voluntario para aquellas personas a las que les desarrolle el trabajo y les apetezca hacerlo, porque todo lo demás se hará a través de robots o a través de inteligencia artificial. Entonces, bueno, es posible que dentro de, no sé si 10 años o 2, no tengamos ya que hacer entrevistas de trabajo, ¿no?
13: Yo creo que en 2 años voy a hacer muy poquita.
17: Pues no sé, vi un ¿En qué nivel están los robots hoy en día para hacer cosas? Vi un reportaje, un documental ayer, y me parece que no nos queda mucho tiempo de hacer cosas manuales, ¿eh?
13: Parlava d'això el diumenge passat, si no recordo mal, Rubén Mayols, i digué que, bueno, per una banda, és de veres que en redes socials com LinkedIn o altres, no?, que són més empresarials que d'oci, cada volta mostrem més contingut creat. De l'any passat, digué que el 50% dels articles estan fets per IA, per intel·ligència artificial.
17: Eso es.
13: Però, a més, és que cada volta ja hi havia més robots repassant ese material també.
17: Sí, sí.
13: Per tant, era material fet per robots per a ser repassat per robots.
17: Exacto.
13: Clar, per altra banda, arribant a, o traslladant al punt de treballar, Fernando, jo trobo que va ser un poc complicat, perquè sí, és de veres que podem arribar a certs punts, però el poder adquisitiu per a aconseguir aquestes màquines que ho facen tot no està a l'alcance de tot el món.
17: No está ahora porque no hay producción en cadena, ¿no? Pasó lo mismo cuando salieron los primeros automóviles, que quien quería comprarse un Ford tenía que pagar muchísimo porque no había producción en cadena, pero una vez la demanda es muy alta, pues tienes cadenas de montaje en donde una persona aprieta los tornillos, otra máquina monta las puertas, entonces eso se automatiza y abarata todo muchísimo.
13: Creo, ¿no?, que dos años es... vaticines que en dos años estén ya...
17: Libres de entrevistas de trabajo, no creo, pero sí que las personas que ahora mismo están con 16 años eligiendo trabajo tienen que mentalizarse mucho de que 10 años después ese trabajo ya no va a existir. O sea, ahora hay muchos adolescentes que están diciendo, bueno, ¿y qué quiero ser de mayor?, ¿no? ¿Me apunto a esta carrera o a esta otra? Una pregunta que a lo mejor se tiene que hacer de manera muy seria es, ¿pero esta carrera va a tener puestos laborales dentro de 10 años? Y es evidente que a fecha de hoy ya sabemos que dentro de 10 años no va a haber algunos puestos de trabajo.
13: Sí.
17: Y es radical que esos puestos no van a estar, ¿no? Entonces ponerte a estudiar una cosa que no va a existir, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, lo que sí que está claro es que este año mucha gente que nos escucha va a hacer entrevistas de trabajo, y por eso quiero traeros a la sección de psicología pues algunas pautas para esa gente que tenga que hacer entrevistas de trabajo y, bueno, saber cómo enfrentarse a ellas, ¿no? Saber qué preguntas te van a hacer, pues cómo responder a esas preguntas y cuál es la mejor manera en la que puedes fracasar si a lo mejor no estás preparado. Entonces sepamos qué respuestas no hay que hacer o qué cosas no hay que hacer en entrevistas de trabajo. Os he planteado inicialmente hablar del antes, porque mucha gente dice, no, es que tengo que saber cuál es la respuesta mejor. Digo, no, es que la buena entrevista de trabajo empieza antes de que conozcas al entrevistador o la entrevistadora. Empieza en la preparación, ¿no? Porque el saber alguna información de la empresa te puede dar muchísimas ventajas, sobre todo a qué decir durante la entrevista. Y la información se ve antes, pues por ejemplo, por internet o hablando con algunos trabajadores de esa empresa o conociéndola un poco más en profundidad, ¿no? Recuerdo un paciente que me decía que había traído por primera vez a su novia a casa, ¿no? Y le dijo, le dije a mi novia que a mi abuela le tenía que hablar un poco fuerte porque está algo sorda. Y que a mi abuela todavía, incluso a pesar de su edad, le seguía gustando mucho hablar de las cremas faciales. Entonces, que si sacaba el tema de las cremas faciales, mi abuela enseguida le iba a despertar simpatía, ¿no? Y que a mi padre le hablara de coches porque es apasionado de los coches. Y no le hablara de fútbol porque odia el fútbol, ¿no? Entonces, este tipo de... Ah, bueno, y que a mi hermano le hablara de Fortnite, ¿no? Que creo que es un juego de...
13: Fortnite,
17: ¿no? Que es un juego de estos...
13: De videoconsoles,
17: sí, ¿no? Y porque entonces mi hermano le iba a caer bien. Y me pareció muy interesante esta conversación porque ¿qué posibilidad creéis de éxito en cuanto a incorporación a la familia si tiene esa información con respecto a si no la tiene?
13: Hombre, yo creo que te aumenta las posibilidades, ¿no?
17: Sí, caes mejor, ¿no? Si tienes esa información, porque imagínate que al padre le empieza a hablar de fútbol. O que no le tira de la lengua al hermano hablándole del Fortnite, ¿no? Pues claro, te da ventajas. Entonces, las mismas ventajas tienes cuando antes de acudir a una entrevista de trabajo te informas un poco de pues qué se hace en la empresa, a lo mejor rangos salariales, funciones, objetivos, si están en el extranjero o no. Dedicar tiempo a la preparación es un posicionamiento muy fuerte para luego superarla. La preparación también del currículum, por ejemplo. Yo recibo currículums para la consulta de psicología y he hecho entrevistas en donde el currículum bueno, dejaba mucho que desear, ¿no? Por ejemplo, fijaros, de los primeros trabajos que yo tuve fue de este, de entrevistas de trabajo. Cuando todavía vivía en Galicia, trabajaba en Coruña, en A Coruña, haciendo entrevistas. Y había muchos currículos, por ejemplo, que no les ponían fotografía. Y había mucha polémica de, pero ¿hay que poner fotografía o no? ¿No? Porque si pones fotografía, es que te van a contratar o no, o te van a llamar o no por tu físico. Y yo le decía a la gente, es que no tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo entonces hacía a lo mejor entre 40 y 50 entrevistas cada mañana, y si no me pones fotografía, me va a resultar mucho más difícil recordar, pues, quién eres tú, ¿no? Y qué hablamos y todo eso. Es un detalle.
18: ¿Cree que la sociedad, Fernando, ha virado, o sea, hipersensibilizado, sí, en certs aspectes, i com que han volgut fer valdre això de lo que importa és la belleza interior i a fer punyetes tot el més.
17: Sí,
18: i a veure, i és important, per supost, però tot és important. Vull dir, la presència quan t'arribes a un puesto és important, la imatge que tingues o que suggerisques és la que li vas a suggerir a un client si vas a visitar-lo, per lo tant, pues, has de saber a l'hora de contractar quina imatge te va entrar per la porta. Jo crec que és important tot i que no hi ha que... bueno, que sí, caure en ese tipo de fantasías o utopías.
17: Efectivamente.
19: Es que es la primera impresión, y en la universidad ahora se enseña a hacer currículum, o por lo menos en la carrera de periodismo, enseña a hacer currículums y a hacer entrevistas, por ejemplo, de televisión, que son particulares, porque a part de la parlada també tens que fer proves de locució i tot això.
17: Exacto. Y ahí entonces entran elementos como los que estáis diciendo, el tema de la imagen, el tema de la voz, que tendrás que preparar. ¿Es necesario ir de corbata? ¿Es necesario ir de traje a una entrevista de trabajo? Pues depende del puesto que vayas a tener, ¿no? La gente dice, hay que ir elegante. Hombre, si tu puesto de trabajo es de mecánico en un taller de coches, pues a lo mejor no tienes que llevar una americana, ¿no? Pero si tu puesto de trabajo es de comercial en una empresa de telefonía móvil, pues llevar a lo mejor una ropa vinculada con lo que será tu uniforme o tu traje habitual del trabajo, pues tiene también bastante sentido que nos paremos a pensar en esto. Mucha gente va nerviosa, por ejemplo, a las entrevistas de trabajo. Y tampoco pasa nada. El entrevistador, si ve una cierta tensión en ti, pues sabrá, pues, que te importa esa situación, ¿no? Pero también es verdad que hay gente a la que el nerviosismo le paraliza. Entonces, que le hace hasta que no le salga la voz, ¿no? O que le tiembla. O que al final se te bloquea tanto la mente que eres capaz de expresarte bien en la entrevista. Si eso te pasa a ti, que nos estás escuchando, lo que te recomiendo es que practiques desde unas semanas antes alguna técnica de relajación, ¿no? Como la respiración diafragmática lenta, que encontrarás enseguida vídeos en YouTube de cómo practicarla para lograr el rebajar eso, ¿no? No queda mal tampoco que tengas un poco de ansiedad, pero que no te bloquee, ¿no? Hay veces también en donde es importante ir antes a la empresa para conocer las instalaciones o conocer, pues, cómo llegar, ¿no? O conocer las pegas que te puedas encontrar. Para llegar, por ejemplo, aquí a Punt, pues hay un responsable de seguridad en la puerta que te pide el DNI, ¿no? Y a lo mejor llegas con un tiempo determinado, pero no cuentas que vas a tener que pasar por una fase en la que te pidan el DNI, y eso pueden ser 5 o 10 minutos, y eso haga luego que llegues al entrevistador 10 minutos tarde. Y eso te pasa a veces, pues, porque no has ido antes a la empresa para saber un poco cómo era el ambiente, el tráfico y todas estas cosas, ¿no? Al llegar, imagínate que encuentras a una persona del otro sexo, que es quien te va a hacer la entrevista, ¿no? Le das dos besos, o de entre chicas, ¿no? Le das dos besos, le das la mano, entonces hace falta el... bueno, yo recomiendo siempre dar la mano si es en un entorno profesional, ¿no? Y sobre todo también preparar las preguntas que te pueden hacer, ¿no? Te van a preguntar seguro por tus puestos anteriores, te van a preguntar por qué motivo te fuiste y te van a preguntar por cuánto quieres ganar, ¿no? O cuáles son tus expectativas salariales. Aquí va a depender ya de si tienes mucha experiencia o bastante y quieres posicionarte a nivel económico. Y si son tus primeros empleos, probablemente una respuesta adecuada sea, pues, que quiero ganar lo que esté establecido según un convenio, ¿no? Que es una respuesta que puede ser válida también para las empresas.
12: Estás escoltant algunos de los mejores momentos de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
18: El nostre consell d'experts, que anava jo en... Ja, clar, que anem contra rellonge, i tenim el consell d'experts preparat per a fer de les seues en Dani Meronyo. Estàs preparat per a replicar el guant del consell
15: sí,
18: d'experts?
15: Sí, estic preparat.
18: Pot passar
15: preparat.
18: Qualsevol cosa, eh?
15: Vinga.
18: Ens somets a qualsevol pregunta.
15: Anem cap a
18: qualsevol temàtica. Vinga. Índole o intenció.
15: Dona igual.
18: Vinga, estic primera preparat. Pregunta del consell d'experts.
20: Hola, Dani Meronyo. Alguna volta has tingut que dir a un convidat... ¿Por qué no te callas?
15: Sí, sí, sí. Anímateis a Manolo más. ¿Por qué no te calles? Estaba parlando a la publi durante los vídeos, mientras yo estaba presentando. Anímateis. ¿Por qué no te calles, Manolo más? Porque es que no os calla ni vais del agua. Del agua.
18: Un abrazo, Manolo, de esto sí.
15: Sí, sí.
18: Continuemos.
21: Hola, Dani. Estic fart de veure el València a Pedre. ¿Anem a tindre fitxatges d'hivern o qué?
15: Jo espero que sí, jo també estic fart de fer 8 jugar i estic ja fastidiat perquè sempre em posen lo pitjor, no? I...
18: Lo de l'Oviedo
15: sí,
18: és...
19: Quin desastre.
15: Quin fàstic. Sí, jo crec que fitxaran, és que han de fitxar perquè que si no l'equip se'n va... No sé si a segona, però sí que no anirà a Europa.
18: Bueno, anem a la segona pregunta.
21: Hola, Dani. Tu, quan jugaves futbol en l'escola... ¿Eres des bons o eres un paquet?
15: Al principi era un paquet, però paquet, eh? Des roïns. Però després sí que de veres que vaig agafar-me, agafant confiança i tal, i jugava a futbol ja, me'n vaig al Torre Levant, al Tavernes Blanques, tal, vaig jugar fins als 18-19 anys, vaig estar jugant a futbol, però sí que de veres que quan vaig començar va ser bastant paquet, sí.
18: A veure, per què vos penseu que el programa es diu La Banda? Pues porque siempre, claro, porque estaba en la banda.
15: Sí. No, yo era central, era defensa central y después va a ser lateral derecho. A la banda también.
18: No, en la banda era
19: en la banda Calfán.
15: No, la banda Calfán, sí, la banda a la banqueta, en la banda a la banqueta.
19: Sí, eso no, ¿no?
15: A la banqueta. Ya, a la banqueta.
18: Sí, bueno, curso por cosas, hacemos pregunta. Sí.
21: Hola Dani, es que están en el de la tele que fan de la publicidad.
18: Ni un Manolo más para hablar.
15: Ni a de tot. L'altre dia he de dir que estàvem durant el programa fent un debat i tal, es va calfar i calentar tant la cosa que durant la publi quasi es donen, quasi se peguen, quasi se peguen dos convidats. La segona setmana de programa, dos convidats, no sé si pegar-se, però sí que se tingueren que donar un poquet de pausa a la cosa, perquè sí que és de veres que el debat era tan calent, un pensava que el València no sé què, un altre que tu has dit, que jo he dit, que no sé què, i durant la pausa vaig anar-me a la publi i vaig dir, xics, tranquils.
18: Els dos eren de la València?
15: Sí, un era de la cadena SER i un altre de Superdeporte. I és que es coneixien i tot i es lleven bé, però es va calentar tant la cosa que durant la publi tingueren que calmar,
19: no?
15: Sí, perquè la cosa estava que si dura un minut més el programa abans d'anar-nos a la publi, jo crec que...
18: Ah, que no...
19: Que cau alguna llestra.
18: Que no va ser ni en la publi, va ser...
15: Que no, sí, abans de la publi i...
19: I en la publi continuar,
15: ¿no? En la publi continuaren i tu por qué has dicho esto y tú eres no sé qué y tú quién eres para llamarme esto, fenómeno, tú a mí no me hablas así.
18: Fenómeno.
15: Sí.
18: Fenómeno.
15: Sí. El clip es va a hacer viral, porque es que yo ya veía que la cosa estaba... Calenta, estava efervescent i sí que és de veres que vaig anar-me a publi companys, anem a publi i tal perquè la cosa s'animava.
18: Que fuerte. Bueno. Que mos queda una pregunta encara.
15: Vinga.
18: I tenim a Carolina.
22: Hola Dani, tu vas a la tele a parlar perquè en casa no te deixen?
15: En casa Maria no en deixa i això que Maria també és periodista esportiva que Donís la coneix.
18: Efectivament, li manem un beset a Maria.
15: Un beset i no en deixa parlar de futbol perquè com estic tot el dia parlant de futbol diu, si vols parlar de futbol, a la tele o a la ràdio. Així no es parla de futbol. I el meu, jo tinc dos xics, no? Dos fills, un de 8 anys i un altre de 3 anys. I als dos els agrada molt el futbol. I,
18: home, no podria ser d'altra forma.
15: Maria està patint perquè sempre em diu, és que per la teua culpa tot el dia així futbol a la tele, a la ràdio, a la consola, anem ara, de fet ara aniran a jugar un partit, que juguen a Torrent i sí que de veres que per a parlar de futbol tinc que anar-me a la tele, perquè si no a casa no en deixen.
12: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura, Donís Salvador.
18: Ai, ai, ay, ay, ay, qué romántico nos están posando en esta música de BSO de toda la vida, ¿no? Manolo Andrés Tarapico, ¿cómo estás?
1: Eso es una maravilla. Molt bé.
18: No, no te sé molt. Espera un momentet, obre.
1: Hola, ¿qué tal? Ara sí, que estic molt bé. I en esta musiqueta estic molt entonat.
18: Molt bé. Manolo Andrés Tarapico es suma a esta segona hora en l'equip de Fora de Cobertura. També Dani Gallego, ¿cómo estás, Dani?
2: Molt bon dia, molt content d'estar així.
18: Molt bon dia, amic, i molt bon dia, amic Miguel Ángel Bertomeu.
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
18: Molt bon dia. I que, per cert, que m'acabes de contar una cosa així a fora de micros molt curiosa. En acabant. Perquè ara parlem de cine.
3: Sí.
1: Anem a parlar d'intel·ligència artificial, no de cine. T'has enganyat.
18: D'intel·ligència artificial en el cine.
1: Ah, bueno, pot ser. Sí. Pot ser això. Tu saps qui és... Bueno, sabeu qui és Tilly Norwood?
3: Ni idea.
1: Una gran actriu, no? Uh-huh. Coneguda? Tilly Norwood.
18: L'has pendent alguna volta?
2: Tilly Norwood. De moment no, que jo recorde no.
1: Vaig a dir-ho bé en pronunciació bé. Tilly Norwood.
19: És igual.
1: Tilly Norwood.
19: No, Norwood. No, la veritat.
1: Tilly Norwood. No, no va sonar.
19: Però jo no sóc massa...
18: Dixo en dinosaurio. Per aquí parla de dinosaurio, pues que també sabia.
1: Pues això, Tilly Norwood és una de les majors estrelles del firmament del Hollywood del segle XXII, quasi. Pues estic parlant d'una cosa que ha passat ara a final de setembre, començaments d'octubre, que ha revolucionat, ha sigut un revulsiu per a tota la indústria cinematogràfica. I això és, vos vaig la pel·lícula dice la pel·lícula de los hechos, ¿vale? Pues resulta que en un encontre de la indústria cinematogràfica en Zúrich, pues se ha presentat a Tilly Norwood com una actriu en ciernes i que molts agents de representació cinematogràfica estan interessats en ella, però per lo menos és el que diu la seua creadora, i és que és una actriu feta per intel·ligència artificial. I se va presentar, que això és una conya, això pareix més valencià i més fallero que tot. Se va presentar en un curtet d'uns... no arribava al minut, d'una ficció d'una sitcom que fingia l'argument és que anaven a fer una sitcom tota feta en intel·ligència artificial, i eren els actors interpretant esa sitcom, i l'actriu estrella era Tilly Norwood.
18: Molt bé, quan dius una sitcom, a veure, jo ho sé, però els demés estan així, claro que no ho saben molt bé.
1: No, una sitcom no.
18: No tinc ni idea.
1: Sitcom, comèdia de situació.
18: Sí, bueno, a veure.
1: Una comèdia de situació, la comèdia de situació de tota la vida, de mitja hora, a l'americana, això és una sitcom.
18: M'ho has aclarit prou, la veritat, sí.
1: Bueno, pues, clar, això no se sap si lo de que està buscant a gent o que s'han interessat en ella... Tot este discurs que se va fer en este encontre en Zúrich de la indústria, si és una butat, si és... si és un... Anem a veure què és el que passa, però sí que és veritat que ha escarotat el galliner. Això s'ha revolucionat.
18: Tenia que arribar, jo crec que la IA ja havia arribat al cine, però no d'esta manera.
1: La IA està en el cine constantment. Bueno, de fet, vos puc recordar una polèmica de l'última edició dels Oscars en The Brutalist, en la pel·lícula, una de les pel·lícules nominades, The Brutalist, n'hi ha un moment en el que els personatges parlen en un altre idioma o tenen un accent en un altre idioma i se va tractar per intel·ligència artificial i va alçar una gran polèmica perquè van dir, bueno, es treball actoral o no es treball actoral, per a valorar Adrien Brody, que era el protagonista, que hi havia un moment que, bueno, n'hi ha moments que en què ell és un personatge, és húngaro i se accent i se, pues, se va tractar en intel·ligència artificial, i això va alçar un poquet la polèmica en lo que el treball actoral o lo que a veure, al final podem entrar a valorar si això només és tirar-li sal i pebre a una interpretació, jo crec que no desmerit, però bueno, doctores tiene la iglesia, bueno, i cadascú té la seua opinió, no, en este
3: en
1: tema.
3: En Indiana Jones creo que la utilizaron también, ¿no? Y en Star Wars sacaron a princesa Leia también.
1: La inteligencia artificial se utiliza desde tiempos inmemoriales, desde que existe. O sea, totes les noves tecnologies, en quan ix una nova tecnologia, s'estudia la seua aplicació al cine, perquè és, bueno, pues és un entreteniment de masses, i és interessant poder desenrotllar més aquesta tecnologia per arribar a una perfecció millor. En Indiana Jones se va utilitzar per a que la cara de Harrison Ford dels 80 anys que té se n'anara cap als seus 40 o els seus 30 anys, i així anar tot. Clar, però això és un efecte especial. Estem parlant de que se crea una actriu per mig dels motors d'intel·ligència artificial. És que és molt de ciència-ficció, és que és com si fos Blade Runner, és que estem parlant d'una persona que no existeix, però que entre cometes sí que existeix, perquè aquest model d'intel·ligència artificial ha depès dels models reals dels actors i les actrius, ha agarrat els seus trets més característics a l'hora d'interpretar, si tanca un ull, si tal. I tot això s'ha barrejat, s'ha fet una amalgama, i d'aquesta amalgama ha eixit Tilly Norwood. Clar, uns dels primers que han en peu de guerra, s'han clamat en peu de guerra, ha sigut SAG-AFTRA, que és Palabro, SAG-AFTRA. El sindicat d'actors. El sindicat d'actors.
16: Jo pensava que era un altre actor.
1: Sí.
16: No. Solo ell.
1: És el sindicat.
18: El cosí de Zac Efron.
1: Bueno, és el Zac Efron, que és el sindicat d'actors que representa a 160.000 professionals.
16: Collo, sí que dona així la indústria.
1: Sí. Bueno, és que ahí englobes actors, actrius, puppeteers, los que mouen els titelles, no? Bueno, els porritos, no? El tal. Bueno, pues ells han dit que... Això no... Han dit una obvietat, diu... No és un actor. Diu, no, clar que no és un actor.
16: Han dictaminat que no és
1: un actor. No és un actor.
3: Yo tengo entendido que quieren que sea la próxima Natalie Portman o Scarlett Johansson, ¿no? Los creadores.
1: Esa es la provocació. Esa es la provocació que tenen, és que diuen que Tilly té el potencial per a ser la próxima Scarlett Johansson o, exacte, i Natalie Portman, que són les dos actrius que van citar. Però això lo que és de moment és un sentit, no? Però i també n'hi ha hagut per exemple Whoopi Goldberg i ara no me'n recorde una actriu que està ara, que precisament este fi de setmana s'estrena una pel·lícula seua, que ara no me'n recorde. Bueno, actrius importants han dit que això és una barbaritat. Això és un barbarisme. Això no pot ser, però bueno, la polèmica està servida. De fet, des de que se va anunciar, és la portada de tots els mitjos de comunicació especialitzats.
18: La IA en el cine, en Manuel Andrés Tarapico.
0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Ahí tenim, ahí tenim, ahí tenim, perquè el senyor Dani Gallego s'ha passat per ací, però, bueno, no m'heu dit res, mira, no m'heu dit res, eh? En casa tampoc ningú m'ha dit res, en les cases de cada un, però és que estic tot errat, sí, ensenyant el moño al micro, i és que m'ha tallat el moño el campió del món.
1: Ah, sí?
0: Claro que sí, m'ha tallat el moño campió del món. Dani Gallego, senyor! Dani Gallego, sí, senyor.
2: Sí, gràcies, gràcies, molt bon dia.
0: No, gràcies, molt content, per cert.
2: Sí? Dani, ah, m'alegra sí, moltíssim, sí, m'alegra moltíssim.
0: Molt content, molt pagat.
2: Molt guai.
0: Observa la màgia de mi melena. Se'n recordeu dir, no?
2: Sí, sí, sí, sí, el vídeo viral.
0: Del reel este de observa la màgia de mi melena. Pues bueno, pues, així no me sent, Dani.
2: Home, en bona planta és molt fàcil, eh? Això és clar.
0: Gràcies.
2: Bueno, pues així estem. Comencem el primer dia d'una nova secció en aquest programa.
0: Efectivament.
2: Que és per a mi un honor començar a parlar de perruqueria i d'estilisme també en la ràdio d'Apunt, que jo pense que tenim que tindre el nostre lloquet, i així anem molt, molt content de començar aquesta nova temporada amb tu. I res, anem a començar a parlar avui en un poquet, estos dies, estarem generalment una vegada al mes, parlarem de perruqueria, parlarem d'estilisme, de tendències, també anem a parlar molt de consells de perruqueria. Moltes vegades tenim dubtes de coses que són del dia a dia, no? Que millor, per exemple, coses que tots els dies els clients ens pregunten la perruqueria, per exemple, és bo rentar-se el moño tots els dies? O si me talla el moño me eixirà més llarg? O aquestes coses així, no? Jo anem a contar curiositats durant aquest any, una vegada al mes, parlarem de perruqueria, que espero que sigui interessant. Doni.
0: Caballer, pues comencem tu com vulga.
2: Pues avui anem a començar parlant un poquet, que ja que tenim molt de contingut retrasat, que comencem un poquet ja en l'any encetat, anem a parlar un poquet d'actualitat el primer, d'acord? Fa pres de dos setmanetes es va celebrar el campionat del món de perruqueria. Anem a començar parlant un poquet d'actualitat primer, ja que competir en el món de perruqueria, jo penso que com en qualsevol servei és superimportant, perquè realment la competició et va diferenciar de la resta de la teva competència, ja sigui la sèrie o el treball que estàs fent, no? Llavors, en perruqueria, estem ara en un molt bon moment de la perruqueria espanyola, i de fet, així no ho ha demostrat en l'últim campionat del món de perruqueria, que es va celebrar a París, en el qualsevol l'equip espanyol de perruqueria va aconseguir el tercer classificat, és a dir, l'equip espanyol va quedar bronze en el campionat del món.
0: A veure, que qualsevol... ni tan mal, senyor, ni tan mal. No, un aplaudiment per l'equip espanyol, que sí, senyor.
2: En el qual, de l'equip espanyol, hi ha dos que són valencians, sí? O sigui que qualsevol està molt bé, que és Pere, que és un xic de Vall d'Uixó, i Paco Xàfer, que és un xic de Guadassuar, i sinó que no està gens malament, eh?
0: Molt bé, molt bé.
2: A més, Paco Xàfer va aconseguir el campionat d'Europa, és a dir, va quedar campió d'Europa de perruqueria masculina, així que estem triomfant en els campionats
0: això
2: internacionals.
0: Com el tenis, que és l'individual i el dobles, no?
2: Exacte. Algo així. Després, més notícies d'actualitat. Avui, esta nit, tenim així en València el galardón Revelación. Este és un premi que premia la perruqueria de col·leccions o la perruqueria més d'editorial. Així que esta nit estarem allí celebrant-ho en València també. A més, és un premi nacional, que jo penso que és important que també tindré cabuda en això. I res, que si avui estic així, esta nit estarem en galardón Revelación, demà, i esta nit tenim així en València el galardón Revelación. Este és un premi que premia la perruqueria de col·leccions o la perruqueria més d'editorial. Així que esta nit estarem allí celebrant-ho en València també. A més, és un premi nacional, que jo penso que és important que també tindré cabuda

0: El nom que ha dit antes Manolo.
1: Sí, el Hander, Sagaftra.
2: Aixina, que sí, ara estem així, però de mea a les 6 del matí estic a l'aeroport agafat de l'avió, que si anem a París, estem finalistes 5 perruquers de tot el món, i res, anem a veure si podem tindre sort i podem parlar la pròxima vegada un premi.
0: No està malament, clar que no, home, faltaria més. Enhorabona.
2: Gràcies. Per a finalitzar l'actualitat, el dia 17, 18 i 19 d'octubre tenim en Madrid Salon Look per a tots els perruquers i estilistes que ens estiguin escoltant. Sabeu que és la Fèria Nacional de Perruqueria en la que tots els anys es concentren tots els expositors, perruquers, per a intercanviar, per a parlar sobre tendències, per a parlar un poquet sobre què és el que està fent ara mateix la perruqueria. I també celebraran els Premis Fígaro. No sabeu que els Premis Fígaro són com si foren els Premis Goya de la perruqueria, el qual jo vaig tindre l'ocasió de guanyar ja també el 2020, i aquest any estic una vegada finalista una altra vegada, i sinó que també estarem allí preparant passarel·la, preparant models, i a veure què és lo que ocorreix allí.
0: Hombre, atenció, perquè tenim l'estudi ara mateixa al finalista dels Premis Goya de peluqueria, però és que a lo millor ja no tenim el finalista la setmana que ve, tenim el guanyador, i tampoc m'estanyaria res. Hombre, campió del món, senyors, que es diu pronte.
2: Anem a treballar fort, que la veritat és que la peluqueria espanyola, com estem dient, ara està super, super bé.
0: I la valenciana
2: valenciana a tope de gama. La veritat és que sí. Aixina, que molt contents. A veure què passa.
0: Que bé. Bueno, que no m'ho dius res del moño. Que, no sé.
3: És que... Sí. Pues bé.
4: Jo t'he visto con más luz.
3: Bé,
1: sí. Lo malo del... Yo vaig a traure una cosa a Roïna. La cara en la que la compañía,
3: ¿no? Pero a lo poco que has dormido hoy estás bien.
0: Gracias, sí. Oscar.
1: No te diré ahora que estás.
0: Gracias, Oscar. Manolo, ya parlaremos. Bueno, un aplauso para Manolo, que es el último día que ve.
1: Gracias, Manolo. Gracias.
2: Bueno, i així acabem la part de lo que és la banda d'actualitat de perruqueria i anem a parlar un poquet del peluconsell. Este va ser una de les àrees que anem a tindre dins de la secció, que anem a parlar un poquet, jo pense que a lo que la gent que ens està escoltant li pot interessar un poquet més, no? Ara mateix estem arribant a la tardor i en la tardor sabem que comencen alguns problemes en el moño, per exemple, la caiguda del moño, no? Sempre, igual que la caiguda de la fulla dels arbres, també comença la caiguda del moño de les persones, així que tranquil·litat tot el món, és una cosa normal. De fet, tots els dies, de manera general, poden caure entre 50 i 150 pèls de manera normal, sense que siga una caiguda exagerada. Aixina que, si veiem un poquet de moño en l'almohada o en la dutxa, és una cosa normal, perquè estem ara mateixa en un moment de canvi, ¿vale? Sí que és de veres que si, per exemple, utilitzem un bon xampú, utilitzem un bon producte per a tractar de millorar o de que, igual que cau, comence una altra vegada a eixir, molt millor. Així que és un bon moment per a reforçar un poquet la salut del nostre moño, ¿vale? De fet, ara també és un molt bon moment per a començar a deixar-se el moño llarg, ja que hem passat ja l'estiu, hem passat el moment de calor, el moment de suor, i ara és el moment de, tal volta, si vols canviar de moño, tota la gent que ens estigui escoltant, pues, volia millor fer un estil un poquet més llarguer, que de fet...
0: Manolo se volia deixar llarg.
1: Pues, no, ho estava pensant.
0: Se volia deixar llarg.
1: Ho estava pensant. I lo de l'almohada, lo de vore pèls en l'almohada, a mi no m'ha passat.
2: Bueno, això és molt bona senyal. Encara aixina, si la gent que ens estigui escoltant, que tinga el moño que tinga, vol... fer un canvi, vol fer... Pues ara mateix és un bon moment per a deixar el moño llarg, pensant també que és un moño que està en tendència, que està de moda, el moño un poquet més llarguet. I les xiques també és un bon moment per a començar a fer-se el serrell, el flequillo que diuen en castellà, sí. Perquè generalment en estiu és un moment que no mola, per què? Perquè suem. Clar, quan tu durs el flequillo d'Aitana, no? que se fiquen tots en situació, el flequillo d'Aitana i està suaeta, com és una cosa que és normal en l'estiu, pues l'efecte no és igual de guai. Tens que estar sempre rentant-te-lo un poquet més, sí. Per la grasseta de la front i això. Ara que comença ja un poquet la fresqueta, és un bon moment per a fer-ho. A més, el serrell és una cosa que és super, super rejuvenidora, és a dir, que te fa una cara molt més juvenil, així que per les xiques que ens estiguin escoltant, pense que és un bon moment.
0: Dani Gallego, moltíssimes gràcies, cavaller.
2: Ha sigut un plaer, espero que vos hagi agradat i parlem molt prontet de perruqueria.
0: Mos ha encantat, molta sort i enhorabona.
2: Un plaer, gràcies.
5: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Tenim rànquing, J. González.
1: Habemos rànquing, d'on és?
0: Ah, sí? Jo no sé si el personal va estar preparat per a... Bé, és un rànquing, evidentment. Com és habitual, el nostre rànquing té a veure en la temàtica del convidat especial, o sigui, de Dani Meroño.

0: Bueno, que paro ya, a ver si de qué es la canción, va, adivinarlo,
1: no, no,
0: va.
1: No, me sí, yo
2: te, buenísima,
1: yo,
2: buenísima.
1: Yo te quiero dar, la mosca cheche.
2: Buenísima.
1: Una canción muy buena.
3: Molt bé, oui, molt bé, molt afinat. No, sí, senyor.
2: Molt futbolera, molt argentina, eh?
1: No, i molt valenciana.
0: Ya, pero, la mosca cheche. Tenéis que decir el grupo de la canción, che, lo sabes.
2: La mosca,
4: Pedrito.
0: Sí.
1: Pedro, pues si cuando digo cuatro voltes, hombre.
2: Pero Pedro, ¿de quién equipo eres tú?
0: ¿Yo?
1: No preguntes.
0: Pues mira, yo soy del Real Madrid.
2: ¿Qué?
1: Madre mía.
0: Del Levante, a ver, y el Levante, ¿eh?
4: Arréglalo, Pedro, arréglalo.
0: Uf. Del Levante también, ¿eh?
2: Sí, llevando el B.
0: Y del Albacete.
2: Ah. Quina combinació, ¿eh?
0: Sí.
2: I tries una cançó valencianista, bueno, la mosca de... Che.
0: Che, ya, bueno, eso es... Jota, el ranking, eso es Jota.
4: Ah, la culpa es mía.
0: No, pues está bien, a mí me gusta esa canción.
1: Sí, además, pero Pedro volía a la de Cibeles, ¿no?
0: En el campo del Albacete, del Levante y del Madrid.
1: ¿Ah, sí?
0: Por eso yo te quiero dar.
1: Tírale, Pedrito, tírale.
2: Ahí, ahí, ahí.
0: Le hago de corazón.
2: ¡Grande!
0: Los hinchas,
1: ahí a mitad de la derecha.
3: Sí, no, sí, sí, especialidad, sí, sí. Esta de
1: gracias, igual. Pedro Antonio Borja, gracias.
0: De res, bueno.
1: Adeu, amic.
0: Un abrazo. Vale, adeu.
1: Vale, adeu.
5: Són les 11.
6: A punt. Notícies.
5: Normalitat a les carreteres a aquestes hores, segons confirma la DGT, en este últim dia de l'operació especial de trànsit del 15 d'agost. A partir d'esta vesprada s'espera més densitat de trànsit, així que n'estarem pendents. Per cert, que segons dades de l'agrupació de trànsit de la Guàrdia Civil a la Comunitat Valenciana, 225 conductors passaren a disposició judicial el passat mes de juliol com a presumptes autors de delictes contra la seguretat viària i, entre estos, 225, 116 ho van ser per conduir sota els efectes de l'alcohol, 4 de drogues, en 98 casos conduïen sense permís o llicència i d'estos la majoria per perdre tots els punts, 33 d'ells per no haver arribat mai a traure-se'l. I en esta radiografia d'infraccions també consten 5 conductors detinguts per conducció temerària, un per excés de velocitat i un altre per abandonar el lloc d'un accident. Fem ara un repàs dels desperfectes i els registres, alguns prou significatius que deixen les pluges d'ahir. Anem per parts. El vent va superar els 100 km per hora a l'Alt Palància, on Begís arreplegà 186 litres per metre quadrat, 142 toràs. Hi hagué despreniments, de fet, sobre la carretera entre els dos municipis. Carlos del Río és l'alcalde de Toràs.
7: I en seguida es començarà a caure pedra i aigua, però quantitat bestial, una quantitat bestial. Ha entrat aigua per balcons, finestres, plantes baixes, altillos. En el sòtano que tenim de l'Ajuntament, pues, ha acumulat un metro d'aigua.
5: A Beniarrés, la piscina municipal està tancada pels efectes de la tempesta i el Medusa Festival de Cullera va haver d'ajornar 3 hores el programa de la vesprada. Ibai Cereijo és el portaveu del festival.
8: Y bueno, ha llovido fuerte durante media hora y luego pues cuando ha escampado pues hemos visto que había daños mínimos, ¿no? Pues algunas lonas, algunas máquinas de efectos especiales, de fuego, de llamaradas que quizás se han roto, alguna mesa de DJ pues que le ha caído un poquito de agua y habrá que sustituirla, pero en cualquier caso son daños menores.
5: I la Fúmiga no va poder actuar a Xàtiva pels danys que la tempesta va causar en l'escenari. El concert s'ajorna el dia 22 i qui no pugui anar aquest dia pot demanar la devolució dels diners a partir de demà en el web d'entrades 360. En tot cas, el pitjor balanç d'aquestes tempestes que afectaren també part de la península és el de 2 dones que moriren arrossegades per un torrent de fang a Pontevedra. Més assumptes, a Osca, el foc de les penyes de Riglos ha cremat ja 16.000 hectàrees, continua avançant. La Generalitat Valenciana ha enviat 2 mitjans aeris i una unitat helitransportada en resposta a la crida del govern d'Aragó, que també ha demanat ajuda a França. I en l'incendi de Niebla, a Huelva, 54 dels veïns desallotjats han pogut tornar a dormir a casa, se sumen als 114 que ja tornaren divendres. Per primera vegada en 9 dies, el foc frena el seu avanç i ja està perimetrat. Ha cremat 38.000 hectàrees. I als esports estem pendents de l'europeu d'atletisme i de la prova de la marató. Raül Pina, hola, què tal? Bon dia.
9: Hola, molt bon dia, Sònia. La finesa Alicia Bainio acaba de proclamar-se campiona d'Europa de la marató amb un temps de 2 hores, 22 minuts i 26 segons. Record dels campionats. Vindice, l'hongaresa, i Donnelly, la britànica, han completat el podi. L'espanyola Carolina Robles ha acabat al lloc 8 a 5 minuts i 41 segons de la guanyadora. A més, un apunt de gimnàstica rítmica, les valencianes Lucía Muñoz i Marina Cortelles, que ahir aconseguiren l'or en el concurs complet de Frankfurt, arriben a València a les 2:15 de la vesprada. Així que estarem atents a escoltar les seues primeres paraules després d'este gran èxit. I cal recordar que el conjunt espanyol ha aconseguit el segon or mundial de la seua història, 35 anys després del primer conquistat a Atenes, en este cas al 91.
5: Venen més tempestes avui i estem davant d'una setmana amb un poc de tot. Ens ho explica Joan Carles Fortea. Bon dia.
10: Hola, bon dia. Efectivament, avui les tempestes les esperem esta vesprada cap a l'interior i al nord de Castelló. A la resta, una situació més tranquil·la que la que vàrem tindre ahir de vesprada, en tempestes que localment van ser molt fortes, torrencialitat com la que va afectar principalment la zona interior de l'Alt Palància, entre Toràs, Begís i la zona de Teresa. Pel que fa al matí d'avui, temperatures un poc més baixes que les de la matinada passada, valors un poc més agradables en molts punts del litoral i sobretot de l'interior. Avui, pel que fa a les temperatures màximes, no seran tan altes com les de cap al sud d'Alacant, on van superar els 38-39 graus. Avui esperem màximes en general entre els 30 i els 35. Amb el vent en general bufarà fluix, la mar més tranquil·la, excepte en les zones de tempesta del nord de Castelló, on les ratxes de vent podrien ser fortes i també localment anar acompanyades de granís. Tornem a insistir, estem parlant de l'interior i del nord de Castelló, on tenim avisos esta vesprada a nivell groc i taronja. Pel que fa a la resta de la setmana que ve, tot apunta que iniciarem la setmana amb un horatge més estable, assolellat i amb unes temperatures que tornaran a pujar de manera notable entre el dimarts i el dimecres, a l'espera de més tempestes i de baixada de temperatures la part final de la setmana que ve. Però de moment, avui, un dia més tranquil, principalment cap al sud i cap a les comarques centrals, de nou encara amb tempestes, esta vesprada cap a l'interior i el nord de Castelló.
5: És tot, les 11:05. Tornem a les 12.
11: Som a punt.
12: Què fas este cate?
13: Tu què creus? Festa?
12: I el següent?
13: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
14: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
15: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
16: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mónaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
17: Gràcies per escoltar-nos. Som a punt.
18: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu. Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Hi ha actrius que no només interpreten personatges, sinó que acaben formant part de la vida de la gent. Carme Juan és una d'elles. Des del teatre fins a la televisió, passant per la música i la docència, ha construït una carrera sòlida, plena de sensibilitat, talent i molt, molt de treball. Avui tenim la sort de conversar en una de les grans referències de l'escena valenciana. Un fort aplaudiment per a Carme Juan.
2: Bravo,
1: sí, bravo.
2: Senyor. Sí, senyor.
19: Gràcies.
1: Com estàs, Carme?
19: Que bonic, com ho has fet, Donis.
1: Benvinguda fora de cobertura a este estudi, aquesta casa. A més, és per
19: ta casa nostra.
1: De viure, eh? De
19: I
1: viure,
19: tant, i
1: de,
19: tant.
1: De viure així.
19: Home, des de 9 anys que vaig entrar en esta casa, imagina.
1: Què te pareix?
19: Això, jo vaig néixer així i me moriré així.
1: Però és que s'han recordat de la babalà. S'han recordat de la babalà.
3: Veig.
1: És que,
19: a veure... De 9 anyets que tenia, era una criatura. Mare Déu, senyor, si ha plogut.
1: T'anava a dir, és que hem crescut en tu, però és que tu també en aquell moment estaves... És que, mare meva, Carme.
19: Sí, sí. Jo me'n recordo que era una època en la que veia Son Goku, no? Que eren els dibuixos per excel·lència.
1: Hombre.
19: I jo recordo que entonces fui a la mili, mira si són vells, entonces fui a la mili i la gent que estava fent la mili veia Son Goku.
1: Ostres,
19: i clar, eren clar. Gent que eren de la meva edat. És que és sí, sí. Curiós, eh? No? Sí, vull dir que me veien gent de la meva pròpia edat, perquè veien Son Goku.
1: Te conté que l'altre dia estava en una plataforma de cine de qual no vaig dir el nom, i entrant en Netflix vaig veure... va veure que estava Bola de Drac per ahí i dic, vaig a posar-ho. I això va ser l'altre dia, eh? Sí, sí. Bueno, és que... Per evitar dir noms, eh? De
2: sí, sí.
19: Vale. Exacte.
1: Però bueno, que sí, que ahí estaven Choni Poti Tiriti i veies que Carmen era la reina de les Fespraes de Canal 9.
19: I encara m'emociona, perquè és tan típic que te troben, ai, se poden fer una foto blanca i te diuen blanca i tal. Això estàs acostumat, estem acostumats, els actors, no? A que ens coneguen per això, per l'alqueria. Quan de moment algú t'arriba i te diu, ai, tu eres Poti, no? Uau! T'emociones, no? Dius, que no és que no t'emociones quan te reconeixen per blanca, evidentment, no? Però quan dius, uau, este me veia en el 92, saps? El
3: que és real, de los reales.
1: Que no és que me va voler...
19: T'emociona.
1: Que no és que me va voler després a ir i després a ir avui se'n recorda. No, és que se'n recorda. O sigui, me t'he gravat en la ment, me t'he gravat a foc.
19: I encara passa, és increïble.
1: No ho crec.
19: Ahir estaven Cotes, per exemple, i me van reconèixer per Pot i jo tot emocionat. Sí, sí.
1: Mare, va... Per a mi, jo crec que la cria blanca ha marcat una època, però aquella la va balar?
19: Aquell babalà va marcar una època. Jo recordo que vam anar al Festival de Cans. Vull dir, és que érem novetat. Érem els primers programes infantils que utilitzaven croma per a treballar. I vam desbancar al Club Super 3 de TV3. Els vam desbancar perquè vam ser els primers en fer un disc en música pròpia.
1: Bravo, bravo.
2: Sí,
1: bravo.
19: I vam anar al Festival de Cans aquell any. Sí, sí, sí.
1: Sí, bona, que bona.
19: Com el millor infantil nacional de l'estat espanyol. Sí.
1: Des d'aquell moment no has parat.
19: No he parat.
1: No has parat. Teatre, també, que
19: molt
1: és la veritat.
19: Molt de teatre, sí, sí.
1: Ara mateix està fent tres obres,
19: ara
1: no?, simultàniament.
19: Ara estic fent tres cosetes en este moment. Mira, una cosa que és molt xula, que la gent quan ho veu diu, això tenia que ficar en tots els instituts, que se diu La decisió de Lola. És un monòleg, o sigui, que és baratet, que estic jo soles, per l'amor de Déu, ahir, que no sàpiga la gent. No, però és molt xulo perquè tracta la violència de gènere, però des del punt de vista de la comèdia, que això és el més complicat, no? Estar rient tot el temps, escoltant els animals que diu esta dona, que són tots aquests ficacis que pense de lo que li faria al marit, saps? Perquè evidentment li pega i la maltracta, no? Però ho conta d'una manera tan sala i tan divertida que aconseguisses riure't molt sobre un tema complicat
1: i
19: acabes pensant molt sobre aquest tema i per tant jo crec que és un logro i obra de teatre espectacular que això, que tindria que fores en tots els instituts. És una obra de José Barleta que agrada tant que s'està fent, no se pot imaginar, per tota Europa, eh? Fixa't que no està ni tan coneguda sin Espanya, en el Mundió de Madrid igual sí que el coneixen evidentment més, no? Este dramaturg, però no el coneixem tant, en canvi te'n vas fora i la decisió de Lola se fa en, no se podeu ni imaginar, en Noruega, en Brussel·les, brutal, brutal. I això és una. Una altra és una que també va sobre violència de gènere, que és una lectura dramatitzada que es diu Passos Lleugers. Se porta fent fa molts anys per tota Espanya i per tota Europa.
1: Més sobrietat, no?
19: Claro, perquè aquestes són històries reals totes, tretes de... Sí, i són molt duretes. Són tan dures que la pròpia autora va demanar que se fera sempre lectura dramatitzada, perquè si això ho fiqués en acció, això és inaguantable.
1: Pot ser molt dur.
19: És inaguantable, sí, sí. Esta és una cosa més seriosa, això ja és...
1: Sí, clar.
19: I després estic encara fent Maleïdes Dames, Dames Maldites en castellà. La decisió de Lola també la faig en castellà, totes, i Passos Lleugers, les tres se fan en valencià i en castellà. I això és brutal, perquè són tres personatges de novel·la, o sigui, no són reals, són de ficció ja, però són tres novel·les que són brutals, que són La Regenta, Madame Bovary i Anna Karenina, tres totxos que són així, dic, la gent del... No, mossèn, no mos veu, mossèn ja va.
1: Sí, però
19: sí. Tres totxos d'estos gordos.
1: Però de,
19: no?
1: De quatre dies de llibre.
19: De quatre dies, exacte. I pues són les històries de les tres, contades per tres actrius i un actor que mos fa de personatges de totes, contades les tres novel·les en una horeta i quart. Com ho veus això? Una mona.
3: Sí,
19: no? I està molt xulo, de veres, està molt xulo. Com vas veient quins punts tenen en comú les tres, no? I com van contant, pues, parlen del marit, parlen dels amants, parlen dels fills, i com cada una fa la versió sobre la que li ha passat a d'ella, i te vas entrant de la història de les tres. És xulíssima.
1: Quanta versatilitat en una dona.
19: Imagina't. Jo sóc la regenta.
1: Sí, no, però no t'ho dic només per... O sea, no t'ho dic només per les tres obres que estàs fent, que també cada una és un palo diferent.
19: Exacte.
1: Imagina't. Però és que d'ahir és que parlàvem del babalà, parlàvem bueno, de la Cria Blanca. Què te queda per fer, Carmen?
19: Ui, moltes coses!
1: Sí,
19: calla,
1: però,
19: calla.
1: Moltes coses, però els palos els has tocat tots ja.
19: Bueno, per exemple, jo me porte tota la vida preparant, pensava que sóc cantant, tots, evidentment, no? Vos com s'ha de ser el parapapà. però porte tota la vida preparant-me per a fer musical, per suposat, he fet musical, he sigut la cotorra del mercat, així, vull dir, he fet moltes coses de musical. Però sempre musicals més xicotets, d'ambient més... mitjaneig, podríem dir, no sempre en València, i en valencià. I jo un musical així, una xica, el Rei León en la Gran Via de Madrid, en el Paral·lel en Barcelona, això no ho he fet mai, veus? Per això, de què te queda per fer? Mira, una cosa per la que m'importe preparant tota la vida i no he tingut aquest colpe
1: busca
19: de sort, no?
1: Qui és el director del Rei León.
19: Això, vinga.
1: Nala, te va bé? Nala?
19: Bueno, jo crec que a aquesta altura ja seria l'abuela de Nala, però bé. Jo sempre dic, xica, jo no tinc pressa. Jo no tinc pressa, que com esta carrera val pa tota la vida, no? Tu pots ser actriu tota la vida. Jo dic, quan les de la meva generació estiguen xica, tot és un poquet pa callar, perquè jo pense mantindrem bé tota la vida, eh? Quan estiguen totes aixina que no s'enclarissin. O inclús en l'altre món, Glòria, estiguen totes i jo faré de la senyora Pot. No passa res.
1: Vale, pues que el director ho sàpia...
19: que me tinguen en compte, sí, pa senyora Pot, en uns anyets.
1: Que el director del Rei León i de tots... Bueno, de, que el director de la Gran Via...
19: Això, muy bien.
1: Ja està. N'hi ha un director de la Gran Via en general? No,
19: no ho sabem. Si no sé,
1: pues mira, pues hi ha una vacant, que... Carmen, enhorabona.
19: Sí, eres, vinga, la va. T'imagines la... que ara aquí diuen volem a esta xica. Que l'hem sentit en el programa de Donis.
1: Adolfo Pascual, de Control Tànic i Publicitari, si crida el director de la Gran Via de Madrid, pues, el passa
19: en directe.
1: La boca és ahí,
19: en directe.
1: Ahí directament. Carmen Juan, en quin moment decidís que vols ser cantant o que vols ser actriu?
19: Pues Carmen Juan no ho arriba a decidir perquè ho ha sigut sempre. Jo no he passat el procés de tindre que decidir ser una cosa.
1: Però, a veure, sí que arribaria el moment en què tu tenies il·lusió per anaves fent-ho i de repente dius, mira, ara vaig a treballar d'això i a més me paguen, no?
19: Jo tinc la noció de quan era molt xicoteta que veia les pel·lícules de Rocío Dúrcal i de Marisol que jo volia ser artista. Jo no entenia la diferència entre actriu, cantant. Jo era
1: mama, quiero ser artista.
19: Mama, quiero ser artista. Jo això ho tenia sempre clar. I jo veia, que això te vas fent gran i vas estudiant, que això pareixia que no s'estudiava o que era una cosa que, no, que te tocaven i que...
1: Després s'han donat compte que sí, eh?
19: Després s'han donat compte que sí. De fet, de les primeres promocions, la segona promoció de... que això és carrer, que vaig estudiar dramàtic, no? Però vull dir que fixa't i tot que els anys de l'institut i això és que encara no era carrera professional.
1: Clar.
19: Que jo soc de la primera. Per tant, es començava a veure, quina ràbia, no? Que això no es pot com estudiar, pensava jo en aquell moment. Però ho tenia tan clar que jo anava fent... I vaig arribar a fer el que jo li dic, la carrera peatge, saps? Això que els pares te diuen, bueno, els pares, en el meu cas, ma mare, que mon pare va morir molt jove, però amb un professor de matemàtiques, saps? Són d'estes que una xiqueta d'un poble de Castelló que diu que vol ser artista, calla, no? Entonces, ma mare era lo suficientment moderna.
1: Doblement complicat, no?
19: Exacte. I ma mare era lo suficientment moderna, no? Pues, també per la seva època havia estudiat i era mestra, vull dir que totes en un poble de Castelló era molt difícil estudiar. Aleshores era el suficientment llesta, no? I moderna com per a saber que no m'ho podia prohibir o que... Però no m'ho prohibia, però me feia fer les coses d'una manera que no hi havia manera de que jo ho poguera fer. Sabeu el que vull dir? Era de, bueno, però primer tindràs que fer selectivitat. Mireu si soc velleta, que no seria, com se diu ara, la Pau.
3: Era Pau?
19: No sé
3: ja era guerra, entonces.
1: Així mos ha pillat algun també.
19: Sí? Vale. Sí. Pues me deia, primera selectivitat, i jo ja, mare, però és que les proves d'accés... Ah, no, tu primera selectivitat, i després això te va bé, ja faràs... Entonces m'anava fent coses perquè jo vaig acabar fent treball social. Per què? No ho sé, perquè era una carrera que jo vaig veure de 3 anys, perquè no siga molt llarga, que en aquella època eren de 3 o de 5. Dic una de 3, per jo acabar pronta, perquè jo, mira si tenia clar jo l'objectiu, no? I perquè no me digueren res, me la vaig traure a curs per any, en les pràctiques fetes en tot damunt, me'ls vaig demanar a 5 burxassot perquè l'any que feia segon de treball social me van agafar per la babalà.
20: Olei.
19: Ma mare, un disgust. Ara ja no acabaràs la carrera.
21: Ara què?
19: No acabaràs la carrera. Que ara no, que no, jo tinc els collons quadrats. Ai, això no se pot dir a estes hores.
20: Si ho dius en valencià, no passa.
19: Això no.
21: El botons.
19: Pues collons quadrats, vaig a tornar a dir, no? No, i jo me vaig traure les pràctiques i tot la carrera i, claro, conforme la vaig acabar, que damunt, com estava treballant ja, me la pagava jo i me pagava jo l'estància en València. I sense preguntar res vaig empalmar en Arramati.
20: Què te va a dir?
19: Què me vas a dir? Si m'ho estic pagant jo, estic fent jo
21: no
19: tot.
21: Ahir no te podia dir res. Estic estudiant.
19: Claro.
20: En aquell moment...
19: No sé per què vos contava això, però ja... No,
20: sí, perquè pel moment...
19: Menuda xapa vos he pegat.
20: No, te deia pel moment en què decidiries que volies estar.
19: Que és que ho tota... tenia tan clar que jo no recordo venia un moment de dir és que vull estudiar això i no me dius... No, sempre puc fer això i era de... Ja trobaré la manera. Me van ficant ahí inconvenients, però jo ja trobaré la manera. Ho tenia claríssim.
20: Des d'aquell moment has treballat en produccions molt volgudes per la gent, sí. I precisament n'hem nomenat dos, uh-huh. Dos d'elles. Però de tot això que has fet, com tu afrontes el... Carme, que anem a fer la Alqueria Blanca.
19: Uau, i... allò va ser molt potent. L'Alqueria Blanca, a veure, jo he passat un càsting com tots, a mi ja, en la vida, no vaig a dir ara que tinc, però en la vida m'han cridat i m'han dit, vols fer això perquè eres Carme Juan? Mentida. En Dames Maldita, Maleï des Dames, el que vos acabé de dir,
20: sí.
19: És la primera vegada en la meva vida que me criden per ser jo. Dic, xica! Xica! Que per ser jo me criden per una cosa, no?
20: Te vaig a dir que sí. No, però aquí està el guió. No, sí.
19: Té igual. Sí. No sé m'has cridat aposta. Però per totes les altres coses, jo he passat el meu càsting i tot. I l'Alqueria era una cosa que des del primer moment que veies de que anava, era, pensa, l'època... És que vam estrenar en el 2007, eh? Vull dir, estava ja en vigor... Cuéntame i aquestes coses i s'estilava molt com la memòria històrica de jo que sé, sí, de com vivien els nostres iaios i tal.
20: Però
19: no?
20: La Cria Blanca no estava a l'ombra de ninguna altra sèrie.
19: No, que això, dic que tu llegies ja el guió fent els càstings i dius, esto promete, perquè era un moment en què s'estilava molt això, que encara està en vigor, eh? Saps el que vull dir? El com vivien els nostres iaios, com vivien... I ja ho veies que dius, que guai, no? Que guai això. I clar, el dia que m'han cridat i m'ha dit que m'agarraren, vos juré que va ser un... No sé, era com que tenies aquest pressentiment de que això anava a ser gran. I ho va ser, ho va ser.
20: Va marcar un abans i un després? O...
19: Totalment. Mira, els actors valencians, com així... Clar, la televisió valenciana va arribar molt més tard. I la gent d'Andalusia o això, que encara va arribar més tard que així i tal... estaven molt més acostumats que nosaltres, precisament perquè és la mateixa llengua. Nosaltres com així teníem feina en valencià, però vull dir que de tot l'estat estàvem molt acostumats a anar a Madrid. Enteneu el que vull dir? Aleshores, els valencians ens havien convertit com els actors que no sabien fer tele ni cine. De com te diria jo, de mal nom o de... Això que te claven una penyora, no? Teníem el San Benito,
20: no?
19: Teníem l'estigma, exacte, això és la paraula que buscava. Els actors valencians teníem l'estigma que no sabíem treballar davant de la càmera, que no era veritat. Després descobrien que n'hi havia mogolló d'actors que eren valencians i el que passava és que no sabien que eren valencians. Però tenies un estigma, cada vegada que anaves a un càsting, era com, el valencià, nos donava pere a vore-mos. Era com, que diuen que eren molt teatrals i tal, i no era cert, ja ho dic, era un estigma que ens havien clavat. I l'Alqueria... ens va llevar este estigma. Tu no saps, pa un actor que és anar i saber que te veuen en Perea, a de moment anar a un càsting que te diguen, disculpa, estàs en l'Alqueria? Des de què temporada llevas? Què personatge haces? Sabien a vegades estos personatges qui eren.
20: Que bo.
19: O sigui, perquè era com dir, uau, així n'hi ha qualitat, no? Clar, això era com que el star system que no existia en la Comunitat Valenciana ens el va donar l'Alqueria Blanca.
20: Probablement la producció, no sé si després del Babalà pensaves que anaves a tindre un altre boom com aquell que tingueres, perquè també va ser un boom.
19: Exacte. Jo el boom del Babalà va ser brutal, o sigui, entrarem de neu anys a la cadena i fer l'infantil, que era en aquella època les audiències eren una altra cosa, clar. Allò va ser brutal. I després vaig tindre com el boom del teatre, que vaig estrenar en la millor companyia de València fent Joan el Cendrós. I després vaig empalmar en Besos, també de la mateixa companyia. O sigui, era com que anava entrant per la porta gran a tots els llocs, no? Per la porta gran a la televisió, després per la porta gran al teatre. I per la porta gran de la ficció, quan vaig entrar en l'alqueria, no? Era de, uau, què està passant així?
20: Però és que, a més, que tenim que tindre sintonia de capçalera i han de fer una cançó. I això com naix que,
19: doncs mira,
20: que tu li poses la veu a la cançó que estem escoltant.
19: Exacte. Pues això és una història també molt xula, perquè portàvem 15 dies, xiquets, 15 dies gravant-la. Encara no sabíem ni que anava a tindre èxit, ni sabíem res. I jo vaig composar esta cançó és meua. Però no és que la vaig composar lletra i música a la nada, era... jo vaig composar una cançó de Dolçaina i Tabal. I el pa-pa-pa-pa-pa no el feia jo, era la Dolçaina. I ni tan sols me la imaginava cantada per mi, aquestes coses que, saps? Me la imaginava cantada per un Pep Jiménez Botifarra, perquè mantingueu. Jo m'imaginava un senyor en el Tabal cantant lo rotllo al bar i que en el moment del pa-pa-pa-pa ho feia la Dolçaina. Jo vaig composar esta cançó. Ens agradava tant que jo la cantava als companys, perquè els meus companys que me coneixien sabien que cantava, bueno, fet jo festes en la guitarreta. I a més, si canta molts anys en orquestra, tu saps,
20: doncs? Sí.
19: I me diuen, és que Carme ha fet una cançó, i cada que venia un productor de l'Alqueria Blanca, mireu la cançó que ha fet Carmen. Ah, sí, molt bonica. Ni punyetero cas a la cançoneta.
20: I al final?
19: Ni punyetero cas. Al final, les tres primeres temporades, però la gent ja no se'n recorda. Era una altra musiqueta. Què feia?
20: Ostres,
19: pa, no. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
20: no,
19: pa,
20: pa, no se'n recorda.
19: Claro,
20: la meva cançó ho ha superat.
19: La meva cançó ho ha superat, però va estar tres temporades, tres anys sencers, que era una altra música quan la cançó existia. Des de 15 dies que estàvem rodant-la, i això és la història, no, de la cançó, que és molt xula. I de sobte veuen que trac un disc de cançons meues, que se diu Ocupas mi pensamiento, i que el productor era Nacho Mañó, que és un dels components de Presuntos Implicados.
20: Quasi res porta al diari.
19: I entonces era de, a veure com era la cançoneta de Carme Juárez.
20: Anda!
19: Quan van veure que, ai, pues esta chica igual era algo, no?, en el món de la música. Aleshores...
20: Algo tendrà l'agua cuando la bendicen,
19: i no? Aleshores és quan van començar a posar la cançó, que dient que era molt estrident pa Dolçaina i Tabal, Nacho Mañó me va fer els arranjaments i els va passar a pas doble, i se va quedar això, i vaig discutir en ell.
20: ¿En Nacho?
19: ¿En Nacho? En Nacho, perquè jo no vull fer pa, pa, pa, pa, pa, pa, que esto acabarà siendo la, la, la. Que és, yeah, que és el que ha passat ara quan estàveu fent la secció d'abans, no? I ell me dia, però si és maravilloso, me dia Nacho, si seria maravilloso que se acabara convirtiendo en el la, la, la valenciano, tenia tota la raó del món. I jo dic, però pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, i mira, vaig renyir en ell, no t'ho pots imaginar. I ell me feia, me dia, tu imagínate que eres una senyora d'esa època que vas limpiando por casa el polvo i vas tarareando, no? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. I mira, se te boca gracia al para, pa, pa, que ara se la sap tot Cristo.
20: Carme Juan, el nostre consell d'experts de Fora de Cobertura, vol ser el partícip d'esta entrevista?
19: Ah, vinga, vore.
20: I no els mires, que no són estos tres.
19: Oh, xica,
20: no,
19: ja no, estava jo, dic, vore, que ataquen, que ataquen.
21: Experts de veritat.
20: Ells són, sí, ells són els col·laboradors habituals, vale, però va. El consell d'experts és un altre, estància, un altre nivell i un altre... Sí, estàs disposta a replegar el guant? Podem,
19: vinga,
20: preguntar
19: va,
20: qualsevol cosa. Qualsevol,
19: sí,
20: cosa.
19: Sí, vinga, adelante.
20: Primera pregunta del consell d'experts de Fora de Cobertura per a Carme Juan.
0: Bon dia, Carme. Què vol dir para la papa?
19: M'encanta esta pregunta. No me l'havien fet mai. Li he de dir a este, investigador o com...
20: Investigadora.
19: Esta investigadora, molt bonica, ella, m'encanta la seva veu, que és molt original i molt creativa, perquè m'ha fet una pregunta que no m'havien fet mai.
20: Que bueno.
19: Però mira, sense saber que m'anaves a preguntar això, sense saber que ho havia contestat un poquet, no? Va. Era el so d'una dolçaina que jo m'imaginava sonant, que va taralitzant una dona que va netejant per casa, una dona dels anys 60. Això és el que significa para papà, és de alegria fins i tot netejant per casa. Mos agrada això?
20: Està molt bé, està molt bé. Crec que haurà quedat convençuda. Segon pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Carme Juan.
4: Hola, Carmen. És molt emocionant viure en l'Alqueria Blanca?
20: Ah.
19: Pues m'agrada... Costa, quines preguntes més intel·ligents que fan.
20: Ah,
19: mira, és molt, molt emocionant. És que ho has descrit superbé. I, a més, vaig a dir-te una cosa. Amic, amiga, qui és este xiquet?
20: És amiguet.
19: Un amiguet, hola, amiguet. A mi m'ha donat la meua professió coses que no m'ha pogut donar la vida. La vida meua privada, vull dir, no? I, clar... El estar fent durant 20 anys un personatge, tu arribes a viure dos vides. I no ho dic, com de manera imaginària, de veritat la vius. Una altra cosa és que siga realitat. Enteneu la diferència?
20: Sí, clar que
19: vull
20: sí.
19: Dir, jo sóc blanca i he viscut unes coses brutals. I això, jo ho he viscut. Són reals les coses que jo he viscut. Jo he viscut sentiments en el meu fill Nelo Gómez, Per això dic, la vida no m'ha deixat ser mare, que ho he intentat i no m'ha deixat, però jo tinc un sentiment de maternitat cap a Nelo. És que he viscut com ha perdut parelles, com ha perdut son pare, jo l'he consolat, com hem discutit perquè jo tinc una parella que ell no volia. Mira, ho conto i m'emociono, perquè ja no l'he començat el buicón si fora fill meu de veres. Hem arribat fins i tot a guanyar un programa de la Casa de Apunt, ell i jo, per a promocionar programes que anem gent coneguda de la casa. Buscaven mares i fills, i sempre era un de l'alqueria en sa mare o en son pare, no? I dient, és que us faria gràcia que anaràs tu, però clar, ni tinc ja mare ni tinc fills. I com sóc molt de la casa, ens hauria agradat que... Dic, porteu-me Nelo Gómez que guanyarem, els dic jo de conya. De conya, pensava jo. Ai, tu aniries a Nelo Gómez? Dic, sí, mos volem. I ell me fa consultes en la vida normal com si fora sa mare, vos ho jure. M'ha arribat a preguntar si comprava o llogava. Vull dir, te preguntes d'aquest estil, eh? I dic, anem. Que van guanyar el programa Nelo Gómez i jo. Que mos coneixien millor que els pares i mare. Això dic jo, que... Claro, quan fas un personatge tan sans i tu vius això i tu les experiències les vius realment i tens els sentiments i passen per tu, i això és meravellós, això és meravellós. Lo que no és veritat, això des de luego que no, però sí és real.
20: Absolutament. I molt emocional la resposta és sí. Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Carme Juan.
6: Hola, Carmen. En la cançó de l'arqueria li posaràs tant de parava papà perquè no tenies cap lletra?
19: Bueno, això sense voler ho he contestat abans, però mira, vaig a dir-vos una curiositat, no? Jo venia un dia, jo havia un dia dormint en la caseta, i si anava a l'estiu seria un dia com avui, més o menys, no? Perquè era juliol, estava en la caseta en Onda, i dormint me ressonava la musiqueta, na, na, na, i me vaig alçar taralejant, i anant, precisament venint a València, no me recordo ni a què, comprar alguna cosa o això, me venia la lletra i me venia i parava el cotxe i me ho escrivia, m'ho apuntava per no oblidar-me, i quan ja torne a casa tenia la cançó sencera. Era com, jo sempre dia, és com si algú me haguera dictat la cançó. Dic, la musa d'algú important s'ha escapat i m'ha vingut amb un acudit a mi.
20: O sigui, la cançó de la Cria Blanca la vares escriure de camí d'on de València i tornar
19: ni xansomia una nit i
20: anar esperant i escrivint el que te venia al cap. Que bona.
19: I arriba i dic, mireu, és que me vaig ir tan redoneta i tan de colp i tan... És que alguna cosa tens que retocar després quan ho arregles, no?
20: Però
19: molt poc és realment que jo vaig arribar a casa, trec la guitarra, me fico a cantar-la en casa i dic, això deu ser alguna melodia que jo tinc en el cap, dic, a què vos sona? Perquè jo dic, igual el meu cap m'està fent una mala passada, és una melodia que me sona d'algo. Dic, de veritat que no vos sona res? Dic, no, però quina barbaritat t'has fet, però que xulo que és això. I dic, ah, pues sí, pues sí, pues me ho he inventat jo, ha sigut així.
20: Pues, té cosetes, eh? La cançó té cosetes, eh?
19: Sí.
20: Quarta pregunta del Consell d'Experts fora de cobertura per a Carme Juan.
7: Bon dia, Carme. On hi ha més líos? En l'Alqueria Blanca o en Los Serrano?
19: Ui, mare meua. Pues no sé què dir-te.
20: Ahí,
19: estarem ahí, però aquestes sèries que duren tant de temps i que tenen molts romansos per al mig. Jo ja ho dic en la cançó, eh? Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar.
20: Això ha passat. I d'altra manera, en totes les cases cauen faves i en algunes acabassades, no?
19: Perfecte, Donís. Ben arreplegat.
20: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts per a Carme Juan.
7: Bon dia, Carme. Què mola més? Ser actriu o cantant en l'Alqueria Blanca?
20: Què mola més?
19: Pues, ostres, és que és un conjunt de les dues coses. No? Hi ha que triar, que tries, no? És precís que trie. Però mira, vaig a contar, m'encanta, jo tinc anècdota per tot. Per si
20: favor,
19: cal,
20: jo
19: sóc l'entrevistada ideal del món. Mira, clar, com a mi m'han agafat per a ser la botiguera de l'Alqueria Blanca. Jo no anava a ser cantant dins de l'Alqueria en un principi. Clar, a partir de que fique la cançoneta i que t'ha dient, ui, esta xica va, pobre, si ho fa bé i tot, saps?
20: Hombre.
19: I arriba un moment, una temporada en la que es comencen a arribar guions a Iris Lezcano, que era la que feia la Nitín, que era la primera novieta del meu Xavi, perquè això per la gent que siguis l'Alqueria en seguida ja s'han situat. De fet, a Xavi, a Nelo Gómez, li van dir que aprengués a tocar la guitarra, ja que ella estava pobreta i aprenent per tocar. Perquè ixa trama de cantant era pa a Nitín. I de moment es diu un dia, Lezcano, no? Els diu, a vosaltres qui vos ha dit que jo sé cantar? Diu, jo a mi se me dona fatal. Diu, que estic veient uns guions que me venen i a mi ningú m'ha preguntat. Diu, així, com a Nelo li han dit que aprengués a tocar la guitarra. Diu, si la trama és una coseta xicoteta perquè s'acaba en guany, pues jo me puc currar una canseta o dos, però si això voleu que s'allargui tot el temps que dura el que dia, me deu senyor. I entonces van dir, oh, socorro, socorro, que femen això. Pues li guarrega de mala mare, com que en el honor ja havia així tocat la guitarreta, i m'ho van arreglar a mi. Com Carme canta, que és la de la cançoneta, anem a ficar-li a ella. Vull dir que la trama de que acabara sent cantant dins de l'alqueria va vindre també de manera molt casual.
20: Vamos, que, sí, que... no volíem posar
19: la
20: cançoneta
19: de l'obsoleta. I mira si l'entreparti després.
20: Mare que va. Pues a veure, jo crec que el Consell
19: d'Experts... Si imagineu que això jo no ho podia contar, jo ho estic contant, m'estic quedant tan amb. Ara me cridaran piticlin, piticlin, los de la... aquí los de l'alqueria. Tu què vas contar això?
20: No. Però que, Carme, que s'ha portat bé el Consell d'Experts, no? No...
19: Escolta, de categoria. Sí, un aplaudiment per a ells. Un aplaudiment
20: per a ells, per favor.
19: Sí, quines preguntes més intel·ligents. Gràcies.
20: De veritat que sí. Tenim, bueno, el contrapunt a les preguntes intel·ligents és el rànquing musical, ¿vale? Que el fa este home. Així és que anem al rànquing musical de Fora de Cobertura per a Carme Juan.

0: Qué bonica es esta canción, ¿eh?
1: Sí, señor. Brutal, qué bonica, encanta.
0: De un buen rollo a las 11:36.
1: Que el color siga la esperanza, ¿eh?
0: Siempre,
1: wow.
0: siempre. Es cierto. Andamos al número 1.
2: Y nos vamos al 1, sí.
0: Ah, vale, pues el número la tendrás que adivinar, Carmen.
1: Venga,
0: sí, per la trayectoria del ranking, ¿on dirías que desemboca? ¿La inercia on te porta?
1: No sé, ¿a la alquería blanca podría ser?
0: Hombre, hem de dir que l'hem llevat del ranking, hombre, per motius evidents, si no, era molt evident que, claro, que era el número 1.
1: A ver, pero
0: si
1: me preguntaves era para que diguera això.
0: Bueno, tenia que haver-te avisat, és de veres que tenia que haver-te avisat.
1: Vinga, va.
0: Però sí, l'hem llevat per motius evidents, perquè si ja hem dit que era superior a totes les anteriors en la primera hora, pues bueno.
1: A veure, sorpreneu-me, va.
0: Pista. El mateix color de l'alqueria.
1: O sea, blanc també.
0: Sí.
1: Blanca. Blanca Navidad.
2: Ay, va.
0: A veure.
2: Puede ser.
1: Esteu flipant i les meves contestacions.
0: Has arribat molt fort ahí. Perquè la segon pista és que no la cantes en estiu en el postiguet. No la cantes en estiu en el
1: manta
0: postiguet.
1: Manta el coll i el cabasset.
0: Aguanta, o sea, mantens Blanca Navidad? La mantens o...?
1: No ho sé, la manta el coll i el cabasset diu algun color. Ara estic jo optant amb mi boig ja. No ho sé. A veure... No ho sé, va, Blanca Navidad, a veure què passa.
0: Mantens la querida... Blanca Navidad. Tenim pista musical, a veure si te fa canviar d'opinió,
1: vale. No sé lo que es. Mira com me miren tots. És que no ho esteu veient, però estan tots passant su bomba. De veure que no tinc ni idea.
0: No, és que l'has encertat a la primera. És Blanca Navidad.
1: No me jodas, és Blanca Navidad. Jo dic, que forts. Però això ho fet i s'acaba.
0: Claro, és que de repente jo dic, però no sé quins indicis l'han portat.
1: Ara se pensaran que estava preparat, clar.
0: No, que va, preparar res. No sé quins indicis l'han portat a pensar que la Blanca Navidad.
1: Perquè som
0: molt llesta. Ah, sí, però en ple estiu i de... Bueno.
3: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: A l'altra costa del fil telefònic tenim a un dels il·lusionistes més prestigiosos del món. Ha conquistat escenaris internacionals i ha guanyat campionats mundials de màgia. Continua sorprenent a moltíssimes persones en cada espectacle, però sobretot és una persona que ha convertit els somis d'un xiquet en una professió extraordinària. Un autèntic plaer donar-li la benvinguda a Fora de Cobertura al Mago Junque. Què tal, Junque, com estàs?
4: Hola, molt bon dia. Pues encantat d'acompanyar-vos este matí.
0: Molt bon dia, benvingut a Fora de Cobertura a Punt Ràdio. I que pagats estem de poder-te veure tot el mes de juliol i agost en Peníscola.
4: Sí, no és molt... habitual que vaig a Peníscola tant de temps, sempre sol passar una setmana o dos, però aquest estiu fem el 10è aniversari i volia estar present a Peníscola i bueno, fer un espectacle nou, diferent, i que el públic pugui veure la màgia d'una forma diferent a la que està acostumat quan veu a la televisió o als espectacles que fem grans. És una màgia més de proximitat, on el públic pues, percibeix un altre estil de màgia, no? És més propera.
0: Estàvem parlant, Junque, d'intel·ligència artificial fa un momentet. No sé si la intel·ligència artificial ja s'està incorporant en els espectacles de màgia. La màgia és màgia, està clar, ahí no hi ha... és màgia. Però aquestes tecnologies també s'incorporen en l'actualitat?
4: Clar que sí, la màgia jo crec que sempre va un pas per davant de lo que és el ser humà en si, no? Perquè sempre el que nosaltres fem com a trampa, com a una cosa oculta, en el futur és una cosa habitual en el ser humà. Entonces la màgia sempre va un pas per davant en estos temes. Quan la gent ja veu la intel·ligència artificial ja com a tal, nosaltres l'hem utilitzat abans fer creure al públic que és màgia, no? I actualment pues, la utilitzem en el tema pues, de la creativitat. Clar, la intel·ligència artificial és una gran ajudant i si tu tens coneixements i ho apliques, pues, bueno, pues, el rendiment és molt més alt, no? Però després hi ha una part artística humana que té que estar damunt d'un escenari, que és una persona que comunica i transmetre aquesta emoció de la màgia, que sempre sabem que la intel·ligència artificial no té ànima, no? I al final jo crec que el ser humà sí que té una capacitat d'emocionar i que el públic pues, que li arribi el que fas, no? I que s'emocioni d'alguna manera.
0: Això és imprescindible, és importantíssim. El Mago Junque estarà en Peníscola, però no en lloc qualsevol, no?
4: Bueno, no, és el Magic Museum. És un lloc molt, molt especial perquè bueno, allí fem un recorregut per dins del museu i se compta pues, l'època dorada de la màgia, no? Que hi ha unes grans rivalitats, uns grans espectacles i dins del museu hi ha peces espectaculars, inclús tenim un, jo diria que és la joia de la corona, que és un rellotge de Robert Houdin, un mago francès que és rellotger i és un rellotge misteri que marca les hores i és totalment transparent el vidre, entonces realment és molt assombrós. Però a banda d'això, pues, hi ha moltíssims efectes antics i el que se conta, que se conta d'una manera màgica i en alguns efectes de màgia. El recorregut és molt entretengut, dura uns 50 minuts, però per la nit i el museu se transforma en un teatre, en un xicotet teatre de 150 places i fem dues actuacions tots els dies. O sigui, passen 300 persones per al museu en l'espectacle. L'espectacle, aquest estiu vaig a fer-lo jo, a 3 anys pues, l'ha fet Jorge Blas, Jandro, Murphy, grans mags, no? Està Juan Tamarit també en el museu. Vull dir, pues, que al final és un lloc on venen molts, molts mags, però aquest estiu, com el 10è aniversari, vull que estaré jo present. I tenim aquestes dues possibilitats, no? Una cosa seria el recorregut i per la nit pues, l'espectacle, on pues, la gent disfruta en família, tant els pares, els bares, els xiquets, els abuelos, tots junts pues, participen d'aquest espectacle, perquè Peníscola és un lloc molt bonic i a banda que és molt bonic l'espai, hi ha molt de públic familiar, o sigui, les famílies venen en grup a passar uns dies i és molt agradable.
0: Peníscola és especial, a més estàs en la millor terreta del món, que anem a dir, però tu has actuat, sí. Tu has actuat per tot el món. Què t'ha sorprès més?
4: Pues bueno, a mi jo te diré que les coses que més m'han llamat l'atenció, te diria que Xina. Xina és el més èxit han tingut, també ha sigut el país que més he treballat, hem fet allí gires de quan hem anat han fet 30 ciutats. O sigui que fem un recorregut molt gran, molta producció, anem en 5 trailers de material, comptant tècnica, pues, tot el que portem, no? I els gires són impressionants, no? A més, els xinos valoren molt la nostra posta en escena, perquè soc un bau molt nerviós, que actua molt ràpid, molt dinàmic, i ells són totalment el contrari, són molt pausats, molt tranquil·lets, jo faig bromes, juguen els xiquets damunt de l'escenari i després fem coses molt espectaculars, no? I a Xina sempre ens ha agradat molt l'estil de màgia nostre i hi ha molta tradició de Xina de màgia, encara que la seva tradició de màgia pues, és un estil molt, molt diferent. I després altres països que m'han sorprès, bueno, als Estats Units agrada molt la màgia, a Venezuela vaig estar fa 30 anys, bueno, 25 anys fa que vaig estar a Venezuela, i bueno, allí la gent reaccionava molt bé i estan jo dins del país van pegar hasta un col d'estat, no? Contra tot Hugo Chávez que estava governant. Va haver un col d'estat.
0: Gràcies, fort abraç.
4: Un abraç molt fort. Moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.
3: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: D'estilisme capilar, però anem a jugar també, perquè tenim pelotrivial en Dani Gallego. Què tal, Dani, com estàs?
2: Molt bon dia, estic molt content i a més, en aquestes temperatures que estàvem parlant ara mateixa, jo pense que el que podríem fer per allà encarar la repta final del programa és jugar un poquet, un xoc que sigui un poquet fresquet, que ens doni un poquet d'alegria, així que he preparat el pelotrivial.
0: Eixa paraula de fresquet més apa glòria.
2: Home, jo pense que ara estem superbé. De fet, en les hores que estem entrant ja, està començant ja a pegar el sol fort, així que jo que pense que ara, en esta època és ideal. A més, jo pense que ara que anem per aquests dies que millor tenim també alguns dies un poquet lliures, de vacances i tal, tornarem a parlar un poquet d'això, perquè jo pense que és una cosa xula per a poder jugar també en casa.
0: Per favor, comencem.
2: Pues anem a parlar de pelotrivial, i com parlem de pelotrivial, sabeu que tenim la secció de perruqueria en aquesta casa ja durant aquesta temporada, en sol fort, així que jo que pense que ara, en esta època és ideal. A més, jo pense que ara que anem per aquests dies que millor tenim també alguns dies un poquet lliures, de vacances i tal, tornarem a parlar un poquet d'això, perquè jo penso que és una cosa xula per a poder jugar també en casa.
0: Per favor, comencem.
2: Pues anem a parlar de pelotrivial.

0: En categories com geografia, ciència, història,
1: entreteniment...
0: Les mateixes.
2: Vinga,
1: encara estàs deixant més flipar.
2: Anem a per sis formatgets.
0: Anem a per ells. Anem a començar per geografia. Primera pregunta. En quin país té l'origen la henna tradicional? ¿Sabes lo que es la henna?
1: Sí,
2: los tatuajes. Los tatuajes de que no son, ¿no?
0: Podría ser A, India; B, Suecia; C, Canadá; D, Brasil.
1: Yo creo que es la India, ¿no?
2: Yo diría India también,
3: ¿no?
4: Bueno, yo voy a decir de Marroc, pero no la mencioné.
3: Diría India, pero bueno.
0: Marquem la India com a resposta correcta.
2: Marquem la India, a veure, consens d'equip, sí?
1: Jo per mi sí.
2: Sí,
1: ho veiem bé. Vinga, va, unanimitat.
0: La India...
2: Ah, la India.
0: És correcte.
2: Bravo!
5: Bravo! Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Grande. Continuem, de moment, el primer formatget hem guanyat, eh? Superbé, anem superbé. Continuem en història. Anem a veure con història...
1: M'encanta que som un grapall pel consens, eh? Som uns quants així...
3: Sempre és difícil, en història.
2: A veure, no, sí, treballar en equip està, o sea, està molt bé i mola molt. Sí, lo complicat és convèncer els altres de que no tenen ni idea, però està... A mi m'agrada molt treballar en equip. Però anem a veure.
0: Anem allà. Pregunta d'història. Quins són els colors que històricament han simbolitzat a la barberia? Opció A, roig i blanc. Opció B, roig, blanc i blau. Opció C, blanc i blau. Opció D, negre i blanc.
1: Roig, blanc i blau.
2: Segur.
1: Això que fa la volteta esta.
3: El pirulí.
2: Marquem la B, marquem la B.
1: És que sí, l'alqueria tenia en perruqueria i tot va haver una temporada.
0: I la resposta és incorrecta. He de dir-vos que en aquesta pregunta...
1: Era una pregunta trampa. Mira com se riu.
0: Anat a pillar.
1: Era una pregunta trampa.
0: Os vaig a contar una cosa i aprofite per a donar aquest tip. Mireu, els colors originals de la barberia sempre han sigut el roig i el blanc a soles. Això venia del segle...
2: El blau
0: segle...
2: ha sigut nord-americà.
1: L'han afegit, els americans, és que ho toquen tot.
0: Al segle 12, 13, 14, sabeu que els barbers, a més de afaitats, també feien xicotetes, coses de...
1: Te traien el quissal i te tallaven una cama.
0: I feien sangries, també. Entonces, en aquesta sangria el que feien és que l'efecte de la sang en la tovallola blanca, quan feien l'efecte de llevar-li la sang, feia aquest efecte com de pirulo en el roig i el blanc.
1: Ai, aquestes coses m'encanten, que me conteu aquestes cosetes.
0: Exacte, i el blau el varen ficar després als americans per atendre un poquet la seva bandera, el rotllo barbeixó...
1: Que... Ai, ja me cauen mal els americans, me cagin la mare, és que ho tenen que toquejar tot.
3: El que entrava blanc i així és roig.
0: Així no són les coses i així no les contem.
1: Van a fer xir la sangre azul.
2: D'història anem mal, d'història.
0: Bueno, no, tenim més oportunitats si dona temps, i si no, per una altra vegada.
2: Vale,
0: anem a entreteniment, que jo pense que per així anirem un poquit millor. Anem a veure, però on comencem? Quina sèrie de televisió... Quina sèrie de televisió va fer referència als estius agressius inspirats en l'època de la Segona Guerra Mundial? A, Compañeros; B, Juego de Tronos; C, Sensación de Vivir; D, Peaky Blinders.
2: Peaky Blinders, home...
3: Sí?
0: Estem d'acord?
5: Peaky Blinders.
2: Estem d'acord en que les altres no, no?
0: Compañeros en la Segona Guerra Mundial... No, no crec que...
2: No. Ni Sensación de Vivir.
0: Són machos, sí, però no tant.
2: Claro.
3: Juego de Tronos és el invierno.
4: Juego de Tronos...
0: Ah, marquem Peaky Blinders.
2: Peaky Blinders, sí.
0: I la resposta és correcta.
1: Lo que pasa que ha sigut una miqueta per descarta. Me vols dir, però bé, però bé.
2: Però també val.
1: També val, no?
0: Esta era un poquet més fàcil.
3: Formatge pa tots.
2: 2 de 3, eh? 2 de 3.
0: Anem bé, anem prou bé. Anem a ciència i natura, d'acord? Sí. Este lloc és la categoria reina de la perruqueria, perquè evidentment és on més contingut podem tindre respecte a la perruqueria. Anem a una intermitja, val? No vaig a donar ni...
2: Televisió i entreteniment també,
0: Ni fàcil, també. Anem a una que no siga ni molt difícil ni molt fàcil, una intermitja, val? Quants cabells perd una persona aproximadament al dia?
2: Op.
0: Ui.
4: I si ha ser l'assar.
2: Un 150.
1: No, és que
2: ho dic a Dani un dia, un 150.
0: Això està més bé perquè em sents. Anem a veure. Entre 5 i 10, l'opció A. Opció B, entre 20 i 30. Opció C, entre 50 i 100. Opció D, més de 300.
3: Qui no té no perd.
4: Ui.
1: Ara s'ha quedat desbloquejat.
4: A veure si va ser entre 50 i 100. A no ser que tingués alopècia.
2: Entre 50 i 100?
4: No ho sé.
3: I el que no té moño?
4: Més
3: no
4: que més de 300 és molt, no?
1: Home, jo ja me quedaria calva, dia... vull dir, com ne pergam més de 300, jo ja me quedaria calva.
2: A veure, entonces, bueno, pues igual era 50 i 100.
1: És el que més aproxima també el que tu portaves en el cap.
2: Igual, lo que portava en el cap m'hauran caigut entre 50 i 100 de la que portava.

0: Home,
1: va, entre 50 i 100.
2: La marquem.
1: La marquem.
2: La resposta és correcta. Bravo. Bravo. Que de veres que moltíssima gent es sorprèn quan escolta aquest dato.
0: Bueno, i lo de 150
2: pot entrar. Entre 50 i 150.
3: Es ha contat.
2: Pot entrar.
0: No,
2: de veres que moltíssima gent es sorprèn en aquesta xifra, perquè pense que a millor 100 o 150 de pèls al dia és moltíssim, però teniu en compte que realment no se donen compte quan cau. A lo millor cau simplement caminant, simplement estan en el llit, simplement ficant-se ara, per exemple, els auriculars. Vull dir que poden caure de forma de manera genial.
0: No és que arribes i trobes la noteta en 150, diu, tu 150, no.
2: A més, la mala notícia no és que caiguen 150, sinó és que no cresqueren una altra vegada 150 nous al dia. Genial. Si era un poc el problema, d'acord? Bueno, anem a esports?
1: Vinga, va.
0: Anem allà.
2: Tenim temps?
0: Sí.
2: Vinga, anem a veure.
3: La minya mal. Ah, no, perdó.
2: No. Vamos a veure.
1: Els Williams, m'agraden.
2: Una fàcil, va. Quin futbolista va convertir els seus canvis de pentinat en una marca personal?
0: Beckham.
2: A.
1: Guti.
2: Messi. B. Cristiano Ronaldo. C. David Beckham. D. Ronaldinho.
4: Beckham.
2: I aquesta resposta, evidentment,
1: Beckham.
2: És correctíssima.
1: Bravo, bravo. Està manant tots directes.
3: Ronaldo també, Nazario.
2: Està claríssim que...
0: Home, però no...
2: En el cine, en la perruqueria, jo penso que Brad Pitt és el referent, però dins del món del futbol, si hi ha una persona que ha tingut 1000 estils diferents, 1000 pentinats diferents i tots els que daven al tio superbé, és David Beckham.
0: Ai,
2: no n'hi ha més. Estem super, super a tope. I anem ja acabant l'enquesta i tenim una pelu pregunta d'or. Aquest és el que guanya sobre el que guanya, ¿vale? Per acabar.
0: Encara, vull dir, esta compensa
1: la història. Compensa la grada d'abans,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Vinga, va.
2: Formatget d'or, ¿vale? És vale. Com l'última oportunitat.
0: El que marca guanya, ¿no?
2: Exacte.
0: Vale.
2: I la pilota en gala. Anem a veure. Quants folículs capilar pot tindre aproximadament una persona al cap? Uf. En total.
0: Muchos.
2: Resposta A.
1: Depèn si està calb.
2: Bueno. Avui tenim, generalment, l'estudi Carmi, perquè ho sàpiga, generalment, els invitats que solen tindre tenen un poquet menys. No, menys de moño que avui.
0: El domingo...
2: Avui estem al top. Opció A, 10.000 pèls. Opció B, 50.000. Opció C, 100.000. Opció D, 500.000.
0: No, yo diría, yo diría 50 o 100.000.
1: Yo también
0: diría
1: 100.000.
0: 50 o 100.000.
4: Yo diría la C. Yo creo que la C, ¿no?
1: 100.000.
0: Y aniría més a 100.000, ¿sí?
3: Va, tío.
2: ¿Ho tenim clar?
1: Formatget d'or? Estem d'acord o sí?
0: Tenim consens.
2: Formatget d'or.
3: Donis es compta i fa trampa.
2: Penseu-ho bé, perquè si encerteu aquesta, podeu donar com a guanyadors de la primera edició del Pelu Trivial d'aquesta
0: temporada de l'estiu 2023.
2: Fora de cobertura,
0: No, és que estava comptant en Ezits, però se m'han acabat Ezits.
2: 10.000, 50.000, 100.000 o 500.000?
0: Opció C,
1: 100.000. 100.000, estem d'acord.
2: I aquesta resposta és...
0: Que siga.
2: Correcte! Sí.
0: Bravo.
2: La veritat és que sí, evidentment depèn. I sí que és de veres que molta gent, per exemple, ha afegit aquesta data de 100.000 monyos, no? 100.000 pèls. Molta gent diu, és que a mi el monyo me creix molt o me creix poc. Pot també diferenciar-se per la quantitat de monyo que té, per la densitat i per el seu grossor. I això és el que pot diferenciar, que potser dona la sensació de tindre més o menys. Però realment no és que tinguem més creixement o menys, sinó que depèn un poquet...
1: Ara els 150 que perdem donen menys pena.
2: Veus? De 150 al dia a 100.000, això no és res.
1: Claro,
0: ara lo importante es observar la màgia de mi melena. ¿Te'n recordeu d'ella?
4: Por favor.
2: Me canvia la cosa.
0: Tenim notícies absurdes i surrealistes. J. González.
5: Así es, Donis, para terminar el programa de hoy. Voy con la primera.
0: Venga, dispara, ahora.
5: Y dice que en la tercera temporada de una mítica serie, uno de los actores lanza una pizza familiar al tejado de su casa en un arranque de furia. El problema es que la casa es utilizada para los exteriores y es propiedad de Real, donde vive una adorable anciana. Cientos de fans comenzaron a peregrinar hasta allí solo para imitar la escena y lanzar pizzas reales a su tejado.
0: Absurdes i surrealistes. Seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser-ho.
1: Vale. Joder. O sea, tinc que dir si és veritat o és mentida.
0: Sí.
1: És que el que passa sona mentida, però és que me fa tanta risa que jo vull que siga veritat.
0: Marquem veritat, marquem mentira?
1: Veritat.
0: Rubén? Sí.
3: He vist la sèrie.
1: Me pareix tan ridícul que vull que siga veritat.
6: Jo no l'he vista, però crec que pot ser veritat.
0: Vinga, no, pleno, vinga, pleno. Veritat.
5: És veritat, Rubén, què sèrie és?
3: Breaking Bad.
5: Sí, senyor.
0: Oh, correcte. Bravo, bravo.
1: És de veres. No me'n recordava de la sèrie.
0: Jo no, no tenia ni idea, me l'ha jugat.
6: Pensava que ho dies de conya.
3: Agarrar en 60 pitxes perquè diu, bueno, sí, això li va costar molt i va el tio i ho fa la primera. Lo de tirar la pizza,
5: sí, sí, sí,
3: al calar la pizza. Y le hice la primera.
0: Qué
3: y
0: bueno,
3: como a las 60.
5: Hay que decir que los dueños tuvieron que levantar una valla gigante para proteger su tejado. Sí, esto es así. Esta te voy a pedir que contestes la última, Carmen, porque hay que decir que unos ladrones asaltaron los platos de la mítica serie valenciana La Alquería Blanca en Buñol y se llevaron el corral de gallinas que usaba el personaje de Sento. Los guionistas tuvieron que reescribir a toda prisa tres capítulos para justificar la ausencia de estos animalitos mientras la policía autonómica buscaba a las aves por toda la comarca.
0: Va, pero si está descojonando, eso es mentira, hombre.
1: Eso es mentira. Eso es mentira, no. Porque... No. Porque Sento no tengo un corral de gallinas en la vida. Sento el que tenía era una Vaya, radio. Murió. Sento tenía una radio en el bar, eso sí.
5: Estaba ahí pensando que era
0: mentira. No, no, no, no, no.
6: Era mentira, no, no, no. Obviamente era mentira.
3: En los detalles, mentira.
5: ¿Da bueno, tiempo ya para otra?
0: No, no, pero fica el aplaudimiento que hubo de final.
5: Bravo,
0: sí, bravo, bravo.
5: Venga, bravo por vosotros. Venga. En la primera temporada de la serie de los Simpson, Bart decapita la estatua del fundador de la ciudad, G.B. D. Springfield. En un pequeño pueblo de Arkansas, un joven imitó el capítulo cortándole la cabeza con una sierra radial a la estatua de bronce del alcalde local.
1: Per favor, será mentira, pero vaig a dir veritat. Me encantaría que fuera veritat.
0: Venga, veritat.
3: Ah, veritat. Ah,
6: podria ser veritat.
0: Sí, sí, sí. ¿Tots veritat?
6: Sí.
5: ¿Todo es verdad?
1: Sí.
5: Pues esto es mentira. Esto es mentira.
1: Es que sabía que anaba a ser mentira, pero me da tanta ilusión que fuera
0: bueno,
1: veritat.
0: Bueno, pues rápidamente una, por si no adivinem. El que marca guanya, va. El que marca guanya.
5: A ver, Donis dice que un reconocido actor siempre quiso viajar al espacio exterior. Tras su muerte en 2005, su familia intentó mandar oficialmente parte de sus cenizas a la Estación Espacial Internacional, pero las autoridades pertinentes lo denegaron. ¿Cuál fue la solución? Un diseñador de videojuegos y turista espacial conspiró con el hijo del actor, puso una pequeña porción de sus cenizas de forma clandestina bajo el suelo del módulo Columbus, que permaneció allí oculta durante años.
1: ¡Guau! Wow. Es que sería maravilloso que fuera veritat.
3: Yo es que es muy complicado. Se puede liar falso.
6: Yo creo que ficar
0: ahí les endretes,
6: yo creo que...
0: Va a ser veritat. Va a ser veritat, i si no ha passat encara, diré que és que encara no ha passat. Però no...
1: Pues
0: no,
1: jo,
0: no
1: poder... jo estic en tu.
0: Ara, va.
1: És que m'agradaria tant que fora veritat.
2: Jo també vaig a dir veritat.
0: Vinga, va.
6: Fals, fals.
0: Jo fals.
1: Dos fals i tres veritat, a veure.
5: ¿Vale? Pues esto es verdad. Y fue el actor James Doohan que interpretó al entrañable ingeniero Scotty en la serie original de Star Trek.
0: ¡Senarem! Gràcies, Jota González.
5: Gràcies, Denis.
0: Gràcies, Oscar Rueda.
6: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Dani Gallego. Ese pel trivial m'ha encantat, eh?
2: Alegre, moltes gràcies.
0: Gràcies, Rueda Mallorca.
3: Te passa el cartell. El fiquem en les reds.
0: El que has fet en la IA. Sí, molt bé, gràcies. Carmen, Juan, ha sigut un plaer tindre't en fora de cobertura.
1: Escolta, gràcies. Jo vull animar a la Xena que vinga a veure Besos, que estarem tot el mes d'octubre en el Talia, per favor, que és no. una gran obra de teatre que vam estrenar al 98. Aixina, que va, que s'animen a veure Besos de nou.
0: Ahí va.
7: És migdia.
8: A punt. Notícies.
7: Fem un repàs de les pluges d'ahir que han deixat registres significatius i alguns desperfectes. Anem per parts. El vent va superar els 100 km per hora a l'Alt Palància, on Begís va replegar 186 litres per metre quadrat i Toràs 142. Hi hagué despreniment sobre la carretera entre els dos municipis. Carlos del Río és l'alcalde de Toràs.
9: I en seguida es començarà a caure pedra i aigua, però quantitat bestial, una quantitat bestial. Ha entrat aigua per balcons, finestres, plantes baixes, altillos. En el sòtano que tenim de l'Ajuntament pues, s'ha acumulat un metro d'aigua.
7: La piscina municipal de Beniarrés està tancada pels efectes de la tempesta i el Medusa Festival de Cullera va haver d'ajornar 3 hores el programa de la vesprada. La Fúmiga no va poder actuar a Xàtiva pels danys que la tempesta va causar en l'escenari. El concert s'ajorna el dia 22 i qui no pugui anar-hi aquest dia pot demanar la devolució dels diners a partir de demà en el web d'entrades 360. El pitjor balanç en tot cas d'aquestes tempestes que afectaren també part de la península és el de 2 víctimes mortals. Dos dones de 60 i 80 anys moriren arrossegades per un torrent de fang a Pontevedra. Més assumptes. A Sodexera, les aigües fecals del barri de la Tejeria arriben al riu, molt concorregut ara a l'estiu.
10: Cuando cruzo por el puente del río, huele muy más por los desagües de las aguas fecales.
11: El aumento de mosquitos en los perros ha aumentado la leishmaniosis.
12: Aquest riu va parar cap a Gestalgar, Bugarra i Pedralba.
7: El veïnat d'este barri demana una solució a l'Ajuntament. Rafa Rodrigo.
13: Hemos hecho varias reclamaciones, no hemos recibido respuestas más que largas una detrás de otras, pues ya no nos queda más remedio que acudir a las autoridades competentes, que en este caso pues sería el Seprona.
7: I des de l'Ajuntament asseguren que l'obra ja està aprovada i que serà una realitat al setembre. Tomàs Cervera, alcalde de Sodexera.
14: Este problema en concreto, hasta que no se acabó el puente, que fue en abril, no hemos podido abordarlo. Está adjudicado el proyecto y lo único que nos queda es ponernos en marcha, que seguramente será en setembre.
7: En qualsevol cas, la part on pren el bany la majoria de la gent queda aigües amunt d'este vessament i, per tant, queda fora de perill de vore's afectada per estos residus sense tractar. El nou reglament d'envasos i residus pretén reduir el plàstic un 15% abans del 2040. Es farà de manera progressiva. D'ací al 2030, per exemple, la reciclabilitat dels envasos haurà de ser del 70% i només es permetran safates de fruita i verdura a partir del quilo i mig, una normativa que iguala els països de la Unió Europea. Julián Tió és el portaveu d'Abacu.
15: Nos van a venir nuevos colores. En los contenedores se va a cambiar también cuáles son los elementos que se va a poder poner en cada contenedor, porque va a venir armonizado todo a nivel europeo.
7: Granada ha tornat a tremolar esta matinada amb vora 29 sismes. La població n'ha sentit la meitat. Els terratrèmols s'han registrat a la Vega de Granada, la mateixa zona que va patir el d'intensitat 5 dissabte. El més fort ha sigut de 3,1 de magnitud amb epicentre a Armilla. I a Hongria, 12 persones han mort quan l'autobús en què viatjaven ha volcat a l'autopista. 10 persones més han resultat ferides. Segons les primeres informacions, el conductor s'hauria adormit i està detingut. En l'autobús viatjaven 60 persones, la majoria turistes polonesos. En els esports, en l'europeu d'atletisme de Birmingham, Espanya acaba de guanyar una altra medalla. Raúl Pina, bon dia.
16: Bon dia, Sònia. Bronze per a l'equip espanyol femení de marató, format per Carolina Robles, Fàtima Sara, Esther Navarrete i Meritxell Soler. És la sèptima medalla en l'europeu per a Espanya. Quant a la marató masculina, victòria per a Alemanya Petros, amb un temps de 2 hores 9 minuts i 11 segons. Ha entrat en solitari a la meta. L'italià Riba ha sigut de segon i Ayale l'israelià. L'israelià queda tercer. El primer espanyol en meta ha sigut Jorge González en la posició 14. Per equips, Espanya ha fregat la medalla al remat quarts.
7: Gràcies, Raúl. Esto des 2 i 4. Tornem a la 1.
17: Som a punt.
18: Què fas este capte?
19: Tu què creus? Festa?
18: I el següent?
19: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
20: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
21: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
22: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
18: Què fas este capte?
19: Tu què creus? Festa?
18: I el següent?
19: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
17: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a...
4: El Baix Vinalopó, 98.4.
5: De tu a tu.
6: Chiquilla!
23: Les cançons de la nostra vida.

Si voleu viatjar amb nosaltres, pugeu, que així, en les cançons de la nostra vida, ens agrada la música i la seva relació amb totes i tots nosaltres. Avui farem una ullada al passat, més passat, però des del present més present. Vos expliquem. Al capítol d'avui de la història de la música valenciana, analitzarem com la música tradicional de les nostres comarques ha arribat fins als nostres dies i quins han sigut els responsables de renovar el seu discurs.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Durant segles i fins les primeries del segle XX, les poblacions de la societat rural al territori valencià van crear repertoris multifuncionals de cançó popular i música instrumental que proporcionaven ferramentes d'expressió artística per al plaer, per a la festa, per a distints tipus de treball, per les devocions religioses, per a la mort, en definitiva, per a tot allò que vivien com a societat.

moltes societats del món occidental i al llarg de la història, els compositors de les músiques més qualificades com a cultes van anar separant-se del llenguatge musical popular tradicional i van anar construint un altre llenguatge sonor, un altre tipus de música, en definitiva. I a finals del segle XX sorgeix a gran part d'Europa un moviment regeneracionista que pretén recuperar el valor de la música tradicional, considerada fins aquell moment com una herència arcaica i antiga, carregada d'estereotips. A Itàlia, Gran Bretanya, França o a molts pobles de l'estat espanyol apareixen moviments i grups on es reivindica música, societat, territori i llengua. I eixe, precisament, és el propòsit principal d'una banda capital per a entendre este moviment i la música popular valenciana. Parlem d'Altai.

0: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: Era l'any 1975 i quatre joves, Manolo Lledó, Manolo Miralles, Miquel Gil i Vicent Torrent, es van proposar convertir la música d'arrel en una indústria cultural possible, però això sí, sense perdre el carrer. I tant que ho van aconseguir. Ells no eixen del no res, sinó d'una xarxa prèvia de gent que ja investigava i tocava arrel.

simultàniament a Euskadi naix Oskorri, a Aragó la Bullonera, a Galícia Milladoiro o a Castellà Nuevo Mester de Juglaria, bandes que van en la mateixa línia estètica.

0: i per què el tall sonava diferent a tot el que havíem escoltat a les nostres comarques. Perquè ells tenien clar que havien de mirar al passat per a convertir eixe material en peces que funcionaren als discos i als escenaris, com la que tancava el seu primer disc anomenat Cançó Popular al País Valencià.
1: 1, 2, 3 i...

0: que vinga la llum va ser un crit democràtic en un moment històric complicat. I també va ser una reivindicació de la cultura i la identitat valenciana. Diuen que les autoritats locals, després d'escoltar allò de que al senyor alcalde li donen, els van multar amb 25.000 pessetes.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
0: El tall combinava la dolçaina, el llaüt o la bandúrria amb el baix elèctric. I els seus textos reivindicatius ben pronte van enganxar a una joventut que tenia moltes ganes de posar banda sonora a un temps de recuperació de llibertat. En este primer treball ja presenten el seu corpus teòric. Cançons populars tradicionals, composicions pròpies o musicacions de poemes.

tots em tirem pedraetes és un poema de Vicent Andrés Estellés i forma part d'aquell primer treball de 1975. El tall no és només una banda d'estudi per recuperar i gravar el nostre patrimoni musical, sinó que també són carrer, escena i militància cultural.

El Tai va posar en marxa un model de país cantat. Van demostrar que la música tradicional valenciana no era cosa del passat, sinó material modern, capaç de fer festa, fer memòria, fer pedagogia i fer emoció a parts iguals.

0: podríem dir que Tio Canya és la seva composició més important. Vicent Torrent explica el procés de substitució lingüística a les nostres terres amb una història contada a l'estil trobadoresc dels clàssics valencians. Ell va contar que la cançó li va eixir d'una tirada, com una història que demanava ser contada. Tio Canya és una de les primeres cançons que converteix el conflicte lingüístic valencià en història popular cantable. A més, legitima una cançó d'arrel puga ser tan contemporània com qualsevol altra de tot. I en directe es va convertir en un verdader hit.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: I esta cançó forma part de Deixeu que rode la roda, de 1976, segon disc de la banda. Un treball molt important dins de la seva carrera i on hi havien altres temes que van fer d'Altai un grup molt popular, com este que escoltem ara, Darrer diumenge d'octubre.

Darrer diumenge d'octubre parla de l'Aplec del Puig, una concentració polític-social del valencianisme que se celebra a esta població de l'Horta Nord des dels anys 60. I així és on volem arribar, perquè una de les claus de l'èxit de la renovació de la música tradicional va ser una societat valenciana que estrenava circuit cultural. Associacions, ateneus, universitats, grups veïnals i aplecs, tots ells van crear un mapa de concerts i de transmissió cultural.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Tot estava per fer en aquelles comarques valencianes de la transició democràtica. I la música tradicional renovada era una de les bandes sonores més importants. En 1978, Altai publica dos discos, Posa vi, posa vi, posa vi, que és un recull de cançons populars de taverna, i Quan el mal ve d'Almansa, el seu disc més important i també el més popular.

Eixe mateix any, al tall es van presentar en directe a Alemanya i França, i un dels seus membres fundadors, Miquel Gil, abandona el grup per fer carrera en solitari. Una carrera que arranca en la banda Terminal Sur i que encara està vigent com a projecte propi.

A partir d'este moment, podríem dir que Altai està a l'alçada d'altres grups d'arrel internacional, com és el cas de la nova companyia di canto popolare de Nàpols, els músics del Nil d'Egipte o els saharauis Muluk el Hawa. Els anys 80 destaquen per l'impuls que van donar a la trobada de música del Mediterrani, una cita anual per a comprovar l'estat actual de les músiques dels països riberencs.

0: Fruit de so és el disc de 1982 que van editar amb la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet, amb peces com este bolero de l'Alcúdia. I així fins a 2013, que la banda va decidir baixar dels escenaris. Quasi 40 anys i 14 àlbums editats. Una de les bandes més influents de la història de la nostra música i que ha deixat petjada en multitud de formacions musicals posteriors.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I ara és l'hora de parlar d'una altra formació, encara més longeva. Es tracta de Carraixet, un grup que va néixer el 1972 a Tavernes Blanques i que encara continua en actiu amb més de mig segle d'història.

El que escoltem és Les Parrandes, un dels temes publicats l'any 1979 dins del disc Entre col i col, Lletuga. Es tracta d'un tema popular de Villar, un xicotet poble de l'Albi de Lopó i que se sol ballar a les seues festes. El 1979, l'escriptor valencià Rafael Vicent Arnal li va posar la lletra que escoltem.

Carraixet rep el nom del barranc que travessa la seva comarca, l'Horta Nord. I va néixer gràcies a Lleonard Giner, que es va encabotar en formar una rondalla de corda amb repertori del cançoner tradicional.

Després d'un parèntesi degut a la censura, Carraixet van tornar als escenaris ja amb una formació familiar i amb instruments de vent, fet que ha caracteritzat la banda des d'aquells moments fins a l'actualitat. Ara mateix, Carraixet són 5 dones de 3 generacions de la família Giner i que han celebrat mig segle d'història amb noves cançons com esta.

El grup va presentar el seu nou disc, Carraixet 50, l'any 2022 al Teatre Principal de València, amb esta cançó que sona de fons i que porta el nom del disc. Tot per commemorar que és la formació musical més longeva de les nostres comarques i que la música tradicional continua més viva que mai.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: Però la recuperació de la música tradicional es pot abordar des de molts punts de vista. Si el Tai va encapçalar este moviment des d'un posicionament acadèmic internacionalista, hi va haver una altra formació que ho va fer des de la sàtira i l'esperit faller.

Els Pavesos van ser un grup de folk festiu, amb Joan Montleón i Merche Banyuls al cap. Un col·lectiu de músics que reivindicava la tradició valenciana, però amb humor, disfresses, llums de colors i molta traca. Des de l'any que es van formar, 1972, van editar 4 discos. Este, Micalet García, que sentim, estava al primer treball de la banda, A la nostra gent.

0: Les seues actuacions eren un autèntic vodevil, una verbena fallera, un espectacle de varietats i, fins i tot, una celebració col·lectiva de la cançó tradicional. No obstant, eixe mateix any formen part del cartell del segon Festival de la Cançó Folk, celebrat a la ciutat de València, junt a artistes com Raimon.
1: Sa mare que els va vore estirar les mans al cap.

0: néixer un soldat.
1: Al cap de 4 dies no va néixer un soldat.
2: El 1976, any que editen el seu primer disc, participen a la segona edició del Canet Rock, un festival que se celebra a Catalunya i on van compartir escenari amb Jaume Sisa, Pau Riba o la companyia elèctrica d'Arma. I així comença un idili amb el moviment de la nova cançó a través de la Trinca, un grup que també utilitzava l'humor per a reivindicar la llengua i la cultura popular.

i l'any 1978 suposa el seu rellançament definitiu. Publiquen el seu segon àlbum, El Pardal de Sant Joan i La Bolseria, i actuen en la plaça de Baus de València junt amb Joan Manuel Serrat per a més de 30.000 persones. D'eixe disc ixen cançons com esta que escoltem, Orxatera Valenciana.

I com que ja sabeu que això és un podcast de música i Sant Joan i la bolseria va donar per a molt de horchatera, continuem el recorregut i mirem cap a l'Albufer. En concret, a un animal que habita i separatge natural i que dona nom a un plat molt arrelat als pobles de la zona. Escoltem les anguiles de l'Albufera.

Els Pavesos van passar un bon grapa de músics durant tota la seva curta història acompanyant Joan Montleón i Merche Banyuls. Alguns d'ells són Jordi Reig, Vicent Ríos, Juli Puig, Toni Peris, Antonio Velard o fins i tot Joan Soler i Remigi Palmero. Paraules majors. La personalitat de Joan Montleón, un verdader emperador escènic, va transcendir més enllà del seu grup. Totes i tots recordem que va ser un dels pioners a la radiotelevisió pública valenciana fent allò que millor sabia fer: espectacle, show i entreteniment.

0: De fet, fins i tot Joan Fuster va dedicar unes paraules als pavesos. El fenomen pavesos ha despertat tota mena de reaccions, des de l'entusiasme quasi incondicional fins al desdeny més olímpic, passant per la indulgència somrient. Els pavesos han sabut connectar amb una vena de tradició jocunda i l'han revitalitzada a un nivell inèdit. Són, com a grup i com a cançó, uns descarats. Gràcies a Déu.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
0: I amb estos descarats posem punt i final a este capítol on hem fet una ullada a les diferents formes de recuperar la cançó tradicional valenciana. Però ho volem fer amb una banda de Manises que només va editar un disc, Els Cavallers de la Cuixa Rodona, l'any 1976. Xavier Morant i els seus Cuixa són coetanis de la nova cançó i la renovació del folk, però també del rock progressiu i la psicodèlia, una mescla molt interessant.
2: El capítol d'avui corrobora que les cançons ens han salvat la vida sempre. Que la música cura, que és medicina per al cos i per l'ànima. Així que ja ho sabeu, si voleu estar sans i estalvis, ugeu i així coneixerem un poquet més la història de la música valenciana. Adeu!
3: És la una.
4: A punt. Notícies.
3: Les carreteres valencianes registren ja les primeres retencions d'importància. A la A3 en Loriguilla, direcció cap a València, 4 quilòmetres de cues. A Bunyol, també a la A3, però en sentit Madrid, 2 quilòmetres. I en el mateix sentit, a l'alçada de Xiva, altres 2 quilòmetres, segons la DGT. Avui acaba la tercera operació especial de trànsit de l'estiu, que es podria complicar esta vesprada, i més en Castelló per les previsions meteorològiques. Per cert, que segons dades de l'agrupació de trànsit de la Guàrdia Civil a la Comunitat Valenciana, 225 conductors passaren a disposició judicial el mes passat, com a presumptes autors de delictes contra la seguretat vial, i entre estos, 116 per conduir sota els efectes de l'alcohol i 4 de drogues. En 98 casos conduïen sense permís o llicència i d'estos 54 per la pèrdua total de punts i 33 per no haver arribat mai a treure'ls. En esta radiografia d'infraccions també consten 5 conductors detinguts per conducció temerària, un per excés de velocitat i un altre per abandonar el lloc d'un accident. D'altra banda, les pluges d'ahir deixen registres significatius i alguns desperfectes. Anem per parts. El vent va superar els 100 km per hora a l'Alt Palància, on Begís arreplegà 186 litres per metre quadrat i Toràs 142. Hi hagué desprendiments sobre la carretera entre els dos municipis. Carlos del Río és l'alcalde de Toràs.
5: I en seguida es començarà a caure pedra i aigua, però quantitat bestial, una quantitat bestial. Ha entrat aigua per balcons, finestres, plantes baixes, altillos. En el sòtano que tenim de l'Ajuntament pues, s'ha acumulat un metro d'aigua.
3: I a Medusa, el festival de Cullera, el festival Medusa va haver d'ajornar 3 hores el programa de la vesprada. Escoltem a Ibai Cereijo, portaveu del festival.
6: Y bueno, ha llovido fuerte durante media hora y luego pues cuando ha escampado pues hemos visto que había daños mínimos, ¿no? Pues algunas lonas, algunas máquinas de efectos especiales, de fuego, de llamaradas que quizás se han roto, alguna mesa de DJ pues que le ha caído un poquito de agua y habrá que sustituirla, pero en cualquier caso son daños menores.
3: La fúmiga no va poder actuar a Sativa pels danys que la tempesta va causar en l'escenari. El concert s'ajorna al dia 22 i qui no puga anar aquest dia pot demanar la devolució dels diners a partir de demà en el web d'entrades 360. El pitjor balanç d'aquestes tempestes, que afectaren també part de la península, és el de 2 dones que moriren arrossegades per un torrent de fang a Pontevedra. Este estiu, tant la Comunitat Valenciana com la resta d'Espanya està pendent dels incendis. A Osca, el foc de les penyes de Riglos ha cremat 17.000 hectàrees i continua avançant. les autoritats han enviat un alert de nou. La Generalitat Valenciana ha enviat 2.000 mitjans aeris i una unitat helitransportada en resposta a la crida del govern d'Aragó, que també ha demanat ajuda a França. En canvi, bones notícies per fi en l'incendi de niebla a Huelva. S'ha declarat estabilitzat després de 9 dies. Això vol dir que els més de 400 veïns que encara estaven desallotjats poden tornar a casa. El foc, el més gran de la història d'Andalusia, ha cremat 38.000 hectàrees. A Andalusia, també, a Granada, ha tornat a tremolar esta matinada la terra amb vora 20 sismes. La població n'ha sentit la meitat. Els terratrèmols s'han registrat a la Vega, de Granada, la mateixa zona que va patir el d'intensitat 5 del dissabte. El més fort ha sigut de 3,1 de magnitud amb epicentre a Armilla. Però anem a la festa, dia Granair, a Elx, en què la Basílica de Santa Maria va acollir la segona jornada del misteri, la festa, en què s'escenifica l'enterrament i l'assumpció de la Mare de Déu, una cita ineludible per a molts il·licitants i il·licitanes.
7: El més emocionant, perquè la festa és la passió feta realitat de l'amor d'un poble a la Mare de Déu.
8: És que te motiva més el veure l'oripei caent del cel.
9: Per les generacions que venen darrere, que ho tinguin ahí, que ho mantinguin.

0: Anem al món. Israel ha tornat a atacar el Líban en resposta segura a un atac que ha ferit de gravetat 3 soldats. En el bombardeig israelià han mort 11 persones i centenars han abandonat les seues cases. I tornem així, perquè esta vesprada s'esperen tempestes a l'interior i al nord de Castelló, amb avisos de nivell groc i taronja. A la resta, tranquil·litat. Les màximes avui no seran tan altes com les d'ahir. I anem ara als esports perquè tenim lliga. L'Elche debuta demà a Riazor i fa uns minuts acaba de parlar el seu tècnic en la prèvia. Raúl Pina, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Susana. Martín Anselmi ha repassat l'última hora del conjunt franjavert. Quant a les baixes, només ha confirmat que Dian té molt complicat estar davant del Deportivo a Riazor. Recordem que es va lesionar en l'últim amistós contra el Lille a Pinatar Arena i tampoc estarà Iago de Santiago, també amb problemes musculars. Respecte al partit, Martín Anselmi continua explicant el seu paradigma per a este Elche.
2: Y creemos que si nos acercamos a lo que queremos ser, vamos a estar más cerca de ganar. Es lo que nosotros creemos, otros creerán otra cosa. Entonces, al final me quiero centrar en eso, en nosotros, y que seamos capaces de que nuestras intenciones, que las tenemos bastante claras, se vean reflejadas en esta fecha de visitante en el Riazor y en las que siguen.
1: Demà a les 9, per tant, comprovarem si funciona el model de Martín Anselmi en este Elche contra el Deportivo de la Coruña.
0: Demà ho comprovarem i això és tot per ara. Tornem a les 2.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
4: De tu a tu.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
3: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià, 98.7.
4: De tu a tu.
7: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
8: Com esteu, amics i amigues? Benvinguts. Arranca un espai de la ràdio pública valenciana per recordar alguns dels moments més especials que hem viscut junts durant la temporada de la vesprada d'A Punt. La música té lloc protagonista en el nostre programa i tinguérem ocasió de parlar amb Carlos Segarra, cantant i líder de Los Rebeldes, amb motiu de la publicació del seu nou disc. Una descàrrega de rock and roll, marca de la casa, titulada Gente Estridente, amb el que la banda commemora els seus 47 anys en la carretera.
7: Escoltes els millors moments

0: La vesprada da punt.
1: Bajo la luz de la luna, madre mía.
2: Yo cantando.
1: Se la saben de memoria. Se la saben de memoria de Joaquín. Es una mítica de los rebeldes que se saben entonces de King Record. Ana va a decir. No, no. De la nostra època, de com a mi, sí, a finals dels 80, en el 88 es va publicar este tema. Un clàssic del rock and roll espanyol. Va ser un dels molts èxits que va aconseguir esta banda, però hi hagueren molts altres. Mediterráneo, Mescalina, Un Español en Nueva York, Esta es mi generación, cançons... Jo diria que es van convertir en himnes, no creus?
2: Completament. De tota una generació.
1: Sí, senyor.
2: I ara estava pensant, Mescalina, mi amor... ¿Se recordeu de...?
1: Mescalina,
2: clar, jo no sé si una cançó com Mescalina, mi amor, com de políticament correcta seria...
1: En el dia
2: d'avui, sí. Podria editar-se una cançó de Xina, però...
1: Cada un d'estos sempre pertany a la seva època, no al seu marc
2: socioeconòmic,
1: polític...
2: Clar, que parlem de Los Rebeldes, considerada com la primera, la més important banda de rockabilly espanyol. La banda complix enguany 47 anys. Gemma de la meva vida, 47 anys porten Rebeldes en la carretera.
1: Que guai.
2: I ho fan amb un nou treball que es diu Gente Estridente.

0: la vida és un tren i el so és inconfusible, o sea, no hi havia...
1: I estan en forma,
0: és el seu segell, és el seu segell. Volem parlar amb el seu líder, cantant, guitarrista, compositor, amb el seu inconfundible barret texà, i a més que viu per ací, per casa nostra. Carlos Segarra, com estem?
2: Encantat de parlar amb vosaltres.
1: Hola, Carlos.
2: Bona vespre per a tots, bona vespre a València, bona vespre al món.
0: Atene, esteu però a tope de power, ensenyis esta vida és un tren?
2: Sí, la veritat és que tot ve un poc, no, bastant relacionat, tot el concepte de gent accidente amb la pandèmia. Pensa que nosaltres vam editar l'últim disc de cada dos anys, traiem cançons noves, i per sort la gent encara, a més de les clàssiques, canta les noves. Vam editar un disc d'estudi, Rocola Blues, i el 2020, al febrer, van començar a fer la gira de 40 aniversari, van gravar el concert a Joyeslava, i quan havien de gravar en tres setmanes de Barcelona, che, la pandèmia.
0: Ai, mare...
2: Sí que va. Entonces, cançons com Mañana Veremos o La Vida és un Tren, i Toque Gente Estridente, és això de que tu penses en pues, en guanyar-te bé la vida, en anar-te de vacacions, en les teues coses, i de repente, d'un dia per l'altre, sense ser culpa teua, la vida ha canviat.
0: Ha pegat un gir.
2: I és, sí. Ha pegat un gir, però un gir...
0: brutal.
2: Brutal i malèfic, no? Sí. Llavors, aquestes sis cançons són una mena com d'exorcisme, no? Com de reivindicar les ganes de viure, de que estem tots a la cartera, però no ens ha passat només a los músics. La gent s'ha llançat a anar als concerts, als festivals, siguen sales, a l'aire lliure, i a més, què som els espanyols quan anem a concerts de marxa? Som gent estridente. Que es queixen los guiris, a medidor, i jo, che, com crideu.
1: Sí, sí. I a més que València, bon, en general, tota la comunitat valenciana, el nostre territori, Carlos, és molt rebeldes.
0: Molt rebeldes.
1: La vostra trajectòria, que ha estat la flama del rock and roll, del rockabilly, del duap, sempre encesa, i jo crec que tenim una legió de seguidors i gent inclús de noves generacions. Que diuen, però anem a veure, però si estos són un fenomen.
0: És verida.
1: Clar que sí.
2: Pues mira, curiosament, una cançó con mi generación que està feta pensant en la meua quinta, les quatre cinc primeres files de xics per sota dels 25 o dels 30 anys han agarrat la lletra con seua.
0: Cert.
2: Això vol dir que no t'han canviat les coses perquè xics de 15 anys canten que en mi generació com si no hubiera un demà.
1: Es que veres, esta es mi generació. És un cant, en efecte. Ahí está, así lo tenim. És un cant d'això a tota una generació i al que ens units.

0: És que cada generació és mi generació, bueno, la generació d'algú, perquè la meva filla té 16 anys i se la sap de memòria.
1: Curiosament, esta primera estrofa la canten com si la hagueren escrit ells.
0: Que guai.
2: No tenemos miedo a nada, clar que sí. No tenemos nada que perder. Això en efecte és
1: essencial de joventut.
0: Agarrar la vida en ànim.
2: Jo crec que passa també en My Generation del Who, que mira que té anys també. Jo crec que encara la posa és Who, dius, és que és un himne generacional.
1: Els Who era més golfeta, perquè prenien aspirines i coses d'aquestes que t'anava marxant per no dormir. Lo que antes els estudiants feien servir per l'examen, antes de l'examen, ja mos entenem.
2: Exacte. Bueno, anem a parlar més de gent estridente, és de veres que ens agrada també això, fer soroll i parlar alt, i quan estem en un concert també és disfrutar-lo, cantar les cançons amb vosaltres. Són 5 temes nous, a veure, què trobem, Carlos?
1: Sí, són 5 a la versió digital, però al vinil i CD són 6, un tema extra.
2: Molt ben fet.
1: I una de les cançons que, a veure, vos toca, i la que més m'agrada pot ser personalment, perquè la vaig fer 2 anys antes de la pandèmia, que és Siempre nos quedará la ràdio, i és veritat. Ah, quan va haver-hi l'apagón, què és el que quedava? La ràdio.
0: Vinga, ahí la tenim.

0: Records, marca de la casa, eixos riffs estupendos, bona lletra. I escolta, Carlos, és que estàs en forma.
1: Ei, i l'experiència i la trajectòria és un grau, i així rema a favor. Bueno, este himne serà el nostre himne, a partir d'ara, este que ens sona de fons, és de sempre ens quedarà a la ràdio, que parles de realitat i felicitat, que és una cosa que ens fa a nosaltres, és la nostra realitat i és la nostra felicitat treballar en ella. I a més la ràdio ha sigut clau al llarg de la vostra trajectòria musical.
2: Totalment, però pensa que ja no és professional, és vivencial i personal. Jo vaig néixer l'any 61. Pensa que només vivia, teníem una tele en blanc i negre, en un canal no teníem el UHF, una Vanguard, i de tant en quant eixia algun artista, potser que pot agradar un xic de 9, 10, 11, que li agrada el rock, però teníem la ràdio. A Barcelona teníem Radio Rock de Red España, Radio Juventud, totes les ràdios, que on s'estrenava el disc de los Rolling Stones, que tardava 6 mesos en arribar a les tendes?
1: A la ràdio.
2: Novetat de single de Paul McCartney, encara no ha eixit a la venda a Espanya. A on? A la ràdio.
0: Sempre I Carlos, la ràdio. I Carlos, parlant així entre quintos, que jo també soc del 61, te recordes quan van començar?
2: Bona perquè anyada, primer...
1: Bona anyada.
0: Una collita collonuda, anem a dir-ho. Teníem aquelles ràdios, aquelles Vanguard, que eren mono, i la ràdio encara era en AM. I quan sorgiren sí. La freqüència modulada, tio, estéreo. Allò ja era la FM, allò era la colmo de la modernor.
2: Perdoneu, jo a escola, un dels treballs que vam fer de manual, jo em vaig fer una ràdio galena, o sigui, a males, que se caiga el món, el Segarra se fa una ràdio i vos escolta.
1: I jo vull recordar.
2: Encara me'n recordo de fer-la.
0: Claro. Vinga, escolteu una miqueta de Mañana Veremos, aquello de Vive la vida, sordos pequeños, i no solo de un trago, i Mañana Veremos.

0: És una oda a viure el present, no? La sí i l'ara.
1: Sí, està molt bé treballar, estalviar, però carpe diem, disfruta de la vida, que demà pot venir sinvergüenza en una bombeta o un virus raro. O sigui, nen, avui sopem. Dice, no diguis que no vols sopar, sopa avui que demà veurem.
0: Atén-me una cosa. En estos concerts que feu estos dies, evidentment, estas propostes noves estaran totes, però també... ¿Y si trauran a pasechar las viejas glorias o qué?
2: Home, el himne es incontestable.
1: El repertorio es el repertorio. Esto que era el repertorio, más las de Disney. A mí yo siempre digo una cosa. A mí no me cansa tocar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque si yo pago por ver los Rolling Stones, mi Jagger me canta el Satisfaction, te guste o no te guste, que he pagado. Entonces, per empatía a mi público, como si volen que la cante Vin Vegas, que pasó a pagar. Y este... Jagger, cántamelo otra vez.
0: Y estas noves cançons les has parit así, vivint... ¿Tú vius a Finestrat, si no m'enganye? ¿O per ahí?
1: Sí, totalment.
0: Digues, estas creacions teues noves han nascut así, les has parit así, a
1: Finestrat? Sí, las dels últims 25 anys són d'así. De vivències, bueno, també estan de gira, no? Però, bueno, viure en un poble nació com esta, que tenim mar i muntanya, perquè a Finestra tenim mar i muntanya, amics, pues inspira molt. Que vull fer surf, me'n vaig pa a la platja. Que vull fer country, me'n vaig cap a la muntanya. I mira, ja-ho.
2: Si no, i de quan energia. En quan sense nostàlgia, però quan te tires a la carretera de nou, després de tot aquest episodi que hem passat, bueno, que hem passat tots, no? Però que jo crec que els músics, els artistes, el tema de la Covid us va afectar especialment, no? Te tornes a tirar a la carretera, en la banda. Vinga,
0: quilòmetres, hores,
2: a la camioneta,
0: dormir així, menjar allà.
2: Sense voler, Carlos, no connectes en aquell Carlos de fa... Dic 40, però igual no són 45 o algun més.
1: Home, jo antes de Rebels ja tenia grups. Jo, mira, jo hi ha una cançó de l'últim disc d'estudi que vos deia antes de la pandèmia, Rocco la Blues, la cançó que es diu El Chico de la Guitarra. I la lletra parla de que jo tocava a un puesto que posava un cartel por orden gubernativa. Prohibida la entrada a menores de 18 años. Yo tenía 16 y era el que venía a tocar.
0: I no hemos contat vist una volta que ta mare havia d'anar a firmar-te contractes. Clar, en l'època aixa que eres menor. Sí. I que fort.
1: Sí. Clar. No tenia els 18, faltaven mesos per ser major d'edat i lògicament pues, va tenir que firmar la meva mare.
0: Mare.
2: Què ha canviat d'aquells concerts, d'aquelles gires,
0: sí,
2: d'aquells rebeldes als 18?
1: Hombre, diverses coses. Ara he après a afinar les guitarres. No, bromes a part.
2: Jo crec que avui en dia...
0: L'energia més de puta mare.
1: Sí, algo hem guanyat. Pensa que antes hi havia un circuit de locals en els quals un grup que començava pues, tocaves per 30, 40, 50 persones, et coneixia més, tocaves en un local de 100, i quan tocaves en un local de 400 o 500, sin tener disc al carrer, entonces quan venia una casa de discos, a veure, diu, què està passant amb aquests xicos? Ara fan la casa por el tejado. Ara agarren xics i els hi monten la carrera. Què passa? Que los echan a los leones con poca mili.
0: Ai...
1: I després també és el circuit natural de programació. Hi ha xics, els locals d'ensaig de la Comunitat Valenciana que jo conec, des de Castelló fins a Alacant, i a Múrcia, si m'apures, està ple de xiquets que toquen de meravella, amb millors instruments per començar, que teníem vosaltres a l'època. Però quin és el problema? Que no les contracten per tocar cançons seues, solo volen grupos tributo. Entonces, si no toquen les seues cançons, a qui farà la gent grupo tributo d'aquí 20 anys?
2: Clar. On estan los rebeldes d'avui en dia? Els nous rebeldes que porten eixa flama d'estraicats dels clàssics del rock and roll.
0: Sa manera pròpia de fer.
2: Però fet, diguem, en l'estil també o en les preocupacions dels joves d'ara. Si no es donen l'oportunitat, no, Carlos? Té raó.
1: Totalment. I a part fan lletres... Pensa que durant l'època de la música rap no és que sigui molta música per a mi perquè és més rítmica, però tenen unes lletres increïbles que a mi com a compositor de rock em feia d'enveja, no? Entonces, clar, tota aquesta gent, inclús hi ha gent que mescla el rap amb el rock, però ja et dic, o sigui, per pegar-se al local d'ensai dels instruments, pues s'han de disfrazar o de Fito los Fidipaldi o de los ACDC o lo de lo que siga, no? I això és una llàstima perquè es perd molt de talent. A més, ni una cosa, a mi m'encanta fer versions. Si a mi me pareixerien pels grups talentos si foren a més de, no en lloc de.
0: A més de.
1: No és el mismo, además de que en vez de.
0: I a banda de tindre afilats els instruments i la veu i tot per a esta gira, els sombreros. Tu tens ja la teua col·lecció ahí preparada perquè tu eres inseparable dels teus barrets.
1: Jo, a veure, és que la gent es pensa que jo porto barret el primer dia. El barret va ser la portada d'un disc de directe que ja llevàvem, va ser del 87, sí? Pues portàvem 8 anys de carrera. Entonces la portada la van fer a Espluga City, a Barcelona, que n'hi havia un poblado de l'oest per fer espagueti. Entonces allí a guardarropia, a un le van donar la camisa de xorreres i el xaleco de taú, un altre guardapolvos a lo Kenisbud, un altre de xèrif, un altre de flecos a l'oïdio, i a mi em van posar el barret, para poder jugar, que havia més gran. Entonces, què passava? Que si hem de girar, li deia, ¿y dónde está el del sombrero, no?
0: I al final va quedar
1: el sombrero.
0: I sombrero per la casa, i per la vida, i per la teva imatge.
1: Sí, sí, allí se queda con una marca de la casa.
0: Quina gràcia. Atén, Carlos, tens una energia super de puta mare, bonica, rebeldes, és part de la nostra història, ens enxisen les vostres noves propostes, així que estarem pendents este cap de setmana i tota la gira darrere de vosaltres. Gràcies per atendre'ns, que siga un èxit el que vos mereixeu. Besets, Carlos.
2: Gràcies, Carlos.
1: A vosaltres, fins quan vulgueu. Adéu.

0: de la gent estridente dels rebeldes a les estridències de la tecnologia i com ens afecta a la nostra vida. És que entre tant d'avanç tecnològic tot va tan ràpid que de vegades anem prou perduts. Per sort, tenim al programa un guia que ens explica de la manera senzilla i directa possible. És analista tecnològic, es diu Javier Lacor, i el coneixeu. I així ens parla de com la tecnologia impacta els nostres llocs de treball, a les nostres carreres, als nostres carrers, a la nostra salut mental i també de novetats en gadgets com els ulls artificials que podrien substituir el mòbil. Tenim ja intel·ligència artificial en ulleres i en auriculars. Què?
1: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt.
0: L'analista tecnològic Javier Lacor, benvingut.
2: Hola, benvingut, un plaer. Bueno, avui parlem de diverses coses, de com la tecnologia impacta en els nostres llocs de treball, impacta, està impactant ja,
0: i en la nostra vida
2: podem fer alguna previsió de com impactarà en el futur, això és més complicat. Parlem de com impacta també la tecnologia als nostres carrers, als nostres barris, als nostres pobles, a la nostra salut mental i també de novetats en els gadgets. Sí, som una miqueta capritxosos també, Javier, en el tema dels gadgets, com els ulls artificials. A veure, sembla de ciència-ficció, però Javier ens ho explicarà bé. Ulls artificials que podrien substituir el mòbil, és a dir, tenim ja la intel·ligència artificial en ulleres i auriculars, estos són els ulls artificials, no, que li van a fer un implante, que la meva dona diu que qualsevol dia
0: m'ho ficaran un xip.
2: El xip, de veritat. Bueno, crec que he vist en Xacata que havies provat un model d'estes ulleres que ja porten, diguem, suficient tecnologia, no només són una càmera. Això què tal? Això funciona? Substituirà el mòbil, Javier?
3: Jo crec que sí.
0: Conviuran?
3: Jo crec que sí, i van a conviure segur, però encara no estan ahí. Poden fer certes coses, però la distància entre el que et prometen i el que t'entreguen, no? És encara prou gran.
0: O sigui, estan
3: almenys en la meva experiència.
0: Treballant en això, no?
3: Sí, estan treballant, ja fan coses, però la promesa és que tu dus unes ulleres prou normals, no té un aspecte...
0: Galàctic,
3: exactament.
2: Eixa marca que esteu pensant, que tots tenim ulleres, un model eixa que esteu pensant...
3: Tal qual, d'una empresa tecnològica que esteu pensant, exactament.
2: No són unes ulleres futurístiques i tal, no. Són les que portes habitualment.
3: No, són prou senzilles, no són pràcticament res cridaneres. El tema és que són uns auriculars, són un micròfon, pots anar parlant per telèfon en elles, pots anar escoltant un podcast, una ràdio, pots anar trucant per telèfon o escoltant música, però la gràcia és que també té càmera. Per a què? Per a fer fotos, per a fer vídeos, per a emetre en directe, però, i ahí és on saltem...
0: Com li dones l'ordre.
3: On dius, sí, exactament, tu li dones l'ordre per veu o té un botonet que fos d'una pulsació llarga, una pulsació corta, es poden fer coses. El tema és, el que diu Ximo dels ulls artificials, és quan passem a comprendre el nostre entorn. Que és un poc la gràcia de ses ulleres per a ser algo més. I ara, amb la IA generativa, i el que tots hem experimentat en ChatGPT, en Gemini, etc., és on arriba el salt. És la idea que tu el dia de demà, perquè insistís, avui encara no és possible fer massa coses, però estic segur que es podrà, en eixa marca que tots tenim al cap o en una altra, és...
2: Aquestes que provares tu són de Meta.
3: Sí, no, són les Ray-Ban Meta.
2: De Ray-Ban Meta, anem a dir-ho clarament. En Xacata teniu el rapport que ha fet Javier.
0: Serà...
2: Sí, talment. Tenen la camarica i tot això, les has provat a més per València, i unes fotos i això, i un tal. I entonces és un acord entre Ray-Ban i Meta. Zuckerberg i això. Què li falta?
0: Quines carències tenc encara?
3: Li falta intel·ligència. Neté?
2: No saps com m'alegra que digues això.
3: Dóna plaer, no?
0: Es reconforta, ens reconforta.
2: En quasi que tonta la intel·ligència artificial. Però en què falla? No? Què has trobat a faltar?
3: En què falla més que tu, en la teoria, tu pots veure un taronxer i preguntar-li quin arbre és este que me sona molt però no m'arriba a trobar el nom. I que te diga que és un taronxer o fins i tot quina espècie, o fins i tot que et diga estem al mes de febrer, ara no és època, encara queda prou, tens que tornar este mes, no? Coses així que donen context al que tu estàs veient.
0: Sí.
3: És un poc la idea de que t'ajuda a entendre el món que tens al teu voltant, no? O fins i tot que t'ajuda a decidir millor. Per exemple, que tu estàs al supermercat del teu barri, ves un arbre xina, i la càmera, que la veu en tu, te diu 80 cèntims, Ximo, al súper del costat costa 65. I tu la soltes i dius, ostres!
0: Ahí?
3: Ja estan aquestes ulleres absolutament amortitzades.
0: Via Albert Xina.
2: Però de moment això no ho fa. Pot ser que ho faça en un futur pròxim o que t'ajudi a buscar espàrrecs o
3: diga, però... massa sucre, recorda't el que te va dir el metge, que jo també ho vaig sentir, no? Això arribarà segur, seguríssim, però encara no, encara estem en els inicis.
0: I els inicis, què és el que sí? aconsegueix fer?
3: El que sí que aconsegueix fer és fer tot això que estem dient, pràcticament tot, però
0: en el mòbil. Les fotografies i poder escoltar... Mm. I ah, però en el mòbil.
3: Sí, no, me referís, la part de la intel·ligència te la dona el mòbil. Tu ara això en el mòbil ho pots aconseguir. I sembla que tenim una relació d'amor-odi amb el telèfon mòbil. Per a la majoria de nosaltres, els últims 15 anys, han sigut el monopoli del mòbil. Ens han acostumat a emprar el mòbil per a tot.
0: Sí, senyor.
3: La majoria més hores del que ens agradaria tindre que confessar. El tiempo de uso famós. I la cosa ara és veure... Estem al principi de certa balcanització del mòbil o de la tecnologia. Em referís, el mòbil ha sigut el rei absolut, el protagonista, s'ha menjat molts usos que fèiem de l'ordinador, de la cadena musical, de la televisió, de moltíssimes coses que han passat a ser una app. I ara el procés és eixa balcanització, eixa plegada de dispositius en diferents formes, tamanys, espais, no? Unes ulleres, uns auriculars, un anell, una pulsera, un rellotge, veurem que arriba el dia de demà, per a entendre el món, que és connectant a la idea que dixim dels ulls artificials. Exactament.
0: Estem xerrant d'ulleres, però n'hi hauran altres objectes, anells, rellotges, que jo pense que un dia ja existís. Bueno, ja existís, es diuen, estan anells intel·ligents, aquest rellotge és intel·ligent, però aixes cotes de fer allò que també ens proposes, ens expliques amb les ulleres?
3: Sí. A més, és que l'IA generativa ho facilita molt, perquè fins ara, si tu volies donar capacitats a un rellotge, el més normal és que no té caber a un xip molt potent, i a més que la bateria se la veuria en 10 minuts.
0: Sí.
3: Però en l'IA generativa i connectat amb el mòbil de forma inalàmbrica és molt fàcil delegar tot això en el mòbil i que tu només en el rellotge tingues que veure el resultat final.
0: El resultat.
3: I això és més assequible. I altra qüestió és que Tim Cook, que és el CEO d'Apple, l'iPhone i tal, fa uns dies va parlar de que ell té molta fe en la intel·ligència visual, va dir. I això connecta en una patent que va fer Apple fa uns anys, que va ser uns AirPods, uns auriculars inalàmbrics, aquests blancs que veiem pel carrer, en càmeres, que crec que així ja parlem parar un poquet per damunt d'ells fa unes setmanes.
0: Sí, és que no sabem... No, sí,
2: mal, val. Sí.
0: Vam parlar d'uns auriculars i en càmeres.
2: I com domines la càmera des de l'orella? Perquè clar, te fa falta l'ull, no?
3: La primera impressió és, i per a què? Si estan mirant cap allò on jo no estic mirant. És impossible que jo veig el que
0: veu l'orella. Però
3: això és exactament el que va proposar Apple, pressuponent, perquè és una patent, encara no és una proposta comercial, però jo també estic prou segur que això arribarà.
0: Tindre altre punt de mira, vols dir?
3: Correcte.
0: Punt de vista, de partida.
3: És una càmera no per a fer fotos, no per a fer vídeos, sinó per a entendre què tens tu al teu voltant. Ah.
0: Podria avisar-te que ve un cotxe, que ve un... que t'ataquen, que
3: tens un
0: gos, un no sé, algo.
3: Eixe seria un ús, alertar-te de possibles perills, de situacions que tu no veus perquè no estan fora del teu camp visual, però eixa càmera i sí. Però també per a entendre on estàs. Per exemple, que tu tingues una relació molt més fluida en el teu assistent que... En el d'Apple ara no és possible tindre-la molt fluida perquè dona per al que dona, però si pensem en alguna cosa més paregut al ChatGPT, a Gemini, el que siga, és prou més intel·ligent, és prou més útil. Aleshores, Ximo, tu parlaves abans de que vas veure quan jo vaig estar per València de nit, les ulleres, fent alguna foto i tal.
2: També...
3: Són prou millorables, sí. També tenen marxa de millorar. Però tu imagina't que jo estic passejant per València i de sobte dic, això quin barri és? Quina és la història d'aquest barri? Quin és este monument? Quin era el context social de l'època en què va ser construït? Correcte,
2: plaça,
3: perfecte. Tal, no? Este carrer, no tens que ni que dir el nom. Este carrer, per què es diu Aixina? I tu tens ahí aquestes càmeres mirant el teu voltant i te van a dir on estàs, van a saber on estàs, van a saber interpretar i van a saber llegir el teu entorn i traduir al que te pot interessar, no? La pregunta que tu facis.
2: Per no parlar, si n'hi ha un teatre prop, n'hi ha un restaurant prop,
3: correcte.
2: El meu gust, ja me sabrà dir quins són els gustos...
3: Tinc fam i tinc 20 pavos.
0: Lloc per a...
3: Dreta.
0: Lloc per aparcar.
2: També,
0: clar. Lloc per aparcar, si vas conduint.
2: Lloc per aparcar en el cotxe. Bueno, parlem de tecnologia, també parlem d'altres plataformes com Airbnb, que estan sent ja, diguem, més que controlades, fiscalitzades... Jo afegiria, ja és una cosa personal, ja tocava, no? Hi ha límits legals. Venen canvis, diguem, però la sensació és que ha hagut una certa barra lliure per a aquestes plataformes que, a més, generen una quantitat de guanys i tributen, a més, en l'estranger i en baixos de baixa tributació. Està posant-se-li un poquet de límit a tot això?
3: Sí, i és normal. Vull dir, moltes vegades els marcs legals estan pensats per a un món antic. No? N'hi ha lleis que no estan canviant cada legislatura, sinó que porten ells 50 anys i no ha hagut necessitat cap, de necessitat de molts anys, d'actualitzar-les. De sobte arriba l'internet, arriba l'smartphone, tot el món té un xicotet ordenador a la seva butxaca en connexió a internet i pot demanar un cotxe, un xòfer que li porta en buiga a la seva porta en 3 minuts, que això fa uns anys pareixia màgia, pareixia cosa de rics, ja ho tenim. Tenim tot el món a la butxaca. Aleshores, quan tu tens models innovadors que fan negoci gràcies a un escenari que acaba d'arribar, però el marc legal és prou antic i no està pensat per a una etapa digital on tot el món té l'smartphone i tal, és normal que hi hagi friccions. I és normal que abans o després arribi la legislació que s'adapta un poc. En els patinets, ho hem vist, per exemple. Què és exactament un patinet? En què ho comparem? En una moto, en una bici, en una correcte, joguina d'un xiquet, no?
0: Sí,
3: determinarem si n'hi ha falta, fa falta un casc o no, si pots anar per la vorera o tens que anar per la carretera.
2: Sí, i l'assegurança.
3: Clar, ara l'assegurança, ara un registre, no?
0: La legislació en qualsevol tema, i en estos és evident, va endarrerida respecte de la necessitat social. No?
3: Exactament, això és, Xema, és exactament això. I arriba un moment en què tot més o menys esclata.
0: Se regularitza al final, sí. O esclata. O sigui, ha plegat el límit en què ja s'ha de fer... Exacte. Prendre cartes mans en la...
3: Per no dir-ho així amb massa rebombori, simplement arriben les conseqüències i les conseqüències obliguen a prendre mesures. Per exemple, has esmentat Airbnb o Booking. Uh-huh. És molt guai com a turista, inclús si tu tens una casa que pots llogar en bona zona, per què no? Però quan un barri sencer canvia, i veïns que estaven ahí tota la vida vivint se'n tenen que anar, i les botigues de barri de tota la vida se'n tenen que anar, i arriba un locker o una cafeteria de no sé què, o el matcha o l'açaí o coses d'estes que agraden sobretot als turistes, el barri canvia moltíssim.
0: Ha perdut una identitat, claro, per una altra.
3: Té conseqüències. Aleshores, arriba un moment en què n'hi ha que entrar i mesurar, no? I després ja cada ideologia, cada govern farà el que prioritzi, no?
0: Sí.
3: Creixer el barri per un costat o per un altre. Ja votarem tots en un sentit o en un altre. Això ja no és una altra qüestió, ja no m'ho vaig a ficar. Però és normal que arriben conseqüències, per exemple, per tornar a l'exemple d'abans, un accident d'un patinet. Un patinet que arrossega a una senyora major. Estos casos que obliguen a actuar. Hem passat 4 o 5 anys fent com si res, però no podem allargar-ho molt. En això és exactament el mateix. La tecnologia ha canviat els barris. Perquè el centre de València sense Instagram, sense Airbnb, sense totes aquestes aplicacions no seria igual, clar, que clar, en aquests últims 10-15 anys. I ara ja, les regulacions que comentaves tu, Ximo.
2: Absolutament. I no saps com m'alegra que aquestes plataformes ja estiguin traslladant els seus inversors, fons internacionals que manegen molts milions d'euros. I vostès poden continuar invertint, facin el que vulguin, però hi ha una regulació, o als inversors es genera dubtes que hi hagi regulacions en els països que tenen tot el de trafer-les, en este cas, la Comunitat Valenciana pel que fa als pisos turístics i a les plataformes com Airbnb. Bueno, més coses. No hi ha dia que no hi hagi una notícia vinculada a la intel·ligència artificial, o bé per a ensalçar-la com la
0: gran troballa,
2: meravella, i probablement els fons o els diners que hi ha darrere d'aquesta notícia s'unfle, tenen, diguem, part interessada, ja que estem parlant dels grans inversors, o les apocalíptiques, la intel·ligència artificial va canviar de tal manera el mercat laboral que no l'anem
0: a conèixer. Tots i l'apocalipsi.
2: Bueno, entre una cosa i l'altra, jo crec que mesurar i estar en el mig és raonable, però sí que és cert que hi ha treballs que estan veient-se ja directament molt afectats per la intel·ligència artificial. I sense fer massa futurisme, Javier, quins serien les faenes o els sectors que estan sent més afectats a hores d'ara ja i que podrien ser-ho en un futur?
3: Doncs pràcticament qualsevol feina vinculada a coneixement, vinculada a tractar informació davant d'un ordinador. En totes les seues...
0: Vessants,
3: exactament. És complicat, però el fotut així és que és un poquet un canvi de paradigma, perquè fins fa 4 dies... Semblava que...
0: Nosaltres comentàvem abans, veritat, quan sabíem que havies de vindre, és com en el seu moment de que era la revolució industrial, és una revolució, per la que dius, de canvi de paradigma, que trencarà molts esquemes, o que està trencant molts esquemes de la nostra manera de construir la societat.
3: Tal qual.
0: En aquest cas, el treball, que dius.
2: No és una tecnologia més, no?
3: Clar, això...
2: És un entorn tecnològic.
3: Exactament.
0: És un entorn tecnològic, és interessant.
3: Això és prou paregut a l'arribada d'internet, però molt més ràpid. Internet arriba, i en 10-15 anys... es noten els canvis, no? I com les agències de viatges eren una cosa i ara encara existeixen i fa molt ben existir, faltaria més, però ja no monopolitzen la informació, que abans sí que podia monopolitzar. Ara és molt fàcil organitzar-te tu un viatge, no?, si no vols pagar aquest servei. Si serà mitjor o pitjor, però podràs. La qüestió és que fins fa 4 dies semblava que tu tenies que orientar-te cap a un treball intel·lectual per a estar protegit de l'automatització. Perquè, en teoria, l'automatització arribava als treballs més físics, més manuals. Perquè tots hem vist un braç robòtic que pot fer el que fa un tio, però que no se cansa.
4: Un tractor en el camp.
3: Efectivament. Sí. I on abans necessitaves 15 persones fent força física, ara tens un tio pujat a un tractor i ho fa en menys temps, no?
4: Sí.
3: Aleshores, el canvi de paradigma és perquè ara tots aquests espais que pareixien protegits, inclús algo tan... un treball tan defès, tan admirat com la programació. Quantes voltes hem escoltat, sobretot per als joves, fes-te programador, estudia informàtica, estudia programació, sí, i estaràs de meravella. I són importants, i van a ser molt importants, però no saben què va passar, perquè fins on ara tu necessitaves un equip, possiblement paregut al cas del tractor i el camp, de 15 programadors bons, experts, professionals, ara... una persona en menys temps et fa algo molt paregut. I això passa sobretot des de desembre. No és que des de ChatGPT fa 3 anys... En qüestió d'un mes...
4: Mira, si és recient.
3: El salt que ha pegat és impressionant.
4: Ja, ja.
3: I ho estem veient en directe, pràcticament. Mm-hmm. Com molta gent diu, ostres, és que això ho canvia tot. Mm-hmm. Els agents d'IA, tu els pots demanar fer una ordre en el teu idioma, te'n vas a ver anar, tornes i ja està acabat. I fins ara, per això feia falta que tu programares, és a dir, no en llenguatge natural, no en valencià, ni en castellà, ni en anglès, sinó en Python, en Java, en C... en un,
5: sí, el que fa un programador.
3: Un llenguatge que entén la màquina.
5: Correcte, correcte.
3: Durant prou de temps, depurant errors, trobant on estan les errades i en una habilitat que costava adquirir. I ara tot això canvia. No és exactament igual ni en molta distància que jo, que no sé programar, me vull agafar una aplicació gràcies a un chatbot. Perquè me vaig ser molt mal, perquè no vaig entendre el risc de seguretat, d'arquitectura, de lògica, i un programador sí, un programador té criteri i sap. I jo no puc fer això ni de broma.
4: Clar.
3: Però, per a una persona en criteri, ara és fàcil fer el que abans li requeria molt de temps, molt de diners...
4: I més companys de la mateix perfil.
3: I ara anem a veure en què se traduís això d'ací 2 o 3 anys. És complicat.
5: Això significa que ja estan havent despatxaments en algunes empreses tecnològiques. Després veurem aquest codi que introduïs la màquina, si funciona o no, o deixa algun rastre de fem. En qualsevol cas, anirem veient-ho. El futur és apassionant i el present també. Gràcies per ajudar a que l'entengam, especialment el tecnològic. Gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Molta intel·ligència fa falta, però no l'artificial, que és la que té la gent amb capacitat creativa, per exemple, per escriure un llibre. Ens en recordem ara d'un dels autors més esperats de les llibreries. Cada novel·la que escriu Luis Zueco és un esdeveniment en què s'escorcolla moments i personatges històrics que viuen aventures extraordinàries. En esta ocasió, el personatge principal és Francisco de Goya, el genial pintor que, a través dels seus quadres, deixa testimoni d'un període apassionant i convuls de la nostra història. Un thriller històric molt, molt

0: Això va ser de rica, de Juan Luis Guerra. Un cafè que ploguera, però que ploguera.
1: Que ploguera.
0: Que, no ho saps? Abriríem la boca com si no estiguérem bé.
1: Com ja tu sabes, ja me conoces.
0: Com si fórem meros. I caiguem-nos el cafè.
1: Jo no, jo sense cafè no, no podria
0: viure.
1: Si el metge me'l prohibís, això que dir, m'ha llevat el metge, m'ha llevat el cafè, a mi faria una desgràcia.
0: Però això és bo per la persona, el cafè. És
1: que, que te puja l'atenció, que no te deixa dormir, un desastre, diuen què?
0: Hi ha molts interrogants. Clar, és cafeïna, cafeïna porta, però i per l'atenció això puja molt? És addictiu?
1: Grans preguntes a l'humanitat.
0: És beneficiós per a la salut? Què n'hi ha de veritat en tot això? Preguntem-li a la doctora.
1: Sí, senyor.
0: Ella és Clara Llorenç, la nostra dietista, nutricionista, i avui una dona happy de la vida,
1: sí,
0: perquè quan la vida pot ser meravellosa i somriu, que alegria, molt bé, ens alegrem molt. Què tal, Clara, tu eres cafetera també?
2: Jo soc cafetera, a mi m'encanta.
1: Només me prenc... És una de les begudes més consumides en el món, que no és que siguem
2: sí,
1: la Clara i jo, com veritat?
2: Sí, sí, totalment. Passa que també després parlarem al final del programa de la qualitat del cafè que bebem, que és superimportant. No el cafè de maquineta de...
1: Això és laxant.
2: Claro,
1: això és laxant.
2: Això sí que és diurètic i laxant.
1: Però què és? El cafè què és?
2: Jo crec que quan parlem de cafè, vale, només pensem en... Bueno, el cafè jo el bec perquè em desperta. Però és de veres que el cafè té més coses que és estimulant, que al final és la cafeïna. Per què és interessant el cafè i per què volia dur avui el tema del cafè? Perquè quan parlem d'antioxidants, vale, moltes voltes anem sempre a fruita, a verdura... Pues bueno, així tenim un altre exemple de superantioxidant al nostre abast, que a banda del cacau, vale, tenim els grans del cafè, perquè tenen uns polifenols, en concret tenen uns... És un nom poc raro, vale, però per a que vos soni, àcids clorogènics, que són els que li donen a esta beguda uns beneficis molt grans. Després els explicarem.
0: Vale.
2: A banda... tenen uns compostos bioactius que tenen un lleuger efecte antiinflamatori, molt interessant també, i ja per últim, com a minerals destacaríem magnesi i potassi en petites dosis, però també interessants. O sigui que no està mal, que no és només la cafeïna.
0: No és només la cafeïna, sinó que ens aporta magnesi, uh-huh, potassi, te juro que ho ignorava, i estos polifenols.
2: I l'àcid clorogènic, que ja no se t'olvidarà.
1: Clorogènic, això deu ser una meravella del món.
0: Que meravella.
2: Sí, no té res a veure amb cloro, vale? Per molt que duga la paraula.
0: Però és un polifenol, en sentit parlar dels polifenols. Així en general, un polifenol...
2: Exacte.
0: Per a no iniciats...
2: És un antioxidant, vale?
0: Un antioxidant, per a no rebellar-nos.
2: Exactament. I els polifenols, sempre que parlem o de navius, o del cacau, vale? Es troben en aquests aliments, de manera concreta, sobretot en aquests aliments que tenen com un color molt potent, vale? I el cafè, sobretot el gra de cafè cru, vale? Que és com el, quan l'acaben de recollir, té molts àcids clorogènics. En concret, el gra de cafè és per als compostos verds. Després el torrem, se torna marró, però en funció del tipus de gra que elegim, té més compostos o menys. Vale. Però té molts, molts polifenols. O sigui que és molt interessant, que ja no a banda és me desperte amb el cafè, és que m'aporta algo.
1: Beneficis.
2: Exacte.
1: Quins beneficis? Anem allà.
2: Entonces, comencem amb els beneficis. Per a què és bo este cafè? Per al sistema nerviós i per al cervell. Vale? Anem a parlar un poquet de per què. Al final el cafè, bueno, en concret en este cas és la cafeïna, el que fa en el nostre cos, vale, és que bloqueja els receptors d'adenosina. Per a que entengueu què és l'adenosina, que no sé si heu sentit alguna volta parlar d'això.
0: Mai de la vida.
2: Pues, és el que ens fa sentir eixe cansament, eixa fatiga.
1: Pues en la menopausa l'adenosina busca o acaba sa.
0: O sigui, aquí el cafè toca l'adenosina i
2: toca
0: fa que no ens
2: receptors
0: sentim...
2: d'adenosina. Aleshores, quan bloquegem estos receptors, vale, què passa? Que ens sentim més desperts, que tenim millor temps de reacció, vale? Millor capacitat de concentració i millora la memòria a curt termini. Això és efectes que notes tu quan veus eixe cafè. Vale?
1: Sí.
2: Parlem de dosis de cafeïna. A banda, estimula la secreció d'adrenalina i noradrenalina, que el que fa també és que estiguem com un poc més feliços. Bueno, al final millora un poquet l'estat anímic. Vale? Això a nivell...
1: Jo de tot això puc donar-li.
0: Bon rotllo.
2: Jo, antes i després del cafè, sóc una altra persona totalment.
1: Sí, sí, soy yo, también.
2: Que bueno, que així, jo sóc club cafè i club temacha, que un altre dia parlarem, perquè també té molts de beneficis, però bueno, avui se centrem ahí en el tema. Després, lo que, pues, la gent que moltes voltes, el cafè és un quemagreix, perquè així jo sí que vull fer un asterisc, vale? perquè no és un que m'agraeix com a tal si tu te'l veus i te vas a sentar en una cadira. Entonces, en l'únic moment que s'ha vist que pot tindre un lleuger efecte a nivell ajudar a l'oxidació dels greixos és si tu te'l prens i després vas a fer deport. O sigui que ahí és un gran asterisc.
0: O sigui que és convenient abans de fer esport, abans del gimnàs, un cafè
2: net va bé, no? Pot ajudar
0: a
2: mobilitzar els greixos, vale?
0: No anar únicament en el cafè, però el cafè...
2: I a banda, exactament, i a banda millora, com ajuda a la concentració, també millora el rendiment deportiu, vale? O sigui que també té eixe efecte.
1: Molt bé.
2: Per exemple, si volem cuidar la nostra salut metabòlica o tenim risc de diabetes, per exemple, a nivell genètic, ¿vale? S'ha vist que el consum moderat de cafè pot ajudar a disminuir el risc de diabetes tipus 2. Per què? Perquè aquests polifenols que hem parlat, ¿vale? Este àcid clorogènic, millora la sensibilitat a la insulina, modulen esta inflamació i ajuden a que metabolitzem millor la glucosa sanguínia. O sigui que també té...
1: Evidentment ha de ser cafè sense sucre.
2: Per favor, cafè sense sucre. Sí, no, i clar, que consta que així quan parlem tot el rato, perquè no n'hi ha res miraculós en el món. I si la teva alimentació és terrible i te bases en... Clara, dit això, me vaig a beure 3 o 4 cafès al dia, no vas a millorar absolutament res.
1: El cafè
2: res.
1: No fa...
2: Correcte, no hi ha píldora màgica, d'acord?
1: Mala...
2: Al final parlem, salut. Exacte, dins d'un patró, pues és una peça del puzzle que fa que sume coses positives.
1: Però això només el cafè amb cafeïna?
2: No, perquè al final, quan parlem de... Una cosa eren els beneficis, vale, a nivell memòria, a nivell rendiment, això sí que és la cafeïna, però, per exemple, estos beneficis a nivell... Sempre que parle dels beneficis dels antioxidants, dona igual que siga cafeïnat que descafeïnat. Vale? Al final, en cafeïnat o descafeïnat, l'única diferència és que uno té cafeïna i en otro no. Però els antioxidants se mantenen exactament igual.
0: I això que s'ha dit que ajuda també per al fetge, això és real?
2: Això, sí? Mira, si tinguera que dir... una beguda després de l'aulla que ajuda a cuidar-nos a nivell hepàtic seria el cafè.
0: Mira.
2: I jo crec que molt poqueta gent ho sap. Vale? És un protector del nostre fetge brutal.
0: Però tipus que ens ajuda o a quina patologia ens pot ajudar, etcètera.
2: Per exemple, a persones que tinguen fetge gras, vale?
0: Que els hagi... És molt comú el fetge gras,
2: és supercomú, és supercomú.
0: Les transaminases van i dius, què està passant?
2: És supercomú, al final l'excés de fructosa en l'alimentació, el sedentarisme i l'alcohol fan que cada volta més n'hi hagi gent amb fetge gras.
0: Has dit fructosa.
2: Fructosa.
0: El sucre de la fruita.
2: Bueno,
0: sense
2: vale, la fruita, exacte, sense la fibra,
0: per això,
2: en quantitats molt altes,
0: vale,
2: però fructosa és que també se troba en ultraprocessats, és un tema guai, i parlarem també un altre dia de la fructosa.
0: Bé.
2: Aleshores, en persones que tinguin fetge gras, ajuda a millorar-les, ajuda a disminuir la progressió de fetge gras a possible cirrosis, vale, que és important,
1: sí.
2: I disminuir el risc de càncer hepàtic. No està.
1: Clar, és molt interessant.
2: Això, tot
1: l'efecte del cafè en el
2: fet. Als antioxidants. Sí. Al final, pues, un consum moderat d'aquest cafè pues, té aquest efecte protector a nivell hepàtic. Me pareix també... I tot el rato se n'anem sempre a... és antioxidants, vale?
1: Sí.
2: El que estan donant-li estos beneficis a esta beguda. Aleshores... En què cas sí que hem d'anar ahir en un poquet d'alerta en el consum del cafè?
0: Ai, clar.
1: El cafè.
0: És que el primer que me lleven...
1: És el cafè.
0: Doctora, m'ha llevat la doctora, ens m'ha llevat el cafè.
2: Claro,
1: a mi me faria una desgràcia.
2: A mi també.
1: Però entenc que...
0: en quins
1: perquè,
0: casos?
1: Perquè, hem explicat claro, molts beneficis, claro. Però potser en alguns casos no va bé.
2: Sí, i sobretot, per exemple, és que inclús en embarassades, vale, que sempre m'ha quedat embarassada i m'han llevat el cafè, no fa falta. Me referís, que vaig així a fer hincapié. Si tu eres una persona que abans d'estar embarassada prenies 3-4 tasses de cafè al dia, el teu cos, vale, genera tolerància a la cafeïna. Però tu i tots generem tolerància. Aleshores, si tu te quedes embarassada, l'únic que has de fer és disminuir la dosi. I en compte de 3-4 cafès, baixar-ne a 2. Vale? Parlem de màxim 200 mil·ligrams. Perquè tu ja tens tolerància. Lo que sí que no n'hi ha de fer és una persona embarassada que mai ha begut cafè i que no està acostumada, de repent començar a beure cafè. Vale? És com la que fa força abans i antes de l'embaràs. En altres condicions que hauria de tindre un poquet de cuidado. Persones, per exemple, amb moltíssim estrès o amb molta ansietat, al final, vulguis o no, vale? Parlem, sí que parlem de cafè amb cafeïna, com és un estimulant, pues va augmentar les palpitacions, la taquicàrdia, vale?
0: Perquè clar, no hem parlat de la quantitat, quants cafès, depèn de la persona i de l'estat de salut, però així, en termes general, una salut
2: vale,
0: raonable.
2: Anem a parlar i després continuem.
0: Quan és un... Quan seria la dosi diària de cafè
2: així
0: raonable?
2: Depèn un poc de si de dones i homes, vale? Vosaltres teniu un poc més de tolerància, perquè al final va per quilos. Aleshores, com vosaltres peseu més de normal, parlem de 300 a 400 mil·lígrams al dia. Ara ho traduïsc. Mm. 300 les dones i 400 mil·lígrams els homes, vale? Al final fem-se la idea que, per exemple, un tallaet, o el que es diu un espresso, vale, té uns 60 mil·lígrams de cafeïna. I un cafè amb llet, que és un poc més llarg, o un cafè llarg, té uns 120 mil·lígrams. Aleshores, ho traduïm a tasses diàries. La dona hauria limitar-se a 2-3 i els homes 3-4. Això seria el màxim, ¿vale? Màxim. Vale. No està mal.
0: Si estàs
2: acostumat i tens bona tolerància i no n'hi ha problema.
0: Perfecte.
2: Altres persones, per exemple, que han de tindre... un poquet
1: precaució,
2: en compte, exacte.
1: I no prendre si no és precís.
2: Persones amb insomni.
1: Ah, clar.
2: Al final, vulguis o no, vale, és una cafeïna que actua de manera acumulada.
1: Si és un després, poquet estimulant i
2: exacte,
1: tens problemes per
2: exacte.
1: Dormir.
2: Després parlarem més de les hores i de més, però bueno, aquestes persones han de tenir un poquet de cuidado. Dime.
0: No, una de consulta personal.
2: Vale.
0: Per a persones majors.
2: Tens insomni.
0: Per a persones majors. Tendim a dormir menys conforme anem complint edat, que això és una realitat i bueno, podem tindre també aquest tipus de patologies que puguen dificultar la son.
2: Exacte.
0: Conforme anem complint anys, o sigui, si és general o què, el cafè a partir del de migdia val. Si me faig una metja vesprada,
2: l'has liat.
0: Pam. Ja l'he liat. A
2: però
0: les 6 de la vesprada no puc fer-me un cafè.
2: Això és aixina. Però, és que
0: però per a tot el món.
2: Per a tot el món. Mira,
0: ah, vale.
2: És
0: que hi ha qui se fa un tallat després de sopar i descansa com un angelet.
2: Pues
0: però persona... també hi ha persona que,
2: però
0: clar,
2: també
0: ahir
2: n'hi ha que diferenciar dormir i descansar cerebralment. Vale? Al final, el millor és la persona dorm 8 hores... però no descansa, perquè vulguis o no, tu l'estimulant el tens dins. La cafeïna té un efecte dins del cos, vale? Una vida, anem a dir una vida, de 7-8 hores. Tu tens que calcular. A quina hora te llites? A les 10 o a les 11, 7-8 hores abans ha de ser l'últim cafè, perquè tu saps que durant aquestes 7-8 hores, vale, el tens dins del cos. Per això realment lo de màxim les 2 i 3 del migdia, perquè realment ahí si tu calcules sí que falten aquestes 8 hores.
0: El tallet de la vesprada.
2: El tallet de la vesprada. No. Jo crec que antes te dormies perquè estaves pues, o més cansat o...
0: Perquè era jove i li pegava pa tot i no passava
1: mira,
0: res.
1: Jo
0: soc
1: de uns 4 cafès al dia a tassetes, eh? No.
2: Sí, però exacte.
0: Per la vesprada també?
1: No. L'última és l'últim cafè és el de després de dinar, efectivament.
0: Ahí està.
2: Lo bo és que tu tens tiroides i ahí no hi ha ningú tipus de contraindicació en el cafè, o sigui que ahí no tens...
0: Veus?
2: Mira, que pobres, ja teniu algunes pindoretes.
1: Alguna cosa havia d'anar bé. Vinga.
2: Després, i ja, dos últims. En persones amb hipertensió no controlada, que ara parlem un poc més d'hipertensió, i persones amb problemes digestius, sobretot persones amb molt d'ardor i reflux.
0: Fatal,
2: sí. Però és de veres que és una beguda que és molt excitant a nivell digestiu. Aleshores, no, si vosaltres no teniu aquests problemes, podeu continuar bevent cafè sense
0: I no
2: vos
0: ha passat que esteu nerviosos per alguna cosa i d'això t'hi faci el cafè? I a vegades que no, que, bueno, pues tu és un ritme, sempre t'ha donat un poc la vidilla, no?, el xutecillo, això. Però hi ha moments que comença el cor, taca, taca, taca, taca, que notes que hi ha una celebració perquè estàs en un punt d'estrès o perquè t'has fet el cafè i tens algo important, algun quefer, que tens que estàs esposat o el que siga, un momentazo.
1: A mi això m'ha passat en moments d'ansietat.
2: A mi també.
1: En moments d'ansietat.
0: No pots controlar el cor i dius, ai, el punyetero cafè.
2: Saps què passa? Sí, però això també parlarem després. Hi ha moltes voltes que si estem en una època molt estressant, vale, que tu ja tens el teu cortisol intern alt i damunt te fas el cafè, vulguis o no, a lo millor dius, ostres, és que antes no me passava i ara me passa, ja, perquè juntes el cortisol alt amb l'excitació de la cafeïna i la bomba és molt alta. I moltes voltes si fem el cafè només alçar-se, vale, per això de no, vull que me desperte, però justament quan s'acabem d'alçar, tinguem estrès o no, és el punt de cortisol més alt del nostre dia.
0: Mira.
2: No és el més recomanable fer-se el cafè, només obrir els ulls.
0: Primer dutxat...
2: 60, una horeta.
0: O passeja, una horeta...
1: Que el cortisol... Que el cortisol... Clar, a tu... Ja d'esperar-me. entre mitja hora i una hora, des pues que em prenc la pastilla fins que des de juny passi
2: aquest
1: temps fins que em faig
2: sí,
1: el cafè.
2: N'hi hauria que esperar-se. Eixos 60 minutets, vale, que el cortisol eixe natural en el que s'alcem, que està un poc més alt, faig la curva que va baix, comprèn. I a ella se prenem el cafè i pa'lante.
0: Ara, aquella persona que va arrastrant els peus en pijama, mig endormiscat, té les lleganyes encara, i el primer que fa és xop, la cafetera no.
2: No és el millor. Si volem com maximitzar, vale, eixos beneficis del cafè i no notar eixes palpitacions, eixa excitació estranya, deixem que el cortisol baixi un poquet i a ella clavem el cafè. De deberes que és molt, molt, molt millor.
1: Vale.
2: I anem a parlar, si voleu, un poc de... Perquè, teniu tensió alta? No,
1: de moment no.
2: Que sort.
0: Encara no. Encara
2: molt
0: no.
2: Bé. Perquè,
1: per exemple, mucho más sí.
0: Mira...
1: I li agrada el cafè i és només...
0: La Sílvia diu que sí, que té l'atenció alta.
2: Ai, ella se fa 4 cafès.
1: Descafeïnats.
2: Ah, vale.
1: Sí. Cafeïna? Ah, no.
0: Mig i mig.
1: Mig i mig.
2: Vale. Entonces, això és un altre meló, vale?
1: Val.
2: Perquè sí que és de veres que antes tu tenies hipertensió i ja dràsticament...
1: Te'l llevaven automàticament.
2: Te'l llevaven. Què n'hi ha de deberes i què n'hi ha de no deberes en això? La cafeïna, vale, sí que provoca un lleuger augment de la pressió arterial, però al final estem parlant de 5-10 mil·lígrams. De lo que hemos dit normalment de tensió. És molt poqueta, no és tampoc molta pujada. I sobretot, important a recalcar que no és una pujada de tensió crònica, que és lo perillós en hipertensió. És una pujada de tensió aguda. O sigui, vol dir
1: puntual.
2: Que en aquest moment te puja un poquet, però és una pujadeta de tensió que a lo millor te dura 2-3 hores. I si tu tens una hipertensió controlada a nivell medicació, no n'hi ha ningun tipus de problema, només, òbviament, controlar la dosis, ¿vale? Aleshores, si pot produir hipertensió per el seu consum, que també a lo millor pot ser un altre dubte, no afecta per a res a hipertensió de manera crònica, ¿vale? A més, conforme més consumim cafè, més tolerància creem a este compost i menys ens afecta a nivell... tensió. O sigui que...
0: Vale. I començaves dient, no, el cafè de la maquineta, no sé exactament com definim el cafè de maquineta, no és molt bo. Quin seria el millor a l'hora de comprar, què fem?
2: Superimportant, la qualitat del cafè, ¿vale? Perquè, com hem parlat antes, quan parlem de beneficis, parlem d'antioxidants. Per a maximitzar, ¿vale?, que aquests antioxidants estiguen en el cafè que se beguem tots els matins, bueno, ara ja no només alçar-se, ara una horeta després. Que preferiblement, si tinc que hilar molt fi, que siga en gra i que no molt, ¿vale?, perquè al final, com ja saben, com els antioxidants estan en el gran, quan se mol, se perd un poquet. Si en canvi tu te'l mols en casa i te'l veus en seguida, minimitzem.
1: Això hem perdut, perquè jo recordo que en casa de m'abuelo i en casa de ma mare estava el molinillo i tu es ficaves el gra, que a mi m'encantava, que me deixaven...
2: Pues, mic, jo m'ha comprat una maquineta i estic encantada.
1: I
2: que la mola al moment i em faig el cafè.
1: És que això en ma casa era, en les nostres cases era prou habitual i això s'ha perdut per d'una vida més còmoda i fixa't que podem perdre nutrients.
2: Sí, totalment. Al final, bueno, perdem parts dels beneficis d'este cafè. Aleshores, o ja no fa falta comprar-se una màquina d'estes superatòmiques que té, però simplement el que tu dius, que te mola el cafè en gra i és més barat. Que siga, que la varietat, vale, important, més interessant que siga 100% aràbiga, vale? Al final és de més qualitat i l'altra és la robusta, que té menys qualitat i té menys antioxidants. I en una altra coseta que hem de fixar-se, vale, quan compreu cafè, sempre ficarà dalt torrefacte o natural. Qual compreu?
0: Natural.
2: Molt bé, molt bé, esteu ahí. El torrefacte, vale, s'ha torrat amb sucre. Aleshores, n'hi ha molta gent que li agrada més, però a banda que és més irritant i té, pues, compostos més amargs, s'han perdut molts dels antioxidants en este torrat i, bueno, a banda que ens estan clavant sucre en algo que realment no ens fa falta. Aleshores, sempre el torrat natural, vale, que té molt millor qualitat nutricional.
0: Vale.
2: I hi ha un altre fil molt esto, si és ecològic, pues, òbviament, millor.
0: Categoria. En 3 minuts es dones la recepta, Clara?
2: Sí,
0: fenomenal.
2: Sí, sí.
0: Tenim una, vale, recepta de cafè?
2: Una recepta, claro. Òbviament, no va ser un cafè en llet, que tots saben fer-se. Anem a fer un tiramisú.
0: Ah,
1: no, però que el cafè
2: molt
1: pot
2: ràpid.
1: Fer flans, pots fer...
2: Claro.
1: Amb una coca...
2: Però...
1: No sé si una coca en fer sol, no. I pots ficar com la que fas dur,
2: pues,
1: així.
2: La de l'altre, pues, sí, la de l'altre dia, en un toque de cafè...
0: Mola.
1: Ho provarem.
2: Però bueno, jo soc super fa del tiramisú, que m'encanta, així que vaig a donar-vos una versió saludable per a fer en casa, ¿vale?
0: Tira-li.
2: Porció per a 6 personetes. Primer anem a fer un biscuit super ràpid, que anem a ficar 3 ous... 80 grams de iogurt natural, que al final és mig iogurt, 120 grams de farina d'avena, 40 mil·lilitres d'oli d'oliva, que són 3 culleradetes, 2 culleradetes d'eritritol, vale, que és un edulcorant que a mi m'agrada molt per a postres, però pot ser 2 culleradetes de mel o un par de dàtils, això no me preocupa. Una culleradeta xicotigua de llevat, una de vainilla, un poc de canella que m'encanta, i una culleradeta de cafè en pols soluble. Això ja és si t'agrada molt, molt el sabor del cafè. Si no, aquesta part la obviem.
0: Vale.
2: Anem a triturar-ho tot i en funció de la textura. Si queda molt espessa, afegim una miqueta de llet. Però si no, jo ho he fet i per a mi, per exemple, sense llet, perfecte. I el biscuit este, hem dit per a 6 persones, vale? És gran. El clavem al forn o a la frigidora d'aire. Si fora al forn a 180 graus, 18 minuts, i en la frigidora d'aire un poquet menys, 160 graus, 15 minuts, vale? Tot se fa un poquet més ràpid. I ara anem a fer la crema. Per a fer la crema anem a agarrar mateixes quantitats, vale, de formatge crema d'este desnatat i formatge grec natural. I anem a barrejar el formatge i el iogurt, una culleradeta d'essència de vainilla i una culleradeta de l'edulcorant que ja hem gastat, d'eritritol o de xilitol. I anem a barrejar-ho tot. I ara anem a, una volta que el biscuit estiga ja gelat, anem a partir-lo per la meitat, anem a tirar cafè del que hem fet este matí per damunt, vale? Sí. Anem a banyar el biscuit.
0: Ben mulladet.
2: Anem a ficar per enmig la crema, anem a tapar-ho en l'altra part, anem a ficar per enmig el que ens quede de crema i un poquet de cacau en pols per damunt. I jo ho he fet i vos dic que està increïble.
0: Mamma mia!
2: Increïble.
0: Tiramisú saludable.
1: Fàcil.
2: Sí, superfàcil.
1: Me la fàcil.
2: Superfàcil. Sí.
0: Claro, Llorenç, gràcies per cuidar-nos.
2: De res.
0: Anem a fer-te un cafè net, però a aquestes hores ja no.
2: No.
0: Mira, pues quedem un altre dia per al cafè. Gràcies, fins la setmana que ve.

0: Amb els cafès que siguin menester ens preparem per rodar pel món. Clara Estrems, la nostra guia viatgera, ens conta la seva recent visita a un lloc que jo no sabia ni ubicar-lo en el mapa. No sabia ni que existia. I vosaltres? L'illa de Socotra, al mar Aràbic, al sud de la península aràbiga, que pertany al Iemen. Però resulta ser un lloc molt especial. Per exemple, no té hotels. Compta amb fauna i flora endèmiques i és patrimoni de la humanitat. I ens n'anem de viatge a una illa recòndita de la mar aràbiga. Diu què? Però jo l'he hagut de buscar en un mapa. Molta gent encara viu de manera antiga, dedicant-se al camp, al ramat, a la fauna i flora endèmica. No hi ha hotels, m'ha dit un pardalet, però ara li preguntarem al pardalet. Uns paisatges patrimoni de la humanitat, perquè avui descobrim l'illa de Socotra, l'últim Edén.
1: Ai, que bonico t'ha quedat.
0: Puja, puja la
2: vella. Els millors moments de la vesprada de punt.
0: L'illa de Socotra. Quan ens va dir Socotra, tot xocó, què?
3: Ens costa de memoritzar.
0: Busqueu-la, que
3: mola
0: tot.
3: Hem hagut d'anar buscant-la i tot això. I la veritat, quan descobreixes el que n'hi ha, dius, però quina meravella poder haver estat allà o poder fer un viatge cap a Socotra. I cap allà ens n'anem a la mar aràbiga per descobrir-nos aquesta illa fascinant. La nostra guia de viatges, com no podia ser d'altra manera, recent aterrada, a més de la mateixa Socotra, ataviada a la manera
4: Socotri.
3: Ella és autora de Les sandàlies d'Ulisses i va espolsant-se la pols, escolta, de deserts i d'amunt i d'avall perquè viatja més que l'ordinari, més que la Unió de Benissa. Com estàs, Clara Estrems?
4: Molt bé, molt bé. Estic així un poc sense veu perquè vinc totalment de l'avió esta matí.
3: I ben ataviada, descriu-nos...
4: Bueno, duc el que és l'antic vestit tradicional de l'illa de Socotra i, de fet, només queda una dona que vesteix així, però que ara té 85 anys, o sigui, aquesta és la roba més tradicional que existeix, que diguem que és com... com un ras de colors, perquè fan de diferents colors, el meu és blau i amb brodats de color plata. I clar, després la illa ha anat tenint influències, perquè era una illa independent, ha anat tenint influències de Iemen i tal, i diguem que la vestimenta s'ha fet més modesta, més fosca i no tan colorida com era. O sigui, que és un vestit molt... O sigui, de la tradició antiga de la illa.
0: Que deu haver un iaio d'allí i se li va, sí, se va emocionar. Sí, dius, que...
4: Mira, jo normalment m'agrada comprar-me trajes perquè és com una poc de... ambaixadora, diguem, textil de la gent, i quan anava per la capital, un home major va vindre a demanar-me una foto, a més li tremolava la mà, no trobava el botó de la fotografia i li vaig dir, no fiques amb mi fent la foto dels dos junts. L'home estava superemocionat, un home major que estava superemocionat i m'ho vam fer la foto dels dos junts i tot, perquè ja no es veu gent vestida així.
3: Em vas a pensar-ho, perquè Clara sempre se grava en vídeo, perquè té tot un equipatge d'això, t'ho dic perquè te veig al personal en xarxes.
0: Ara després farem una foto i la penjarem també a les nostres xarxes perquè la vegin a ella vestida a la moda de la tradicional Socotri.
3: On està exactament Socotra? Perquè l'hem ubicat un poc torpament, però on està?
4: Està a l'oceà Índic, diguem que d'enfront de Iemen, perquè ara pertany a Iemen, encara que no abans no, i diguem que està un poquet a entre Somàlia, Iemen i Oman, diguem que ahí d'enfront de la
3: Somàlia
4: costa...
3: Somàlia és la banya d'Àfrica, sí, sí, no, diguem, sí. I la península aràbiga, allà que despenja, allà enmig estaria la illa.
4: Sí, diguem que continentalment pertany a Àfrica, però políticament, geopolíticament, pertany a Aràbia, o sigui que pertany a Iemen actualment, però estaria d'enfront de la costa de Iemen, però sí, proper de la banya, Xina, l'oceà, entre l'oceà Índic i la mar aràbiga.
0: Que nosaltres, gràcies a tu, hem buscat en la intel·ligència artificial i algú, vaig en Google, hem buscat en Google. I diu, sovint està descrita com el lloc més alienígena de la Terra. I m'he quedat morta, flipa. Alienígena?
4: Perquè tota la natura que es troba allí no es troba en un altre lloc al món. O sigui,
0: jo trobo animalets i plantetes,
4: sí,
0: que no,
4: sí,
0: veuràs,
4: sí,
0: tu.
4: Sí, n'hi ha moltíssim endèmic.
0: Ni en cas de Matia Rosalia, que té un preciós en les plantes.
4: Perquè, a més, ha estat tan aïllada, però per unes característiques molt especials. Diguem que té una costa que és molt inaccessible. Tu no pots viatjar a la illa des del mes de maig a principis d'octubre. Els vents són tan forts que n'hi ha tifons, no arriben els vaixells, no arriben els avions. O sigui que l'única temporada que es pot viatjar és fora d'aixòs mesos, inclús la població local n'hi ha voltes que es desplacen o es queden allí dins de les muntanyes, coves i tal, perquè és tal que ningú vaixell pot arribar. Així que al llarg de la història feia molta por aixòs vents i no, clar, no anaven a visitar-la, diuen que ha estat allà de forma natural.
0: Alimentat n'hi havia una llegenda, suposo.
4: Sí, n'hi ha moltes llegendes i moltes coses que...
3: O sigui, i això passa també en animals?
4: Sí.
3: Hi ha animals que només es poden trobar a Socotra?
4: Clar, ha estat separada del continent africà des de fa 20 milions d'anys, així que tot el que trobem allí és, per exemple, més del 35% de les seves plantes són endèmiques. Al voltant del 90% dels rèptils només existeixen a l'illa.
3: De fet, en sangrantanes de Socotra.
4: Sí, les veus
5: d'avui. Però són diferents les sangrantanes de la plana.
4: I de fet, hi ha unes taràntules que també són d'un color... Aquestes són més difícils de veure, més difícils. Estan buscant-les,
5: però estan
4: de color
3: blanc. Igual tampoc, si no les vegem, taràntules, igual tampoc fa falta.
4: I la mateixa illa és Patrimoni Natural de la Humanitat per la UNESCO. O sigui, que és un paisatge que té una barreja entre deserts blancs, muntanyes abruptes, boscos així que pareixen de pel·lícula, platges verges, perquè damunt són sense turisme de masses, perquè no n'hi ha infraestructura turística, diguem que el que has de fer és vas acampant.
5: O sigui, tu no pots... que te deia que ens havien comentat recerca que hem fet, que no hi ha hotels, tu no pots anar allà a un hotel.
4: N'hi ha un hotelet en la capital, però és de l'últim, per a l'últim dia, però diguem que per a fer la ruta per la illa, tu vas traslladant en tendes de campanya.
5: I suposo que hauràs d'anar acompanyat o guiat per algú que conega
4: allà. Sí, tu no pots viatjar per lliure a la illa de Socotra, perquè a més n'hi ha un vol a la setmana. Sí, que s'ha acabat. Si no agafes eixe vol, arribes un dimarts i tornes un dimarts, s'ha acabat.
3: Què vols, des d'Àfrica o des de Yemen?
4: Mira, tot això s'ha canviat. Abans, des de feia 2 mesos, es volava des d'Abu Dhabi, ara s'ha canviat per qüestions geopolítiques i es vola només des d'Aràbia Saudita, o sigui, des de Jeddah, o des de Yemen continental. I n'hi ha un vol a la setmana des de Jeddah, des d'Aràbia Saudita, i és un dimarts
3: si
4: i tornes un dimarts.
3: Perds,
4: sí, i a més...
3: I per barco dius que no, molt, hi ha coses claro, molt sòniques i molts vents i moltes coses.
4: És el mateix avió que fa tota la ruta, el que va i torna, i arribes a la illa i és molt impressionant, perquè clar, és molt inaccessible en molts aspectes, perquè damunt has d'anar organitzat i te donen un viatge especial i que siga, i allà ja te fan una ruta i vas amb uns operadors de socotris i ells te duen i te porten al 4x4, perquè no n'hi ha carreteres, n'hi ha una carretera al nord i lo demés són fora de pistes, per muntanyes, no n'hi ha infraestructura, no n'hi ha carretera. Sí, perquè condueixen superbé, però tu estàs al cotxe i jo mirava i el barranc el tenies al riu baix, i ells conduixen molt bé, molt espaiet, i controlen molt les carreteres, però és talment natura, perquè veus, si algú té curiositat per mirar Google Maps, n'hi ha una carretera que va pel nord i s'ha acabat.
3: Però quin tipus de natura és? Quin tipus de boscos, per fer-nos una idea?
4: Bueno, veus sentir parlar dels arbres de sang de drac?
5: Arbres de sang?
3: Sí, que estan a Canàries, no estan a
4: esa... Canàries és una subespècie.
5: Són com rotgencs?
4: Sí, diguem que són com... un plat, o sigui, tenen com unes branques...
3: És com un fong, no?
4: Sí.
3: Com un fong enorme,
4: i
3: no?
4: Són molt, molt més grans que els de Canàries i d'una espècie més característica, i així està el bosc més gran del món d'estos arbres.
3: Wow.
4: I realment es diu sang de drac, perquè quan rasques o rasques, ells la sàvia és de color rojo. Però així també hi ha moltes llegendes al voltant de tot això, perquè es diu el sant de drac i tal, i és que esta illa té moltes llegendes. Diu que l'origen de l'ave fènix també està en la illa de Socotra. I va haver una lluita entre l'au fènix i un drac, va guanyar el fènix, el drac va morir, i de la seva sang tot el que va brotar van ser els arbres. Okay. Té molta...
3: Hi ha molta llegendes. Això té molta raça de ser veritat.
4: Hi ha molta llegendes.
5: Però no m'estranya, perquè és... És tan extraordinari tot el que estàs explicant, no? Aquesta zona tan inaccessible, poc coneguda, que dona peu...
4: Sí, hi ha moltes llegendes.
5: I
4: també té una història molt particular, perquè, clar, a diferència d'altres territoris del món àrab, la illa no va ser mai un centre xina polític interessant, però va ser un enclavament estratègic, que és un poc del problema que té ara també pel mateix motiu. Tot el món vol Socotra per el lloc en el que està.
5: Per la ubicació, sí. No perquè fos una ruta de comerç o de...
4: Tenia part de la ruta de l'encens i la mirra, també... perquè també n'hi ha...
5: Ai, la mirra!
4: També tenim
5: allí... Venia de Socotra!
4: I tenim allí uns altres arbres de l'encens també, però diguem que com era molt inaccessible uns quants mesos, diguem que l'enclau geopolític és superimportant, però des de l'antiguitat Socotra va ser coneguda per navegants grecs, per romans, àrabs, gràcies a esta posició entre Àfrica, Aràbia i la Índia, i apareix esmentada inclús en el periple de la mar d'Eritrea del segle I després de Crist, com un punt d'escala comercial. I durant segles l'illa va ser... estar vinculada al sultanat de Mahra, que era una entitat política, diguem, del sud d'Aràbia independent, i que exercia un control allà a Socotra, però realment l'economia local es basava en la pesca, en el pasturatge i la recol·lecció dels productes dels arbres, o sigui, l'encens, la resina dels arbres de sang de drac. Després va tindre un període de protectorat d'Aden, com al segle XIX, perquè el sultan de Magra va firmar com un acord amb Regne Unit, però Regne Unit, clar, la illa al final no arriba ben massa, era com bé, tenim així, i després aquesta etapa va ser governada directament per, diguem que a través d'un sultà local.
5: Han anat prou a la seua, per tant.
4: Clar, després ja es va incorporar va ser integrat a Yemen del sud al 1967, o sigui que és molt recent. Realment ells tenen un sentiment socotri molt important perquè ells no eren de Yemen. Es van incorporar a Yemen a 1967, això es fa no res.
5: 4 dies.
4: I després va ser inclús a 1990 quan Yemen es va unificar. O sigui que al final ni la seva cultura és yemení, ells parlen un idioma concret que és el socotri. Clar, tenen una influència històrica molt potent, una cultura molt potent, aleshores sí que tenen passaport de Yemen, sí que pertanyen a Yemen, però ni culturalment, ni històricament, ni socialment, ni res, són una
5: tenen
4: illa.
5: Tenen tradició de Yemen, perquè són, no, socotris.
4: Són socotris.
3: I com són allí el personal?
4: Els personals encantadors.
3: Sí?
4: El personal socotra és meravellós, és la veritat és que la gent és
3: però
4: meravellosa.
3: Però ètnicament, quina onda, quin rotllo, per fer-nos una idea,
4: clar,
3: de com són
4: és una,
3: ells.
4: És una barreja, perquè diuen que inclús va viure gent de la Índia, o sigui que diguen que són una barreja àrab, perquè diguem que una barreja àrab de pell com més oscura, o sigui, que podria ser una barreja àrab-índia comercial, i, bueno, clar, ells diuen, nosaltres no som socotris, no som àrabs, som socotris, però, bueno, tenen una influència, una barreja àrab un poc.
3: I, clar, sí. Llengua pròpia per lo que has dit, si ara és complicat arribar en avió, arribar en els barcos, clar, que tenim, imagina't en segles passats, allí qui té cara? Allí estaven les persones que estaven allí, no deixem-nos allí pasturar i pescar, que igual té,
5: que tranquil·lets hauran estat estos mentre no estem pegant en les guerres mundials de tota la pesca.
4: Efectivament, perquè de fet, inclús ara, clar,
5: inclús ara Trump és passat de llarg.
4: Els conflictes de Yemen, ells no els han patit mai. És com una bassa d'oli. Supertranquil, superpacífic,
5: superrelaxat. I allí n'hi ha molta població,
4: com 60.000 habitants, més o menys, i la gent viu un poc repartida com en pobles, la capital, però realment la gent vivia inclús en coves abans. I n'hi ha gent que ha nascut en coves, i aquesta més repartir com els pescaors, un lloc, i uns altres en la muntanya.
5: Super diferent, o sigui, quasi no la puc ni imaginar.
3: És una gent que ha viscut molt de temps aïllada, i que ha desenvolupat, imagino, una personalitat també pròpia, molt pròpia, i això. I pel que fa a la llengua, el socotri, això d'on ve? Perquè no va caure d'un monolito.
4: És un idioma molt antic, i de fet està en perill d'extinció perquè no és un idioma escrit. O sigui que de moment
3: no tenen literatura.
4: Clar, estan intentant escriure-lo perquè no es perga, però realment és un llenguatge oral que passa de famílies. Aleshores, en la implantació de l'àrab, diguem que han quedat en residual, però clar, no volen, sí, no
3: però
4: volen.
3: Però ells volen el seu socotrí.
4: Sí, molt, clar, molt, no? Molt. De fet, no,
3: i si
4: no
3: ens agermanem, valencians i socotrins? Jo què sé, ja s'ajudem a que no se perda aquesta llengua. No?
4: I de fet, és això, és una completament diferent a l'àrab, o sigui, no és una llengua pròpia, té més paraules, té més lletres de l'alfabet, més sons que té, més. De fet, hi ha un director de cinema català que va rodar una pel·lícula en socotri. És l'única pel·lícula del món que està rodada a socotri, que es diu Socotra, la illa dels genis, i ell va dir que volia un testimoni per a que no es perguera el socotri, i va fer una pel·lícula allí, rodada allí,
3: rodant allí
4: amb la gent i parlant dels genis, que ara vos contaré, és que és una illa que dona
5: I
4: molt
5: de... I la pel·lícula allí devia ser un esdeveniment...
4: Jo, de fet, la vaig mostrar quan vaig anar i es coneixen entre tots. O sigui, que és com, ah, sí, perquè era el fill del sultà i tal.
3: Este és el fill de Paco...
4: Claro, sí, el de la cova. El de la cova cinquena, sí.
5: Paco Socotri.
4: Així que...
5: És flipant.
4: I, bueno, la llengua és una llengua semítica antiga. O sigui, que és molt, molt, molt antiga la llengua. O sigui,
3: que sona.
5: Té un valor molt important.
4: Clar, jo és que quan no entenc res, sona com la història, sona història viva.
3: Sí, són antics.
4: Però tu estàs escoltant i dius, dona igual, perquè tampoc t'enteraries massa del que estan dient, no. Però sí, és com molt guapet, és com, clar, és com fer un viatge en el temps, totalment, en moltes coses, en veure els arbres, que dius,
5: això és
4: com... Si li fiques la banda sonora de Jurassic Park, podries perfectament estar vivint allí mateixa, els animals i els arbres que veus.
3: Quan has dit deserts blancs, espera fer un episodi de la Guerra de les Galàxies, o vés a saber, de aquest tipus de paisatges, no?
4: Perquè, per exemple, vam veure amaneixer dalt d'una duna, i per pujar la duna mos va costar una hora i mitja pujar la duna, no vos dic jo quina altura era, això era com un dècim. Pujar...
3: O sigui, és deixar d'arena a arena?
4: Sí, d'arena blanca.
5: Però alta, la duna,
4: alta,
5: com una muntanya.
4: Com una muntanya de 10 pisos, o sigui, a pujar-la vam estar 45 minuts, no el dic més.
3: Però a peu?
4: A peu. Perquè, clar, a pujar la duna, però, a peu 45 minuts, imagina't el que estem parlant.
3: Tu
4: te parlant.
3: Poses les xiruques i allà va a pujar-se una duna.
5: Ella més valenta que el sí. Però, mira, jo sóc otra, vas tu, vens, m'ho expliques i ja està bé. Atén una cosa, l'arbre de sang de drac, has dit?
4: Sí,
5: era?
4: Sí.
5: Però és que s'ho has regat l'arbre, botella...
4: És que n'hi ha un altre. És que n'hi ha un altre que té forma com de botella.
5: Ah, per la forma.
4: Sí, sí, per la forma. Es diu l'arbre de botella perquè té forma de botella i té unes floretes de color rosa molt mones. I clar, n'hi ha així uns camps d'arbres de botella i així uns camps d'arbres de sang de drac. Que i o sigui, tots els paisatges són així com molt... I el bosc este està superprotegit. És una de les parts de la UNESCO, és per este bosc, perquè és el més gran del món d'estos arbres. Uh-huh. I estos arbres, a més, per dins estan buits i aixes soles a voltes cauen del pes. I clar, és un ecosistema molt fràgil. I és que tot el que vas veient sembla una pel·lícula.
3: És que si a Canàries en veus un i li fas una foto i el
5: perquè te quedes flipat,
3: sí. Imagina't un bosc.
4: És que a més t'alces perquè de fet jo a dormir hem acampat darrere dels arbres i per la nit obris la tenda pel matí i tu veus els arbres en la boira. És que és una pel·lícula, o sigui, va canviant de color quan va canviant el sol i és super, o sigui, és super màgic. Tot el que veus és com, encara jo crec que encara no he assimilat jo el que he viscut allà.
5: Vinga, posem-se les xiruques i anem-se en tu a veure què, quines coses hem de veure si estem a la banda de visitar el pujar la duna, visitar els arbres, fer-nos la foto, això sí.
4: Clar,
5: però n'hi ha un lloc tu se comença a dir, ja anem a veure la mesquita de no sé quantos i la catedral de Nisementos i el museu de Nisemàs.
4: Clar, així li podrem veure, per exemple, el bosc dels arbres, sí, després podrem veure també les dunes, que n'hi ha diverses, com les dunes molt grans, després n'hi ha com moltes platges verges i de color turquesa, depenent de la part de la illa, n'hi ha algunes platges de també d'arena superblanca i aigües transparents, o per exemple una altra que pots fer snorkel també. Però a més, com no s'ha explotat quasi, l'esnorkel que estàs veient és a voreta mar, els peixos així de grans, tortugues...
5: Peixos i corals i algues
4: tortugues.
5: I coses...
4: Tortugues i tot.
3: A vore mar?
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: I peixos supergrans. Allí, clar,
5: estaven no, més tranquil·les que el cid, elles allí sí. Tan panxes.
3: I com escolta, estic dient d'ací que es posa... Diu, dunes d'arena blanca que cauen directament a la mar.
4: Estan entre
3: l'arena i estàs allà.
4: Està entre la muntanya i la mar. Així que la mar d'altres a un costat, tu puges, està pegat a la muntanya, veus des de ser dècim comix el sol i després baixes caminant i la platja d'altres davant. És una cosa impressionant.
5: És una bellesa singular, sí,
4: jo no he vist paisatge en el món com això, mira que he vist coses. I després n'hi ha coves, i n'hi ha diverses coves, unes coves més xicotes i unes més grans. N'hi ha una molt, molt gran, que és com 3 hores de trekking per arribar, i després arribes i dins estàs com 45 minuts, estalactites, estalagmites, i clar, això tampoc està explotant, no n'hi ha ni llum. Entres tu en una llum frontal perquè això no està ni llum ni s'espera que n'hi hagi.
3: No és com les coves de Sant Josep,
4: no.
3: O les del Drac.
4: Ahir vas tu al teu compte, a la llumeta, en un guia local perquè no el pergues, però ja està, un acompanyant.
3: Però que parlaràs més que socotri.
4: Sí, parlen anglès, ells, com si que tenen infraestructura de viatgers.
3: Allà n'hi ha un poquet d'infraestructura
4: turística.
3: Sí,
4: diguem que el que no n'hi ha són hotels, però ells, com t'organitzen, no pots viatjar per lliure, i és que t'organitzen el viatge, són els socotris, ells te duen i t'acampen, i la gent parla anglès molt bé, i de fet la gent te va saludant, la gent de tots els pobles, com té moltes ganes de que la gent vagi, sí, sí.
5: Tinc una cosa, parla'ns dels genis, perquè en socotri, sí. En socotrincis, després, tenen genis. També.
4: Sí, a més és de veres que...
5: Però no són uns genis
4: voleu,
5: com Eugeni Alemany.
4: No.
5: És d'una altra manera.
4: Vos puc contar històries de genis que m'han contat, a més, a Voreta de Foc per la nit, que després feia por eixir de la tenda, eh? Vull dir, es coneix que la illa dels genis, però que n'hi ha genis de veritat. Vull dir, en la cultura de l'islam els genis estan reconeguts pel Coran, es diu com el jin, la figura del jin. Però n'hi ha àrees en què són més potents que nosaltres, i a la illa de Socotra n'hi ha una existència molt potent.
5: Però són...
4: Neanderroïnets. No, és a mitjà camí. És a mitjà camí. És un
5: fantasmes?
4: A mitjà camí. Els àngels ells també tenen. De fet, també hi ha hagut aparicions d'àngels en la illa, que això són els bons. I els genis que ells estan reconeguts pel Coran, es diu com el jin, la figura del jin. Però n'hi ha àrees en què són més potents que nosaltres, i a la illa de Socotra n'hi ha una existència molt potent.
5: Però són...
4: Neanderroïnets. No, és a mitjà camí. És a mitjà camí.
5: És un... Fantasmes?
4: A mitjà camí. Els

0: Així que hi ha moltes voltes que quan cau el sol ells no volen anar a soles perquè els poden eixir les tres i se'ls poden menjar per a sopar.
1: Perquè s'han donat casos.
0: No, de menjar-se no sé, però de casos de estar en, en un campament i que a les 2 del matí hi haguera alguna cosa dutxant-se en la dutxa.
1: Va.
0: Sí, sí, de fet, després costava, de veres, un dels cuiners, o sigui, un dels que estava organitzant un dels campaments, per la nit va veure algú dutxant-se com a les 2 del matí, no n'hi havia ningú, van anar a cridar uns altres per a veure-ho, i un so d'una dutxa, després va veure com unes figures que eren mitjà humà, mitjà cabra, com menjant i beguent, i de fet el va ser la seva mirada que pel matí tenia els ulls rojos desencaixats, va tindre que anar a l'hospital i no va voler tornar a acampar mai més. Jo vull dir que sí que n'hi ha... Sí que,
2: o sigui, que la gent de Sallí té molt de pes.
0: N'hi ha testimonis d'aparicions de genis de veritat.
2: Però avui en dia, continuo creient-se.
0: Avui en dia, sí, sí, sí, oh, això no. Farà com 2 o 3 anys en, o sigui, un descampament.
1: És una creença popular ben arrelada.
0: Sí, sí.
1: O sigui, no seria, diguem, una no té una mística o una religió, diguem, organitzada, són creences populars.
0: Sí,
1: o
0: sigui, vull dir, a sostè en el que l'islam ho reconeix, perquè sí que reconeix l'islam.
1: L'islam reconeix
0: en general, n'hi ha un capítol del Corà dedicat als genis, o sigui, els genis existeixen a l'islam. Però diguem que a la illa de Socotra s'apareixen molt més que en uns altres llocs. No sé si s'ajunta també la creença popular, el que siga, però n'hi ha molts testimonis de moltes aparicions de diferents tipus de genis.
1: I tu, si senties un soroll allà a la tenda,
0: és que jo després d'aquesta explicació va ser, no fa falta eixir al bany durant la nit, per si de cas, vull dir, o en la llumeta, perquè no saps.
1: O sigui, que hi ha una tenda que és el bany, no?
0: Sí, per exemple, el campament en el que jo vaig organitzar, sí, tenim una tenda que tens dutxa i bany, i després les tendes normals. O sigui, dins del que és el campament, vale, jo he organitzat una infraestructura que siga un poc més còmoda.
1: I ahí estava la genia, en la dutxa.
0: Sí.
1: Bueno, digo este home.
2: Sí, como, la genia, déjale que te coma. Sí.
1: Igual és
2: parlen
1: que,
2: de cuina,
1: igual
2: que
1: és que l'aroma del drac...
0: No ho sé, vull dir, tota es pot...
1: Bueno, jo què sé...
0: Bueno, diguem que és una tradició oral molt potent, però que a més és possible que tu te pugues trobar. De fet, hi ha gent que viatja a la illa buscant eixa màgia, de tindre contactes amb els genis. És una energia molt potent.
1: No és el tòpic aquest que estan en una lampareta?
0: No.
1: Com a Aladín?
0: Així no.
1: Així, rotllo que entren dins d'una lampara.
0: Sí, clar, l'origen dels genis que ens arriba a nosaltres és eixa, però ells tenen molts més tipus d'aparicions de genis.
1: Vale.
0: O sigui, que sí, que vull dir, és una tradició oral molt potent allí, però que és
1: a mi m'encanta.
2: Me crida poderosament l'atenció.
1: A veure,
2: anar allí de viatge no és pa tot el món.
0: No, perquè no n'hi ha excessives comoditats. Vull dir, dors en tendes, 6 nits, vas canviant, no n'hi ha dutxa d'aigua calenta, el dutxa és en una tenda, però l'aigua està geladeta, vull dir això també. I també n'hi ha molta ruta de caminar, pujar una d'una alta, fer trekking, o sigui, una forma física bé... i que no el supose, les tendes són còmodes, per exemple, les que jo vaig organitzar, les tendes eren còmodes, és un matalapet, una manteta i tot això, però no deixa de ser tenda.
2: Mm-hmm.
0: I
2: per adaptar-hi
0: les circumstàncies.
2: Què mengen allí?
0: Molt bé, la veritat és que nosaltres teníem un cuiner que es cuinava tots els dies i menjar tradicional i molt bé, mengen arròs, i es menja molt bé, la veritat, i algunes fruites d'allí, o sigui, que en menjar no hi ha problema.
1: És àrab, diguem, o d'influència àrab?
0: Una barreja d'influència àrab i influència índia, perquè n'hi ha alguns menjars que també poden picar, per les qüestions de les rutes comercials i el que dona de si el lloc. Vull dir, peix tots els dies perquè tu tens peix. Carrancs en una llaguna perquè n'hi ha carrancs i van sopar carrancs un dia, peix un altre, pollastre un altre.
1: No és el carranc nostre que posem
0: a
1: la paella.
0: No, més grans, diguem, uns carrancs com més grans.
1: La paella de peix, vull
2: dir. Uns senyors carrancs.
0: Uns carrancs és així de mitjà, tamany mitjà, uns carrancs un dia perquè aquesta llaguna n'hi havia carrancs, quasi tots els dies peix.
1: D'aigua dolça, uns carrancs d'aigua dolça.
0: I després n'hi ha molta cabra. Diguem que els gossos de la illa són els cabres. I vam sopar un dia cabreta també.
2: És la carn que més...
0: Sí, perquè n'hi ha molt. Perquè no sé,
1: després
0: d'estar peguent-les tot el dia passejant per ahir, de fet, tu has de tancar les tendes i no les cabres t'entren dins de les tendes. O sigui, n'hi ha cabres per tots els llocs. És molt xulo, és molt particular.
2: Per tant, productes derivats de la cabra, de llet i formatge, això també en tindran?
0: Formatge no és massa popular, llet imagina que sí, però el formatge, com ja la pasteurització i tal és més complicada, no és massa popular el tema del formatge. En general, els països ara, el formatge de cabra no és tan popular.
2: Que a la isla de Somotra li pegava que me digueres... Allí mengen formigues fregides, o la taràntula, no sé quantos, o sangre de árbol passada.
1: Però si tenen peix, igual
2: com
1: no.
0: Tens peix per avorrir, així que peix tots els dies.
1: Però a més, de pescar de manera molt fàcil. O
0: sí, perquè diguem que la gent es dedica o a les cabres o al peix. O sigui, que tot el món, diguem que està dividit un poc la societat, els pescadors estan pescant

0: en tot el dia.
1: A l'economia local,
0: sí,
1: diguem,
0: directament.
1: Del tema del turisme.
0: El producte fresc totalment.
1: O són pescadors,
0: sí,
1: o es dediquen al ramat.
0: Sí, o ja abans un poc més el que donaven els arbres i ara pues, un poquet l'infraestructura turística. Però sí, diguem que es conserva molt. De fet, n'hi ha pobles nòmades. Quan canvia un poc i en una part no ha plogut, es traslladen i traslladen tot el ramat i se'n van a un altre poble. Allí.
2: Una cosa, i en quina moneda...
0: Clar, t'agafen un poquet de tot perquè és com si dus divisa en estrangera, però és clar, tenen moneda yemení. Perquè, per tant, al Yemen, la moneda, diguem, legal és la moneda yemení, però, bueno, si vas en dòlar, te ho agafen perfectament.
2: I allí hi haurà gent nascuda allí que no eixi d'allí mai de la vida?
0: Sí, clar, perquè, a més, és difícil eixir, perquè penses, si és difícil per a nosaltres entrar, però per a ella és difícil quan tens un vol a la setmana o tens un vol a Yemen, a la ciutat d'Aden o a una altra ciutat de Yemen, però diguem que, a més, per desgràcia, el passaport de Yemen no té massa facilitats.
2: Ja.
0: Clar, a les escondes quatre últims del món pobres, així que tampoc tenen, necessiten molta visa per poder, eixir del país, o sigui que és molt probable que sí, que n'hi hagi gent que tranquil·lament a la cova, o ha viscut un poble a la cova, no hagin eixit de...
2: Ens hem quedat de passamolles, ens hem flipat.
1: I quant de personal en són?
0: Com uns 60.000, sí,
1: 60.000, no és massa més, sí. No? Clar, serà és gent molt que se casen, vull dir que són d'allí, no busquen un...
0: No, però gent, vull dir,
1: entre
2: ells s'apanyen.
1: No, clar.
0: Oh, però n'hi ha algun matrimoni per ahir mixt, clar, com ja s'ha obert el turisme, n'hi ha algun matrimoni mixt.
2: Algú allí
0: que es queda.
2: Xica, flipant. No sabíem ni que existia, senyors i senyors, l'illa de Socotra.
1: Socotra. I d'ací cap allà, com anem?
0: A veure, d'ací cap allà hem d'arribar a Aràbia Saudita i de l'Aràbia Saudita volar a Socotra.
2: Vale. Gràcies.
1: No sé, gràcies.
2: Adur-nos clar, ací a Socotra sí. En la teua indumentària. Ara ja farem la foto i vos l'ensenyarem en xarxes. La setmana
1: Vinga.
2: Que ve.
1: Gràcies.

0: de l'illa de Socotra, al centre del nostre univers que sempre té a veure amb la música. Una cançó que va ser símbol de la lluita contra la injustícia i l'autoritarisme, tot un himne, que van fer populars la parella Ana Belén i Víctor Manuel, basada en el poema del cubà Nicolás Guillén, i que va ser un èxit, La Muralla. Esta és la versió en valencià de la nostra Carme Juan.
1: Els millors moments de la vespre.

0: Són les 3. Les tempestes d'ahir de vesprada deixen empremta en moltes poblacions, despreniments en carreteres, arbres tombats, piscines tancades, baixos negats. Avui els efectes de les pluges encara són ben visibles. Des de Toràs a l'Alt Palància, Ampa Caballero, com està el poble?
1: El frontó municipal de Toràs mostra avui una imatge molt diferent a la que de qualsevol dia d'estiu. Per així, sempre està ple de xiquets jugant a futbol. Avui no ho podem fer. Les canxes estan completament negades de fang i els murs han caigut. No van poder suportar aquestes ratxes de vent que superaren els 7 km per hora i una quantitat d'aigua que es va acumular de 180 litres per metre quadrat. Este va ser el punt d'aquesta tempesta torrencial focalitzada que va deixar Begís i Toràs completament negats i plens de pedra. En només una hora es van acumular més de 120 litres. Avui la sensació era de que els veïns havien patit una autèntica dana. Encara hi ha baixos negats i collites perdudes. Avui Toràs i Begís es desperten després d'un dia on la tempesta ho arrossega tot.
0: I de nou, un estiu més, és impossible disfrutar de les cales més desitjades si no és que matinem. Alguns ajuntaments opten per restringir els accessos per a evitar aglomeracions amb vehicles. Des de la cala de la Granadella a Xàbia, Cristina Badal, algun lloc lliure?
2: A hores d'ara, a la cala la Granadella ja no cap un cotxe més i tampoc un parasol més. Degut a esta massificació hi ha control d'accessos amb barreres i el parquing habilitat costa 9 euros de 9 del matí fins a les 7 de la vesprada. Però també s'ha habilitat un tren turístic per portar fins ací a turistes i visitants. I és que este és el cap de setmana de vacances per excel·lència al nostre litoral. Es troba en un 93% d'ocupació i la majoria són turistes nacionals. Trien este destí pel paratge natural i per les seues aigües cristal·lines.
0: I avui es tanca l'operació especial de trànsit del 15 d'agost. En un dels controls de la Guàrdia Civil està Helena Andreu, avant.
3: Acaba el Medusa, però no el dispositiu de seguretat este matí. Control d'alcohol i drogues en totes les eixides del festival, que només en l'última jornada ha congregat 56.000 persones, tot un rècord. L'objectiu, tolerància zero amb alcohol i drogues per tal de garantir la seguretat a les carreteres.
0: En els esports, avui comença el futbol de primera per a dos dels nostres, Raúl Pina. Bona vesprada.
4: Bona vesprada, Sònia. A les 5, primera jornada, el Villarreal visita el Racing de Santander, en principi sense baixes al conjunt groguet contra un dels equips que va abastar l'ascens de categoria la passada temporada. Serà l'estrena a la banqueta en partit oficial d'Íñigo Pérez. I dues hores després, Espanyol Llevant, inscriure futbolistes per tal de complir amb el fair play financer de la Lliga és el gran mal de cap dels granotes. En la pàgina de la Lliga ja apareixen Tundé, Mandi i també Manu Sánchez, que acaba de ser inscrit fa uns minuts, però encara resten noms importants, com en, per exemple el de Bardelli.
0: En l'horatge, diumenge més tranquil que ahir, encara amb tempestes, això sí, esta vesprada a Castelló. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada. Efectivament, esta vesprada encara esperem algun ruixall, alguna tempesta que podria ser forta cap a l'interior i al nord de Castelló, on tenim avisos actius nivell groc i taronja, a la zona dels ports. A la resta, un dia assolellat, amb un creixement de núvols esta vesprada, que podien deixar algun ruixat també dispers cap a l'interior de València, però una situació molt més tranquil·la que en la jornada d'ahir en general. Pel que fa a les temperatures, esta passada nit han baixat, una nit més agradable, de manera general pel que fa a la temperatura i a la humitat. Avui les màximes entre els 30 i els 35, llevat de la zona sud d'Alacant, on encara estan lleugerament per damunt dels 35 en les zones de més litorals. Pel que fa a la jornada de demà, iniciarem la setmana amb un dia molt paregut al d'avui, amb sol al migdia, alguns núvols al matí que avançaran de sud cap a nord, sense descartar algun ruixall i alguna tempesta puntual a l'interior de Castelló demà de vesprada. De fet, tenim avisos actius també perquè localment podia ser intensa. A l'espera, això sí, de que la pujada de temperatures de demà i de després demà es confirmarà amb una pujada molt notable dimecres. Atenció al dimecres, amb vent de ponent i del sud-oest, amb màximes que podrien estar entre els 40 i els 43 graus a la majoria de comarques del litoral i prelitoral.
0: Encara tenim molt d'estiu per davant i molta calor. Les 3 i 4 minuts, Manolo Palomar mana al control tècnic. En la redacció, Susana Golf. Els parla Sònia Silvestre. Uns consells i anem amb tot.
6: Les notícies del cap de setmana.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9. i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
6: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
0: Fem ja un recorregut per algunes d'aquestes poblacions on les tempestes han fet més mal. Alberto Alonso ha parlat amb el veïnat.
9: I ara queda, pues, netejar.
10: I a limpiar, que és el que toca.
11: Estes són les paraules que més se senten avui a l'Alt Palància, que ahir s'emportava la pitjor part de les tempestes. En menys de dues hores, una pluja torrencial descarregava amb violència a Begís. Pedra de la grandària de Nous taponava el clavegram i convertia carrers en uns rius que deixaven aïllat part del veïnat.
12: Horrible, la verdad es que fue horrible. La sensación fue bastante de caos, ¿no? De descontrol.
13: Passarem mal, ahir ho passarem mal.
11: I moltes cases negades.
14: Por aquí caía lo que no se había visto en la vida.
15: Mi chaldea vienen a ayudarnos en muchos, pobals, tot.
14: La cantidad de agua que entraba que te costaba hasta salir.
11: Un sense fi de destrossos que avui s'ha traduït en fang i molta faena, tot i que hi ha coses que no es poden recuperar.
16: De hortalizas prácticamente se ha perdido todo. Aceituna y almendras, pues a lo mejor un 75%.
11: Pedra y faena también a Torás.
17: Fue literalmente una hora y media granizando. Realmente daba miedo porque además mucho trueno, mucho relámpago.
18: Un momento terrorífico. Ha fet molt de mal en totes les vivendes.
11: Una granissada que a més afectava Racas i Teresa, que també es recuperen a poc de l'empremta que ha deixat esta forta tempesta.
0: I a Estivella, la tempesta va fer caure l'històric arbre de la plaça de l'Església. El tronc no va resistir i la plaça avui ha despertat amb una imatge ben diferent. Verònica Marc.
19: El veïnat d'Estivella veu avui la seva plaça una miqueta més buida. L'arbre que presidia el frontal de la seva església no va poder superar la tempesta d'ahir i el tronc es va partir literalment per la meitat. El veïnat ens comenta que ja tenia prop d'un segle, però que el seu interior estava mig podrit i que per això no va poder suportar l'impacte del vent. Per sort, la caiguda no va provocar cap dany.
20: Un milagro. Lleno de placas para que no apague nadie porque tenía que salir la procesión. Si no pilla 100 coches ahí los hace polvo.
21: Y luego fuimos a verlo y algunos vecinos estaban cortándolo y bueno, lo han dejado así un poco arreglado para que hoy ya sí que se pueda hacer la procesión.
22: Va a haber un col de aire y la va a tirar. Y per dins estaba putridet. Té molts anys. Yo jugaba ahí y tenía 82.
23: Pena, es una lástima. Ahora a ver qué hacen ahí.
0: I a Beniarrés, la piscina municipal, que avui ha hagut de tancar perquè estava afectada per les tempestes, ja ha pogut reobrir.
24: De repente empezó a llover muy, muy fuerte y luego a caer piedra y estuvo pues más o menos como una hora aproximadamente con una lluvia bastante intensa y luego ya calma.
25: Va començar a tronar, a pedregar.
26: Fer un temps molt negre, estaven nosaltres arreglant-se per aixir a l'entrada, bueno, vestint-se i tot.
0: Les pluges, recordem, també han afectat les festes previstes en moltes poblacions de la Comunitat Valenciana. Susana.
27: Així és, el Medusa Festival de Cullera va haver d'ajornar 3 hores el programa de la vesprada i el concert de la Fúmiga a Sàtiva tindrà lloc el dissabte que ve.
0: I dol al poble de Manzanedo, Valdueza, a Lleó. Allí dos dones han mort en una riuada. Estaven a nit en una bodega quan una tromba d'aigua la va inundar. Hi ha 2 persones ferides més. És la pitjor de les conseqüències d'unes pluges torrencials que continuen allí també avui. 7 comunitats autònomes estan en avís taronja per pluges i tempestes. I a Osca continua descontrolat l'incendi forestal de Penyes de Riglos, ha calcinat ja 16.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 1.000 persones. Sobre el terreny treballen ara 1.000 efectius. Avui s'incorporen mitjans de la nostra comunitat.
27: I a Niebla, a Huelva, els equips d'extinció han aconseguit parar l'avanç de les flames. 150 desallotjats han tornat a casa les últimes hores. S'han cremat més de 38.000 hectàrees.
0: I després de l'intent ahir d'una nova entrada massiva de migrants a Ceuta, que va frenar el Marroc, la ciutat autònoma i els seus servicis públics, com els sanitaris, continuen col·lapsats. Avui la ministra de Sanitat ha visitat per primera vegada la zona. Des del PP reclamen la dimissió de Mònica García. Magda Nicolau.
1: Les forces de seguretat del Marroc mantenen la pressió per a contindre una nova entrada de migrants a Ceuta, mentre Rabat ha volgut fer una demostració de força en el control de la frontera a la ciutat autònoma, preocupa la crisi social i sanitària. 10 dies després de l'arribada massiva, la ministra de Sanitat ha visitat la zona. S'ha reunit amb el president i col·lectius socials. Reclamen més ajuda davant dels centenars de migrants que continuen acampats en platges i carrers i denuncien que els hospitals i els servicis sanitaris no donen a l'abast. Des del PP, el secretari de Política Autonòmica, Elías Bendodo, ha reclamat la dimissió de Mónica García.
2: Muchas visitas, muchas fotos y 2 semanas después, 0 soluciones. Tienen miedo los vecinos de Ceuta a salir a la calle, que conocen casos ya de agresiones sexuales en territorio español y que ven cómo la sanidad està col·lapsada.
1: La visita de la ministra per a conèixer la situació sanitària de Ceuta es produeix després que els professionals mèdics hagin reclamat una major intervenció del govern en la gestió. Mónica García nega el col·lapse, però sí que hi ha una gran pressió assistencial i promet reforços.
3: Que entendemos que la situació ha desbordado también las capacidades de la propia ciudad, sin lugar a dudas. Que tengan enfermedades no significa que haya que identificar migración con enfermedad y que se diga que vienen a colapsar nuestro sistema sanitario.
0: I ara, per a saber l'estat de les carreteres valencianes en este últim dia d'esta operació especial de trànsit 15 d'agost, connectem amb la DGT. Daniel González, bon dia. Quina és la situació ara?
4: Buenas tardes, Sonia. Pues hasta ahora la situación es bastante tranquila en la comunidad y solo van a encontrar algo de circulación lenta en la entrada a Valencia por la A3, en los entornos de Loriguilla, en ese enlace con la A7, que van a encontrar alrededor de 1 kilómetro de retenciones en este punto. El resto de carreteras y provincias se encuentran totalmente despejadas, pero mucha prudencia con esa operación salida que puede complicar la circulación.
0: Clar, sobretot a partir de la vesprada, és un dia avui de molt de moviment per la gent que deixa hotels i apartaments, per exemple, i la que entra, ens informa Sheila Lluch.
5: Arena, les sabates i les maletes tancades, plenes de roba bruta. Per a uns, les vacances acaben avui, per a altres estan a punt de començar. En un trencaclosques de maletes i bosses es converteixen avui els maleters. Per a Luisa Fernanda, ha arribat l'hora d'encaixar la tornada a casa. L'escoltem.
7: Queríamos quedarnos otro día, pero por cuestiones de trabajo y cosas así, pues no nos podemos quedar.
5: El soroll de les rodes avança al tornar a la rutina de Melanie Mejía.
8: Claro, la llevo cargada de recuerdos, de la nostalgia de que estaba aquí disfrutando unos días y que ahora me tengo que marchar.
5: La primera quincena d'agost s'acomiada després d'uns dies de molta ocupació als allotjaments turístics de València, com assenyalen els recepcionistes Gerardo Ercolani i Ricardo Yagüe.
10: La primera 2 semanas de agosto, del 1 al 15, hemos tenido una ocupación muy buena del 99%.
28: Y la siguiente quincena estaremos igual de llenos.
5: Però este diumenge també és dia d'arribada. A Gandia moltes famílies estrenen vacances i comencen a instal·lar-se als apartaments. Però també hi ha qui només ha vingut a aprofitar el cap de setmana vora la mar.
29: És solo el fin de semana porque tenemos que trabajar el lunes, así que hemos venido en familia y súper bien.
5: L'agost canvia de torn, però les vacances continuen.
30: Me quedaría aquí, pero es que la pensión no da para más.
5: Per alguns.
0: Amb tant de moviment a les carreteres, la Guàrdia Civil fa controls que busquen fer els trajectes de tots i totes més segurs. Helena Andreu.
31: Sí, bona vesprada. Acudim a primera hora del matí al dispositiu de control de drogues i alcohol que la Guàrdia Civil té desplegat a Cullera amb motiu del Medusa. El festival ha tancat portes i el risc és que persones que no estan en condicions de conduir tornen a casa amb el volant entre les mans. En pocs minuts arriben els primers positius. Immediatament els vehicles queden immobilitzats. Juan Antonio Matilla, capità de la Guàrdia Civil de Trànsit de Gandia.
32: Normalment suelen assumir-lo una vez que se les explica. Hay algunos que sí que es cierto que indican que ellos no han consumido nada, que a lo mejor es que les han puesto algo en la bebida, o que consumieron hace 10-12 horas y que pensaban que no iban a dar positivo.
31: Els controls són completament aleatoris i es comenten que la majoria de conductors donen negatiu. Un positiu per drogues són 1.000 euros de sanció i la retirada de 6 punts del carnet. Un positiu per alcohol entre 4 i 6 punts i entre 500 i 1.000 euros de sanció.
33: Y gracias a Dios solo me he tomado 2 cubatillas y no me ha dado.
34: Conductora oficial de todos los Medusa de todos los años.
35: Hay que estar juicioso porque si no, se le cae el pelo a uno.
36: Hem begut, però hem parat en temps.
31: Els controls es fan també com a part de l'operatiu especial de trànsit a l'estiu. Només durant el mes de juliol, 120 persones van passar a disposició judicial per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues.
0: I una altra situació a què ens referíem en el sumari, eixa de que repeteix tots els estius de les cales, pues, per exemple, de la Marina Alta, que estan a vessar per la massificació de turistes. És el cas de la Granadella, un clàssic de l'estiu. A Xàbia, allí l'Ajuntament ha posat en marxa un servei d'autobusos per a evitar les cues de cotxes i els problemes d'aparcament. Laura López.
6: És una de les cales més desitjades de les nostres costes. La seva aigua cristal·lina i les vistes paradisíaques atrauen cada estiu milers de visitants. Tants que en dies com avui no cap ni una agulla.
9: La cala està petadíssima.
11: Molt massificada, la veritat.
12: Està molt llena. Lo de l'aforo limitado és entre comillas.
6: Arribar fins ací és de bades. Aparcar ja és una altra cosa. Roland Quesada és el president de l'Associació de Veïns de la Cala Granadella.
13: El aforo es de 150 coches. Imagínate a las 9 durante la temporada, julio-agosto, a las 9 de la mañana está a tope. Gracias que tenemos ahora dos buses turísticos que puede llevar la gente hasta aquí.
6: Les solucions alternatives, matinar moltíssim o reservar un restaurant en pàrquing.
14: Vot a les 8 i ja me'n vaig. La calor pels forasters.
15: Hem reservat en un restaurant així per tindre accés al pàrquing i així pues, tindre l'opció de no esperar o canviar un munt de temps.
6: Del que no es queixa ningú és de les vistes, perquè al final tot l'esforç per arribar fins al paradís sembla que paga la pena, fins i tot en vacances.
0: I una altra situació a què ens estem acostumant, eixa que només els més matiners poden disfrutar d'una jornada a vora mar amb ombra, perquè a platges com la del Cura Torrevieja, a partir de les 8 del matí és quasi impossible trobar un lloc en primera línia. I aquí baixa amb el parasol a les 5 de la matinada, quan no ha eixit ni el sol. Una estampa que cada estiu, com diem, es repeteix. No només així, ho ha comprovat Cristina Badal.
16: Parasols i cadires buides. Els més matiners són els que aconsegueixen el millor lloc per a passar el matí a vora mar.
17: Persones majores, deixarem o quedar la primera línia de platja tiene que venir a las 5 de la mañana.
18: A las 6 o las 7 de la mañana, sobre esa hora. Algún día subo a almorzar, pero casi siempre vengo ya desayunado.
19: Yo a las 6:15 y vengo, pongo la sombrilla y me quedo.
20: A la mañana ya no hay sitio en la primera, tiene que ser en la segunda o tercera fila.
21: A las 8:30 he venido y ya me ha tocado estar aquí.
16: Alguns banyistes venen a esta platja des del 1982. El major canvi des d'aleshores, la massificació.
22: Esta playa es muy pequeñita. Se ha masificado un montón. Yo estoy aquí desde 1982 viniendo y esto ha cambiado un montón. Y si no madrugas, pues Dios no te ayuda.
16: Una carrera que any rere any es repeteix a les nostres costes. Això sí, una vegada posat el parasol, només queda gaudir del mar Mediterrani.
0: En este repàs que estem fent dels clàssics d'estiu al litoral, ens faltaven les meduses. En plena temporada turística, l'Ajuntament de Gandia ha organitzat un dispositiu amb la confraria de pescadors per a lliurar els banyistes de la plaga de meduses. Es fa només els caps de setmana. Els pescadors consideren que caldria eixir a pescar-ne tots els dies.
23: Tenen que fer per mi de dilluns a diumenge. Faria molta més feina. Anem des d'allà a l'Alfauir, a la Uir, i després anem a estallar el que és la platja de Venècia, es mareix, tot això, i anem tot, pues, correguem per la vora, llevant tot el que podem. N'hi ha prou també, eh?
0: I a Sot de Xera, les aigües fecals del barri de la Tejeria arriben al riu, molt concorregut ara durant l'estiu.
24: Cuando cruzo por el puente del río, huele muy más por los desagües de las aguas fecales.
25: El aumento de mosquitos en los perros ha aumentado la leishmaniosis.
0: El veïnat d'este barri demana una solució a l'Ajuntament. Rafa Rodrigo.
37: Hemos hecho varias reclamaciones, no hemos recibido respuestas más que largas una detrás de otras, pues ya no nos queda más remedio que acudir a las autoridades competentes, que en este caso pues sería el SEPRONA.
0: I des del consistori asseguren que l'obra ja està aprovada i que serà una realitat al setembre. Tomàs Cervera és l'alcalde de Sot de Xera.
38: Este problema en concreto, hasta que no se acabó el puente, que fue en abril, no hemos podido abordarlo. Está adjudicado el proyecto y lo único que nos queda es ponernos en marcha, que seguramente será en septiembre.
0: La part on pren el bany la gent, la majoria, queda aigües amunt d'este vessament i, per tant, queda fora de perill de vores afectada per estos residus sense tractar. I part de l'horta de la Pobla Llarga està en perill. Ara mateix els regants denuncien que l'aigua no arriba a tots els camps. El reg d'estiu és fonamental per al creixement de la fruita i els agricultors busquen solucions per a no perdre la collita. Alberto Alonso ha parlat amb ells.
39: Si portem ja 50 i pico dies sense regar, pues este és el resultat. Arbres secallosos,
1: sense brotació per l'any que ve.
2: Este és el problema que afecta molts agricultors de la Pobla Llarga, 2 mesos sense regar en condicions, i no és que no hi hagi aigua.
1: Pareix ser que n'hi ha algunes fugues d'aigua en la canonada principal. Quan buiguem pressió d'aigua per arribar als punts més alts, que són estos, pues no la tenim i se rega en precari. Ja l'any passat perguerem quasi tota la collita per la falta de rec.
2: Uns camps que en tenen més de sentiment que de benefici.
3: Ja és una cosa deficitària que la mantinguem per els nostres pares i per les nostres famílies.
2: Per més que els agricultors cuiden els seus camps, sense aigua asseguren és perdre temps i diners.
4: Ja se mos està quedant menuda per culpa de no regar-se, els arbres estan patint.
5: Això és la diferència d'un arbre que sí que s'ha regat en el mateix terme municipal.
2: Mentre ajuden els uns als altres per atraure les seues terres endavant.
1: Algunes parcel·les podrem regar, però perquè hi haurien allí unes 14 o 15 persones involucrades, uns portant la motobomba i muntant-la, els regaors tapant qualsevol clavi que vegeren.
2: Cuiden per localitzar les fuites de la canonada, l'única solució perquè l'aigua salve els seus horts.
0: I esta setmana ha entrat en vigor el nou reglament d'envasos i residus. Verònica Marc ha parlat amb Julián Tió, portaveu de Bacu, que ha donat resposta als dubtes més estesos.
7: S'aplica en tots els països de la Unió Europea i restringeix algunes substàncies químiques que ara s'utilitzen en l'empaquetatge. Entre la població ja hi ha dubtes.
8: A partir d'ara, com seran els envasos?
7: D'ací al 2030, la reciclabilitat dels envasos haurà de ser del 70%. I eixe mateix any, les safates de plàstic per a fruita o verdura sols seran possibles en quantitats superiors al quilo i mig. A més, es limitarà al 50% l'espai buit en caixes i paquets com les bosses de papes per a reduir la grandària.
9: Nos van a venir nuevos colores en los contenedores, se va a cambiar también cuáles son los elementos que se va a poder poner en cada contenedor, porque va a venir armonizado todo a nivel europeo.
8: ¿Podrán continuar comprar monodosis de ketchup o alioli para casa?
7: Sí que podran. Els establiments hauran de desaparèixer, però per a l'ús domèstic estaran permesos.
8: Què haurem de fer ara amb les botelles i llaunes?
7: Tindran un cost afegit de 10 cèntims. Per a recuperar eixa fiança, hauran de tornar-les.
9: Viendo otros países de Europa, vemos que incluso hay supermercados en los que introduciendo esos envases se les da unos vales para que luego en caja puedan hacer efectivo y paguen con esos vales, por ejemplo. Dicen que habrá centros en los que se implementará esa colocación del envase y se le devolverá ese importe.
7: També a partir de febrer del 2027, en comprar menjar per emportar-se podran utilitzar els seus propis recipients.
0: Palestins de la Cisjordània ocupada denuncien que colons israelians continuen assetjant les seues cases i impedint-los solucionar els problemes d'aigua i llum que pateixen, tot per a crear nous assentaments.
10: A la veïna Gaza, Israel ocupa ja el 70% del territori. Més de 300 dies després de l'alto el foc, l'exèrcit ha assassinat 1.300 palestins, entre ells 300 xiquets, un per cada dia.
0: I nova nit d'atacs entre Rússia i Ucraïna. A Kiev, un atac a míssils balístics deixa 3 ferits i un gran incendi en un mercat de llibres. Ucraïna, per la seva part, ha atacat amb míssils i drons Moscou i el sud de Rússia.
10: Entre els objectius, els magatzems Wildberries, l'Amazon rus. Hi ha 4 morts. D'altra banda, a Romania, cases espanyols de l'OTAN han abatut un dron no identificat que havia entrat en el seu espai aeri i que tot apunta que podria ser rus.
0: Ja en els esports ampliem la informació de portada amb veus de les prèvies de futbol en primera, sempre en clau dels nostres. El menú també té contingut de poliesportiu. Raül Pina, bona vesprada, compta'ns-ho tot.
26: Bona vesprada de nou. Sònia estrena per als dos dels nostres esta vesprada en una competició que va arrencar ahir amb l'Alavés 3 Getafe 0 i el Sevilla 2 Rayo 1. A les 5 al Sardinero Racing Villarreal, en principi sense baixes en l'equip groguet. El dubte està a la davantera i en saber qui acompanyarà a Mico Tadje. A Jozo Gerard són els candidats. La idea d'Iñigo Pérez es mantindre el concepte de la pretemporada.
27: Durante el camino conseguir 3 puntos, que es lo que todo el mundo como medio final buscamos, pero sí que creo que como pensamiento matriz debe ser dar continuidad a lo que hemos visto en los partidos de pretemporada y después obtener la victoria, claro.
26: A les 7 torna per al Llevant, que visita l'Espanyol, tot i els problemes per inscriure jugadors pel fair play financier de la Lliga. De fet, l'últim en inscriure-se ha sigut Manu Sánchez, però encara resta Bardelli. Luis Castro, el tècnic, té clar el missatge.
28: L'objectiu és guanyar l'Espanyol. Ja me coneixen i tens que estar molt concentrat en el pròxim partit perquè no saps el que va passar després. se pueden pasar muchas cosas buenas, se pueden pasar también muchas dificultades. Entonces el objetivo es 100% ganar Español, estar concentrado en Español.
26: Parlem de l'Elche, que juga demà a les 9 a Riazor amb el Depor. Martín Anselmi ha repassat l'última hora dels franjavers. Este migdia, quant a les baixes, només ha confirmat que Dianc té molt complicat estar davant del Deportivo, a més de Iago de Santiago, que s'entrena a banda per molestis musculars. Recordem que Dianc es va lesionar en l'últim amistós contra el Lille a Pinatar Arena. I respecte al partit, Martín Anselmi continua explicant el seu paradigma per a este Elche.
6: Y creemos que si nos acercamos a lo que queremos ser, vamos a estar más cerca de ganar. Es lo que nosotros creemos, otros creerán otra cosa. Entonces, al final me quiero centrar en eso, en nosotros, y que seamos capaces de que nuestras intenciones, que las tenemos bastante claras, se vean reflejadas en esta fecha de visitante en el Riazor y en las que siguen.
26: Demà comprovarem si funciona el model Anselmi en segona. També demà i a partir de les 9 i mitja, Almeria Eldense. Claudio reconeix la dificultat d'este compromís en l'estrena dels Blaugrana.
11: Un serio candidato a conseguir el objetivo de la primera división, independientemente del rival, tenemos que seguir con esta idea de juego, ¿no? Sabiendo que enfrente, pues bueno, pues va a repetir, vamos a tener un rival con mucha pegada, ¿no?
26: Recordem que aquests partits es podran seguir en el Punta Punta, en Apunt Ràdio, i obrim pàgina poliesportiva amb atletisme en l'Europa de Birmingham. Espanya suma altra medalla, bronze, per a l'equip espanyol femení de marató, format per Carolina Robles, Fàtima Azara, Esther Navarrete i Meritxell Soler. Així la valorava l'actuació individual i també de l'equip Carolina Robles en línia de meta.
12: Soñaba con este octavo puesto y también pues un poquito con la miel en los labios porque esa medalla se me ha escapado en la última vuelta, faltaba ahí un poquito más, pero la verdad es que el mero hecho de verme tan cerca me hace sentir muy orgullosa. El trabajo que hemos hecho hasta llegar aquí en mi segunda maratón ha sido magnífico. Y yo estoy muy contenta, ya no solo a nivel individual, sino por el equipo, que hemos sido bronce por equipo y es algo que la verdad es que nos merecíamos.
26: Es la séptima medalla en l'europeu per a Espanya. Quant a la marató masculina, victòria per a Alemany Petros, amb un temps de 2 hores 9 minuts i 11 segons. L'Itàlia arriba ha sigut segon i allà l'Israelià tercer. El primer espanyol en meta ha sigut Jorge González en la posició 14. I acabem amb gimnàstica rítmica. L'equip espanyol entra per la alacantina Alejandra Quereda. Es va proclamar ahir campiona del món en el concurs complet a Frankfurt i, a més, ha aconseguit una plaça directa per als Jocs Olímpics de Los Ángeles al 2028. Les valencianes Lucía Muñoz i Marina Cortelles formen part de l'equip i s'han penjat l'or.
0: Gràcies, Raúl.
26: A tu.
0: La fira d'agost de Xàtiva és cita obligada per a la gent local de la contornada i dels turistes. Hi ha molt a fer, Carolina Femenia.
13: Més de 30.000 persones passen cada dia per esta fira d'agost de Xàtiva i hi ha més de 100 esdeveniments on es barreja el més tradicional fins als grans concerts. I també hi ha més de 200 expositors on poden trobar gastronomia, productes comercials i sobretot els productes tradicionals com el gallato. Ningú se'n pot anar sense gravar el nom del xiquet o la xiqueta i també l'any d'enguany.
14: Doncs és necessari vindre tots els anys a la fira i pues fer la passejada i firar-nos alguna coseta a cadascú.
15: I això anem a comprar un garrotet al nou membre de la família que n'hi ha.
17: La millor fira d'Espanya.
18: Peguem voltetes i n'hi ha de tot. Els palmitos, lo de les paelles.
19: Saps què diuen? Que a la fira no vagis si no portes diners, perquè veuràs moltes coses i no compraràs res.
0: Dénia celebra les festes patronals en honor a Sant Roc. 18 filades mores i cristianes desfilaren ahir durant 5 hores davant de milers de persones que es congregaren per assistir a l'entrada. L'esdeveniment més multitudinari de tot l'estiu a la ciutat.
20: Cada any Dénia va pujant en número de festes i en vistositat. És immillorable, vamos.
21: Por todos los lados, gente, extranjeros, es que te miraban, las niñas te sonreían, o sea, espectacular.
29: En 20 minuts s'acaba, però te'ls disfrutes. Esos 20 minuts valen per tota la vida.
0: És Sandra Montfort, que ha presentat al Teatre Romà de Sagunt un espectacle que ret homenatge a la música i els balls tradicionals valencians. Du el nom Terra de Guapes i amb ell l'artista de Pedreguer planteja una aproximació lliure i actual al folklore valencià. Sandra voldria que s'escampara per tot arreu.
1: A mí lo que me agradaría es que se quedaran las canciones, que se enanaran estas canciones desde el cor y que les escamparen por todo arreu como una llavoreta al vent y que floriren allá on van.
0: Arribem a les 3:30 amb Terra de Guapes, de Si no Res, el punt a punt. Que passen una bona vesprada de diumenge. Adeu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
1: De tu a tu.
2: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

Salutacions, què tal? Molt bona vesprada. Són les 3 de la vesprada i 31 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt de Napunt Ràdio. Per davant, una jornada de diumenge plena d'esport, avui de carrereta des d'ara i fins les 12 i mitja de la nit. Després de divendres i dissabte amb només el Castelló representant a la Comunitat Valenciana en el futbol professional, avui per fi els nostres equips de primera entren en acció. El Villarreal, que visita els camps d'esport del Sardinero, mentre que un Llevant molt minvat i que va inscrivint a la carrera jugadors durant el matí d'avui, durant el cap de setmana, haurà de patir i de treballar-se molt la seva visita, al seu desplaçament al camp del Reial Club Esportiu Espanyol. I també tindrem mercat de fitxatges, prèvia del partit de l'Elx, de l'Eldense, que juguen els dos demà, pilota valenciana, ja sabeu, com sempre, anem carregats. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la màgia de la ràdio, són les 3 de la vesprada i 33 minuts, i així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el Punt a Punt.

0: Titi. Ja heu escoltat a la majoria de membres de l'equip en la intro. Afegim també, com sempre, a tot l'equip de tècnics d'Apunt Ràdio, imprescindibles per a que això soni tan fenomenal. Avui representats per a obrir la vesprada. La vesprada és llarga i la nit també. Van fent rotacions, però comença inconscient ell. Ahí està, ahí al capdavant, el mític, mítiquíssim Adolfo Pascual. A la conducció de l'espai, encantat de fer-ho un dia més, servidor Paco Poli. Ja sabeu que sempre moltíssima gent a l'altre costat de la ràdio treballant per aportar-vos moltes hores d'esport en directe per a vosaltres, que sou fonamentals. Sempre m'agrada recordar-lo al principi i també moltes vegades durant la transmissió que ens va portar fins a les 12:30 de la nit. Però vosaltres, amics oients, sou una part clau, fonamental del punt a punt. Com podeu participar? Pues d'esta manera.
1: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.

0: També la possibilitat, evidentment, de tirar mà de xarxes socials de Twitter, TikTok i Instagram per a participar durant tota la jornada en el Punt a Punt i de seguir-nos en xarxes, superimportant també. 611 38 73 17, 611 38 73 17, el WhatsApp del Punt a Punt per a àudios i per a missatges. Anem a repassar el menú de diumenge amb els partits i els esdeveniments que vos anem a contar en la sintonia del Punt a Punt. Anem a encetar d'ací uns minutets amb una cridada molt xula un dels membres del col·lectiu Últimes Vesprades a Mestalla, Jesús Roig, que ens va contar el que han preparat des del col·lectiu per el 50 aniversari del debut de Mario Alberto Kempes com a jugador del València, que va ser tal dia com avui, un 16 d'agost de, evidentment, l'any 76. Un jugador que venia com a... anava a dir com a estrella, però encara no estrella mundial. Això ho seria en el seu pas pel València, l'any 78, quan va conquistar el Mundial, precisament, d'Argentina. Mario Kempes, 50 anys del seu debut, i anem a parlar d'ací a uns minutets amb un dels membres d'eixe col·lectiu Últimes Vesprades a Mestalla, que han preparat una iniciativa molt xula. També anem a fer un xicotet repàs de tot el que va passar ahir en la jornada de dissabte, perquè tingueren futbol de primera divisió, futbol de segona divisió, amistosos i demés. Anem a escoltar també els protagonistes. A partir de les 4 de la vesprada comença perfil la Lliga per als nostres. Primera divisió, jornada número 1, Racing de Santander, Villarreal, amb la narració de Carlos Urrutia i amb els comentaris de Juan Lumora, tot el que va passar en el nostre partit de la jornada en els camps d'esport del Sardinero. A les 6 i mitja, ahir no va poder ser per la situació de l'oratge, per la climatologia, però avui sí que se va poder disputar aquest partit del grup B de l'Open de Frontó, trofeu president de la Diputació de València en el frontó de Vinalesa. La partida, precisament, del quadre local del Club de Pilota Valenciana Vinalesa, format per Pujol segon i Alandés, que s'enfrontaran a Diego López i Adrián Benito, representant a Quart de Poblet. A partir de les 7, també primera divisió, estem en la primera jornada, encetat la Lliga, i anem a veure en quants jugadors podrà comptar Luis Castro, perquè continua inscrivint futbolistes, com deia abans, a la carrera, i de fet, anava a dir que els que ja s'han confirmat en la jornada d'avui, ahir contàrem que Matty Ryan ja forma part de la plantilla, ja està inscrit a efectes pràctics en la Lliga, però avui, este matí, Mandí, Karim Tunde i Manu Sánchez també formen part ja de la llista confirmada del Llevant. Poquet a poquet, afegint efectius el conjunt de granota per al seu partit d'esta vesprada. Recordem, Espanyol Llevant, 7 de la vesprada, amb la narració de Manolo Montal i els comentaris de Juanjo Rodri. I tancarem un dia intens d'esport en directe en la sintonia de Apunte Ràdio amb les rodes de premsa, tant d'Íñigo Pérez com de Luis Castro, i també a partir de les 10, el futbol més nostre, la mà de Carlos Gallardo, que ja va calfant motors de cara a la temporada 26-27 de futbol regional. Estarem en protagonistes, farem cridades, coneixerem les impressions dels jugadors, entrenadors, presidents dels equips més destacats de la Primera Federació, Segona Federació, Tercera Federació i Lliga Comunitat. I a les 3:38 hem de parlar de gimnàsia. Perquè són les grans protagonistes del cap de setmana en el món del poliesportiu, Lucía Muñoz i Marina Cortelles, campiones del món de gimnàsia rítmica, amb bitllet per a Los Ángeles 2028. Les dos gimnastes valencianes formaren part de l'equip espanyol que ha conquistat l'or mundial a Frankfurt i que ha segellat la classificació per als pròxims Jocs Olímpics. L'equip espanyol de gimnàsia rítmica s'ha proclamat dissabte, ahir, campió del món en el concurs complet a Frankfurt, Alemanya, a banda, a bastant eixa plaça directa per als Jocs Olímpics d'ací a dos estius. Espanya completant, per cert, una actuació brillant per a pujar al més alt del podi, per davant de Japó, que ha estat medalla de plata, d'argent, i el Brasil, que ha finalitzat en el bronze. D'esta forma, el conjunt espanyol aconsegueix el segon or mundial de la seva història, ni més ni menys que 35 anys després del primer, que va estar conquistat a Atenes en 1991. Des d'ací la nostra enhorabona a Lucía Muñoz i a Marina Cortelles, que, per cert, i no és per posar-nos medalles tampoc nosaltres, però passaren per la sintonia del Punt a Punt fa poquet més de dos mesos, de la mà de Salva Gómez, estigueren ací el 6 de juny en eixa secció que tenim en col·laboració en la Fundació Trinidad Alfonso, el projecte FER, i tant Marina com Lucía li preguntaven què podria passar si sonava la flauta este estiu. I clar, les dos xiquetes estaven emocionades. I mira, de vegades els desitjos se complixen.
1: No sé si para vosotras ya lo habéis imaginado, queda todavía tiempo, pero ¿qué supondría para vosotras disputar unos Juegos Olímpicos?
2: Pues a ver, es el sueño, yo creo que de toda o de todo gimnasta. Uh-huh. Así que
1: pero claro,
2: sería
1: es que vosotras
2: increíble.
1: Tenéis 19 y 17 años, o sea, que realmente os queda todo sí, por sí. delante.
2: Sí, sí. O sea, literalmente sería llegar al top, uh-huh. a lo que nos falta por conseguir. Y evidentemente cumplir un sueño de nosotras de pequeñas, vamos, o sea, sería increíble.
1: Marina, tú también, ¿no? Supongo.
3: Sí, sí, opino lo mismo. Al final es para lo que, o sea, es lo que soñamos todas desde pequeñas.
0: Pues el somni de qualsevol xiqueta que se dedica a la gimnàsia rítmica i les nostres dos protagonistes, Lucía Muñoz i Marina Cortelles, que ho han aconseguit este cap de setmana des d'ací, des del punt a punt, des de la Ràdio Pública Valenciana, la nostra enhorabona. 3 de la vespre de 40 minuts, torn per a parlar del mig segle des del debut de Mario Alberto Kempes.

0: Passa el temps volant, eh? 50 anys des d'aquella nit d'agost en l'any 76 quan Mario Alberto Kempes va tindre el seu debut en la camiseta del València Club de Futbol. Des del col·lectiu Últimes Esplades a Mestalla, que així en el Punt a Punt i en la programació esportiva de Punt Ràdio hem elogiat moltes vegades per la cura, la humilitat, el carinyo que li dediquen, l'estima que li dediquen a tot el que és la preservació de la memòria històrica futbolística, particularment del València Club de Futbol, pues, han cuinat una iniciativa molt, molt xula per a commemorar aquests 50 anys, que té a veure una revista molt especial, edició limitada, i que se llança precisament en la jornada d'avui. Per a conèixer la iniciativa i també com se viu en el col·lectiu i també en el valencianisme aquests 50 anys des del debut de Mario Alberto Kempes, estem ja amb un dels membres de Últimes Vesprades a Mestalla, amb Jesús Roig de Torino. Hola, Jesús, bona vesprada.
1: Hola, Paco, què tal? Bona vesprada.
0: Bueno, pues des d'ací, evidentment, preguntar-vos per lo que és un cap de setmana especial. Hem llegit reportatges de molts companys en altres mitjans de comunicació, sobretot a nivell escrit també, a nivell de peces audiovisuals. També avui ho hem pogut veure en la tele d'Apunt, però en el vostre cas, Jesús, per a vosaltres, per a tots els llagrimetes, que m'agrada dir, en tot el carinyo, sí. Cap de setmana molt, molt especial per a aquests 50 anys des del debut del Matador.
1: Sí, molt especial, molt especial. A més, és el, no sé, pues, el punt final d'uns mesos de treball, de preparació de, pues, pues, bueno, de algo que pensàvem que era necessari en determinats moments. N'hi ha que dignificar la història del València, ho vam sempre ho vol fer, però n'hi ha efemèrides que no poden passar senzillament en un simple post en Twitter o en Instagram. Teníem clar que algo teníem que fer, que el personatge ho mereixia i que l'efemèride ho mereixia, no? I bueno, pues has començat a cuinar i a pegar-li voltes, com sempre fem, per veure que se mos ocorreix. I bueno, va eixir esta revisteta.
0: Anem a recordar esta iniciativa que ja me vas comentar en la jornada d'ahir que tinguere un parell de membres del col·lectiu, però esta revisteta que tu li dius, que és una revista imitant l'estil d'aquella revista, aquell programa de mà que n'hi havia, sí, en els partits antics en el camp de Mestalla en aquesta època, en l'època de Ramos Costa, dels anys 70, dels anys 80, això és tindre la idea, després n'hi ha que executar-la, i clar, una impremta, sí, uns textos, un de més, com s'ha desenrotllat,
1: sí,
0: tot?
1: Sí, pues la veritat és que en Últimes Vesprades a Mestalla, pues som els dos membres més majors, que som Cisco Fran i jo, pues són els que varem estar i varem tindre la fortuna de viure aquell dia del debut de Kempes, i Fran, a més, pues ja en la seva genialitat de artista i sensibilitat d'artista, pues ha plasmat ese dia en una meravellosa cançó. Pues bueno, pues això, Fran i jo entre nosaltres parlarem que algo teníem que fer, no? No sabíem què, però algo teníem que fer. I Fran sí que va pensar, diu, al mateix temps, per què no fem un homenatge al programa demà, al nostre volgut llibret, que diem el llibret, i donar-li la forma del més pareguda al llibret que s'entregava en Mestalla a l'inici de cada partit. I bueno, pues d'ahí naix què és el que volíem fer. Després n'hi ha que dotar de contingut, lògicament. Sempre tenim que estar agraïts a que quan demanem col·laboració per a qualsevol iniciativa d'UBAM, pues, la resposta sempre és favorable i ens ho posen molt fàcil i sempre estan disposats a col·laborar. I bueno, pues, els llibrets es començaven en una editorial, pues, bueno, pues, comença en una editorial, que l'editorial està feta per Fran. I després, n'hi ha dos textos de dos persones, pues, jo crec que molt reconegudes en el valencianisme i en la seva forma de plasmar i d'expressar lo que és el València, que són Paco Lloret i Rafa La Huerta. Uh-huh. Entonces n'hi ha dos textos de Paco Lloret i Rafa La Huerta, i luego n'hi ha uno per ahí que em dona un poc de vergonya perquè és meu. I al costat de Paco i de Rafa, pues bueno, no sé, no sabia jo si al final si posar-lo o no, però ahí està, vale, ahí està. A partir d'ahí també, pues, també volent extrapolar el que eren els llibres tenien la seva publicitat per a financiar el propi llibret, pues en este, pues, també hi ha publicitat, i la publicitat, pues, havíem buscat publicitat de l'època de la que Mario Kempes, pues, figura mundial, millor jugador del món durant 4 anys, indudablement, no? Entre l'època de Cruyff i la de Maradona, pues n'hi ha publicitat de revistes japoneses, n'hi ha publicitat de revistes espanyoles, n'hi ha publicitat de revistes argentines, i les pàgines de publicitat, pues, són això, són publicitats reals de Mario de la època. Després, contingut... sí que havien volgut centrar-se, perquè una revista sobre Mario, pues, podria ser un col·leccionable, no? Però, bueno, la efemèride és la seva arribada, pues, s'havien volgut centrar en això, per centrar el tir, s'havien centrat en la seva arribada. Entonces, és els dies previs o setmanes prèvies a l'eixida d'Argentina, premsa, revistes del Gráfico, Goles de Argentina, Clarín, i premsa espanyola i revistes espanyoles que plasmaven eixe moment, no? I això és un poquet el contingut també, en molta imatge gràfica, col·leccionistes que han col·laborat amb nosaltres en tema de fotografia, Bernat Navarro, que és el que té el major arxiu fotogràfic sobre el València. Mos ha cedit molt amablement Finezas la seva foto per a la portada, material de Merchina Peris, de Javier Iranzo, d'Esteban Fernández, que és un especialista en el Trofeu Taronja i ha portat totes les entrades d'eixe Trofeu Taronja, un banderí, el cartell oficial, i de gent també molt que empeciana, com Santi Núñez, que té moltes revistes, i d'Edu, i els cromos de Fran. Havien volgut, l'únic que és que no se senyix únic i exclusivament al moment de l'arribada, és un cromo per temporada de cada una de les temporades que va estar que empecé en València, i uno de Argentina 78, i eix és de la col·lecció de Fran. Entonces, pues, un poquet eix és el contingut del llibret, que, bueno, pues la veritat és que vam després ja, pues buscar impremta i demanar que te facin el treball. I no sé si m'he deixat, perquè és importantíssim, el treball de maquetació d'Arturo Marzal, que ha sigut un curre brutal.
0: Que és el que fa els pòsters, no? Moltes vegades.
1: Sí, és que mos fa les últimes anys els cartells de la traca de Forment, i així ha sigut un curre d'Arturo brutal, perquè cada vegada que li diem algo, pues quita esta coma, pones coma pomarixa, perquè és importantíssim el treball de maquetació d'Arturo Marzal, que ha sigut un curre brutal.
0: Que és el que fa els pòsters, no? Moltes vegades.
1: Sí, és que mos fa les últimes anys els cartells de la traca de Forment, i així ha sigut un curre d'Arturo

0: i atractiva. I bueno, pues la idea senzillament és com sempre, pues dignificar la història del València Club de Futbol i en este cas especialment la del que és el millor jugador de la història que hem tingut probablement en el València i el que pues durant uns anys varem poder dir de manera, vamos, indubitada que el millor jugador del món jugava en el València Club de Futbol i això és la millor manera d'explicar a les generacions actuals què significava Kempes.
1: Ara te pregunto pel jugador i pel mite també, però per tancar la iniciativa anem a recordar que l'edició que heu fet és molt limitada, la tirada és molt limitada perquè evidentment els mitjans que heu tirat mà de són propis, no n'hi ha cap tipus de retribució a nivell econòmic ni de més, això és una iniciativa altruista per part del col·lectiu, i tinc entès que aneu a fer com com la boxa un dos, no? Primer, esta nit seria com el llançament previ, aprofitant l'efemèride, però anem a fer una presentació un poquet més, en més empaque, d'ací unes setmanes.
0: Sí. Exacte, la tirada és de 220 exemplars, 20 són per obsequiar a col·laboradors de la revista o de col·laboradors en altres iniciatives d'UBAM, que volem pues agrair sempre la seva col·laboració desinteressada i sempre estan ahí quan es necessitem, i ellos després quedaran 200 per a vendre. El preu de venda seran 10 euros, l'exemplar és un format A5 per això, per també pues volem recordar el llibret que comentàvem, és un format A5, 24 pàgines, en una, jo crec que una bona qualitat de paper, una bona qualitat de fotografia, 24 pàgines, més portada, més contraportada. I bueno, pues lo que he comentat, els textos, les publicitats tretes de publicitats reals de l'època, molta imatge i bueno, pues jo crec que ha quedat una cosa, nosaltres per lo menos estem satisfets de després, esperem que agradi. I la forma d'adquirir-lo, a veure, mitjans d'agost són mals moments pa qualsevol cosa, no? I inclús hauria de ser mal moment també perquè es comença la lliga, però això és altre tema. Però bueno, mitjans d'agost són mals moments, entonces avui aprofitarem que qui puga i vulga i li apetisca vindre a compartir amb nosaltres el anem a fer, anirem a Mestalla, a baix de la lona de Mario, i vindrà Fran i cantarà, interpretarà la seva cançó Nostàlgia de Belleville, pues bueno, pues després qui vinga i vulga comprar una revisteta en aquest moment la podrà comprar. Després també se podran comprar quan fem l'acte de presentació oficial de la revista, que probablement serà segon quinzena de setembre, ja avisarem, però bueno, quasi estem tancant el 10 de setembre ja en un local cèntric i ja avisarem, ahir també se podrà adquirir. I a partir d'ahir pues ja obrirem per a que la gent que vinga a estos dos actes puga emportar-se-la. Després ja obrirem un torn de reserves de revistetes, que com sempre hem fet en les iniciatives de UBAM, pues mos la demanen i mos paguen i l'enviem per correu on ells mos diuen, o quedem presencialment en un dia en un partit de Mestalla o en algun lloc on puguem pues coordinar-se per a trobar-se. Però aquesta segon part ja, diguem, més oberta serà ja una vegada tanquem el tema de l'acte de presentació oficial. Mentrestant sí que si n'hi ha gent que pues tinga accés directe a alguns dels membres d'UBAM, pues bueno, pot
1: que aprofite, ja, no? El fil directe.
0: Clar, que aprofite i que li la reserve i intentem portar allà una, pues una fulla per a portar este control.
1: Això respecte a la iniciativa. I per a tancar en tu, Jesús, tu vas estar, ho has comentat abans, eixe dia, fa 50 anys en el camp de Mestalla, i volia preguntar-te pels teus records, la teua memòria i sobretot el legat que ha deixat el matador per a els llegia a Paco Llor, els fills de la Lliga del 71, no? que tinguereu ahí 5 anys bueno, d'un rebombori brutal en el 71, però després va baixar un poquet el València, la ebullició, però el fitxatge de Mario, després del de Logo Diarte, va suposar pues, una evolució.

0: Bullisó novament, després vingueren altres jugadors que també te donaren pues un altre, Rainer Bonhof, Fellman i demés, i el València se va convertir en un dels grans transatlàntics de la nostra lliga. Però el debut de Mario, l'impacte de Mario i 50 anys després el legat de Mario.
1: Bueno, pues la veritat és que és emocionant recordar-ho, no? Era la meua primera temporada en passe al meu nom. Jo ja anava en Montpare des de finals dels 60, anava en Montpare de forma habitual, o en Montío, que sempre me sentaven per allí per on podien, en els seus braços o en l'escala d'accés als seients. Però era la meua primera temporada en el pas amb el nou, va ser la del 76, entonces els passes se treien per anys naturals, jo tenia el passe des de l'1 de Xiner, i eixe trofeu taronxa del partit de debut de Kempes, jo recorde que no me, per pas començar, no m'agradava el format, perquè era un format per primera vegada quadrangular, en dos semifinals i una final i tercer i quart lloc, entonces estàvem acostumbrats al triangular, que encara que perdés el primer partit pues tenies possibilitats de ser campió en l'últim, no? Però això era una semifinal i si guanyaves passaves a la final i si perdies te quedaves. Entonces sí que recorde que no m'agradava el formato, i els taronges en aquella època era algo molt especial entre els socis, els que anàvem érem els assiduos de Mestalla de tots els dies, no com ara que pràcticament són els que no van mai, els que van al taronja. I bueno, recorde que era un dia de Sant Roc, patró del meu poble de Museros, i ma mare va agarrar un cabreig en mi perquè me'n vaig anar al futbol i no vaig anar la professora del dia Sant Roc, que per ella era algo, i bueno, pues això és el primer record de l'enfado de ma mare, i jo me'n vaig al partit. I després, pues el partit, el desastrós partit de Mario.
0: No va tindre la seva nit,
1: No, bueno, molts, va ser absolutament desafortunada.
0: Molts vaticinis de catàstrofe i de tot.
1: Clar. Penalti fallat inclòs, el murmullo este de Mestalla, el run-run de quan hi ha algo que jo crec que ja acollona i ser run-run, després quan tixes de Mestalla i sim tots, i uns van per un carrer, uns van per un altre, pues, tots parlant, i menudo petardo, ens han traído, menos mal que tenemos al Lobo, recorde que uns han anat, menos mal que tenemos al Lobo, porque si este es el que nos tiene que sacar las castañas, comentaris així. Entonces, jo crec que no hi ha res millor que escoltar la cançó de Fran i empapar-se d'aquesta sensibilitat que té per a contar lo que va ser aquesta nit, no? I després, el segon partit, idem de lo mismo, ja contra l'Hèrcules, el segon partit, idem de lo mismo, desastrós, i afortunadament ja vas començar la Lliga, jo crec que la primera setmana de setembre, i contra Celta ja va marcar dos gols, i ahí ja es comença tot lo que és Mario, i que, bueno, pues podria contar moltes coses. Jo crec que bueno, que inclús els que no han vist mai a Mario saben lo que és i saben lo que significa Mario en València. Però, bueno, si algú té oportunitat de llegir el text d'avui de Rafa La Huerta en el Levante, jo crec que ahí Rafa, en la seva maestria i el seu talent, pues diu lo que va ser i lo que seguirà siguent Mario i lo que sempre significarà per a València i per al valencianisme. Ens agradaria a tots tindre aquesta sensibilitat per a poder expressar-ho d'aquesta forma. I Rafa ho fa d'una manera espectacular en un text d'avui.
0: La iniciativa de Últimes Vesprades a Mestalla, en eixe llibret, en eixa revista, que avui se posarà a disposició del públic que vulgui fer-se en ella, en un acte molt íntim que tindrà lloc en Mestalla, en les rodalies del camp de Mestalla, i que d'ací unes setmanes se presentarà ja en societat una vegada comence el mes de setembre. Sempre Últimes Vesprades a Mestalla, col·lectiu que va néixer fa 20 anys, si no m'enganye, 20 anys, perquè Mestalla s'acabava en aquest moment, i que enguany cobra més rellevància que mai, perquè enguany sí que suposadament va ser l'últim any de Mestalla. Però, Jesús Roig, d'això parlarem en una altra ocasió, perquè de avui Mario és el protagonista i l'altre dia parlarem d'última...
1: Sí, perquè passem d'alegria a una tristor.
0: Sí, sí, sí, correcte. Correcte, doncs enhorabona, de veres, per la iniciativa, enhorabona a tot el col·lectiu, a Fran, a tu també, i espero que siga un absolut èxit, i segur que és una meravella, una peça de col·leccionista que segur va a provocar pues un somriure en els aficionats del València que puguen fer-se en una d'aixes 220 revistes que anem a posar a disposició. Jesús Roig, un abraç molt gran, amic.
1: Gràcies, Paco, un abraç. Adéu.
0: Tres de la vesprada i 59 minuts, anem a fer un alt en el camí i a la tornada ja tenim confirmades les alineacions i fem la primera comunicació en el partit de la jornada, així en el punt a punt, en el Racing de Santander, Villarreal.
2: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Què fas este cap?
4: Tu què creus? Festa?
3: I el següent?
4: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
2: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7.
9: De tu a tu.
6: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
0: 4 de la vesprada en punt, en la sintonia del Punt a Punt, a Siena, Punt Ràdio. Estes són coses intrahistòries que vosaltres normalment no podeu veure, però tantes hores de directe moltes vegades implica fer una planificació, una programació molt exhaustiva, pràcticament al minut, i no sempre claven els temps. Per això, quan vos dic que són les 4 en punt, ara 4 i 1, i estem clavant els temps, me dona molt de goig. Després, ja la vesprada canvia absolutament. Però bueno, lo que deia abans, ja tenim tot confirmat i lo que hem de fer és obrir de la mà d'Indústries Bijusa Higiene Industrial el nostre partit de la jornada. Perquè per fi encetem la lliga per als nostres, per als equips de la Comunitat Valenciana. Primera divisió, jornada número 1 en un Camps d'Esport del Sardinero, que torna a la màxima categoria després de molts anys de travessia pel desert de segona divisió, inclús de categories inferiors. Racing de Santander, Villarreal, un partit que vos anem a contar en la sintonia del Punt a Punt amb els comentaris de Juan Luis Mora i en la narració de Carlos Urrutia. Hola, Carlos, què tal? Bona vesprada.
10: Hola, Paco, molt bona vesprada. La veritat és que teníem moltes ganes d'alçar el teló de la Lliga en primera divisió per als equips valencians. Es vestirem de granota, però això serà després. Ara Mora i jo estem en la vessant grogueta perquè el més important, el més nou del Villarreal és l'entrenador Íñigo Pérez, que veurem quin és l'estil, si pot traslladar la mateixa manera de voler jugar a futbol que tenia al Rayo Vallecano amb un vestidor que no és més complicat, però sí és molt diferent, amb un nivell que és molt alt i en una exigència que farà que l'ombra de Marcelino García Toral no desaparega fins que vagi concatenant victòries el conjunt en groguet, i alerta perquè començar davant d'un recent ascendit en primera divisió sempre és una arma de doble fil, perquè a més que té un entrenador espectacular, la manera de gestionar la finestra d'estiu de fitxatges del Racing de Santander ha tingut trellat i tenen un equip competitiu amb jugadors nous, il·lustres, que tornen i des que van empujar de segona a primera.
0: Sí, senyor, i alguna altra estrella que torna a casa, com és el cas de Sergio Canales. Compte enrere 57 minuts per al nostre partit de la jornada.
11: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414. Okay.
0: I com deia, resten 56 minuts per al partit i així, al punt a punt, ens agrada la banca pròxima cooperativa i amb propòsit de la mà de Caixa Popular, 11 confirmats. José Alberto, Íñigo Pérez, Carlos Urrutia, en qui va eixir el Villarreal i també el Racing de Santander?
10: El Villarreal amb Luis Junior a la porteria, en defensa de dreta a esquerra, Mourinho, Foyt, Renato Veiga i Carlos Romero. Única novetat respecte al planter de l'any passat, no és que siga nou, ja era del Villarreal, però estava cedit. El doble pivot, Pape Gueye i Sante Comesaña. En les bandes, per la dreta, Nicolás Pepe i Alberto Moleiro, dalt, Ayosé i Mikautadze, per part del Racing de Santander. En la porteria, l'ex-valencianista Julen Aguirre-Zabala. En defensa, Mantilla, Pedro, Pablo Ramón i Jorge Salinas. En el doble pivot, Gustavo Puerta i Sergio Martínez. Joan, de mitja punta, Sergio Canales, obrint a les bandes, per la dreta, Andrés Martín, per l'esquerra, Íñigo Vicente, dalt el de la trompeta, el de la barba, Asier, Villa Libre, xiularà el partit, el col·legiat de l'adscripció riojana, perquè ara li lleven el segon cognom, només el primer, Miguel Sesma.
0: Miguel Sesma, perfecte. Bueno, pues ja ho sabeu, amics i amigues, una entitat formada per persones a oficines que són com tu, Caixa Popular. I una vegada ja damunt la taula les alineacions, Juan Luis Mora, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, què tal? Buenas tardes.
0: Bueno, pues estàvem parlant abans de vesprada intensa, per fi dos dels nostres ja debuten, demà ho farà l'Elx Club de Futbol, també el Deportivo Eldense, va guanyar l'altre dia el Castelló, i estem a l'espera, evidentment, del debut del València, que haurà d'esperar una setmana més. Però dia intens en la web de la Lliga. Estem en el tema de les inscripcions, sí, de tal. L'Espanyol que ha inscrit al central que va fitxar l'altre dia, el Llevant que ha inscrit a quatre tios d'una tacada, en el Llevant, a banda, molt a prop l'eixida de Kervin Arriaga també al futbol grec. Ara després en Montalti, en Juanjo Rodri, parlarem també d'aquesta situació, però dona la sensació que ha començat la Lliga, ahir estiguereu en Villarreal en un amistós, però en les mateixes pinces que estan posats en els amistosos, en primera divisió estem igual.
3: Bueno, yo creo que en esta liga, como bueno, están abiertas las inscripciones hasta final de mes, de la primera a la tercera jornada los equipos pueden cambiar una barbaridad y bueno, sobre todo hablando del caso del Levante con Kervin, yo creo que el Levante está todo el mundo de saldo, o sea,
0: sí, todo el mundo
3: está en venta por esos desgraciados problemas económicos, y al final todo lo que venga y todo el dinero que tema económico que venga de más, bienvenido sea.
0: Sí, en el cas del Villarreal, després de conèixer l'alineació, algun detall crianera, ha dit abans Carlos que l'única novetat és la de Carlos Romero, que no deixa de ser pues, un dels highlights del Real Club Deportivo Español la temporada passada, una sessió molt profitosa per al Villarreal, que ha fet en primera divisió a un jugador de banda, al qual vol aprofitar esta temporada i ja des del primer dia Íñigo com a titular. Juanlu.
3: Bueno, sí, a ver, es un jugador que ya demostró en la cantera Grogueta que bueno, que puede estar perfectamente en primera división, lo demostró en el Español, y bueno, es un central típico de Villarreal, con recorrido, con llegada, siempre activo. Y bueno, en principio, pues lo que hace dos, tres semanas, se vino como una buena noticia, que es la entrada de Foy, que ya se dejó atrás los problemas físicos. Y arriba, pues yo no sé si Gerard ha tenido algunas molestias o algo, está preparando para el asalto en la segunda parte, para coger un poco al equipo contrario, pero bueno, echo de menos quizá esa referencia, pero por lo demás, la línea de centro más o menos la esperada, la que viene jugando, experiencia y siempre la primera jornada siempre es muy, muy complicada, y bueno, y te enfrentas a un recién ascendido, mucho peor todavía, porque tienes mucho que perder y poco que ganar.
10: Claro, recuerden que Carlos Romero ve per a ocupar el buit que deixa Alfonso Pedraza, que se'n va anar a la Lazio. A més, és curiós perquè són de la mateixa agència de representació, el que se'n va i el que ve. Carlos Romero.
0: Sí, però s'ha treballat a mig termini, que és una cosa que no se fa mai o no se fa massa en molts equips, que és, jo te vaig a cedir a l'Espanyol a Carlos Romero una temporada, vas a foguejar al futbolista i se va a curtir, i quan tornes tens un jugador cost zero que és teu, ja està preparat per a l'Eli, per a la primera divisió, i sí que pots permetre't deixar anar un Pedraza de la vida a una altra lliga.
3: Y peleando en un equipo como el Español, que la verdad que es un equipo que de verdad tienes que dar el de pecho, sacrificio,
0: Manolo González,
3: trabajo.
0: Que va a patir moltíssim la temporada passada i que va ser protagonista esta vesprada davant el Llevant, Carlos.
10: El primer jo m'alegre moltíssim perquè és un jugador nascut a Torrent i que es comença a criar en el Torre Levante. Jo m'alegre per la família Valero i perquè són uns herois del futbol base. Ja de seguida el va captar el Villarreal, però jo, sobretot la campanya 24-25 que va seguir molta el Villarreal B, era molt bon jugador, però estava molt tendre encara, era un poquet moll.
0: L'última temporada de Miguel Álvarez, que li va costar un poquet a l'equip també.
10: Miguel Álvarez, que per cert, després de l'Ibiza està en casa, tocant la guitarra, sense equip. Però en l'Espanyol ningú no s'esperava que donara el nivell, per a mi, el lateral esquerre espanyol millor, amb molta diferència, de la Lliga Espanyola, perquè els dos millors d'ells, que va ser el del Mundial, no estaven en Espanya. Cucurella estava en el Chelsea i Grimaldo estava en l'Everkusen. Però de lo que és espanyols d'Espanya, el millor, la qual cosa fa que el Villarreal tinga avui un 11 totalmente engrasat, tot i que tampoc, si mirem l'alineació del Racing de Santander, n'hi ha traumes, sinó que té molt de triat el anar ficant de jugadors nous, com és que ha dut Xem Aragón.
0: Nous i xiquets. Per exemple, ara de seguida parlem del Racing, però per tancar primer Villarreal. L'esquema d'Íñigo Juanlu és el mateix que Marcelino, 4-4-2, dos puntes, en Ayoce i Cautatze. Preguntaves per la situació de Gerard Moreno, estava mirant, però crec que en la convocatòria sí que està, no?
3: Sí, està por eso te comento.
0: Jo crec que és una qüestió més de ritme, perquè Gerard ja en més de 30 palos, pretemporada, i Ayoce està igual, Ayoce crec que té un any menys, però com ha estat... Ayoce va a jugar menos la temporada pasada por el tema de la lesión.
3: Sí, a ver, y también Gerard ha tenido muchos problemas con el tema de lesiones. Yo creo que bueno, al final con todo el tipo de adelantos que llevan esa preparación exhaustiva al milímetro, pues bueno, me imagino que será en cuanto a cargas de partido, minutos y esfuerzos para cada jugador.
0: Y respecto al rival, parlaba Carlos, no le dona por a José Alberto posar jugadores que acaben de aterrar. Ejemplo, el porter. El porter que va aterrar fa 4 dies,
10: que és molt bo.
0: I Julen Aguirrezabala, ex del València, la temporada passada s'ha dit, li posaran una clàusula de 15 kilotons, el València evidentment no l'anava a pagar, i el Racing no ha pagat ni de conya això. Crec que l'operació ha estat per molt menys, ara de seguida vos confirme, però sí que s'ha guardat també l'Atlètic Club, com sempre, la possibilitat de repescar-lo a mig termini. I és una de les grans novetats d'un equip, Juanlu, que la temporada passada en segona divisió, pues, no vaig a dir que va arrasar en tot, pero prácticamente desde el principio.
3: Sí, bueno, prácticamente, bueno, empezó bien, tuvo ahí, pues bueno, como cualquier equipo, una rachita que parecía que iba a pasar como la temporada
0: anterior.
3: Después de
0: guañarle al Castellón, Castalia. Que va a ir esa dona que le iba a posar dos siris negres, sí. Iba a pasar 4 partidos sin se guañar, ¿eh? Y después se va a remontar y tal.
3: Sí,
0: pero...
3: sí, y al final acabaron bien la temporada. A ver, tengo ganas de ver a Canales, a ver cómo
0: está físicamente.
3: Cómo está Sergio Canales y
10: sobre todo después de haber visto a ir al chiquete. Sí.
0: ¿Mariano?
10: No, de Zaragoza, al fil de...
0: Ander Herrera.
10: Sí, Ander Herrera.
0: Sí.
3: La verdad que, bueno, Ander Herrera, pues ya en el ocaso de la carrera, un jugador que ha estado en equipos PSG, Manchester, Atleti de Bilbao y que bueno, y ahora vuelve a casa. Yo creo que preparando, yo creo que el día después del fútbol, yo creo que él se quedará ahí en la cantera, empezará con tema de entrenador y bueno, y seguirá con su vida después del fútbol. Pero bueno, aún así, pues así es Villalibre, todos lo recordamos, buenas experiencias en segunda división, veremos a ver en primera.
0: Sí, en primera es que le iba a costar perquè quan va a trencar va ser en l'Atlètic Club i ahí era complicat fer-se un lloc.
3: Claro. Y sobre todo, pues bueno, el jugador de referencia que siempre han tenido a Íñigo Vicente, a ver si en primera división, pues bueno, sigue dando, pues bueno, esos destellos de calidad. qualitat que ha mostrat en segona divisió.
0: Vaig aprofitar que esteu per ací, ja tenim presentat el partit, en les alineacions, també en les novetats i el rival, per a fer una xicoteta review del que visquerem la jornada d'ahir. Per exemple, anem a començar precisament parlant del que visquereu en la ciutat esportiva del Villarreal, en eixa tronada brutal i la pluja que va caure, la derrota del Villarreal B per 0-2 davant el Saragossa. I anem a recuperar algun fragment de la xerrada posterior que va tindre Carlos amb David Albelda. Per exemple, un David Albelda que feia un anàlisi propositiu de, tot i això, la derrota davant el Saragossa, però en un punt en el qual el seu equip el que està és tractant d'agarrar confiança i minuts en les cames. Albelda.
12: Sí, n'hi ha que seguir treballant. Jo crec que són partits de pretemporada. Estic content, tenim un equip molt jove, un equip pràcticament nou. Hem tingut un bon any esta temporada passada. I quan és un bon any en un filial, pues, evidentment els xavals creixen i pues, alguns pugen al primer equip, altres van a una categoria més, però bueno, és el dia a dia d'un filial, no? I en aquest sentit pues, estem treballant i és el típic partit de pretemporada que, fent un resumen ràpid, crec que hem merescut molt més. La primera part hem merescut anar guanyant per 2 o 3 gols. Però clar, pilles un equip en veterania i esperar el seu moment pa fer-te mal, no? I pràcticament en 2 accions que han tingut d'arribar a la nostra àrea, mos han guanyat el partit.
0: Al Vela també li preguntarem per el tema dels canterans que han pujat en el primer equip. Avui, si vos fixeu en la fulla de alineacions, tenim a Carlos Macià en el dorsal 26 i també a Cheik, perquè Diatta no podia jugar. Diatta encara arrossega una sanció de la recta final de la temporada passada, li queden en cada 2 partits, però bueno, la San Diatta compta molt per a Íñigo Pérez i Cheik sí que està en la convocatera. Cheik i Carlos Macià. Albelda va dir, pues això, que és la clau de tot l'invent, de tota la estructura, és generar futbolistes per al primer equip.
12: Quan pugen xavals desfiliats cap amunt, tot això dona sentit a les estructures de tindre grans escoles de futbol, no? Jo crec que si un equip com el Villarreal se passa anys sense pujar a ningú jugador, pues hauríem de fer-se-ho mirar i estar preocupats. Podríem trasladar-lo mateix a qualsevol equip de primera divisió, no? Tenen grans estructures en el que són les escoles i se treballa molt per a intentar que alguns d'ells, no sé si un o dos o alguna forna, puguen ser algun més, però que el dia demà pues apareguin en els primers equips. Jo crec que en aquest sentit, jo recordo ja la temporada passada, el Fernando, o sea, el conseller delegat Fernando Roya va parlar en aquest sentit de que per enguany el Villarreal va fer una clara aposta de pujar a gent i de moment crec que s'està complint, no?
0: Va ser un dels amistosos que contarem en el punt a punt amb Juan Luis Mora i Carlos Urrutia des de Villarreal. La derrota per 0-2 davant el Saragossa. També vos contarem la derrota del València Mestalla davant el Nàstic en un partit de 2 equips de categoria de segona ref. 0-1, el gol d'Enric Pujol que va tombar al conjunt d'Òscar Sánchez. Això respecte al que va contarem ahir en el punt a punt. Però també estiguem pendents de primera i segona divisió. Jo he de preguntar-vos, amics, per el show de Mariano en Mendizorroza.
13: És un fenomeno.
0: El show de Mariano en Mendizorroza, recordem, Mariano Díaz, gol i 2 assistències en la victòria d'ahir, Juanlu de l'Alavés per 3-0 davant el Getafe.
3: Sí, bueno, un gran gol.
0: Un golazo. Un golazo.
3: un gol. Yo recuerdo un partido que le vi con el Olympique de Lyon en Villarreal, que venía creo que champion. Y bueno, era un jugador referencia en el Olympique de Lyon,
0: sí.
3: Este Mariano. Y bueno, cuando vuelve otra vez al Real Madrid, yo creo que se acomoda en un equipo que bueno, no pisas suelo, estás un poco en las nubes. Y cuando
0: te fan un contrato de 6 temporadas,
3: sí, cuando debes jugar, pues tampoco te importa no jugar, no quieres jugar, valoras otro tipo de cosas y bueno, y en esa edad lo primordial debe ser jugar cuando has demostrado. Entonces yo creo que ahora Quique pues le estará, ya el año pasado le quiso dar un poco de confianza.
0: En Mestalla la va a liar grosa en un partido que tenía, sí, l'Alavés, sí, sí, que Mariano, sí, podria haver, sí, matat, sí, i d'una reada de Mariano, sí. Potser el València no va patir les últimes jornades per això,
10: sí,
0: eh?
10: Sí, probablement sí que...
0: Perquè si Mariano fa ese gol, que era, sí, una ocasió clamorosa...
3: No, iba solo.
10: I tots pensen aquí que Florian no torna a traure el desvalor, però és que ahir, quan Isc juga 33 minuts, alerta a l'estadística, un gol i dos assistències.
0: Sí, sí, sí, sí. No, va ser un espectacle. Va ser un espectacle.
10: Li ha baixat el valor de mercat a quasi a nivell primera federació.
3: Jo crec que és el típico, el típico jugador que necessita, perquè bueno, cada jugador és una història, el típico jugador que necessita que lo cojas, lo pongas en tu lado y le digas, mira, esto es así, así y así. Y las cosas
0: necesita más un pare que un entrenador.
3: Y las cosas empiezan primero fuera del campo y luego en el campo. Y luego en el campo tienes condiciones, cualidad, porque lo ha demostrado. Y entonces, si él se encuentra a gusto y se encuentra con ganas y se encuentra ese padre, como dices tú, en la figura de Quique, que Quique eso de vez en cuando lo sabe hacer bien, creo que vamos a ver una de versión de Mariano, por lo menos medio buena, tirando a buena.
0: Anem a veure, perquè estem encara en mercat i els inicis de temporada sempre són molt prometedors, però així el tema és la regularitat i Mariano sí, lo que és, no és regular. Bueno, pues 3-0 del Alavés davant el Getafe. Un Getafe de l'Alacantí José Bordalás que protestava molt en el postpartit pel fet de la roxa que se'n va portar el seu futbolista Kiko Femenia en el 42 de la primera part. Anem a escoltar a Bordalás queixant-se una vegada més de l'arbitratge, perquè diu que el Getafe no la arbitren como la resta.
13: Veníamos con mucha ilusión para afrontar este primer partido, queríamos sacar un buen resultado y yo creo que la expulsión ha condicionado el choque y más en este primer partido del campeonato. Si se nota mucho a lo largo del campeonato el primer partido, que las fuerzas están justas, ha condicionado mucho y nos ha hecho mucho daño.
14: ¿Cómo han visto esa expulsión? ¿La consideran justa?
13: No lo sé, no la he visto repetida, no puedo decir, no puedo opinar porque no la he visto, pero sí que puedo decir que no nos tratan de la misma manera. Empieza el partido y enseguida la primera falta, nos sancionan con amarilla y bueno, la segunda también.
0: Diu, no he visto la expulsión, pero no nos tratan igual. Bordalás, que es un crack y bueno, el seu equip va a fer a ir catacrack. Per cert, Carlos Urrutia, si no me engañe, fa 20 anys va estar el matí aquell en Paterna en el qual, durant una pregunta, si no me engañe, de Luis Furió,
10: sí,
0: Quique Sánchez Flores va començar a riure.
10: L'atac de risa, sí, sí.
0: L'atac de risa, vas estar sí, tu ese día, ¿no? Ahir y Juanjo también.
10: Ya fa 20 años.
0: 20 años. 2000, 2000...
3: Y yo estaba en el equipo.
0: 2006, pero eso te digo, bueno, pues ahir tinguérem la secuela.
3: Sí.
0: Primer de tot, n'hi ha que dir les coses, la gent que coneix, bueno, vosaltres perfectament, en el meu cas també, Juanjo, la gent que coneix aquí, que Sánchez Flores, té una risa contagiosa. Sí. Quan té una risa, un tio aixina, te contagies. Bé, ahir la companya de Dazón, Irene Molina, abans del partit, quan ha de fer dos o tres preguntes, bueno, pues Quique venia rebotat de un acudit, d'un xiste que li havien contat. Va passar això i va ser impossible la comunicació.
14: Bueno, con ganas ya de comenzar la liga, no sé si el verano se te ha hecho largo o no.
0: Quique descollonat, no pot. Pega mitja volta i se'n va.
10: Es que te imagines.
0: Mira.
15: Era momento previo al partido en el que Quique tiene que hacer la entrevista y es incapaz de mantener la seriedad. No paraba de reírse, es que incluso tiene que marcharse, pide perdón porque dice que le habían contado un chiste y no podía parar de reír.
14: Pues muchísimas gracias, Quique. Queda pendiente el chiste, que nos lo tienes que contar.
16: Por favor.
14: Así que cuando te veas con fuerza, esperamos aquí para que nos lo cuentes. Enhorabuena y muchas gracias.
0: Tindrem secuelas también del tema. Ya voreo seguro en Dazón, pero bueno.
3: Pero yo creo que... Yo dejo en cuarentena lo del chiste.
0: Sí.
10: Yo
3: dejo en cuarentena lo del chiste.
0: Podría ser una otra cosa. Pero bueno, que el cas, Quique estaba content porque su equipo va a guanyar 3-0 y se va a posar, anava a dir, el capdavant de la classificació. En primera divisió només eixos dos partits, la victòria del Deportivo Alavés i també la victòria del Sevilla, 2-1 en dos penals davant el Rayo Vallecano en temps afegit, ahí Juanlu, d'un Sevilla, Luis García Plaza, al qual no li arribava la camisa al coll,
3: sí.
0: I va ser un partit, va ser un partit de jornada 36, en la jornada 1.
3: Sí, sufriendo bastante. Yo creo que el último penalti, por lo que yo he visto en televisión, me parece un poco riguroso. Creo que no lo toca, pero aún así no le llaman del VAR.
0: No.
3: Me resulta extraño, cuanto menos, porque mínimo, tú das penalti, estás seguro, de acuerdo, pero por lo menos ir a verlo, porque la verdad que yo creo que no hay ni leve contacto hacia el jugador, hacia el delantero del Sevilla. Yo creo que ahí, bueno, pues se le apareció un poco esa suerte que el año pasado quizá en algunos partidos no tuvo, y tras una pérdida del Rayo, una buena recuperación, bueno, se planta en el área y al final consigue el penalti. Yo creo que el partido hubiese sido
0: Ure,
3: de empate.
0: Ure, el jugador este escocés que han fichado en Sevilla. Sí.
3: Sí.
16: Curioso.
0: Un escocés, pues a eso al respecto del partido, no sé si Carlos estigués atento ahí a...
16: Sí, el de Cabé, quién ya ve. Perquè o era penal claríssim o no el tocava. Yo,
0: de Burgos Bengoetxea, per a mi és una piscina clamorosa. Mira, i de Burgos Bengoetxea no revisa res, no li diuen res en el VAR.
3: De Burgos Bengoetxea siempre quiere dar explicaciones a todo el mundo. Es un árbitro que habla con uno, habla con otro, va a hablar. Yo creo que se debe hablar menos, debe aceptar sí en la conversación, pero al final yo creo que las reglas son las reglas, las normas son las normas y debe regirse por lo que le puedan decir del VAR, porque yo no sé, al final pues esas comunicaciones yo creo que le llamarían del VAR, porque si todo el mundo vio que prácticamente...
0: Pero si es que era el minuto 92, tú no puedes, vull dir... En una situació aixina, jo estic en el bar, jo sóc un membre del videoarbitratge, minut 92, la gent supertensa, el camp en flames, cura't en salut, vull dir, de Burgos, esto no está claro, revísalo, sí. ya está, y si l'avi revisa i veu, mira, jo he vist penal i és penal, perfecte, sí, sí. Però ja, no sé, resta la sensació, queda la sensació de que per no clavar-se i per no mullar-se, deixarem... prevalent la opinió de l'àrbit en primera instància, que per a mi ho fa molt bé el davanter del sí, Sevilla, bueno. Caiguen dins l'àrea i forçant un penal.
3: Hay algunos totalmente actores, totalmente especialistas.
0: Però la gent que havia fet un partidàs, sí. I acaba sent el que comete el penal. Però bueno, a cap i a la fi, la conclusió de la història, remuntada del Sevilla, victòria del Sevilla, baló d'oxigen per al Sevilla, no, i estem en la primera jornada.
3: No, un baló i una toma d'aire, una confiança tremenda para empezar, sobretot en casa, con ese más 3, y para encarar pues bueno, lo que le queda todavía hasta el parón de selecciones y todo lo que... ese ambiente extradeportivo que viene siendo habitual en un club como el Sevilla, pues que empiece ganando siempre apacigua las aguas.
16: El desastre del Sevilla, que el compraba Sergio Ramos, que el compra, que después no lo compra, que después que diu que tampoc, después que sí y después que no. La dirección esportiva, ¿qué tal? Que Luis García Plaza, que va a ser el remiendo porque va a salvar l'equip, tot i el paperó que van a fer, recordeu-se, a la Ciutat de València, en el partit que estaven tu i jo.
0: Se va a salvar de miracle el Sevilla.
16: Pero de miracle. Sí. ¿Tocaba o no tocaba Luis? Bueno, Luis, yo el vull molt, pues que seguisca. Pero,
0: sí, pero si ahora entra Sergio Ramos, Luis no era el entrenador, ¿eh?
16: Hombre, te diré tango.
0: Pero yo te di que bueno, que es un club en el cual la provisionalidad, igual que así tenim ya algún ejemplo més a prop, pues en Sevilla están més o menys igual. El que deia, en un cap de semana en el cual en primera división només n'hi ha 6 partits, com deia, era una primera jornada d'aquella manera, anem a recordar els dos d'ahir i després els dos d'avui, que són el Racing Villarreal, que s'enceta d'ací a 34 minuts, l'Espanyol Llevant, que comença a les 7 de la vesprada, i ja per a demà tenim el Deportivo de la Coruña, Elx, a les 9, i dimecres serà l'Atleti de Madrid, Màlaga, a les 9 de la nit. Ni juga el València, ni juga el Barça, ni juga el Real Madrid, ni la Real Societat, ni el Betis. Coses de... Bueno, ni el Celta Osasuna, però el tema este famós de la Xespa, que és una vergonya
3: de
0: absoluta. Una cosa increïble.
16: Ja, però és que això és molt senzill, vull dir. És un desastre tan gran.
0: És mitja jornada 1.
16: Exacte. El València no pot jugar primer la jornada 2, però la jornada 1. Mira, anem a veure. Estatuto de los trabajadores, tot el que vulguis. Això són treballadors diferents, d'elit, sí. Especials. Pues escolta, si tu te'n vas al Mundial i pertoca que jugues als 18 dies, pues ja tu tries. O jugues o no jugues, i que tria el teu club, però no, ajornes un partit i canvies la cara d'una jornada que afecten a altres 18 equips.
0: Però és que, a banda, si la Premier, que sempre comença abans que Espanya, sí, la Premier comença la setmana que ve, no costaba res.
3: Más que nada porque yo creo que hay un trasfondo ahí. Yo creo que el Betis pide ese aplazamiento porque intenta recuperar jugadores.
0: Tiene
3: jugadores lesionados y una semana más.
0: Lo Chelsea es la excusa.
3: Claro.
16: Claro. Sí, sí. Pero ya, pero eso les trampe, porque eso es de trileros. Eso es es veritat. Si yo arribo del Chapó de un viaje, arribo a las 11 de la nit y a las 5 de la matinada me tinc que anar a Costa Rica, com me va a pasar, ¿qué fas? Me vaig al llit, me chite y dic, no, tinc que dormir 8 hores. Es el estatut del ser humà y yo, ¿qué pasa? Per l'avió del Sendemà, palme la reunió, home, per l'amor de Déu. per l'amor de Déu.
0: Bueno, pues la primera divisió que ha començat d'aquella manera, la segona sí que ha començat en certa normalitat i anem a repassar tot el que va passar ahir. Bueno, també divendres, en la victòria del Club Esportiu Castelló per 0-1 en eixe gol d'Usman Camara. Ahir, victòria de l'Andorra de Piqué per 5-1 en una exhibició de futbol davant un Ceuta, i te pregunte novament, Carlos Urrutia, que jo crec que arribava en el cap en un altre lloc. Evidentment, per tot el que està passant en la ciutat de Ceuta en les últimes setmanes. Golejada de l'Andorra, 5-1, líder de la categoria d'argent. El Oviedo de Calero, que va empatar 0-0 en casa davant el Granada. El Cádiz de Celades, que va empatar 0-0 davant el Celta B, que acaba de pujar de primera ref. I per últim, un Mallorca molt solvent. Sí. No vaig a dir-li va passar per damunt, perquè el resultat tampoc està en avoltat, però va ser molt, molt millor que el Valladolid. Mallorca 2, Valladolid 0 para tancar la jornada. De ahí, ¿te quedes en algún apunte así destacado?
3: Yo creo que para mí el equipo más solvente fue el Mallorca. Yo vi un equipo muy compacto, con buenos jugadores, jugando alegre al fútbol, llegando, metiendo gol, jugando
0: un gol de
3: bien,
0: Pablo Torre,
3: un golazo de falta, pero sobre todo esas llegadas por banda, esos extremos rápidos y bueno, y el pisar el área contraria muchas veces. Yo creo que de los equipos que he visto en estas dos jornadas, viernes, sábado, de la Liga Hypermotion, para mí el más solvente ha sido el Real Club Deportivo Mallorca.
16: Del Ceuta una cosa, no tots els dies és diumenge, vull dir, no poden fer un miracle totes les temporades. Jo veu que som molt amic de Duillegas, però miracles és succès, i jo no crec que siguin guany candidat a salvar-se, no crec que és així. Però el del Mallorca és tremendo, perquè en la història del futbol espanyol és el descendit a segona divisió que més diners ha guanyat en traspassos,
0: sí,
16: perquè n'ha fet una caixa espectacular. Clar, arriba el Depor, diu Leo Román, 9, pum, como estos. És veritat, a Zeiler li enganyaren la Southampton, que ha pagat 3 milions, però és que Samu Costa l'ha menut per 22 al Nasser, a l'Arabia Saudí, i a Muriqi, a Fenerbahçe, per 15.5, quan té 32 o 33 anys, vull dir, no és una cosa. I Virgili, i això sí que té trellat al Brujas, per 12 milions. Fixa't, i després només s'ha gastat diners en tres fitxatges en una sessió, però tots de segona divisió. Alerta, Adrián Lisio ha pagat més millor al Saragossa, uh-huh, i després 2 millors al Córdoba per Adrián Fuentes, i al Andorra uns altres 2 per Josep Cerdà, que tota la vida Mora ha sigut, jo ja te paguen, te vas a fer 2 amistosos, sí, o 2 milions supeditats a ascens i tal, però això de pagar traspassos aquí de segona divisió
3: se ha movido muy bien en el mercado, y además son conscientes de que están en segunda división y los refuerzos deben ser de segunda división. Yo creo que es una... No sé cómo llamarte, no sé cómo llamarlo, pero todos esos directores deportivos que cuando bajas y van buscando jugadores de primera división, no. Aquí cada uno...
16: Claro.
3: Hay gente que puede estar en segunda, de segunda en primera, pero gente de primera poca en segunda división. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a un juego, estás acostumbrado a unas condiciones que la segunda no las tiene.
16: Y recordén también el terratrémol del Mallorca, quan baixa el equipo l'entrenador,
0: de Michelis,
16: del Málaga, i que se queda, se va a Red Bull.
0: En castellà es diu, entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero. Va a dir de Michelis, yo me quedo así, yo vaig a fer tal, bueno, 15 días
16: después. Tu pots que te diga yo lo que había
0: fet. Que había fet de Michelis.
16: Havia arrasat en la part de l'estadi de Son Moix, sí, de la direcció esportiva, i s'havia fet el seu despatx ahir, les havia tirat.
0: Ah, molt bé.
16: Les havia tirat. Però no,
0: res, ja poden tornar. Ja han tornat.
3: Però bueno. Jo sigo diciendo, el culpable no és ell, és el que se lo permite.
16: Clar.
0: Sempre n'ha que mirar cap a dalt.
16: Per això Pablo Ortés ha estat, però Morante de la Puebla, Torrechán d'Esquerra, natural, però una cosa de locos. I li furta a Las Palmas a Luis García, que és un entrenador que Las Palmas ho va fer bé, però no tan bé, al final no va poder pujar, és veritat.
3: Sí, yo creo que Luis García y Mosa, que precisamente hoy está mensajeándome con Mosa, sí, dándole la enhorabuena.
0: Mosa, el que jugaba.
3: Sí, de segundo entrenador, de tal, sí, de segundo, sí, entrenador, claro. Y bueno, le he comentado que yo veo un equipo pues muy compensado, un equipo que estuvo muy bien y empezó no solo ganando, sino convenciendo. Ya en algunos amistosos ya había convencido con esos extremos, pero no cabe duda de lo que dice Carlos, que se han ido jugadores muy importantes, pero muy importantes de primera división. Y bueno, y han llegado jugadores también que van a ser importantes. Y bueno, ya te digo, yo de lo que he visto, el Mallorca me parece un equipo a tener en cuenta.
0: Més fet que la majoria en segona divisió.
16: I s'ha quedat Sergi Darder, Paco, sí. S'ha quedat Toni Lato, s'ha quedat Raillo.
0: I que si marca la pauta des del principi, Valiant, li passarà tot a l'inrevés que al Valladolid, que ahir veges el partit i dius, pues és el, té el nom darrere, però no és un equip format, no és un equip fet. Sí. A Víctor Júnior, que està allí, li han pegat fins al carnet d'identitat. No. Bueno, la victòria del Mallorca 2-0 junta al...
16: Hay una cosa, ya que digo, perdona que te interrumpisca, Mora, lo de Mosa, ya que yo me alegraré sempre que li passen bones coses al Mallorca, perquè ahí tenim, no sé si Mora, que va a ser porter, i entre altres coses, entrenador de porters, el que per a mi és el millor entrenador de porters de club d'Espanya, que és valencià i és valencianista, que és Luis Videmiguel, que tu coneixes perfectament, a Luis Vi.
0: Sí, Luis Vicente, sí. Boníssim. Sí. Efectivament, que va estar en el València.
16: Cunyat, no? De Rufete.
0: Efectivament. Sí, senyor. Les 4 d'espera i 33 minuts i també, com deia, molt pendents de la situació de Kervin Arriaga, ho hem comentat abans, un jugador que ja no forma part de l'expedició del Levante Unió Esportiva, és a dir, no va estar avui ni de curt ni de cap de les maneres. S'ha tornat de Barcelona i és un jugador que està ultimant els últims detalls del seu traspàs a la Lliga Grega. AEK de Atenes va ser el seu destí. El Levante estava demanant 5 quilos per l'operació, anem a veure finalment la quantitat definitiva, però va estar propera a aquesta quantitat. I això sí, Kervin Arriaga, que era un dels destacats la temporada passada, pues va ser una baixa sensible per al conjunt granota avui en Barcelona i per a la resta de la temporada. Abans de fer un xicotet incís per al poliesportiu, tenim ja protagonistes en els camps d'esport del Sandinero, José Alberto Parrandazón.
17: Muy bien, muchas gracias. Sí, os conozco. Soy fiel seguidor, o sea que nada, encantado de estar aquí con vosotros.
18: Bueno, sobre el césped del Sardinero, ¿qué sientes? ¿Cómo estás antes de este primer partido?
17: Bien, la verdad es que tranquilo. Como siempre, ante cualquier inicio de temporada, pues ilusionado, responsabilizado, porque fíjate cómo está Santander, el ambiente que hemos tenido durante todo el día en la ciudad. O sea, que bien, pero con muchas ganas ya de que aún empiece a rodar, de que los jugadores puedan mostrar todo el trabajo de la pretemporada y a partir de ahí, pues ir creciendo como equipo.
18: Además, lo decías, ¿no? Que venga quien venga, que no va a cambiar la propuesta del equipo.
17: Sí, bueno, esa es nuestra identidad, hay que adaptarnos luego, porque evidentemente enfrente tiene rivales de grandísimo nivel, como empezando por el Villarreal en el día de hoy. Entonces vamos a tener que sufrir también, vamos a tener que pasar por momentos defensivos pues largos, aunque intentemos que no sean demasiados, pero tenemos que adaptarnos, pero sí que vamos a intentar ser un equipo valiente, atrevido, que mire portería rival, intentar dominar los partidos a través del balón, bueno, ser lo que el Racing ha sido en segunda división, pues llevarlo a primera, porque es lo que tan buenos resultados nos ha dado y lo que nos gusta y lo que creemos.
18: Algunos cambios mínimos en el once. Una de las dudas era la portería. Finalmente es Agirrezabala el que juega de inicio. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión y decantarte también por él?
17: Ha sido una decisión difícil porque tanto Laro, el tercer portero, bueno, el chico del filial que viene trabajando muy bien en la cantera, ha crecido muchísimo este último año. Simón, la temporada pasada, al final de temporada, hizo una gran temporada y ha hecho una muy buena pretemporada, pero Yule me ha gustado mucho lo que he visto esta semana, me ha aportado pues seguridad, tranquilidad, le he visto un portero ya de nivel y de rendimiento inmediato y pues, nos hemos decidido por él por este motivo.
18: Y tengo que preguntar también por Sergio, en ese centro del campo no juega Maguet, ¿qué buscas?
17: Pues lo mismo, Sergio ha hecho una gran pretemporada, es un chico que viene creciendo mucho de la cantera, que creemos mucho en él, tiene unas condiciones bárbaras y bueno, y hemos decidido que hoy podía ser un jugador que nos dé lo que queremos, ¿no? Pues balón, presencia física también, porque tiene un físico extraordinario, que ida y vuelta ante un equipo como el Villarreal, que tiene muchísimo ritmo, pues soportar ese ritmo y luego pensar también en el plan de partido, ¿no? Que son muy importantes los jugadores que inician, pero también los que terminan. Entonces tenemos que pensar, ahora mismo estamos muy justos de gente y tenemos que pensar en los 90 minutos, no solamente en los primeros, 45.
18: Pues muchísimas gracias, ya aquí con los tuyos calentando y seguro con esos nervios, ¿no?, dentro del cuerpo. Gracias por estar con nosotros.
0: Palabras de José Alberto, del técnico del Racing de Santander, parlant Juan Luis Mora de que ha vist en els poques entrenaments que porta Julen Agirrezabala la bisbé i ha dit, pues bueno, a jugar, de sí. Primeres.
3: Sí,
0: pues
3: la habrá mirado a los ojos y ha dicho, te veo bien.
0: Sí, sí, acaben de pagar 6 kilos per tu, pues cap a dins. Sí. Però bueno, ara de seguida parlarà Íñigo Pérez amb els companys de Dazón, estarem molt pendents. El que deia, 4 de la desprada 36 minuts. Compte enrere, 23 per encetar el partit de la jornada, Racing de Santander Villarreal, però també hem de posar al dia la finestra del poliesportiu. Carla Ramón, bona vesprada.
19: Bona vesprada.
0: Carla, compta'm cosetes d'eixe europeu d'atletisme que està tenint lloc en Birmingham.
19: És que estem tenint molt bones notícies per a l'atletisme espanyol. L'equip femení de marató s'ha penjat este matí la medalla de bronze per equips i encara hi haurà protagonisme valencià en la jornada d'avui. Esta vesprada, a les 8:20, la valenciana Fàtima Diame disputarà la final de salt de llargada després d'aconseguir ahir una molt disputada classificació.
0: Això respecte a l'atletisme, però ja hem comentat abans que en el Mundial de Gimnàsia Rítmica hem tingut bones notícies per a la representació espanyola en eixe or global i també en lo individual per a les nostres, per a les gimnastes valencianes, però a banda tenim més bones notícies.
19: I és que avui han tornat al tapís per a disputar les finals per a parells i han sigut quintes en la final de 5 pilotes, però han aconseguit la medalla de plata a l'exercici mixt. Així que les valencianes Lucía Muñoz i Marina Cortelles, que recordem que formen part del conjunt espanyol que va aconseguir l'or ahir, tornaran a casa en dues medalles al coll, un or mundial i una plata.
0: Pues jo crec que és un bon botín, no? per a les nostres que han fet caixa en eixos mundials de gimnàsia rítmica. Gràcies, Carla.
19: De res.
0: Tornem de seguida també a parlar de més poliesportiu, però abans estem centrats, evidentment, en este partidàs entre Racing de Santander i el Villarreal. Estàvem parlant abans, Juan Luis Mora, respecte a l'alineació del conjunt groguet, que l'hem tocat en el moment en què l'hem conegut fa mitja hora aproximadament. Més enllà de la davantera, jo n'hi ha dos, tres demarcacions que sí que volia posar damunt la taula, de jugadors que s'han passat tot l'estiu en el mercat, pràcticament. Pap Gay és titular i passàvem setmanes, pràcticament des del final de la temporada passada, parlant de que Pap Gay podia anar-se'n. Mira, abans de parlar de Pap Gay, ja està preparat Íñigo Pérez, a veure què comenta el company en Dazón.
20: Bueno, primer partido contra el Racing, primer partido de liga oficial a los mandos del Villarreal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Había ganas?
21: Bien, contento de poder empezar la liga ya. Al final, en pretemporada siempre bueno, vas ganando, vas perdiendo, vas desarrollando el equipo, pero lo que te genera cierto nerviosismo en la tripa es que valgan los puntos. Hoy primer día y bien, contento, muy contento.
20: ¿Qué análisis haces de este tiempo que llevas ya en el equipo, de este mes, de este cambio también de club, también en lo personal, cambio de ciudad que te has encontrado? Cuéntanos.
21: Bueno, lo personal bien, muy bien. No, es fácil para alguien que cambia de ciudad, que cambia de trabajo, en este caso siendo entrenador, verle las partes positivas. Bueno, al principio cuesta un poco, veníamos de un pequeño drama, un gran drama, perdiendo una final y tienes unas primeras semanas en las que no te apetece pensar en fútbol, pero poco a poco va subsanándose, estoy contento y luego, bueno, la recogida del club, los jugadores y la predisposición a, en este caso, escuchar nuevas ideas, está siendo muy buena, así que, bueno, agradecido a ellos.
20: Viendo el 11 vemos bueno, esa duda, ¿no?, que había en la portería, finalmente es Junior el elegido. ¿Qué te ha llevado a tomar esa decisión para el partido de hoy?
21: Bueno, los dos, como dije en la previa, tienen un nivel muy alto y es muy bueno porque esto es una característica, un rasgo del equipo en todas las posiciones. Creo que Luis ha completado una gran pretemporada, Peter ha venido un poquito más tarde. Bueno, siempre es un puesto muy que está muy expuesto al dinamismo, al cambio. Espero que alguien agarre la portería y que tenga un nivel sublime y no la saque, pero sí, estoy contento con los dos. Hoy empieza Luis y bueno, veremos el devenir de la temporada.
20: Bueno, ya te lo decía también, hoy contra un recién ascendido, en estos pocas horas que llevas aquí en Santander, no sé qué ambiente y qué partido esperas.
21: Bueno, es un partido desde el punto de vista del Racing muy ilusionante, con un regreso a Primera División después de muchos años. Para todos los que hemos seguido el fútbol desde niños, teníamos en nuestros recuerdos cuando gran Racing en Primera División, haciendo cosas importantes, y bueno, cuando estos equipos permanecen tanto tiempo en otras categorías y regresan, te toca jugar contra ellos. Además, en el primer día esperamos un ambiente muy bueno, pero para nosotros hostil en lo deportivo, así que debemos superar ese primer impacto e imponernos.
20: Gracias, Íñigo. Que vaya muy bien este primer partido.
0: Les paraules de Íñigo Pérez, pues mira, per al·lusions i perquè precisament és la demarcació que va ocupar el nostre comentarista, Juan Luis Mora. La porteria del Villarreal, este estiu, a mi m'ha paregut un d'aquests culebrons venezolans. De... Sí, perquè Marcelino, que se'n va anar fa ja un parell de mesos, la temporada passada va demostrar que no tenia massa clar quin dels tres era el seu favorit. Va jugar més Luis Junior.
3: Sí, lo que pasa es que también empieza con Conde.
0: Claro, va començar en Diego Conde, Arnau Tenas, Luis Junior. A mi caps dels tres me convencia.
3: No, a mi tampoco.
0: Cap dels tres. S'han anat dos, s'ha quedat Luis Junior i ha vingut Peter Gulacsi.
3: Sí.
0: Encara me pareix una demarcació fluixa per un equip Champions.
3: Sí, jo crec que també. Jo crec que, bueno, quizá yo pensaba que iban a firmar un portero, sí, con experiencia, pero mucho más conocido.
0: Es que Luis
3: Junior
0: va a costar mucha pasta
3: en,
0: ¿eh?
3: en la Liga Española, porque, por ejemplo, estamos hablando de Leo Román, un portero solvente en el Mallorca, pasa al Depor. Yo creo que para mí es un portero joven, que bueno, muy, muy preparado. Y a partir de ahí yo creo que ninguno de estos, sobre todo Luis Junior, me parece un portero irregular. Veremos a ver cómo empieza la temporada. Y a ver cómo empieza la temporada, porque bueno, todo ese equipo, todo ese engranaje, siempre que esté reforzado con una confianza desde la zona de atrás, siempre es bueno.
0: Anem a veure si podem escoltar les declaracions del responsable, secretari tècnic en este cas, no director esportiu, secretari tècnic, Miguel Ángel Tena, del Villarreal.
1: De fútbol del Villarreal, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy bien, encantado.
1: Bueno, vuelve la Liga y después de la gran temporada pasada quedando terceros, cuéntanos un poco cuáles son los objetivos para esta temporada del club.
4: Pues a ver, es verdad que la anterior temporada fue muy buena para nosotros. Al final, el quedar tercer clasificado, eso es un premio muy gordo al trabajo que hemos realizado durante toda la temporada. Y la idea para esta temporada, pues una temporada muy ilusionante. Nosotros ya, por cómo somos como club y demás, aspiramos siempre a lo máximo, queremos estar con los mejores. Y parte desde hoy el primer partido de Liga, con todo el respeto del mundo al Racing de Santander, un equipo recién ascendido. Le felicitamos, han hecho una grandísima temporada y nosotros, pues como te digo, con toda la ilusión del mundo, intentar hacer, pues, partido a partido, y hacer una buena campaña y estar otra vez a lo más alto de la clasificación.
1: Estamos en pleno mercado de fichajes, es verdad que hemos visto poco movimiento del club del Villarreal. No sé qué nos puede esperar o qué puede esperar el aficionado de estos días que quedan. ¿Movimiento más, menos?
4: Bueno, al final sí que ha habido movimiento, lo que pasa es que cuando uno está contento con la plantilla actual, nosotros, como digo, venimos de una temporada muy buena. La mayor parte de la plantilla continúa y los que han venido, pues es necesidades que hemos tenido, como en el lateral izquierdo Carlos Romero, Peter el portero, Ilias, que viene de una cesión del Rayo Vallecano, y los chavales que se han incorporado de cantera, que son muy buenos jugadores, el caso de Carlos Maciá, el caso de Alassane. Y bueno, y confiamos en la plantilla actual. El mercado es el mercado, tenemos que estar preparados hasta última fecha. Si fuera por nosotros nos quedaríamos como estamos, pero lógicamente tenemos que esperar a ver los movimientos que se pueden suceder, y a partir de ahí, pues si vienen a comprarnos, pues lógicamente reconstruir sobre la plantilla actual.
1: O sea, que si vienen a compraros hay cierto temor o riesgo de que vengan a por un Mika, por un Pape Gay.
4: Bueno, temor no, porque estamos contentos con ellos, estamos felices, ellos están muy contentos también en el Villarreal. De momento no tenemos ofertas oficiales, sí muchos rumores, es normal porque tenemos muy buenos futbolistas. Eso es señal de que, pues, tanto Mika, Pape, Carlos Romero, pues cualquier jugador de la primera plantilla del Villarreal puede tener una oferta hasta última hora de mercado. Lo único que tenemos que estar desde el club es preparados para, si eso sucede y el jugador decide salir y el club acepta las condiciones, pues estar lo mejor preparados posibles para reconstruir sobre la plantilla actual.
1: Pues muchísimas gracias y suerte.
0: Es palabras de Miguel Ángel Tena, fent referència ell mateix a jugadors com Mika Utatse,
16: es que
0: com Pap Gay, Carlos Romero també, jo afegiria també Nicola Pepe, que ha sonat molt en este estiu, però és que justament abans te volia preguntar, Juanlu, per estos futbolistes, que són noms que igual quan va arribar el mes de maig molta gent pensava, estos no comencen la temporada que ve. I així estem, no? A 16 d'agost i ahí estan en el 11 titular del Villarreal.
3: Bueno, ten en cuenta que el Villarreal es un equipo que juega Champions, un equipo económicamente solvente, un equipo en que los jugadores se encuentran a gusto. Pero yo con Miguel Ángel no estoy de acuerdo. La temporada sí, pero la cruz ha sido la Champions.
0: Sí.
3: Yo creo que ha sido Champions
0: y la Copa.
3: Yo creo que ha sido esa cruz que el Villarreal ha tenido la temporada pasada, porque plantilla tenía para estar presente en todas las competiciones. Y bueno, en cuanto a Champions, no han dado el do de pecho.
16: Jo s'està parlant, Paco, en Tena esta setmana. Per exemple, ell me va contar el tema de Renato Veiga, sí. El Galatasaray, que es va un partit amistós, li es demana a preu i no el volen vendre. El tema
0: és que
16: Renato
0: va costar
16: Veiga,
0: una pasta, eh?
16: Sí, per menys de 45 milions no el vendran.
0: Claro, perquè li va costar 35.
16: Sí, dos. La gent de Veiga són pare. Però el problema és que, a més del Big Six, n'hi ha un pool de 7-8 equips de Premier League
0: que tenen,
16: pasta. Diners, sí. A muntó, i que encara li queden posicions com la de central Renato Veiga, com la de pivot Pape Gueye. Per cert, que dos dels pivots estan sense equip del Villarreal de l'any passat, Tomás Partey i sí. Dani Parejo.
0: Sí, sí.
16: A part, és que no el vol ningú per tot el lío,
0: no, però
16: que té poder.
0: Parejo sí que, Parejo sí que vol jugar. Jo vaig estar en ell fa dos setmanes en el Cotif i ens va contar que sí que vol continuar jugant, que no se retira.
16: Ja te diré jo de Dani Parejo.
0: Sí, perquè jugues al golf en ell, ja ho sé. Sí, sí,
16: no, però ell sí que volia, vol Estats Units, però no és senzill per tema de l'edat, salvo que siga d'un equip on hi ha un entrenador espanyol i que el vulga. Però, a banda del tema de Pepe, que has dit, i que ha dit Juan Lumora, que també podria ser, ha anomenat Tena Carlos Romero.
0: Carlos Romero.
16: Ah, és que jo per Carlos Lateral, Romero, Esquerran, jo pagava 50 milions de mà. Si fora
0: d'Espanya, sí.
16: Clar, no, si però fora el Crystal Palace, el sí. Fulham, el Newcastle, el Tottenham...
3: A ver, la gran amenaza són els equips de Premier. Clar. Esa és la gran amenaza.
16: I Nicautatxe, li han pujat la clàusula de Cipe, que has dit, i que ha dit Juan Lumora, que també podria ser, ha anomenat Tena Carlos Romero.
0: Carlos Romero.
16: Ah, és que jo per Carlos Lateral, Romero, Esquerran, jo pagava 50 milions de mà. Si fora
0: d'Espanya, sí.
16: Clar, no, si fora el Crystal Palace, el sí. Fulham, el Newcastle, el Tottenham...
3: A ver, la gran amenaza...

0: Julián no acaba així per al Barça, és una de les alternatives, Micau Tatse.
1: I Tetrellat.
0: Tetrellat, tot i que per a mi Micau Tatse no està al mateix nivell com a davanter que Julián Álvarez. Tampoc a nivell de preu, eh? Són 50 quilos menys.
1: Sí, però li guanyen a nivell de neurones, eh?
0: Ah, bueno, ahí tal. Anem a escoltar només una resposta ràpida de Manuel Higuera, del presi del Racing, que és un home content. A veure què diu. Els companys de la Zon. Manuel Higuera.
2: Queremos disfrutar del día y lo vamos a disfrutar desde ya.
3: Es que, ¿cómo suena el Sardinero? Cabría muchísima más gente aquí, seguro, pero el ambiente de hoy va a ser espectacular.
2: Sí. La verdad es que todo el año, los últimos dos años, sobre todo el año pasado, ya fue una cosa impactante. O sea, cada partido del Racing en casa era una fiesta, era un espectáculo. Y hoy no me cabe duda que todavía lo va a ser más.
3: Estábamos hablando, mucha gente seguro también.
0: Bueno, pues las palabras del presidente, uno me contente, Manuel Higuera, del presidente del Racing de Santander, la travesía pel desert del conjunto racinguista que torna a la máxima categoría y juga nuevamente davant el Villarreal. 15 anys després, des de l'any 2011, sí, no s'enfrontaven estos dos equips, este Racing de Santander i el Villarreal. 10 minuts per arribar a les 5 de la vesprada, 10 minuts per al nostre partit de la jornada.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
5: De tu a tu.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
7: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
5: De tu a tu.
8: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a punt de punt.
0: Quatre de la vesprada i 52 minuts. Cooperació, superació, confiança, treball en equip, claus a l'esport i a la teua banca. Amb Caixa Popular, torn per a recordar d'este Racing Villarreal les alineacions. Tira-li, Carlos.
1: En el Villarreal, d'Íñigo Pérez, estos són els 11 que comencen la Lliga 26-27. A la porteria, Luis Junior. A la defensa, com a lateral dret, Mourinho. Lateral esquerre, Carlos Romero. Centrals, Foyt i Renato Veiga. Mig del camp, al doble pivot, Pape Gueye, Santi Comesaña. En les bandes, dreta, Nicolás Pepe. A esquerra, Alberto Moleiro. Dalt, el canari, Ayosé. I George Micau Tatse en el Racing de Santander. De José Alberto López. A la portería, el ex valencianista Julen Aguirrezabala. En defensa, lateral dret Mantilla, esquerre Jorge Salines. Centrals, Pedro Felipe, Pablo Ramón. Mig del camp, Gustavo Puerta, Sergio Martínez i Canales. Dalt en les bandes, Andrés e Íñigo Vicente. Dalt, Asier Villalibre.
0: Alineacions del partit de la jornada. Ja sabeu, sempre en la sintonia del Punt a Punt de la mà de Caixa Popular, cuidem les persones.
8: Punt a Punt.
0: Bueno, pues tot preparat. Ara de seguida votaran els protagonistes a Eixecamps d'Esport del Sardinero, que té una pinta espectacular. Quins records, de l'època aquella de...
9: Bueno, a mí me tocó muy de cerca porque como yo empecé en el Oviedo y Oviedo, Asturias y Santander, siempre jugábamos partidos amistosos, además, bueno, estaba en primera división los dos equipos y la verdad que, pues bueno, ese trasiego de aficiones y ese campo es mítico y bueno, y es un equipo que bueno, siempre despierta cariño el Racing de Santander.
0: Y es que a banda, la segunda ubicación

0: vull dir, és molt particular. Així en València estem a prop de la platja, però no tan prop com el Sardinero. Vull dir, el Sardinero que està a llances una pedra i arribes al mar, pues...
1: Sardinero i Riazor són...
0: Efectivament, efectivament.
1: I el Carranza, que també estava...
0: Sí, el Cádiz, no sé el Cádiz, sí. Bueno, sí, no Mirandilla, no Mirandilla. Bueno, Mirandilla, Carranza, no sé...
1: Jo tinc un
0: record de Santander. Van canviant, clar, van canviant de nom i tal. Santander? Ui, mare meua.
1: No, recordeu, bueno, no te pots imaginar. I de les voltes que hem estat i les coses que han passat entre Racing i València, quan va vindre Tigits, quan Tigits era la parella de Munitis,
0: sí, sí, sí.
1: Allà... Quan Romario va marcar allí, quan es va jugar la destitució, Luis Aragonés.
0: Luis Aragonés.
1: Allà.
2: Los rusos, Rachenko, todos estos que desembarcaron allí, bueno, y... Bueno, siempre, ya te digo, siempre... Yo a mí me ha tocado muy de cerca porque, bueno, yo estaba en Asturias, el Racing en Santander y tal, y bueno, y eran pues, ciudades... próximas, entonces siempre pues siempre nos ha tocado ir a jugar allí pretemporada y bueno, siempre tener esos partidos, pero bueno, siempre es bueno que todos estos equipos míticos de la primera división retornen a la primera división.
1: El que anar a Santander era anar a dinar o a sopar al restaurant del Port del pare Iván de la Peña.
0: Mira, te pareix.
1: Al Paseo de Pereda, a pegar una volta, sí, ahí n'hi havia...
0: Pequeño Buda, que li deien a Iván de la Peña en el seu moment. Per cert, no ho he comentat, però en futbol internacional estem pendents també del que passa en la Community Shield, en la final, que ja sabeu que és el torneig que dona inici a la temporada en la Premier. L'Arsenal, que li està passant per damunt al Manchester City, que està jugant tan mal que un dels germans Gallagher acaba de posar un tuit rajant de... dient que és un desastre, que Maresca és un desastre. Sí. És que després de Pep tot és molt complicat.
2: Bueno, després de Pep i los jugadores que han estado allí.
0: Sí. O sea, sí. I els que no estan, Rodri no està avui.
2: Claro, lo que tenía Guardiola a su servicio eran equipos muy top.
0: Sí. Bueno, pues Ricardo Calafiori en el minut 1 i després Kai Havertz en l'Equador de la primera part donen de moment al conjunt de Mikel Arteta a l'Arsenal el 2-0 favorable davant l'Arsenal al descans. Això en Anglaterra.
1: I recordem que en aquesta transició el nou director esportiu després de tota l'època de la
0: de
1: gent
0: Cristal,
1: del Barça,
0: de Chiqui
1: i tal, és Hugo Viana, l'exvalencianista.
0: Hugo Viana, sí, és de veres.
2: Excompañero
0: teu.
1: Exacte.
0: Tenia un mal nom per ahí també entre els aficionats, que Orxata Viana, que li deien, perquè era un tio xelat ahí, molt
2: sí,
0: fred.
2: Sí, però era el típico con mucho talento, mucha sí. calidad, però... bueno, pues sí.
0: Jo te dic una cosa, en el modernisme d'ara tinc un... No és ni lo mateix, tampoc són massa apareguts, però sí en el perfil de futbolista i en com són filosòficament pareguts André Almeida. Esos jugadors que tenen qualitat i tal, però són com...
2: I sempre de la misma nacionalitat.
0: Sí, portugués també. Sí, és de veres. És aquest perfil. Però bueno, ja tenim tot preparat, ja hi estan els protagonistes. Carlos Urrutia, Juan Luis Mora, ja voten als camps d'esport del Sardinero.
1: Que està totalment ple l'estadi del Racing de Santander, cantant l'himne del conjunt càntabre. Recordem, el Racing juga de local, juga a casa, és a dir, camiseta blanca, pantaló negre, calces blanques, el Villarreal, l'equip groc, això, de groc, de taronja, Luis Junior, el porter, i de roig, els àrbitres, que recordem són Miguel Sesma com a principal, els assistents Ion Rodríguez i Mario Martín Consuegra, és cognom combinat, dos primers
0: Martín
1: i segon.
0: Martín Consuegra, vale, Consuegra.
1: Quart àrbitre, Fernando Román, en el VAR, Luis Mariano Milla, i en el Avar, Guillermo Cuadra, en el Avatar, no sé qui està. El Avatar.
0: En Avatar, una gran pel·lícula de Disney. Bueno, pues el que deien, tot preparat, ara mateix l'ambient en el Sardinero, que és espectacular i que efectivament anem a viure. Així la sintonia del punt a punt, este primer partit dels nostres en primera divisió esta temporada. Hem hagut d'esperar dos dies de competició des de divendres, però finalment avui primer el Villarreal, després jugar el Llevant, demà jugar l'Els, demà també jugar l'Eldense, i haurem d'esperar uns dies més encara per a el que faça el València Club de Futbol la setmana que ve davant el Celta en Mestalla. Recordatori per a el personal, ja sabeu que podeu ser un mes en la nostra transmissió, TikTok, Instagram i Twitter per a comentar el partit en el punt a punt, @puntapunt, i també, com no, el nostre àudio de WhatsApp per a enviar qualsevol tipus de missatge. 611-38-73-17, 611-38-73-17 per a àudios de WhatsApp i també missatges de WhatsApp. Miguel Sesma, no sé si dir amagueu les carteres, però és que estem començant la Lliga i no m'agradaria...
1: En la Rioja.
0: Ja posar-me en contra als col·legiats. Juan Foix com a capità, ahí tenim en el bar a Luis Milla, que no és el nostre Luis Milla.
1: Això t'ho anava a dir, Luis Milla, però no és el Milla Milla.
0: Efectivament. I bueno, tot preparat per a un inici de temporada amb molta expectació per a un Villarreal que jugarà tres competicions, evidentment, la Lliga, la Champions i també la Copa del Rei. Bueno, i li estava pensant, què passa en la Supercopa, finalment? Que estava en el tema d'este del format i tal.
1: A Espanya.
0: La Espanya, però crec que no, jugar a la Real Societat, no? El torneig, si no m'enganyo. Bueno, pues, el que deia, tot preparat i Juan Luis Mora, ple de gom a gom, el sardinero... Ni había ganes de tornar.
2: Bueno, ya te digo, después del tiempo que han estado pasándolo para intentar ascender, y bueno, es normal. Siempre ha estado lleno en segunda, como en primera, pues, y sobre todo el partido inaugural, pues la verdad que un ambiente espectacular.
1: Y ahora pues, un minuto de silencio.
0: Sí, com entonces
1: partits víctimes del terratrèmol de Colòmbia.
0: D'esta primera jornada que nosaltres anem a aprofitar per a recordar que també estem pendents, més enllà del partit del Racing davant el Villarreal, d'eixe Espanyol Llevant que comença a les 7 de la vesprada, i que en segona divisió estem, com no, ja atents a un inici de partit. Ja està en marxa el duel en el camp de l'Eibar. Eibar-Tenerife, entre un equip que acaba de pujar com és el Tete, que ja està novament en la categoria d'argent. Eibar 0-Tenerife 0. Estem en el minut 2 de la primera. A les 7 se juga el Burgos-Córdoba, a les 7 el Girona-Leganés, a les 9 i mitja el Las Palmas-Albacete. Tot això en segona divisió, i estarem molt pendents en el punt a punt de tot el que ocórrega en eixos compromisos.
1: I les càmeres enfocan Gustavo Puertas, que és l'únic jugador colombià que avui sí participa en el partit.
0: Internacional, sí, i que ha fet un gran mundial. Sí. Va destacar moltíssim. Però bueno, el jugador del Racing Santander, bon jugador, jove també, Gustavo Puertas.
1: I que recordem, va comprar d'Alemanya, l'any passat està en segona divisió, l'1 de setembre, el dia que s'acabava el plaç, sí, per 3 milions i mig, que per al Racing això és un dispendi, una fortuna.
0: Bueno, pues mira, l'he eixit bé la jugada.
1: Capitans Álvaro Mantilla, el lateral dret del Racing de Santander, Foyt, el central o lateral dret, segons convinga, del Villarreal, Asier Villalibre, la gran amenaça ofensiva del conjunt càntabre, i ara veurem què és el que passa, però la veritat és que l'ambient, Juanlu, sí, és terrible.
2: No cabe duda que, bueno, ya era ambiente en segunda, y bueno, y en primera la gente va toda una, todo el mundo con camisetas, familias enteras, y bueno, y sobre todo gente muy joven animando, sí, a su equipo.
1: A punt, per tant, de començar el partit, torna al futbol espanyol l'ex valencianista Sergio Canales. Trau de centre el Villarreal, ja roda la pilota en este primer partit de la Lliga per al conjunt d'Íñigo Pérez, este Racing de Santander-Villarreal.
0: I un partit que comença, evidentment, en un Villarreal que vol tindre la pilota, i un Villarreal que anem a veure també, Juan Lumora, què proposa este Íñigo Pérez, que ja hem vist en pretemporada una línia continuista en la de Marcelino, pero también Don Ali, evidentemente, el seu toque particular.
2: Sí, yo creo que es un entrenador que le gusta llevar el peso del partido, le gusta manejar balón, sobre todo un fútbol de toque, y aprovechando esa inercia que tenía el equipo de Marcelino, que era, pues bueno, el robo y transitar rápido a la contra y llegar con efectivos rápido a área contraria para culminar.
1: Juga el Villarreal en defensa. Renato Veiga per a Pape Gueye, este tractant de combinar amb Comesaña, recupera en atac el Racing Santander, atenció a Canales, que intenta el retall, bona l'acció defensiva del Villarreal, que li trau la pilota, la rebutja llarg per a la carrera de Micautache, ataca el Villarreal per la dreta, empat a 0, només acaba de començar el partit, portem un minut de joc, força treta de banda, en defensa el Racing, traurà per tant en atac des de la seua banda dreta el Villarreal, endarrerint la pilota cap a la línia de centrals. Ahí està Veiga obrint cap a Carlos Romero, lateral esquerre. Veu com se li ofereix també Alberto Moleiro, que li retrasa. Atac estàtic, per tant, del Villarreal, que ja juga en camp del Racing de Santander. La pilota darrere, Renato Veiga en horitzontal, buscant al capità, a Foyt. Estre alça el cap, la pilota en diagonal cap a Nicolás Pepe. No controla bé però el rebuig li afavorix al Villarreal d'endarrerís. Comença a eixir a la pressió en bloc alt el Racing de Santander, Renato Veiga, que la rifa però amb sort, Carlos Romero, que intentava evolucionar, ni a falta sobre el lateral esquerre del Villarreal. Y sobre ello se la empenta de Gustavo Puerta.
0: ¡Ay, bo!
1: Dice de llevar del mis. En plan, la empenta estilo Haaland, ¿eh?
2: Así bienvenido, muy... bienvenidos a Santander.
1: Ahí está la tácara del Villarreal. La pilota bien defensada será córner pel Racing, per Pedro Felipe, el jugador brasiler que ve de la Juventus. Lo intentaba Ayocé en una bona desmarcada individual. I la carrera de Santi Comesaña i Pedro, que se l'han portat per davant. I córner a l'esquerra de la porteria de Julen Aguirrezabala, el porter del Racing de Santander. Semblant seriós d'Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal, perquè té molta pressió en el seu debut en un equip gran de primera divisió, en un supergran, després d'haver-ho fet molt bé, primer a l'ombra d'Iraola i després com a principal al Rayo Vallecano. Mal tret el córner, deja en el primer pal el Racing de Santander, la pilota se'n va per la lateral, serà banda en atac per al Villarreal. Està clar Mora que vol ser protagonista el conjunt groguet, però alerta amb el Racing, ¿eh?
2: Sí, bueno, ya se ve que el Racing está esperando ordenado un bloque bajo, esperando en su campo, dejando el peso del partido y el balón al Villarreal, y sobre todo cuando ven un atisbo de mal control o mal pase, pues salir en transición, robar y llegar a área contraria. Pero no cabe duda que el peso del partido lo va a llevar el Villarreal.
1: Ya saben por qué Pedro Felipe es el triat como líder de la defensa, porque este es jefe, que tenga 22 años, ya ha deixat a Facundo, el ex valencianista que también venía de la Juventus, tot i que estaba cedit al Racing la temporada pasada. Entre la cara de roín que te, pero de malo malote, y las garrafas que pega.
2: Bueno, alerta, no solo es hacerlo bien, sino intimidar.
1: Pues sí que fa. Juga el Villarreal, que empata 0, minut 4 en la seua estrena. Lliguera a la 26-27. Ataca per l'esquerra Romero cap al centre. Ahí está Micautache, intenta el tir. La primera parada de Julen. El dispar de Micautache des de la corona de l'àrea, el xut que ha rebutjat en el peu d'un defensa, i tot i que se merirà un poquet, anava ras i no anava massa fort, però ja tenim el primer tir del partit entre els tres pals.
0: Sí, però m'agrada molt, vull pensar que esta va ser la temporada de consolidació de Micautache després d'un any d'adaptació que li ha costat un poquet, perquè és que té molta qualitat
1: i sobretot que té dos coses alerta, que ataca Villalibre per el Racing, la pelota rebutjada per al Racing altra vegada, segona opció d'atac. A veure la tercera, intentava engaltar Íñigo Vicente des de la dreta, però la teranyina en defensa del Racing és bona, i ara fora de joc del conjunt càntabre, recuperarà la possessió de la pilota l'equip d'Íñigo.
0: Se genera, Juanlu, ell mateix les ocasions, no té cap tipus de problema en, com hem vist ara, en la frontal, maniobrar, fer-se el forat i... Sí, y engatillar.
2: No, es un jugador que llega bien al espacio, rápido, se genera, como has dicho tú, bien las ocasiones, y sobre todo aprovecha esos balones en transición para llegar a área contraria y culminar.
1: Y sobre todo porque es un davanter que te sirve para las dos cosas, sí, para el choc combinativo y para correr.
0: Correcto. Mira, acaba de fer-ho fa una estona oficial también Luis Llopis, exentrenador de porters del Llevant, sí, que se va del Madrid después de molts anys.
2: Sí. Bueno, lo que pasa es que él sale del primer equipo porque se va Ancelotti, que sí, es el correcte, que lo llama, y Mourinho trae a su
0: sí, l'any passat va fer ahí una transició i de més, però bueno, ha estat molts anys, recordem, va estar en Keylor Navas en el Llevant, sí, i quan Keylor se'n va anar al Madrid, ell va anar darrere, sí, curiosament, i va fer, bueno, Keylor va ser un dels portes més destacats.
2: Ell estuvo también un periodo en la Real Sociedad.
0: Sí, correcte. És de Hernani, ell és del
2: Nord. Sí, i ell cuando llega, bueno, ell me comenta que cuando llega Ancelotti lo llama y te llama el Real Madrid.
1: En una época que estaba llevant, jo desdichonava en ell molts dies al costat de casa, on ha usat molt de poder també en bona, el mateix puesto. Juga el Villarreal en defensa, portant l'atac del Racing de Santander, Pape Gueye baixant en darrere per a començar a ficar ordre, encara que de moment ni ell ni Santi Comesaña estan donant-li la fluidesa per a marcar el ritme de partit per al conjunt d'Íñigo, que de moment, de tota manera, és superior davant d'un ordenadíssim, això sembla un dibuix tàctic permanent, sense que ningú es menetge del Racing de Santander. Ataca el Villarreal, pilota llarga per a Nicolás Pepe, per la dreta se l'acomoda en l'esquerra.
0: Que bé.
1: Bona la línia de fons, el passe enrere, però allà està Gustavo Puerta per a tallar la pilota, ni a faltarà en atac, recupera possessió el conjunt cántabre.
2: Son jugadores con mucha calidad, sobre todo las dos bandas, Pepe, Moleiro, calidad, desborde, llegada, y bueno, y es lo que Pepe ha hecho ahora, ha intentado, pues bueno, desequilibrar por banda, para que luego la toma de decisión en el pase pues no ha sido buena.
1: Era Mourinho el que feia la falta per part del Villarreal, que continua jugant en camp contrari, en camp del Racing, possessió i bona pelota filtrada de Pape Gueye cap a Micautache. Ahí está también Moleiro. Atenció, que estava a punt de agotar el xut per la, en la cama esquerra, que para el porter de Julen, el xut d'Ayocé, però ja ha començat a recolectar oportunitats de gol el Racing, que ataca el Villarreal, que falta. Ataca per l'esquerra. Carlos, sí. Romero, falta sobre el lateral i crec que n'hi haurà tarjeta o no?
2: Está muy volcado, está muy volcado el Villarreal, y bueno, y prácticamente defendiéndose como puede el Racing. Ha tenido una ocasión ahora que bueno,
0: Cautache le ha quitado a Jose.
2: Sí, sí. Un golpe, bueno, un disparo franco y al borde de área, pero ya te digo, el Racing, pues bueno, lo está pasando mal.
0: Un asechamel, el primer win minus de dominio absoluto del sí. Villarreal. Me recuerda el otro día al Castelló, el inicio de partido que le iba a donar finalmente el gol de Camara, sí, en el minuto 6.
2: Están rápidos, con llegada, con desborde, sobre todo buscando a esos jugadores entre líneas y bueno, y salvando esa presión del Racing en bloque bajo.
1: Falta a favor del Villarreal. Pega, per la esquerra, Micautache, directa
0: a la platja.
1: Ensayo de País de Gales.
0: A la platja del Sardinero.
1: A palos, que diu, ensayo País de Gales. Agafant porteria, però 30 metres per dalt.
0: Però ahí, en aquestes accions, jo sempre pense, Juanlu, en els centrals que pugen a rematar i bueno, se fan 80 metres per a que el teu davanter envie la pilota al segon anell. Que dius, tio, per això no fa falta...
2: Sí. Bueno, esas jugadas son de golpeo a puerta y la gente cruzarse y que cualquier peinado, sí, cualquier toque, exacte. es muy peligroso.
1: Pilota en llarg, espera que recuperen defensa el Villarreal. Carlos Romero, Capafoit, la sesió darrere, buscant Renato Veiga, juga en camp propi i en defensa el Villarreal. Sesió cap al porter Luis Junior, la toca de primeres cap al capità Capafoit, que avança sota la pressió de tres jugadors, se combina en Pape, que té que...
0: Mira la línia, cinc tios, sí, del Racing pràcticament en línia de tres quarts.
2: A ver, el problema que puede tener el Villarreal en este partido es que, bueno, se vuelque y en cualquier robo y salida la contra peligrosa para el Racing, les pille fuera de posición a la defensa del Villarreal y puedan tener problemas o en el balón parado. Por lo demás, yo creo que el Villarreal está cómodo en el partido, está llevando el peso y está llegando, está buscando y encontrando esos jugadores entre líneas, como es Micautache, Ayoce, Moleiro y Pepe por banda, que son desequilibrantes y se giran y van a partida contraria.
1: He hecho un primer plano al de Villalibre. Escolta, la de sabó que te gastas para llevar esa barba, ¿eh? Madre mía, guau.
2: ¿Tú te imaginas comiendo sopa? Sigo,
1: pero eso está en Madrid. Eso te queda un olor. Cuando te cae una gotera.
0: O buñols. Buñols en falles.
1: Madre de Dios. 10 minutos de partido. Empaten a 0. Racing de Santander y Villarreal. Estrena lliguera para el equipo que desde este estío entrena Íñigo Pérez, ex míster del Rayo Vallecano. Chua, el Racing desde darrere presionant també la línia de davanter, el Villarreal. Nicolás Pepe toca la pilota, demana que de banda tendria que traure el Villarreal, però l'àrbitre diu que no, que espera el Racing de Santander.
0: N'hi ha gol en segona divisió, marca Enric per al Tenerife, que s'avança en el marcador en Ipurua, Eibar 0, Tenerife 1. Estem ara mateix en el 12 de la primera.
1: Sergi Enric ha marcat.
0: Sí, correcte.
1: Per més anys. Uf. Ui, la errada en l'eixida de Luis Junior.
0: Luis Junior a mi un dia me va matar un slide, sí.
2: Esa és la irregularitat d'un portero
0: que a mi no m'agrada.
2: Que no genera confiança en su defensa.
1: Havia eixit fora de l'àrea per a lateral, havia votat per a despejar de cap i havia calculat malament, així que la pilota per damunt.
0: Sí. Per cert, també acaba de fer Odegaard el tercer per a l'Arsenal, que li està clavant un 3-0 al City de Maresca, que no està tenint el seu millor debut oficial al front del conjunt City.
2: L'època post-Guardiola va ser dura.
0: Sí, va ser complicat.
1: Ataca el Racing, però la pilotada no és bona, se'n va perdre per la línia de fons, que havia tocat en Mourinho, i seria córner en
0: la repetició d'abans, sí. On va Luis Junior? Criatura. Upa, sí, per l'amor de Déu.
2: Va sin confiança i quan ve que el balón està ahí i tiene que saltar ja, bueno, se come el balón.
1: La realització de televisió, lògicament, enfocada a l'altre porter. Que recordem, és un porter que ha costat molt diners per als anys que té, és a dir, rendiment immediat, alerta que ataca el Villarreal, defensa i rebutja l'ataca el Racing, rebutja el Villarreal cap a la línia de banda, atacarà per l'esquerra a pilota parada el conjunt de José Alberto, el Racing de Santander, Sergio Canales, que li falta l'aire ja i només portem 13 minuts de partit. Está igual que Ander Herrera, ¿eh? Pobre meu.
2: Sí, la verdad que esa imagen que ha salido le han pillado un poco mal.
1: Trauden Jarken desde la lateral, el Racing rebucha Villarreal, intenta mortar la contra mitjançant Comesaña. Ell que en contra del món, però li pot associar a Jose, a la fi li furta en la pilota i sessió des de la línia de mitjos del Racing cap al porter, xoc de Digundia, home a terra.
0: Molt agressiu ara en la carrera Mantilla per a recuperar la posició i ahí anem a veure.
1: Nicautache,
0: li ha mossegat ahí.
1: Pedro Felipe,
0: bye bye.
1: Un cocodril que n'hi havia solt en el camp.
0: Bulebu, chau, chau, bye bye. Pedro Felipe té darrere ahí, eixe ja està mort.
2: Quatre setmanes.
0: Eixe ja d'ahí no se me n'eixa.
2: Sí.
0: Bueno, pues té un problema en els isquios, crec que és en la cama dreta.
1: En l'esquerra,
0: I en la dreta. I ja no... S'ha quedat tombat boca baix. Sí. Y se ya no salta.
2: La típica señal cuando una pegue, bueno, una rotura de fibras en isquio.
1: ¿Y eso por qué? Es porque, Juanlu, un chiquet tan jovenet, de 22 años, es un 2004, 13 minutos de partido. Sí, ¿no es capaz de?
2: No, yo creo que la presión también, la tensión del partido. Sí, es normal.
1: Porque se ha trencat.
0: Liquidat absolutament en el minut 14, eh? Sí. Aplaudiments de la graderia i el central del Racing que s'ha d'anar, Pedro Felipe, absolutament liquidat.
2: Sí.
1: Anem a veure qui serà el...
2: Sí, ahí es cuando ha iniciado la salida.
0: A banda és un jugador molt llarg, molt alt.
2: Y con mucha masa muscular, y eso, pues bueno, de cara a una posible recuperación siempre te cuesta mucho más.
0: Bueno, pues una lástima. Mira, yo creo que anem a aprovechar el chicote de paro, así en la sintonía del punt a punt, porque, ya sabeu, amics y amigues, esta temporada es una de les novetats, y volia preguntar de la mà de Indústries Bijusa Higiene Industrial, Carlos Urrutia, minut i resultat al nostre partit de la jornada.
1: 15 de la primera, Racing de Santander 0, Villarreal 0.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: 5 de la vesprada i 18 minuts, sintonia del punt a punt en esta jornada primera per a els nostres, que per fi van a competir, ja ho està fent el Villarreal, després ho farà el Llevant Unió Esportiva, demà estarem al costat de l'Els Club de Futbol en primera divisió, contarà l'altre dia la victòria del Castelló i demà contarem el partit de l'Eldense en segona divisió. De moment les coses no van malament per a un Villarreal que està dominant Carlos Urrutia, Juan Luis Mora en el seu partit davant el Racing.
1: Ha entrat per cert Manu Hernando en substitució de Pedro Felipe, Juanlu.
2: Sí, bueno, puesto por puesto, una lástima porque bueno, un jugador debutante en la primera, viene de no jugar mucho la temporada pasada, iba a ser titular en el equipo y el primer partido dura 12 minutos, sí. Entonces, bueno,
1: Recordem que és un xiquet que fa dos anys Manu Hernando el va firmar de la Morevieta al Racing Santander, després d'haver estat en Portugal en el Tondela Formata, en el Real Madrid. I per ser sabeu de qui és cosí? De Mario Hermoso.
0: Mario era, Hermoso?
1: Sí,
0: de l'Atleti?
1: És el seu cosí, que està jugant en la Roma ara. Pues ahí está. I atacant el Racing en camp del Villarreal, pilota oberta cap a la dreta, però ben defensada ara per Mourinho, l'uruguaià, ex de la Atlético de Madrid.
0: Massa sobrat Mourinho, sí, sí. Falta atenció.
2: Lo que pasa es que Mourinho es central y yo durante la pretemporada ya he visto, pues bueno, esa posición ocupada por Mourinho y...
0: Sí que es un parche, no es...
2: Bueno, no, yo creo que Mourinho no me gusta mucho en esa posición, pero bueno, no sé, por no sé si por que no han conseguido otro jugador más más lateral, más puesto lateral, pero
1: buscar,
2: de, sí, de, pero desde el primer momento han metido a Mourinho, Iñigo ha metido a Mourinho ahí y ya está jugando con él.
1: La verdad es que sí que es ser que s'entén prou bé en Nicolás Pepe, y les vigilancias que li fa en defensa son bones. Ataca el Racing, intentava el xut des de la corona de l'àrea. Atenció a l'intent de rebuig del Villarreal, però s'emporta un jugador del
2: penalti.
1: Racing i pot ser penalt, és que pot ser penalt. Se l'ha emportat per davant sense voler el defensa del Villarreal. No, diu que és mà l'àrbitre.
0: Són mà.
1: A veure si ha xiulat penal en contra del Villarreal. Minut 18 de partit.
2: Sí, sí.
1: Diu que sí, que és penal.
0: La mare que va, tu. Per favor. Per favor.
1: No sé si era sobre Iñigo Vicente o qui.
0: És un retruc.
1: Sí, sí, sí.
2: No, ahora.
1: Jo no sé on ha vist el... No. Jo no sé on ha vist la mà.
0: A veure.
1: La pilota. No, que no li pega en la mà, ni li pega res, ni fa absolutament res. Això té que
0: revisar-se. Però és dins o fora de l'àrea?
1: Ara sembla que és fora. No, però està no. En la revisió. En la imatge en directe i en les repeticions... No se aprecia, Juanlu, res, ¿eh?
2: No, la verdad que, bueno, ahora con este jugador que está en el suelo...
1: Sí, Iñigo Vicente.
2: No parece que haya golpeado, pero parece ser que el árbitro, por sus gestos, muestra que ha sido mano en una jugada anterior, justo anterior a esta caída del jugador del Santander. Uh-huh.
1: Pues anem a veure, que és el que diuen.
0: Si parla de primer retruc, és el llançament des de l'exterior de l'àrea. Ahí anem a veure, bueno, estan posant la segona repetició, però crec que l'àrbit no estava fent referència a Ixa.
1: No, perquè a més a Jorge Salinas se l'emporta per davant sense voler, però jo crec que apenas li rosa. Anem a veure, estan parlant els capitans, Mantilla i Foy.
2: No, estan esperando a VAR.
1: I l'àrbit diu, espereu.
0: Sesma Espinosa ha cregut veure alguna cosa i ha dit: tele, per favor, tira'm una maneta, perquè ja ha passat de tot, evidentment.
1: Pues ahí estem, esperant. Minut 18, buscant el 20 de la primera meitat. Empat a 0, però no sé si
0: va a regalar.
1: I és
2: penalti.
0: Penal
1: pues
0: per
1: penal
0: mà,
1: en contra del Villarreal,
0: o per el colp del jugador del Villarreal.
1: Haurà
0: però...
1: de ser pel colp.
0: Però no té sentit, eh? Penal favorable al Rayo. Pin de la primera.
2: Además, no ha ido ni a verlo. No ha ido ni a verlo. Le han confirmado su decisión.
1: A mí se engaña greument el VAR, perjudicant al Villarreal.
0: No han posat repetició, eh?
1: Penal en contra del Villarreal. Minut 20 de la primera meitat. Racing 0, Villarreal 0. Va a chutar el penal Andrés Martín, el extreme dret del conjunt de José Alberto López. Tota la sort del món per a Luis Junior, per al porter del Villarreal, baix el pals, ballant, i dalt de la ratlla. Va xutar amb l'esquerra Andrés Martín, encara diga a l'àrbitre que sí. Encara no ho ha fet. Agarra carrereta curta i va en la pilota. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol del Racing de Santander. Marca Andrés Martín de penal en el minut 20 de la primera meitat. Racing 1, Villarreal 0.
0: Molt bé llançat, eh? Li sí. Pega el pal, de fet, a la soca del pal i cap a dins. I Andrés, que fa el primer per a un Racing. Per cert, celebra, m'imagino que la seva dona està embarassada, però jo me quedé encara en el dubte de Juan Luis Mora de ¿Qué ha señalado el árbitro?
2: Es que yo estoy esperando alguna repetición, pero no sé si van a poner alguna repetición.
0: El penal es perfecto, imparable.
2: Sí, el penal está perfecto.
1: Ras, sí. ha pegado en la soca del VAR.
2: Sí, con toda la presión que conlleva, primer partido en la máxima categoría, primer penalti, tienes que meterlo, y al final esa presión pues ha actuado bien y ha metido gol. A remar contra corriente.
1: Sí, sí.
2: No, remar, no cabe otra. Al final, cuando las cosas estás cómodo en el campo y bueno, tienes un revés así, pues el equipo que mete se crece y el equipo en este caso que tiene que ir a igualar, pues pierde un poco esa confianza. Vamos a ver si sigue así, porque yo creo que ocasiones va a tener el Villarreal. Y a ver si no se pone nervioso, porque ahora estamos viendo un poco allí la salida de balón un poco mal. Y a ver si llega solvente con jugadores rápidos y logra finalizar.
0: Yo encara estic intrigat, de que ha señalat l'àrbit, si finalment ha estat mans dins de l'àrea, si ha estat una falta en ese intent de rebuig del central del Villarreal. Però la realitat és que va per darrere Carlos Urrutia al conjunt groguet.
1: Que per el penal que ha transformat Andrés Martín en el 21, intentant ara atacar per la dreta, després rebutja el Racing, serà córner per al Racing de Sant Andrés. Està mirant
2: el gest de l'àrbitre minut... era mano.
0: Sí. Originalment però... el gest és que li ha pegat en el braç.
1: És que al final és que lo que siga, però penal. Si no és mal, és una falta, però no semblava que sí. No sé si hi haurà, per cert, pausa d'hidratació. Estan ara mateix a 24 graus, no fa tant de calor a Santander i el cel està ennuvolat, però bé, anem a veure. Nicolás Pepe, per atraure el córner a l'esquerra de la porteria de Julen. El córner al primer pal, tracta de tocar de primeres el Villarreal, rebutja la defensa però segueix atacant el Villarreal. Atenció al xut, fora, desviat, el xut que no és bo per part de Santi Comesaña.
2: Se han lanzado dos córner, uno por Moleiro y otro por Pepe, que bueno, han sido mal, muy mal ejecutados.
1: Uno mal, l'altre pitjor.
0: Pues no era fuera de choque, ¿eh?
1: No.
0: Estaba penchat, sí. Que era Villa Libre.
2: La coge muy arriba, la coge mal, el gesto técnico.
0: Pero ocasión muy clara para Comesaña, que no se va a cregut.
1: Ecuador de la primera meitat, Pertel, Villarreal a Santander, bona recuperació en atac sí. De Villarreal, ara sí, pot ser la pilota per a Comesaña, que no ha pogut controlar el baló, córner que força puerta defensant d'acció per al Racing de Santander.
0: De totes formes, tal com està el partit, en una acció aïllada que ha propiciat el penal favorable al Racing, Juanlu, el Villarreal no hauria de canviar massa coses i continuar, perquè ha tingut arribades i de fet lo estrany era que en els primers 10-15 minuts no hagi fet el 0-1.
2: El Villarreal está controlando el partido, lo que pasa que el problema es que tú te puedes volcar y te pueden hacer, lo que yo te decía, un segundo gol en una contra, porque ahora ya sí te tienes que ir a...
0: Y el Racing en segona era especialista l'any passat,
2: eran gente pues como el Villarreal en primera división, gente que robaba, salía en transición rápida y culminaba. A partir de ahí, pues bueno, ahora ya te digo, el Villarreal actúa bien, está presionando bien arriba, robando, le dura poco el balón al Racing, pero hay que... Esa claridad en el último pase y sobre todo la finalización es lo que le está ahora faltando al Villarreal.
0: Está tirando molde barroquisme, de más a pasades en la frontal, ahora trataba Nicola Pepe de filtrar una pilota en esa zona de la frontal de l'àrea, però no n'hi ha manera. Ja superen l'Equador d'este primer acte. De moment, Carlos, notícies roïnes per al Villarreal.
1: Per 1-0 des de fa 4 minuts. Estem en el 25, en la estrena també en primera divisió, després de pujar des de la segona del Racing de Santander, que s'ha trobat un gol, però aixina per la cara, perquè no era penal, però de cap de les maneres. Ataca el Racing per l'esquerra. Bona l'acció defensiva del Villarreal, tapant en la incursió de Íñigo Vicente. A veure la recuperació el Villarreal, bona hora per a Pepe, però també està molt atent Sergio Canales per a pispar-li la pilota. El baló cap a la zona de ningú, cap a la posició teòrica d'extrem dret. Segons l'atac del Racing Santander no havia cap jugador càntabre. Recupera el Villarreal, que arma ja la disposició ofensiva desde el cercle central. Pilota per a Renato Veiga, que obri cap a Carlos Romero en l'esquerra. Romero li torna la pilota a Veiga, Veiga pa Pegueye, pa Pegueye cap a Comesaña, que està adquirint més protagonisme ara que en els primers minuts. Circulen el baló cap a Pepe, Pepe darrere que va Mourinho, tocant la pilota molt massa i en curt, i sobretot ixe 4-4-2 del Racing de Santander està claríssim que li s'està anant bé. Furta la pilota en atac, segona opció ofensiva per al Villarreal, que alça el baló mitjançant Moleiro. Torna a rebutjar la defensa del Racing. Tracta ara
0: la
1: contra després de la pèrdua de Pape Gueye. Ara Renato Veiga arriba per a arreglar les coses, tot i que en segons recupera el conjunt cantabre. Torna a recuperar per al Villarreal.
0: Qué buena presión el Racing. Sí, ¿cómo seguen tú?
1: Es que están felos, Juanlu.
2: Lo tiene claro. Y cuando pierden, pierden posesión, se retornan en bloque bajo, se colocan, montan su estructura y bueno, a ver jugar al Villarreal delante de cada jugador. Y bueno, y ahora, pues con ese resultado a favor, un equipo que...
0: No, reforza bueno, la segunda idea.
2: Tiene que empezar a ponerse, o se pone quizá un poquito nervioso, que quiere llegar antes y no tener esa paciencia que bueno, que antes la tenías, y sobre todo el Racing, pues intentando que vaya pasando los minutos, que bueno, pues ahora con una falta que ha sufrido por parte del Villarreal. Sí. Y bueno, ahora vamos a ver, creo que está en la jugada.
0: Perfi, miracle. Estàvem mirant si abans, si en l'acció d'abans hi havia fora de joc, bueno, no és lo que buscàvem.
1: Però jo seguí sense veure el contacte,
0: No, el tema de la mà. Jo, el penal per cert li donen a Comesaña, no?
1: Sí, a Santi Comesaña.
0: Pues continuarem en el dubte, perquè l'àrbitre en primera instància ha assenyalat mans. I seguim en el dubte de què és el que ha assenyalat finalment el col·legiat.
1: Ataca el Villarreal. 28 de la primera meitat, 1-0, guanya el Racing, perd el conjunt d'Íñigo Pérez, que ho intenta, però massa embolicat. Ara falta en atac.
0: Comença... Tot està començant a desesperar-se,
1: Sí.
0: Perquè tota la fluidesa dels primers 10 minuts, 10-15 minuts, ara li costa molt trobar, Juanlu, la passada neta entre líneas, el enlace ahí,
2: está faltando esa claridad y esa precisión en el último pase, en esos pases a borde área para finalizar. Es normal, ahora ha recibido un golpe cuando crees que el partido lo tienes controlado, y ahora pues un equipo que quiere jugar lo menos posible y otro equipo que quiere jugar lo máximo posible. En este caso el Villarreal debe tener cuidado porque es volcarse en la portería contraria en el campo.
0: Si no desconectarse del partido tampoco, no toca ese boch.
2: Te puede generar una jugada de peligro en contra.
1: Ataca el Racing, forza córner. Carlos Romero, que había fet falta sobre Villalibre, pero protestant-la moltíssim, pero será treta de cantó. Pero el Racing de Santander a la esquerra de la posición del porter Groguet, Luis Junior, que ja ha tingut que replegar una volta des del fons de la xarxa. La pilota, el gol de penal que ha convertit Andrés Martín en el 21. És a dir, fa 9 minuts, torna a atacar, ara balo parat, el Racing, el córner, que va a traure Íñigo Vicente, primer pal, la pilota embolicada, no pot rematar el Racing, Villalibre, obrint cap a la banda. Altra vegada, centrada, segon pal, rebutja de cap la defensa del Villarreal, que continua atacant ara per l'esquerra, tractant d'habilitar cap a Sergio Canales la pilota. Li està molestant Mourinho. El baló en la línia de fons, en la lateral de l'àrea, recupera el conjunt del Villarreal. Rebutja a banda el Racing de Santander. Està en cara de Pomesagres. El entrenador José Alberto López del Racing, todo iba guañante.
2: Lo que pasa, no cabe duda que todos estos equipos, en teoría, inferiores en calidad, recién ascendidos, compiten de maravilla. O sea, si hay algo que les caracteriza es que compiten y van a por todas, sí. Porque saben lo que les ha costado estar ahí y al final compiten muy bien.
1: Mira, doble falta contra el Racing.
0: Sesma Espinosa está
1: la primera
0: arbitrando a favor de obra absolutamente.
1: Sí,
0: ¿eh?
1: Sí, sí. Me entiendo que ya estaba en terra.
0: Ya está en terra el jugador, no es falta Yoce.
1: No le falta. Bueno, el árbitro. Cercle central, ahí está la pilota. Ataca el Racing que guaña per 1-0. Vivint la estrena Lliguera de la 26-27 del Villarreal en el punta a punta en Apun Radio. Perguent el conjunt en Diego Pérez, que s'estrena també a la banqueta, tot i que això és molt llarg, encara en queden 15 més afegits de la primera meitat i tota la segona part. Cerca central, juga darrere la defensa del Racing, pressiona l'atac de Villarreal, però fa una bona transició en atac el Racing Santander, que ataca per la dreta, ull al capità, atenció a Mantilla, a la fi té que
0: molt bé,
1: eixir al tall molt Foy, bé. Corner.
0: Perquè Renato anava a terra, sí. Per a mi de forma temerària.
1: Un bou.
0: De forma temerària, eh? Ha tingut mala sort en el rebuig i per això el jugador del Racing estava soles. Però Renato Veiga, Juanlu, va massa prompte a terra i arrisca moltíssim.
2: Jo, per a mi, el defensor més solvente és Juan Foy.
0: Sí, el més intel·ligent tàcticament també.
2: Puede jugar en el lateral, puede jugar en el centro de la defensa. Es un jugador que, por eso, yo creo que ha tenido mala suerte con las lesiones. Y si le hubiesen respetado un poco las lesiones, hubiésemos estado hablando de un jugador.
0: Abore, el córner.
1: Que trau el Racing, la pilota al punt de penal. Quasi la engalta de cap. Villa Libre ha rebutjat la defensa del Villarreal. Tracta de fer la ruleta per a armar la
0: contra de la dreta.
1: Pepe,
0: diu que no hi ha res.
1: Una falta claríssima, però i no, bueno, la xiula l'àrbitre.
0: Però bueno.
1: Torna a atacar el Racing per l'esquerra, tractant de defensar amb tota la durea que faça falta a Mourinho. Pilota darrere cap a Sergio Canales, que es perfila per al xut, però segueix combinant per l'esquerra, jugant ja dins de l'àrea. El Racing l'obrin cap a l'esquerra, buscarà el passe de la mort, de cap rebutja Renato Veiga. La pilota de la frontal de l'àrea afavoreix l'atac del Racing, però a la fi, baló per al Villarreal.
0: No está cómodo el Villarreal.
2: Eso te iba a decir, no está cómodo porque ahora le están presionando muy arriba. Mira ahora el robo.
1: La errada de Foy. Ataca el Racing per l'esquerra. Atenció al xut, que era bo d'Andrés Martín. ¡Golador! Y el gol del Racing de Santander, de Sergio Martínez. Que se ha trobat la pilota en la frontal de l'àrea.
2: Nadie l'ha visto salir.
1: Ni quasi ni entrar. Mare de Déu. Quin golàs. Minut 34 de partit. Se l'ha trobada, però l'ha aprofitada. Gol del Racing. Racing 2, Villarreal 0.
0: Bueno, defensivament el Villarreal estava patint moltíssim en els últims minuts per la pressió de bloc al del Racing. I ara en la frontal, Juan Luis Mora, lo que no pot ser és deixar al xiquet a solés. No hay sin ningú a tapar, ningú.
2: Yo creo que está el Villarreal de principio se ha visto tan superior que no ha competido como requiere un partido de estos en la máxima categoría. Y fíjate que Chut golpea
0: a bote pronto,
1: sí. Licao, y de bote y volea, boom,
0: a la Skyde. Pero más a temps, se la puede preparar y todo.
1: Y fútbol en esta presa, el porter.
0: No, el portero no ni la veo.
2: No, el portero ahí, además, lo hemos visto en cámara real y...
0: Ni la veo.
2: Yo prácticamente ni la he visto llegar.
1: Sí, pero
2: señor
1: de desmayarse y querer intentar votar, pues, millón, ¿eh?
0: Per cert, hi ha un altre gol en futbol professional. Parlem de segona divisió. John Bautista, que iguala el partit per a l'Eibar. Marca el conjunt de Ipurua. Eibar 1, Tenerife 1. Estem en el 37 de la primera.
1: 2-0 Pertel Villarreal davant del Racing a l'estrena als camps d'esport del Sardinero. En Apunt Ràdio vivint-lo, tractant de veure com se té que buscar la vida el Villarreal per a remuntar un partit que van perdre per 2-0 en dues accions aïllades, però sobretot quin golàs el que s'ha trobat Sergio Martínez.
2: Ahora es cuando aparecen ya las dudas de verdad y, claro. Y bueno, con ese 2-0 teniendo el partido controlado y te encuentras con este resultado. Ahora, pues, el boxeador está en el suelo, sí. Noqueado, y se tiene que levantar poco a poco. Y, bueno, e intentar, pues, si puede ser antes de finalizar la primera parte, conseguir un gol, sería bueno para el Villarreal. Recordé sobre todo para templar los ánimos.
1: Exacto. Recordem que el golejador, ara el autor del segon gol, el nou ídol del Racing
0: Guismes. Pues para chiquetes, imagínate.
1: És molt jovent, és un 2007, de 9 anys. És titular en la selecció espanyola sub-10.
0: És impossible.
1: I l'ha engaltada.
0: Mira l'efecte.
1: Sí, però també...
0: Busca-la.
1: La pilota li ha caigut, però no hi havia cap jugador del Villarreal al costat.
0: És que és això, en la frontal de l'àrea no hi és ningú a tapar. I ahí és una qüestió de que l'equip està afonant-se tantíssim i les pèrdues en l'eixida de pilota eren tan freqüents i constants, pressió alta, i ahí el treball és... Pues el treball d'un bloc treballat, Juanlu. D'un sí. Racing que això el té supercontrolat i que està provocant moltes errades del Racing en eixida de pilota, com ara mateix.
2: Lo que se suele decir, al final, cuando vale la verdad, vale los tres puntos, la pretemporada del Villarreal yo creo que ha sido muy buena, pero ahora cuando ya tienes que competir, tienes que dar el do de pecho, yo creo que el Villarreal, ya te digo, se ha visto tan superior que el único que está compitiendo de verdad es el Racing, que va de menos a más y ya, bueno, se está animando a presionar en campo contrario, siendo incisivo, llegando y teniendo también la suerte de fíjate qué chutazo, qué gol ha conseguido.
1: En Ganes, Juanlu, y en Empental, y está superando el Racing al Villarreal.
2: Totalmente,
1: ¿eh?
2: Totalmente. La velocidad que tiene ahora los jugadores del Racing no la tiene el Villarreal, y eso que para mí, en cuanto a calidad técnica, el Villarreal está muy por encima.
1: Sí, pero es que per intensidad está en més ocasions el Racing que el Villarreal, que mollets y sense fluidesa en qualitat no estan, és que en 36 minuts dos tirs i Blanet s'aporta.
2: Al final, en totes les disciplines, en deporte professional, si no compites de verdad, el contrario te pasa por encima. Y aunque tenga menos calidad, al final todo el mundo está ahí, puede estar en esa categoría, por algo estás. Y al final lo que ahora mismo difiere de un equipo de otro es el competir, esa velocidad, esas ganas, esa confianza de ir a por el balón, intentar robar y finalizar para que no haya jugada por parte del equipo contrario.
1: Ni había habido una falta a favor del Villarreal. Mantilla había atropellado como un tren de mercancías a Carlos Romero, que es queixaba ahora per la pilota en defensa el Villarreal, pero la recupera Renato Veiga. Está pasándoles Morales, pero pasándoles de San Amaro el Villarreal para desfer-se de la pressió en atac del Racing. Però ara sí que la fan bona, el bon a l'obertura cap a Comesaña per l'esquerra, ataca el Villarreal, que perd 2-0. La centrada canviant cap a la dreta, controla frontal de l'àrea, escorat Nicolás Pepe, la pilota tractava de controlar-la amb Icautoche, no pot, rebutja la defensa del Racing, serà córner a favor del Villarreal.
2: Bueno, vamos a ver cómo se lanza este córner, porque la verdad que el Villarreal no ha ejecutado nada bien el balón parado.
1: Ahí está Nicolás Pepe, pucha al ataque Renato Veiga, no es que siga moral, pero bueno, guanya 2 centímetros el moño rull y se que té. Pero a veure qué es el que fa amb este córner. En curt el llança Pepe, capa de l'Espanya. Altra vegada se complica la vida en atac el Villarreal en el extremo. La oportunitat ara sí que pot marcar el Villarreal, no?
2: Yo creo que debería haber finalizado Renato Veiga.
1: Y la tenía en boca solo. De cano, pero la tira tarde. A ver si habían quedado parados davant, como si fuera fuera de joc, que no era. Torna a atacar el Villarreal, pilota darrere, cap a Pape Gueye, obri cap a Mica Utache, este Renato Veiga, la pilota bombejada, la atrapa el porter Julen, que ha treballat poc, és que estaven en fora de joc, sí, però no
0: quatre tios.
1: Renato Veiga, que de cap ha tirat darrere, però és raro que després de tocar el jugador del Villarreal no hagin parat la jugada per fora de joc, i per això s'hagin parat davant del Villarreal.
0: Deixen continuar al Villarreal, que trata de pressionar un poquet més dalt, però... N'hi ha molt que corregir, ¿eh?
2: Ahora mismo está presionando, mira dónde está Renato Veiga, está presionando sin control.
0: Correcte. Les presses de retallar abans del descans, sí. però si no és pàbil, si estàs centrat, estos porten dos, dos ocasions, dos gols, no n'hi ha hagut, i la pegada és magnífica del Racing. Mira, ahí estan
1: tornant a atacar.
2: I espera
1: el Racing de Santander, pilota que té que intervindre el porter Luis Junior després de la carrera de Asier Villalibre. Juga en camp propi per la esquerra el Villarreal, la combinació amb Carlos Romero, apareix Mika Utache, la transició ràpida, Carlos Romero en posició de dispar, preferís en retallar en la dreta, altre regat en la frontal de la rebutja malament cap arrere,
0: corner.
1: La defensa
2: zurdo cerrado Manu porque Hernando. Se la había quedado a la derecha, sí, sí. Y bueno, y se la ha tenido que
0: meter. La primera retallada corner. Es buena, pero en la dreta sí. Yo no sé entre.
2: Sí, sí, ha tenido
0: dreta.
2: Que volverla otra vez a su pierna fuerte.
1: Le digo algo al árbitro de Mourinho, lateral dret del de Villarreal. Ahí estaban agafant
2: Manu estaban bailando, Hernando. Estaban bailando.
1: Y Mika Utache. 41 de la primera, Canales que también le parla al árbitro. Canales que porta dos dits envenats. La careta también de preocupación de Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal, que perd 2-0 davant del Racing a Santander. Minut 42 de la primera mitad. Primera jornada de la Lliga, 26-27 que estem vivint. En el punt a punt, córner per al Villarreal. Cap a la frontera de la Xicoteta, rebutja de cap, la defensa del Racing, pelota per al Villarreal, per a
0: Pape Gueye,
1: que li la dona a un dels espectadors que ni en tribuna. I que sea, a mi fora de groc, però no.
0: Sí.
1: Tornem a veure la repetició de quan l'ha engaltat, de bot i volea, putupum.
2: Increïble, increïble.
1: Sergio Martínez.
2: Increïble.
0: És un golaç, Y la engalta espectacular, 127 kilómetros por hora el disparo de Sergio Martínez. Marca en segunda división el segundo, el Tenerife, nuevamente que se posa per davant. Gol de Jesús Álvarez, Eibar 1, Tenerife 2 en la categoría de Argent.
1: Tenerife que acaba de puchar de primera federación, trencant algún cadre el récord. En Santander per 2-0 el Villarreal que ataca, pero sense fluidesa. I quasi sense treia pilota, però amb molta qualitat que tenen els seus jugadors. Llarga cap a Nicolás Pepe, que ni la controla, ni la veu, ni res. La perd en atac, pilota en defensa, traurà de banda des de l'esquerra el Racing.
0: Pues, les coses com són. Esta segurament és la sorpresa del cap de setmana. Un equip que acaba de pujar davant un rival Champions, tercer classificat la temporada passada, i les coses com són. El 2-0 és just. La realitat és eixa. No has marcat, no has tingut, has tingut en els primers 15 minuts ocasions per a posar-te per davant. El Villarreal no ha encertat i les dos Juan Luis Mora que ha tingut el Racing han anat cap a dins.
2: Sí, bueno, eso como se estaba dando el partido el Villarreal bueno, con la posesión, sobre todo teniendo controlado el partido, lo único que te podía salir mal era o una contra y perder posición, algún balón parado o, bueno, y al final como ha sido un balón parado, un rechace y el 2-0 te ha venido así.
1: Ataca el Villarreal per l'esquerra, ahí está intentando Alberto Moleiro, minut 44 i 15 segons, a mig minut de conèixer quin serà l'afegit d'esta primera part. Ataca el Villarreal pel centre, intenta Carlos Romero, lateral ara fora del seu lloc, però cada volta que ho intenten, rebutgen, no! El xut de Jun, de Pape Gueye, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Villarreal, que retalla diferències. Pape Gueye en la esquerra, 44 de la primera meitat, gol del Villarreal, gol de Pape Gueye, Racing 2, Villarreal 1.
0: Es un gran gol, ¿eh? Sí, es un gran gol porque Abanda engalta al porter, la agarra a contrapeo y no veo el disparo.
2: Yo creo que reacciona tarde, Julen.
0: No la veo.
2: Sí, es que reacciona tarde porque no ve el balón.
0: Pero en una acción molt entrampada en la cual inicia nuevamente Carlos Romero, que está jugando prácticamente de mitja punta, filtra una pilota i després d'un retruc la pilota que cau als peus de Pape Gueye, que no se ho pensa, té un dispar magnífic i la clava dins de la porteria per a retallar diferències Mora en un moment en el qual al Villarreal això li dona ahora, molt d'oxigen.
2: Claro, ahora se cambia las tornas, mira, incluso ahora
1: pot fer el segon el Villarreal que ataca mitjançant Moleiro per la dreta, però ja dins de l'àrea. En curt cap a José.
2: Otro.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Bueno, bueno.
1: Gol, gol, gol, gol, gol de Nicolás Pepe.
2: Estamos viendo muy buenos goles, muy
1: gol
2: buenos goles.
1: Gol del Villarreal. Pepe empata el partit en el 45 de la primera meitat. Un minut després del gol de Pape Gueye, marca Nicolás Pepe. Empata el partit. Això és futbol i així ho vivim. En el punt a punt, Racing 2, Villarreal 2.
0: Acció per banda dreta del Villarreal, en la qual pareix que novament se pot embrutar. La pilota que cau als peus de Pepe no s'ho pensa, posa la mirada en l'escaire i la clava en l'esquerra. És un golàs, sí. Novament un golàs de Nicolás Pepe.
2: Además, un tiro seco, un tiro bien ajustado y, bueno, yo imparable. Igual que el anterior, yo creo que, bueno, ha reaccionado tarde Julen. Este es, bueno, es un golpeo espectacular.
1: Es que le la dona. Ahora no, qué pasa, ahora qué pasa, pum, pum. A chutar y a la gavia.
2: No, una locura.
1: No, según Molbo, porque ha entrado tocando la parte lateral de la xarxa. I la veritat, sí que no pot fer absolutament res, Julen. Com és el futbol? S'ha trobat dos gols el Racing, però després se n'ha trobat dos el Villarreal, perquè a Pape li cau la pelota i ara que fa xuta i gol.
0: Són flashes de qualitat individual.
2: Espérate a ver què ha passat ara.
1: Villalibre.
2: Gol en revisió.
1: Demana revisió del gol.
2: No, gol, da gol.
1: No, ni gol. Pues a veure. Diu que 4 minuts més, perquè n'hi havia 5 d'afegit.
0: No, donen el gol finalment, no sé què estaven revisant. Però bueno, per cert, ara de seguida farem eixa primera comunicació en el partit del Llevant Unió Esportiva, que comença d'ací a 1:10. Però Enzo Bardelli ha estat inscrit per al partit, no?
2: Com cuentagotas, cuentagotas,
0: És notícia d'última hora, vull dir, fa 2 minuts que acaba de passar. I el Llevant que continua poquet a poquet afegint efectius, perquè ha perdut un, que és el de Kervin Arriaga, que se n'ha anat de la convocatòria. Però bueno, per cert, ara de seguida farem eixa primera comunicació en el partit del Llevant Unió Esportiva, que comença d'ací a 1:10. Però Enzo Bardelli ha estat inscrit per al partit, no?
2: Com cuentagotas, cuentagotas,
0: És notícia d'última hora, vull dir, fa 2 minuts que acaba de passar. I el Llevant que continua poquet a poquet

0: Marcador després d'anar perdent 2-0 davant del Racing. Atenció a la falta al mig del camp, però deixa seguir la jugada. L'àrbitre ataca Moleiro per l'esquerra per al Villarreal. S'apoya en Comesaña. Este obri cap a Vicautache. Busca el dispar, no. Obri cap a Comesaña altra vegada. L'elaboració, punt de penal. El xut de Ayoce, fora.
1: Estava Pepe a soles. A soles. No ho ha vist. Ayoce,
0: fora.
1: No ho ha vist.
2: Ahora, bueno, normal.
1: Mira, fixa de Nicolás Pepe. Mira, arriba la pelota a Ayoce y Ayoce le dio. ¡Dónale!
2: Los delanteros son egoístas por naturaleza.
1: Parecía banda que Ayoce le va a dar la talonada a córner, ¿eh?
2: Y ahora, pues bueno, ha vuelto otra vez al partido donde estaba antes de los goles. El Villarreal volcado, el Villarreal, bueno, con la posesión y llegando con peligro.
0: El córner en curto, el Villarreal, única para frontal del área. Otra vegada cap a l'esquerra. Ahí está ara Nicolás Pepe en curt per a Santi Comesaña. La pilota per al 10. Intentava Moleiro molt bé picar la pilota en molta rosca. Trau de punx la pilota el porter del Racing, l'exvalencianista Julen Aguirrezabala. Baló cap al cercle central i l'àrbitre no sé què diu. Ara n'hi ha una empenta, la veritat, un poquet bèstia per part de Gustavo Puerta cap a Pape Gueye. No sé si estarà en revisió això, perquè algo li han dit des de la sala Bor a l'àrbitre, que li ha dit a Puerta, tranquil i espaiat en la bicicleta. I en la cara també que té Puerta de tindre pocs amics, eh? I menys en un terreny de joc, mare de Déu. Estem en el 48. En principi el partit acabarà en el 50 en esta primera meitat. Empaten a 2 Racing i Villarreal. Racing que anava guanyant 2-0 i en un minut gols de Pape Gueye i Nicolás Pepe ha empatat el conjunt groguet, donant una imatge d'inconsistència de moment, però amb moltíssima qualitat. Pilota llarguíssima de Renato Veiga des de la defensa del Villarreal cap a Micautache. Atenció que es perfila per al xut, li furten la pilota, sí, per voler fer-ho ell tot i ell a soles. La pilota llarga, oportunitat en atac ara per al Racing de Santander. Alerta la pilota, semàfora després del xut d'Andrés Martín, el golejador de penal del Racing, el que ha ficat l'1-0. Ahí se li han apagat les llums, eh? Així podia haver definit de moltes millors maneres.
2: Ha controlado bien, sí. Ha fijado bien, pero ha definido mal.
0: Sí, sí.
1: Te digo una cosa, hem solventat la papeleta molt bé, però com s'havia posat el partit...
0: Rodri, han minimitzat els danys.
2: Cuando el Villarreal se ha dado cuenta de que tienes que competir, ponerte el mono de faena, ser incisivo, ser intenso...
1: Ya, però ja anaves 2-0.
2: Sí.
1: I si no tens ese punte de qualitat, per ser descans.
2: Sí, perquè al final el Villarreal lo tiene. Si
1: és clar,
2: que
1: el Villarreal és un equip champion i ho té, efectivament. Descans.
0: Final de la primera meitat, decreta ara mateix l'àrbitre Miguel Sesma la fi dels primers 45, que han sigut 50 minuts. Descans en els camps d'esport de Sant Dinero. Racing de Santander 2, Villarreal 2.
1: El nostre partit de la jornada amb Indústries Vijusa, Higiene Industrial.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

Tindrà l'espera de 54 minuts. Molt ràpidament els números de la primera meitat. 58% de possessió per al Villarreal, 42% per al Racing de Santander. Rematades 11 per al Racing, 2 entre pals. 6 per al Villarreal, 4 entre pals. Corner 7 per al Villarreal, 2 per al Racing. I grogues 1 per al conjunt de casa, per al Racing de Santander. I faltes, que era el detall que me faltava, 7 per al Villarreal i 5 per al Racing de Santander. A esta hora, ara de seguida estarem en Juan Lumora i en Carlos Urrutia per a resumir la primera part d'este Racing 2 Villarreal 2, però abans hem de posar-nos al dia de el que està passant este cap de setmana en la comunitat valenciana.

0: En Espanya i el món, sempre amb els companys dels serveis informatius, avui de la mà de Sònia Silvestre. Hola, Sònia, bona vesprada.
1: Bona vesprada, companys. Sí, aprofitem este parèntesi i anem de seguida en directe a la DGT perquè ens informen de la situació a les carreteres valencianes. Alejandro Martín, bona vesprada.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Esprada, pues hasta ahora mucha precaución. Van a encontrar ya tráfico lento en la provincia de Castellón, ya se van a circular en la carretera A23 a su paso por Sot de Ferrer, ya en dirección a Sagunto, con hasta 2 kilómetros de retenciones, al igual que en el acceso a la capital valenciana por la autovía 3 en Loriguilla. Afortunadamente, en el resto de carreteras de toda la comunidad valenciana se circula ya con total normalidad.
1: Moltes gràcies, esperem que continuï aixina. Més assumptes, no deixem les carreteres perquè la Guàrdia Civil intensifica els controls amb l'objectiu de fer els trajectes més segurs.
3: Y gracias a Dios solo me he tomado 2 cubatillas y no me ha dado.
4: Conductora oficial de todos los Medusa de todos los años.
5: Hay que estar juicioso porque o si no, se le cae el pelo a uno.
6: Hem begut, però hem parat en temps.
1: La majoria dels que han fet este control a l'eixida del Medusa de Cullera ha donat negatiu. Recorden que donar positiu per drogues comporta una sanció de 1.000 euros i la retirada de 6 punts del carnet. I un positiu per alcohol entre 4 i 6 punts i entre 500 i 1.000 euros. El mes passat, 120 persones a la Comunitat Valenciana passaren a disposició judicial per conduir davall dels efectes de l'alcohol o les drogues. I en plena temporada turística, l'Ajuntament de Gandia torna a organitzar un dispositiu amb la confraria de pescadors per a lliurar els banyistes de la plaga de meduses. Es fa, de moment, només els caps de setmana, però els pescadors consideren que caldria eixir a pescar-ne tots els dies.
7: Tenen que fer, per mi, de dilluns a diumenge. Faria molta més feina. Anem a estallar a la Uir, i després anem a estallar el que és la platja de Venècia, es mareix, tot això. I anem tot, pues, correguem per la vora, llevant tot el que podem. N'hi ha prou també, eh?
1: I sobre la situació a Ceuta, les forces de seguretat del Marroc mantenen la pressió per a contindre una nova entrada de migrants a la ciutat autònoma. La ministra de Sanitat ha visitat la zona avui, s'ha reunit amb el president de la Junta i amb col·lectius socials que reclamen més ajuda. Mònica García nega el col·lapse, però sí que reconeix que hi ha una gran pressió assistencial.
8: Que entendemos que la situación ha desbordado también las capacidades de la propia ciudad. Sin lugar a dudas, que tengan enfermedades no significa que haya que identificar migración con enfermedad y que se diga que vienen a colapsar nuestro sistema sanitario.
1: Des del Partit Popular, el secretari de Política Autonòmica, Elías Bendodo, ha reclamat la dimissió de la titular de Sanitat.
9: Muchas visitas, muchas fotos y 2 semanas después, 0 soluciones. Tienen miedo los vecinos de Ceuta a salir a la calle, que conocen casos ya de agresiones sexuales en territorio español y que ven cómo la sanidad está colapsada.
1: En l'oratge, un diumenge més tranquil que ahir dissabte, encara que amb tempestes esta vesprada a Castelló. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
10: Hola, bona vesprada. Efectivament, esta vesprada encara esperem algun ruixall, alguna tempesta que podria ser forta cap a l'interior i al nord de Castelló, on tenim avisos actius nivell groc i taronja a la zona dels ports. A la resta, un dia assolellat amb un creixement de núvols esta vesprada que podien deixar algun ruixat també dispers cap a l'interior de València, però una situació molt més tranquil·la que en la jornada d'ahir en general. Pel que fa a les temperatures, esta passada nit han baixat, una nit més agradable de manera general pel que fa a la temperatura i a la humitat. Avui les màximes entre els 30 i els 35, llevat de la zona sud d'Alacant, on encara estan lleugerament per damunt dels 35 en les zones de més litorals. Pel que fa a la jornada de demà, iniciarem la setmana amb un dia molt paregut al d'avui, amb sol al migdia, alguns núvols al matí que avançaran de sud cap a nord, sense descartar algun ruixall i alguna tempesta puntual a l'interior de Castelló demà de vesprada. De fet, tenim avisos actius també perquè localment podia ser intensa. A l'espera, això sí, de que la pujada de temperatures de demà i de després demà es confirmarà amb una pujada molt notable dimecres. Atenció al dimecres, amb vent de ponent i del sud-oest, amb màximes que podrien estar entre els 40 i els 43 graus a la majoria de comarques del litoral i prelitoral.
1: És tot, uns consells i reprèn de seguida l'equip de Punt a Punt.
11: Som a Punt.
12: Què fas este capte?
13: Tu què creus? Festa?
12: I el següent?
13: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
14: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegeix especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
11: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
15: De tu a tu. Punt a punt. Esport en estat pur.
0: 6 de la vesprada en punt. De seguida fem el resum de la primera part del 2-2 entre el Racing de Santander i el Villarreal. De seguida també estarem en aquesta primera comunicació del partit de les 7 de la vesprada que enfronta al Espanyol i al Llevant Unió Esportiva. Però abans hem de posar al dia el poliesportiu Carla Ramón parlant, per exemple, de gimnàsia aeròbica.
16: Exacte, perquè la Real Federació Espanyola de Gimnàstica ha fet oficial la seva convocatòria per al campionat del món, que és del 4 al 13 de setembre en Pamplona. I hi ha molta representació valenciana a la competició. Hi haurà 21 gimnastes valencians, dels quals 16 són només del Club de Gimnàstica de la Pobla de Vallbona. També hi ha alguns de Xàtiva, però vamos, que el cupo se l'emporta...
0: El 75% pràcticament, no?
16: La Pobla de Vallbona.
0: Sí, sí, sí.
16: Este cap de setmana estan tots concentrats i d'ací uns dies se'n van cap a Pamplona.
0: I de gimnàsia aeròbica passem a parlar-li vòlei platja.
16: Finestrat està seguint este cap de setmana un dels grans punts de trobada del vòlei platja valencià. La Cala està acollint fins avui a la nit la 49a edició del torneig internacional de vòlei platja, que és un dels més veterans d'Espanya. Ahir es feren les competicions masculina i femenina i avui toquen les finals del circuit A2 de la Comunitat Valenciana.
0: Pues estarem atents, evidentment, en el que resta de cap de setmana a aquest torneig clàssic en Finestrat. Gràcies, Carla. I a banda, també hem de posar-nos al dia amb els oients. Clara Alcover, bona vesprada.
17: Bona vesprada, què tal estem?
0: T'havia saludat encara, estaves per ahí en redacció.
17: És que avui he vingut més tard.
0: Coses d'intendència, no?, de cap de setmana, de
17: coses
0: festes
17: del poble.
0: Coses sí. Del poble, de festes i de més.
17: Avui Sant Roc.
0: En Museros, sí. I tal. Sí, sí, correcte. Però hem de recordar, primer, com se pot ser part integral, fonamental del punt a punt i també pues, un oient que estava per ahí que volia participar.
17: Tenim moltes opcions, tenim un telèfon de l'audiència de punt a punt que és el 611-387-317 i ahir llegim i escoltem els vostres missatges en directe i també recordem que tenim totes les nostres xarxes socials a les que també ens poden escriure tant un comentari com un missatge privat i nosaltres pues, els comentem i els saludem així en directe. Ens encantaria que ens escriviren.
0: Com per exemple, han enviat un per ahí, no? Que tenien per ahí pendent.
17: Un amic nostre, Salva, soci, ell es definís com Salva, soci accionista del València.
0: Sí.
17: Ens envia els seus millors desitjos en esta nova temporada per a tots els excel·lents professionals d'esport que formen
0: moltes
17: l'equip
0: gràcies.
17: De punt a punt i ens pregunta si esta temporada anem a estar al costat del València quan jugue fora de casa.
0: Sempre, en casa i fora de casa.
17: Per supost. I que moltes gràcies per la nostra atenció i amabilitat i l'esforç que fem cada cap de setmana i que ens envia molts saludos i una forta abraçada des de Paiporta.
0: Pues a Salva, moltíssimes gràcies i ja saps, des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la nit, el diumenge i el dissabte, sempre al teu costat, el punt a punt, fent un fum d'hores d'esport en directe. I els divendres, quan hi hagi retransmissió, també. I entre setmana, dilluns, si n'hi ha partit, també.
17: Ui,
0: dimarts, dimecres, dijous, sempre. Eurolliga, xics, xiques, València Bàsquet, les xics, les xiques, Champions amb el Villarreal, absolutament tot. Així, en la sintonia de l'esport en directe, així en Apunte Ràdio. I un últim recordatori, si vols participar ser un mes en la nostra transmissió, Sergio Olsina te dona el consell.
18: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.

0: 6 de la vesprada de 4 minuts i ja tenim confirmada, evidentment, la alineació del partit que va enfrontar a l'Espanyol i al Levant Unió Esportiva. I ja sabeu, com sempre, de la mà de Caixa Popular, 11 confirmats. Perquè al punt a punt ens agrada la banca pròxima cooperativa i amb propòsit un partit que vos anem a contar d'ací a 56 minuts en esta sintonia amb els comentaris de Juanjo Rodri i la narració, ja amb 11 confirmats, de Manolo Montal. Hola Manolo, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada. Amb els 11 confirmats per part del conjunt del portuguès Luis Castro. El 11 és el següent, amb Matt Ryan en porteria. Defensa de 4 per a Nacho Pérez en la dreta, Manu Sánchez en l'esquerra, Aïssa Mandi i Dela seran els centrals. Doble pivot, Olaza, Oriol Rey, dreta Víctor García, esquerra Paco Cortés, mitja punta Carlos Álvarez, dalt estarà Iván Romero. Per part del conjunt local, Manolo González, alinea Dimitrovic en porteria, Erilali, Unai Núñez, Riad y Hinojo, doble pivot per a Urco i Edu Expósito, Javi Hernández i Dolan estaran en les bandes, dalt estaran Roberto i Calatrava.
0: Tot preparat, gràcies Manolo. Sempre Caixa Popular, quan hi ha algú que et cuida i que cuida el nostre esport, tot en Caixa. I després de posar-nos al dia en el que va a passar a partir de les 7 de la vesprada, tornem al descans. Todavía encara no s'han setat la segona part d'este 2-2 entre el Racing Santander i el Villarreal. Juan Luis Mora, de la primera part, que ha tingut, jo crec que, més o menys una tendència clara, Villarreal dominant, ocasions i sobretot els gols per al Racing, i després dos flashos, dos moments d'inspiració per al Villarreal. En 66 segons el Villarreal ha arreglat l'empastre.
2: Sí, bueno, en principio el Villarreal ha empezado bien controlando el partido. El Racing se ha encontrado con esa jugada extraña del penalti que ha puesto por delante. Se ha encontrado con esa confianza que quizá le faltaba al inicio del partido. Ha presionado bien, ha sido intenso, ha conseguido el segundo gol, un golazo del chaval, de Sergio, que ha sido un buen golpeo. Y a partir de ahí el Villarreal se ha dado cuenta de que o competía o no llegaba. Y entonces en dos flashes, porque bueno, calidad la tiene el equipo del Villarreal, por mediación de esas dos incursiones por en un minuto ha empatado el partido y ha vuelto otra vez al inicio a controlar ese partido por parte del Villarreal.
0: Dos comentaris ràpids de mercat. Ja hem comentat abans la situació de Kervin Arriaga, després en Manolo i en Juanjo Rodri aprofundirem en la situació d'un futbolista que va ja camí del futbol grec, que no està en la llista de convocats avui en el Levant Unió Esportiva i que va estar venut en les pròximes hores. Ja veurem per la quantitat. Recordem, el Levant demanava 5 quilos. Veurem finalment l'AEK d'Atenes quant de pasta posa damunt la taula. Però sobretot l'altre apunt és que en segona divisió Carlos Urrutia, el Girona, que està negociant en el València des de fa dies per Arnau Martínez,
3: sí,
0: al contrari que el Levant, que a Kervin Arriaga no l'anilea avui i ja li ha donat les coses per a que se'n vaja, Arnau Martínez titular amb el Girona en segona divisió davant el Leganés. És a dir, el Girona diu: mira, si vols el meu jugador hauràs de posar-te en els meus terminis, que són 8 milions.
3: Fas marxa i ja està.
0: Efectivament. Sí. I mentre estigui Arnau així, Arnau va jugar en el Girona. Pues esperem que no se lesione. Jo crec que és un poquet la reflexió també, després de tantes setmanes negociant.
3: Girona està fent un molt bon equip, tot i que
0: per a tornar a la primera divisió, clar.
3: L'eixida de Víctor Sigankov, no? Encara té creïlles calentes, però ja te dic jo que i esta setmana farà bons fitxatges el Girona.
0: Pues anem a veure què és el que passa en el mercat. Però bueno, al respecte, de cara a la segona part, ja tenim imatges novament dels camps d'esport del Sardinero. Continua el 2-2 entre el Racing de Santander i el Villarreal. I de cara a la segona part, Juanlu, què li demanem a un Villarreal que pareix que ha tingut més problemes a l'hora de vigilar eixa pressió alta del Racing i les pèrdues per a tractar de minimitzar, pues això precisament, de les errades darrere, i que en la segona part un golet, almenys, li doné els 3 punts al conjunt groguet?
2: Sí, yo creo que la tónica va a ser igual. Yo creo que el Racing va a dar la pelota al Villarreal, va a intentar cuando pueda presionar para intentar el robo y salida a la contra, pero en ese caso el Villarreal debe ser como ha venido siendo en estos minutos, salvo cuando ese bache que ha tenido que se ha adelantado el Racing. seguir manteniendo posesión, pero llegando y bueno, y cuidando ese último pase, esa llegada y esa combinación para conseguir ese. Yo creo que si el Villarreal se pone por delante, creo que ganaría el partido.
0: Bueno, pues Nicolás Pepe y Pap Gay, que han estado el Serois en esta recta final de la primera par para igualar el partido. Preparat, a punt de comenzar la segunda par, Carlos Urrutia en el Sardinero.
3: Sense canvis, de moment empaten a dos, Racing de Santander i Villarreal. Traurà del centre central Sergio Canales per al conjunt càntabre, perquè ha tret la primera meitat el Villarreal. Recordem, començava guanyant 2-0, el Racing ha empatat en un minut mitjançant Pape Gueye i Nicolás Pepe en dos accions aïllades, dos golaços, però... de pilotos que les arribaven,
0: sí.
3: No és jugada trenada. I anem a veure què és el que passa en esta segona meitat, en estos segons 45 minuts, més l'afegit, ja trau de centre, el Racing roda la pilota, 2-2, anem a veure, Juan Luis Mora, què és el que passa, perquè la qualitat la té el Villarreal, que si es fica al mateix nivell d'intensitat que el Racing, guanyarà.
2: Sí, está claro. Al final hay que competir. La calidad la tiene. El Villarreal es un equipo superior en cuanto a calidad al Racing de Santander, pero el Racing de Santander compite muy bien y bueno, y está siendo muy intenso en esos duelos, en esas llegadas, en eso intentar robar la pelota al Villarreal, pero no cabe duda que el peso lo lleva todo el Villarreal.
0: Detalls de la vesprada també. Ha acabat la Community Shield en victòria còmoda de l'Arsenal, que ha guanyat 3-0 al Manchester City. Calafiori, Havertz i Odegaard li donen el primer trofeu de la temporada al conjunt de Mikel Arteta. I també un detallet que després ampliarem en el cas del partit del Llevant, i és que entra Calatrava, jugador de la cantera del Llevant, per l'absència de Arriaga, que se n'ha anat de la convocatòria, com hem comentat abans. Calatrava, jugador del filial, que s'estrena en una llista de convocats i que entra finalment igual que la resta. Ucedo, Marc Santos, tots els xiquets que avui aporten, més enllà de Paco Cortés i de Nacho Pérez, que també són xiquets de la cantera i que són titulars en la jornada d'avui. Se centrem en el Villarreal, pilota per al conjunt groguet, Carlos.
3: Ataca Nicolás Pepe per la dreta, semblava que n'hi havia falta, no para la acción o para el choque el árbitro, pero el jugador del Villarreal encara está antes en tierra, ahora salsa, es Moleiro, continúa el ataque, Pepe en ya, pero Mikotadze no puede controlar bien la pilota, se le anirá
0: sí.
3: Per línea de fons, será treta de portería, pero al Racing recordemos que el Villarreal está jugando con Luis Junior a la portería, en defensa Mourinho, Foyt, Renato Veiga y Carlos Romero, al mig del campo, Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, en la dreta Nicolás Pepe, d'alta José i Mikautadze, i que n'hi ha hagut una substitució, però en la primera meitat, per lesió de Pedro Felipe, al minut 20 ha entrat Manu Hernando en el centre de la saga, precisament Manu que la toca ara, del equip que entrena José Alberto López. Empaten a dos.
0: Important també, passem del futbol al bàsquet, perquè València Bàsquet acaba d'anunciar que Gonzalo Corbalán, a banda en una foto molt xula en el Roig Arena, ja està a València per a començar la pretemporada amb la resta de companys del conjunt taronja. Gonzalo Corbalán, un dels fitxatges d'esta temporada 26-27 per a el conjunt taronja. Tornem al Sardinero.
3: Demana Villalibre, penal a favor del Racing.
0: Que demane. Ya después de la primera par, ya...
3: Que salse. Porque la empenta era absolutamente insuficiente de Mourinho para desequilibrarlo. Trataban de hacer la contra del Villarreal. Recupera en defensa el Racing. Minuto 2 de la segunda mitad en el punta a punt. Vivint la estrena lliguera del Villarreal. Íñigo Pérez empatante a 2 davant del Racing de Santander. 4 gols en la primera meitat. Veurem a veure què ens depara la segona. El xoc trabat de moment en la internada. Veurem a veure l'acció en la que demanava penal Villalibre.
0: No n'hi ha res.
3: No, absolutament res.
0: No n'hi ha res. A banda, n'hi hauria fora de l'àrea, en tot cas.
3: Sí.
0: Però Villalibre fa ahir el llançament en planxa per tractar d'entrar dins de l'àrea.
2: No, siente el contacte i se cae al suelo.
3: I groga per a Villalibre.
0: Per protestar.
3: Pues, apuntat. En el 2 de la... segona meitat, Canales que també protesta. Que poc protagonisme en vora està tenint Canales avui, me'n recorda moltíssim sí. La participació d'Ander Herrera al Zaragoza.
2: Sí, bueno, son jugadores que tienen que ir poco a poco sí. Entrando en...
3: Y entre bueno, cotons, sí.
2: Sí, bueno, no cabe duda que va a ser un jugador de referencia para el Racing, pero vamos a ver cómo se comporta el Racing esta temporada, porque bueno, ahora mismo lo que prioriza, lo que estamos viendo es el orden, el estar bien metidos ahí en bloque bajo en su campo, intentar no tener huecos para que el equipo contrario no vea con claridad el llegar a portería propia. Y bueno, y a partir de ahí ir creciendo poco a poco en la categoría.
0: Anotem una altra grada, però Juan Foiz, que ha estat el que l'ha vist abans, per una entrada dura ara, primera per a un jugador del conjunt groguet.
3: Apuntada queda, serà córner ara per al Racing de Santander, defensant la pilota parada, el Villarreal, que rebutja mitjançant Renato Veiga des de la frontal de l'àrea, Xicoteta, pilota totalment per al Racing, que ataca des de la lateral. Y Mourinho, como un bouet, espenta la pilota, capa al banderín de córner, pero será banda, al costado de banderín, pero banda. Rebusoplan. Está Sergio más. Canales. Pero ahí está, mantenirse. De momento, todo lo ve que es capaz, todo lo ve que pot.
0: 35 palos, ¿eh?
3: Sí. Ya fa 15 minutos que se nadará el Racing al Real Madrid. Altra eixida, sense molt de control de Luis Junior.
0: Luis Junior es un perill. Sí, yo no, me sabe muy malamente, pero
2: es que
3: no está seguro.
2: No tiene confianza en esas acciones, deja botar el balón, al final reacciona tarde, bueno.
0: Es que a banda
2: y no llega.
0: Yo que he estado de manera super mega amateur, jugador defensivo, central, si yo siguiera central del Villarreal, Luis Junior me dona la antiseguretad. Es que claro. No estaría tranquil.
2: Claro, es que, bueno, un portero que te dé seguridad lo es todo para la línea defensiva, porque al final tú no hace falta ni mirar para atrás. Tienes un portero que te habla, te comunica y encima pues te arregla pues esos errores que puedas cometer. Yo creo que Luis Junior es un portero, ya te digo, un portero irregular. A mí, bueno, no es un portero que me apasione.
0: Bueno, aprofite per a dir, està jugant-se també partits amistosos, està jugant el Barça, està jugant el Madrid en Alemanya davant el Schalke, i el tercer gol del Madrid ho acaba de fer Carlos Espí, el jugador de Tavernes de Valldigna, que fa el 0-3 favorable al Real Madrid, que està jugant el seu últim amistós davant el Schalke 0-4. Pues Schalke 0-4, 0, Real Madrid de 3, el tercer ha estat de Carlos Espí. Araña, falta favorable, Carlos, al Racing.
3: En el minut 6 de la segona meitat, la trau ràpida per l'esquerra, intenta muntar l'atac mitjançant Sergio Canales, demana mans de Mourinho, però no diu que hagi sigut aixina l'àrbitre, i el Villarreal, però per la pilota. Novament opció d'atac del Racing per l'esquerra. Ahí està, jugant dins de l'àrea, atenció a l'intent de xut, rebutja la defensa, rebutja Foyt per a la Villarreal, però no sembla que n'hi hagi solidesa defensiva, Juanlu, eh?
2: No, bueno, al final, porque los que tienen que hacer valer esa defensa son la gente experimentada, como Renato Veiga, y Renato Veiga está siendo también irregular, no está, yo creo que no está bien en el partido, y ahora vamos a ver.
0: Uf. Mare meua.
2: Ojo, porque esta ocasión ha sido muy clara por parte del Racing. Llegada al área y bueno.
3: Sustos per al Villarreal. Ha tingut un atac altra vegada. En el punt de penal ja arribava, però sense equilibri, un dels golejadors, Andrés Martín. Però no és la solidesa que li demanem en defensa al Villarreal, eh? Juanlu.
2: No, ya te digo, no está teniendo esa solidez, le está costando sacar la pelota porque bueno, cuando el Racing va arriba y muestra su intensidad, es complicado. Lo que pasa es que no cabe duda que el Villarreal tiene calidad como para sacar ese balón y mantener posesión y llegar como estamos viendo ahora. Que Pepe, yo creo que debe ser más incisivo por esa banda. Yo creo que no está cogiendo ese protagonismo que podría, y creo que...
3: Atención a la evaluación, el chut, la parada de Julen, el chut de Ayocé del Villarreal, que ha pogut ser el 2-3.
2: Sí, Ayocé ahí ha sacado ha armado el pie rápido, la pierna rápida, y bueno, buena intervención de Julen.
3: Torna a atacar el Villarreal en la corona de área, la pilota per Ayocé, pero no la controla bé, y això que el pase de Alberto Moleiro era molt bo. Rebutja la defensa del Racing, però ja en dos accions aïllades.
0: Ojo.
3: Contra del Racing de Santander. Porta la pilota Íñigo Vicente. Per l'esquerra l'abre un poquet més, però no arribarà. Serà porta per al Villarreal. El jugador del Racing no arriba, Sergio Canales. S'ha esvaït l'oportunitat d'atac i l'esglai per al Villarreal altra vegada.
0: Ese és el perill, que Volcante per a buscar el tercer no t'agarren en una d'estes.
2: Eso es lo que hay que cuidar. Hay que cuidar esas contras por parte del Racing. Bueno, ahora Íñigo iba muy solo y bueno, es lo que le ha faltado. Ahora, bueno, parece ser que va a poner más leña con Buchanan ahí en banda.
0: Se preparen los cambios.
3: Sí. Anem a veure quins seran les substitucions d'esta segona meitat. Només una en la primera part, Manu Hernando. Per
2: Yo creo que Gerard va a entrar también. Uh-huh. Vamos a ver.
3: Gustavo Puerta.
0: Quina entrada, tu. Sí, mare meua, com ha anat ahí. Sí. Pablo Ramón amb tot.
3: Cap a Jose.
0: I a Jose s'ha escapat de miracle, eh?
3: Sí, sí. Al final ha sigut també Sergio Martínez que li ha inventat. Pues estan preparats per eixir al terreny de joc amb el 7, el 17 i el 29. Anem a veure. I els jugadors del Villarreal. No. Anem a la fulla de partit. Se'n va Moleiro. No, se'n va Comesaña. Se'n va Baquera 1.
2: Gerard, Comesaña, Gerard.
3: Entra Gerard.
2: Macià en el centro del campo.
0: El xiquet.
3: Sí, sí. Macià entra per aquí. Anem a veure.
2: Moleiro
3: se'n va
2: Buchanan.
3: També. Val. Entra Buchanan.
0: Gerard, Buchanan i Macià entren, se'n van, Moleiro,
2: Comesaña
0: i falta
3: sí,
0: l'últim.
3: L'últim, no sé per qui.
2: Micautache? A ver.
3: Anem a veure. Per què Pape Guelle, no?
0: No, Micautache està.
3: No, pues anem a...
2: Ayoce.
3: I entra Macià amb el 26.
2: Bueno, jugador por jugador.
3: Sí, sí.
2: Gerard por Ayoce, Macià por Comesaña y Buchanan por Moleiro.
3: Y esa es la nueva disposición del Villarreal. Y anem a veure, que es el que pasa. Hombre. Ahora l'ataque del Racing de Santander sí que ha sigut una bona parada de Luis Junior, jugada aïllada per la dreta del Racing després d'una pèrdua del conjunt groguet. Ha tingut clar, la pilota havia pegat en el defensa.
0: Està vendo confiança perquè ha fet ahí un retruc i una paràbola i anava dins. Bona mà de Luis Junior i córner.
2: Esa es su envergadura y el brazo largo le ha permitido llegar a ese balón.
3: Pues ahí estem, mirad lo que le pasa en el córner. Rebutja Renato Veiga, de cap, la pilota altra vegada a Íñigo Pérez. Ataca el Racing desde la dreta. Pilota en darrere, filtrada ara des de l'àrea, el xut moll i ara sí que pot parar bé Luis Junior i comença en 4, 6, 8 minutets Juan Luis Mora a tindre molta importància en l'aspecte físic, el que ha estat que estiguin els jugadors després de tota la càrrega muscular i de treball de pretemporada.
2: I la tensió del primer partit, todo va passant factura i vamos a ver, perquè bueno, normalmente con esos 5 cambios puedes cambiar más o menos a la mitad del equipo y bueno, a ver si Gerard le da esa experiencia arriba y esa culminación que tiene Gerard. Y bueno, Buchanan por banda, ahora la coge Buchanan a ver si intenta ese desequilibrio.
3: Ataca el Villarreal dins de l'àrea.
0: Más individualista, sí. N'hi ha que soltarla abans.
3: La guerra pel seu compte.
0: N'hi ha que soltarla molt abans, però molt abans.
3: I a veure què és el que aporta Buchanan, que és un home del que s'esperaven moltes coses després de vindre de la MLS i que té molta qualitat. Sí. Y que en el Mundial tampoco va a hacer
2: Sí, no, está claro. Bueno, este es un jugador, yo lo conocía de su época en Brujas.
3: Sí.
2: Y bueno, pero claro, la liga española es otra cosa a la liga.
3: Exacto. I anem a veure, que jo li tinc molta fe a Gerard, eh?
2: Ahí. Sí, Gerard ahora, pues eso, va a jugar pues sus 35 minutos y bueno, va a aportar esa experiencia y sobre todo, bueno, es un punta con gol.
3: Al servicio del Villarreal, ya molts anys, amb la camiseta grogueta, un Gerard Moreno que ha eixit al terreny de joc en substitució de Ayoce. A veure, esta cara, este triple canvi en la primera finestra que gasta Íñigo Pérez. Ataca pel mig el Villarreal. La combinació que és bona. Gerard Moreno, que bo per al xut de Nicolás Pepe. No pot perquè rebutja amb el pit.
0: Oh.
3: Julen, i va a la contra. Villalibre demana falta. Diu l'àrbitre que no n'hi ha res. Diu l'àrbitre que no n'hi ha res.
0: Crec que l'àrbitre
3: de Foyt
0: ha agarrat la matrícula, no sé si a Villalibre demanen, no sé què demana la revisió, si no és una acció de...
2: Anem a veure, és Andrés, és Andrés.
3: Sí, sí.
0: És que Foiz tampoc agarra massa, el jugador va a terra molt ràpid.
3: És Carlos Romero,
0: Carlos Romero, sí, no és Foiz, és Carlos Romero. Pues afortunadament,
2: ese es el peligro, porque sí, ahora estaban dos contra uno. Entonces ese es el peligro, que tú te vuelcas para buscar ese gol y al final pues te quedas ahí, porque igual que no ha pitado, podía haber pitado, y último hombre.
3: Recordem que Carlos Macià, un dels tres canvis, és un 2008, té 17 anys només, nascut a Elx i criat a la cantera grogueta, tant de primera al Roda com després el Villarreal. Y es un jugador en un futuro impresionante, Juanlu.
2: Sí, un medio centro de calidad, de toque, bueno, también bueno, buen físico y bien en las disputas.
3: Aixina que Carlos Macià li acompaña en el doble pivot a Pape Gueye. Buchanan está por la esquerra, Nicolás Pepe por la dreta, Dalt, Micautatze y Gerard Moreno. Ixes l'atac, ixes la disposición ofensiva del Villarreal. Y protesten cuando
0: continúen protestando.
2: La jugada anterior.
0: Y van a continuar protestando. Pues anem a aprofitar de la mà d'Indústries Bijusa, Higiene Industrial, buscant Carlos Urruti al minut i resulta el nostre partit de la jornada.
3: Estem en el 61 de partit, 15 de la segona meitat. Racing de Santander 2, Villarreal 2.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: Tornem al Sardinero, Carlos.
3: En el minut 17 de la segona meitat, no n'hi ha hagut gols des de la represa. Continua l'empat a 2 entre el Racing de Santander i el Villarreal, que ataca ara per la banda esquerra. Pilota que tractava de filtrar cap a Pape Gueye. Carlos Romero no ha pogut i li està protestant José Alberto López, l'entrenador del Racing, al quart àrbitre, i s'ha dut la targeta groga també. Jo no estic veient que siga un partit tan difícil de xiular, Juanlu. No es tan complicado.
2: No, lo que pasa es que, bueno, cada uno barre hacia su terreno, y ahora pues el entrenador del Racing pues pedía pues todo lo que yo conlleva, el último hombre, si hubiese sido falta hubiese sido expulsión, y bueno. Y a ver ahora
3: Buchanan se ha lesionado. Hipòtesi de gravetat, ella soles, en un mal control, s'ha esbarat.
0: Sí, està fora del camp, continua el joc.
3: Ha xafat malament. Transició ràpida en atac del Racing de Santander. I quina cosa més estranya que ha fet Buchanan, a veure si se pot reincorporar o es queda fora.
2: És que jo crec que s'ha rebalat fora del campo.
3: Estaria molt, però bé. Continua atacant, en estàtic i caminant.
2: Ja ha
3: arribat. Agarra la moto i arriba ràpid a tirar una mà en defensa. Si no, estàs mort i no tens la cama penjant, tira cap arrere i et xuta en defensa.
0: Sí, perquè ara mateix les inferioritats, tot i que siguen un parell de minuts, anem a veure, s'esbara. I se li queda ahí el genoll, mira darrere.
2: Sí.
3: Que podria fer mal.
0: Pues perquè és jovenet, i ha començat a córrer i anem a veure. Pareix que pot continuar, però efectivament està a punt de lesionar-se ella soles. Theion Buchanan en eixa acció en la qual s'ha esbarat. N'hi ha falta favorable al Villarreal i vaig a aprofitar, estàvem pendents també de la pilota, correcte, una comunicació que teníem pendents en eixe frontó de Vinalesa que ahir se va quedar a mitges per la tempesta, l'Open de frontó, el trofeu president de Diputació de València, la partida entre Pujol segon i Alandés davant Diego López i Adrián Benito, amb Matías Oliver. Hola Matías, bona vesprada.
5: Hola, molt bona vesprada, Paco, com bé dius, una jornada que se va quedar a mitges on van viure la partida de frontó femení amb victòria d'Anna i Mireia Badia, i ara mateix s'acaba de presentar els jugadors. Pujol, segon Jalandes, representant a Vinalesa, un poble que està disfrutant del seu gran ídol, del seu gran esportista d'elit, i davant tindran a Adrián Benito i a Diego López, una parella que necessita avui guanyar per a igualar la victòria que tenen ja aconseguida Pujol i Jalandes en este grup B de l'Open de Fronto. En el cas de que guanyi Pujol i Jalandes, classificaran a la final. En el cas de que guanyi Adrián i Diego, ho tindrien pràcticament fet i només quedaria una partida el dimecres que ve al Xinet entre Diego i Adrián contra Pere Roc segon i Joaquim, que van ser derrotats en la primera jornada davant Pujol i Alandes. Així que ara mateix calfant els jugadors, si no res, comença la partida i avui sí, hi ha un sol ben bonico per a poder gaudir d'esta partida, encara que passen calor, però després de la que es va passar ahir, esperem que acabi amb bon peu i gaudir així del millor frontó a Vinalesa.
0: Perfecte, doncs pues després tornarem a Vinalesa en aquest frontó per a la partida. Un abraç, Matías.
5: Una abraçada.
0: Tornem a Santander.
3: On ataca el Villarreal, que empata 2 davant del Racing. Minut 20 de la segona meitat. Ho intentava per la dreta, no pot el Villarreal. Ara per l'esquerra, sembla que sí. A veure el baló de Buchanan darrere, però rebutja, talla la pilota, la defensa del Racing, que mitjançant Andrés Martín tracta d'organitzar la contra, però ho tapa
0: bé Carlos Romero.
3: Carlos Romero.
0: Molt
3: sí,
0: bé,
3: sí.
0: Molt bé.
3: Així que, d'un costat a un altre, Buchanan per a l'atac del Villarreal, per l'esquerra, s'endinsa en el lateral dins de l'àrea, i la pilota se'n va per la línia de fons,
0: porteria.
3: Però es porta, demana Buchanan córner, però és servici de porteria.
0: Físicament, crec que, Juanlu, que està poquet a poquet volcant el partit fins als seus interessos el Villarreal, eh?
2: Sí, bueno, yo creo que salvo esos momentos que ha tenido los goles el Racing, el partido es totalmente del Villarreal, totalmente controlado, pero con el peligro de que bueno, el volcarte, buscar un gol desesperado te puede generar esas contras peligrosas con uno para uno, dos para uno que hemos visto antes y te pueden acarrear peligro.
3: Ataca el Villarreal, que empata 2 y busca el tercer. Nicolás Pepe com a extrem dret, dins de l'àrea. Passada, darrere, talla la defensa, sí, s'ha enganyat en el control. No ha pogut fer-ho bé, però la pilota va a la línia de contenció del Villarreal, que torna a atacar per la dreta, novament. Ahí està, Carlos Macià, cap a Gerard Moreno, este buscant Mourinho, que s'incorpora també a l'atac. Té que caragolejar, tira cap a la dreta, i estic jo molt pendent també dels moviments que puga fer Gerard Moreno. Atenció al xut de Pepe para Julen,
0: que crec que ha
3: estat de les pilota solta, no sé què fer, boom,
0: sí,
3: canonà,
0: i li frega en l'esquena un, sí, defensa. Diria que és la primera o la segona intervenció de Julen Aguirrezabala en la segona part, poquetes arribades moltes, però ocasions clares poques del Villarreal en el segon acte.
2: Sí, se está volcando, pero lo que es culminar
0: finalizar l'acció,
2: dos acciones.
3: Torna la càrrega al Villarreal, el xut fora de Carlos Romero des de la frontal de l'àrea, un poquet escorat cap a l'esquerra, però se'n va per dalt de la porteria de Julen, el que era porter de València la setmana passada. I perquè
0: la setmana passada?
3: La temporada passada.
6: Vale, vale. I que no va parar ni una.
0: No va parar ni una, pobret. No, però bueno, se preparen camis i, no, clar, evidentment, sí, en esta vesprada sempre al costat dels nostres oients.
6: Sí, tenim alguns comentaris sobre el partit que ens diuen: Polit i companyia, esta és la segona vegada en la primera divisió que el Villarreal se'n va al descans 2-2 després d'haver començat perdent per 2-0. L'anterior vegada fou a la 2007-2008 al Calderón davant l'Atlètic de de Madrid i en aquell partit va acabar 3-4 per als de Pellegrini.
0: Me'n recordo d'aquell partit, eh? Sí,
6: no,
0: senyor.
6: Jo no dubtava que se'n recordaríeu, sí, sí, tots els que esteu així en la taula. Després ens diuen Pape i Pepe, els tipi zape groguets al rescat del submarí. I després, per últim, ens diu la qualitat, Javier Ruiz ens diu la qualitat se paga i els dineritos el Villarreal los tiene.
0: Sí, el Villarreal té pasta per a jugadors d'eixe perfil. Per cert, hi ha modificacions, Carlos Urrutia, en les files del Racing.
3: Se'n van Sergio Martínez i a ser Villalibre entren Zubiri i Maguet Gueye.
0: Pues anem a veure Villalibre, que ha treballat Juanlu molt, moltíssim, però ha estat pràcticament més preocupat de protestar que de... que generar acciones de perill.
2: Sí, bueno, es un jugador de que basa todo su juego en esa potencia, en esa fuerza y bueno, en esa llegada al área. Lo que pasa es que claro, con el juego del Racing es un ir y venir, el más por velocidad que bueno, que Villalibre tampoco tiene esa velocidad para estar el partido yendo y viniendo.
3: Yacir Zubiri, recordem que es un dels jugadors nous, l'ha cedit al Racing de Santander l'Estat Rennais de França. Jugador molt jove, un 2005, de 21 anys i internacional per la selecció sub-23 del Marroc. N'hi ha que estar sempre atents als jugadors marroquins, Juanlu, sí, sempre. I tu i jo sabem de què ho parlem.
2: Sí, sí.
3: Pues Zubiri entra al terreny de joc en lloc de Villalibre i és la punta, la referència ara mateix de l'atac del Racing de Santander, que empata a 2 amb el Villarreal en este minut 25 de la segona meitat. Ataca Pepe per al Villarreal, pilota a punt de penal, no troba rematador, pilota per a Carlos Romero, tracta de caragolejar arrere Papa Buchanan. Uy. Rebuig al final de Pablo Ramón.
2: Carlos Romero está apareciendo mucho.
0: No, está en ataque. Es el mejor del partit. Per a mi, el més incisiu, el més actiu en atac, en defensa, està tot arreu.
3: Gerard Moreno ara, tractant de fer el sombrero. No l'he així, la pilota rebutjada serà banda en atac per al conjunt groguet.
0: I n'hi ha gol. En segona divisió, Clara.
6: Tenim el tercer en la Lliga Hypermotion en esta jornada primera, en el partit entre l'Eibar i el Tenerife. Minut 74, Eibar 1, Tenerife 3.
0: Gol
6: marcat
0: Ivan Chapela. Sí, sí, a 15 minuts del final el Tenerife, que acaba de pujar, pues ja no són sorpreses, eh? El Celta B va rascar a ir un empat, avui el Tenerife guanya... Pues la primera federació demostrant que nivell té i jugadors té i...
2: Sí, la primera federació...
0: Bueno, el Tenerife no és un equip de primera federació. Les coses
2: sí, però
0: com són.
2: Año tras año se está convirtiendo en una categoria
0: cada
2: fuerte.
0: Cada temporada més potent. Sí,
2: y
0: sí.
2: Que yo creo que también desde la federación quieren potenciar en cuanto también a visibilidad y todo esto la primera red y creo que se está convirtiendo en una categoria buena, vistosa y sobre todo con jugadores que la temporada siguiente puede estar perfectamente en primera división.
3: Groga per a Pape Gueye, per una patada innecessària i clara cap a Maguet Gueye, que també és Gueye, sí, igual que ell de cognom. Els dos senegalesos. Apuntem la groga. Se la podia haver estalviat, eh? No feia falta pegar-li això aquí al xiquet. Però bueno, coses que fan a voltes els futbolistes. 27 de la segona meitat, 2-2 empaten en Racing i Villarreal. Els 4 gols en la primera meitat, ataca el Villarreal, s'enganya en el rebuig Renato Veiga, Sergio Canales la trau cap a Íñigo Vicente per l'esquerra i la taconada d'Íñigo cap a Sergio, ataca el conjunt càntabre però rebuig a la defensa del Villarreal, tracta ara de muntar Mourinho l'atac però no és bona la seva passada per a Mica Utache, recupera la pilota el Racing. Pilota en profunditat cap al recent incorporat Yacir Zubiri, que ahí està lluitant amb Foyt, que rebutja en llarg. La pilota arriba a la línia de contenció del Racing, que torna a muntar disposició ofensiva. Ataca per l'esquerra, pilota cap a Maguet Gueye, que es gira, complicant-se un poquet la vida, i té que buscar en curt a un company desmarcat, que és Gustavo Puerta, el colombià. Buscant a Canales, atenció a la triangulació, però rebutja Foyt per al Villarreal, Pape Gueye, que s'enganya.
0: No?
3: Sí? No, no, no xiulen res. Continua la pilota ara, Esperal, Racing de Santander. Quin partit més embolicat.
2: Sí, la verdad que el Racing está compitiendo muy bien. Lo que
1: ojo.
3: Que se'n va Gueye, la passada de la mort. Rebutja Foyt. Seguís atacant el Racing des de l'àrea. De tacó Andrés Martínez cap a Íñigo Vicente, este cap a Canales.
0: Quin baixó ha pegat el Villarreal a nivell d'intensitat, sí, en esta acció.
3: A nivell mental.
0: No arriben, no arriben a la pilota.
2: Sí, están ahora, yo creo que están mostrando ese que cansancio ya en el, bueno, a falta de prácticamente 15, 16 minutos para el final y el último sí. cuarto de hora, que es donde, bueno, ya hemos visto en el Mundial, donde se han metido los goles, en los últimos 5 o 10 minutos, final, sí, sí. En el tiempo añadido, y bueno, hay que tener mucho cuidado cuando llegas a estas alturas de partido, porque ya, bueno, las fuerzas empiezan a flaquear y la concentración ya empieza a bajar un poco.
0: Tú sabes que te benzina en cara en el tank, Carlos Romero, que acaba de forzar ahora
3: la groga,
0: una nueva groga
3: de Pablo Ramón, que había nada, no sé dónde, y la recuperación ya no le quedaba en pulmón, pues ala, agarrado en la camiseta.
2: Sí, es el típico que te pilla en tu posición y para de correr, que
3: no
2: ya
3: pumes.
2: No estás.
3: Ahora sí, no pumes.
0: Mira, anem a aprofitar que Villarreal te la pilota en zona defensiva. En el RCD Stadium están los dos entrenadores, amb els companys de Movistar, Manolo González y Luis Castro.
7: Que es lo importante, y estábamos comentando, hablamos de las expectativas muchas veces, pero las expectativas sobre todo tienen que ser ganar el partido de hoy, Manolo, centrarse solo en eso.
8: Sí, yo creo que sí, al final cuando empieza la liga, hasta que los equipos cogen su punto, yo creo que pasan unas jornadas, hasta que los equipos empiezan a competir al máximo nivel. Entonces ahora mismo pues creo que es importante, sobre todo los resultados buenos que ayuden a la confianza, y bueno, lo que decimos, al final las expectativas las marca la competición, el cómo estás tú también lo marca la competición, porque la pretemporada yo siempre englobo en minutos y demás, y son un pelín mentira los resultados a veces, por lo menos para nosotros de pretemporada.
7: Luis, ahora empieza, lo comentaba Manolo, empiezan los partidos importantes de verdad, y fijarse en eso, solo en ganar en este partido, ya llegar a las expectativas conforme vayamos avanzando, ¿no? ¿Dónde puede llegar el equipo?
9: Sí, es lo que está cerca, es el partido de hoy, es lo que puedes controlar, es importante para todos los equipos y para nosotros también empezar bien. Vamos a empezar fuera contra un muy buen equipo. Sabemos que no es fácil, pero vamos a dar el máximo para hacer un buen partido.
0: Les paroles del set tècnic de Manolo González i de Luis Castro. No passa res, possessió llarga, finalment la pilota acaba per línia de banda i n'hi ha més canvis en les files del Villarreal i també del Racing, Carlos.
3: A Comas, que està a punt d'entrar al terreny de joc en substitució de Pape Gueye, i tira'm una maneta, Mora, en els canvis del Racing, per favor.
2: Sí, no l'he vist ara quin estava.
3: No ha ficat encara, però se'n va Nicolás Pepe.
2: Sí, Pepe, bueno, hombre por hombre.
0: Elías té 22 anys només, flipat abans, clar, porta 3 o 4 anys per ahí pegant bacs.
3: Sí, sí.
0: I el canvi en el Racing, entra dorsal Deneu, se'n va 35, ¿vale? O se'n va Canales, ¿no?
3: Normal.
2: Sí.
3: A veure...
0: Facu González, ex del València Mestalla, entra
3: central
0: i se'n va Ramon,
3: pues Pablo, amb no,
0: groga.
3: Ha de veure una groga, exacte.
0: I l'altre que ha estat Canales i ha entrat Diego.
3: Pues anotem les dues substitucions. Diego per Canales i Facu per
2: sí,
3: Pablo
2: Diego,
3: Ramon.
2: Diego Díaz, també un altre xaval de la cantera. Bueno, todos los equipos, como el tema económico
3: aprieta,
2: hay que apretarse el cinturón, y bueno, y están saliendo chavales de la cantera que pueden ser muy válidos el día de mañana, pero que hay que saber cuidarlos y darlos esos minutos para que vayan creciendo.
3: Ataca el Villarreal per l'esquerra. Ahí está Carlos Macià, de primeres no pot, de segon así, pilota en darrerida. Cap a Buchanan, intentava engaltar-la en la corona, en la frontal de l'àrea. Micautache no pot, rebutja Maquet Gueye per al Racing, però torna a recuperar el Villarreal. Endarrerís cap a l'home, que més a prop del seu porter està Renato Veiga, que li la dona ràpid cap a Mourinho. Este obri per a la carrera de Buchanan des de l'esquerra, intentava l'entrada, ha rebutjat Maquet Gueye per al Racing en l'últim moment, estava a punt de poder rematar Buchanan y a la segona después de la pasada
0: filtrada
3: de Gerard Moreno se ha complicado más a la vida. Mano Hernández rebucha corner.
2: Hay que armar más rápido la pierna y finalizar.
0: Acción.
3: Pim, pam.
2: Sí, sí.
3: Rapidez.
0: No era fuera de chopper, ser, pero es que es como es digo en castellano, rizar el rizo. Sí. Intenta más a complicaciones el Villarreal en esa zona final, últimos de un metres. Acaba la acción.
2: Sí, a ver si ahora que tienes piernas frescas con Ilias puedes entrar por ahí, generar desequilibrio y poner un buen valor para finalizar en gol.
3: La treta de córner que rebucha de cap Maquet Gueye, altra vegada córner per al Racing. Tornarà a traure de cartó el Villarreal. Empaten a 2 minuts 79 de partit, 34 de la segona meitat. Allà va el córner, ara al segon pal, atrapa sense problemes Julen Aguirrezabala, atrapa el porter del conjunt cantabre.
0: Sí, bueno, pues partit molt obert per als últims 10 minuts, perquè cansant-se ja entrant en acció, un Racing que tampoc està tirant enrere, jo crec que és sorprenent, i parla bé del Racing de Santander, i un Villarreal que damunt la taula té més ferramentes per a fer el tercer.
3: Continua el joc, continua el partit, continua el punt a punt, contant-los que el Villarreal s'estrena de moment amb empat a Santander al camp del Racing en la campanya 26-27.
6: Clara. I Nelo Puchades ens comenta que envidia me donen els equips que tenen entrenadors que fan plantejaments com el del Villarreal, de cara a cara contra tots els equips, anant a per el partit sin amagar-se. Ni en 10 vides planteja algo així a Corberano.
0: Bueno, sí, efectivament, jo crec que també les diferències són substancials entre els dos equips, i per a mi avui la gran sorpresa del dia és lo bé plantat que ha estat el Racing des del principi i el empaque d'equip de primera divisió per ser un que acaba de pujar.
2: El plan de partido lo tenía muy claro, el estar arropaditos, el estar bien colocados, estar ordenados y bueno, si se podía robar un balón, estar atentos y bueno, como así ha sido. Ahora ha habido
3: la tinguda. Sí. El Racing de Santander, la tinguda Yassir Sabiri, però
0: afortunadament estaven agarrant ahí i potser no s'ha
3: pogut rebutjar Luis Junior a córner.
0: Potser falta en atac.
2: Sí, ahí s'agarran, ahí hay agarrones, golpes sí, y bueno.
3: Vale, va a decir a Diego Díaz, que és un desnou que està ara agaparant protagonisme en l'atac del Racing. Pilota penjada, és Luis Junior i la bloca, la atrapa. Pilota per al Villarreal.
0: Pues mira, anem a aprofitar un segon perquè apareix Héctor Rojas, el director esportiu del Llevant Unió Esportiva, a veure què comenta del mercat, de les inscripcions i de les absències. Kervin Arriaga, camí de Grècia. A veure si podem escoltar a Héctor Rojas un minutet només, molt ràpid.
3: Jo parlo molt de... no en ell, d'ell, en Pape Gueye, que va ser el seu company al Llevant.
0: Pues no sé si podem tindre Héctor Rojas, ara sí, vinga.
10: Tal vez con Sergio.
11: Sí, con el director deportivo del Levante, con Héctor Rojas. Héctor, buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes.
11: Bueno, estábamos pendientes del Levante. Estas fechas son así, hasta última hora Enzo Bardelli, el último en inscribirse. Está siendo muy difícil por todos los condicionantes que está teniendo el equipo.
12: Sí, bueno, al final lo teníamos un poco en nuestra hoja de ruta. Sabíamos que era complicado, ¿no?, llegar a la primera jornada con todos inscritos. Y el club está haciendo todo lo posible, ¿no?, por ir alineado con la Liga. Hemos hecho, yo creo, una venta histórica al Real Madrid. Luego nuestro CEO al final ha hecho una ampliación de capital también de mucho dinero. Y bueno, esperamos que cuanto antes solucionan todos los problemas.
11: Y se está hablando de los jugadores también que tienen que salir. Por ejemplo, el caso de Kervin Arriaga, se esperaba si iba a estar, si no iba a estar. ¿Está inminente ya prácticamente su salida?
12: Bueno, tenemos las negociaciones muy avanzadas con un club y cuando ya sea oficial lo haremos lo antes posible.
11: En lo deportivo, expectativas que se tiene que marcar el equipo, obviamente. Intentar lograr la salvación, pero paso a paso intentando también arrancar bien para que puedan llegar las incorporaciones nuevas.
12: Sí, no, a día de hoy sobre todo nuestro objetivo principal es la permanencia. Yo creo que ahí sí que haríamos, yo creo, un paso importante, ¿no?, para los diferentes procesos que tenemos en marcha en el club. Y bueno, sobre todo intentar no sufrir tanto, ¿no?, como el año pasado, pero sabemos que va a ser complicado, ¿no?, con el fair play que tendremos finalmente.
11: Para terminar.
0: Bueno, que dio Héctor Rojas es que efectivamente en negociaciones avanzadas en un equipo que es el AEK de Atenas y que Kervin Arriaga, cuando se siga oficial ya podremos anunciarlo, pues efectivamente el jugador que se n'ha anat de la concentració no estarà avui en Barcelona i que se n'anirà en les pròximes hores cap a Grècia. Recta final, últims 7 minuts, més l'afegit, Carlos Urrutia en Santander.
3: 38 de la segona meitat, empaten a 2 en Racing i Villarreal. Rebutja des de darrere la defensa grogueta cap a la posició d'Ilias Sacomats, però ara és Manu Hernando qui espera traure la pilota de la zona de perill del Racing de Santander. Abans la repetició de la cabotada de Yacine Sabiri, que ha rebutjat Luis Junior a córner fa un parell de minuts. Ataca el Villarreal, ho intenta mitjançant Buchanan. Té que obrir cap a la banda, pressió de Gueye, el del Racing de Maguet, el xiquet jovenet que ja va quallar una molt bona temporada en segona divisió l'any passat amb la camiseta del conjunt càntabre. Circula la pilota després de recuperar-la el Villarreal, darrere cap al cercle central on està ara Renato Veiga jugant amb Foyt, intentant filtrar la pilota, però talla per al contracor el Racing de Santander. I Yacir Sabiri, que obri cap a l'esquerra, on està ahí el recent incorporat Diego Díaz, una de les perles de la cantera càntabra, que juga amb Íñigo Vicente. Íñigo endinsa per la línia de fons, alerta la passada darrere a Renato Veiga, no, que talla Renato Veiga.
0: La falta.
3: La passada era cap a Sabiri, però era falta en atac al final, sí.
2: Yo creo que ahora ya están todos
0: con
2: falta de gasolina. Falta de gasolina ya, primer partido.
0: Però mira, Íñigo Vicente com guanya la línia de fons.
3: Sí, sí. I li guanya la partida a Carlos Macià, pobret.
0: S'avança molt bé Renato Veiga i és falta per darrere. I ahí és on l'àrbit para l'acció. Però ara ja és Juanlu a tomba oberta, eh? Ara ja...
2: Sí, no, no. Yo creo que ahora es el Villarreal el que tiene que ir a por el partido. Ya, pues bueno, a conseguir... esos tres puntos, pero sin olvidar que si te vuelca...
0: Está muy bien Renato Veiga y es falta per darrere, y ahí es donde el árbitro para la acción, pero ahora ya es Juanlu a tomba oberta, ¿eh? Ahora ya...
2: Sí, no, no. Yo creo que ahora es el Villarreal el que tiene que ir a por el partido, ya, pues bueno, a conseguir...

0: Racing y Villarreal estrena en competición oficial a la banqueta del nuevo entrenador Íñigo Pérez, estrena de la temporada 26-27, que eso es la primera jornada. Moula pilota l'equipe Groguet, línea de defensa, pero avanzada dins del camp del Racing. No sé si el punt le podrá ser bo per al Racing, per a Villarreal, per suposar que no, després d'haver sigut tercer classificat en la temporada passada. Té més que l'obligació, el desig de tractar almenys d'igualar i se registre, fer-ho millor en Copa del Rei i també, per suposat, evitar el paperot en la Champions de la temporada passada. Nou entrenador, però pràcticament mateixos jugadors. N'hi ha hagut retocs, n'hi ha hagut bons, i encara queden 15 dies per a que es tanque el mercat de fitxatges. Pot haver-ne novetats, sobretot eixides, però el plan B del Villarreal sempre està activat. Gerard Moreno, que pràcticament no ha tingut protagonisme, tractava d'arribar a la frontal de l'àrea, rebutja Maguet Gueye, que s'ha convertit en el líder, el més destacat des que ha entrat al terreny de joc, en la labor destructiva del Racing. Es tracta de muntar la contra. Allà Renato Viga per al Villarreal, la pilota que no li arriba a Yassir Zabiri, i l'àrbitre, que aquí li ha ensenyat groga, Mora?
1: Sí, ha sido en el envío a Mourinho. En el envío a
0: Mourinho.
2: A Mourinho, sí, per darrere.
0: Mourinho s'havia merescut la groga des que estava fet el calçament.
1: Sí. És que lo que tiene Mourinho...
2: És que a banda és molt cantosa, la
1: acció. És que lo que tiene Mourinho es que abandona mucho la posición para ir en ataque. Sí, y él lo que debe priorizar es el aspecto defensivo antes que el aspecto...
0: Es que ese creo que es extrem.
1: No, porque ves a Carlos Romero en la otra banda y dice, tiene que ser fácil esto.
0: Pues no, no es tan sencillo. Últim canvi, precisament Mourinho se'n va per a que entre Freeman.
2: Jo crec que estava fundit i ha dit, pues mira, anem a fer l'últim esforç. Ja està per així Juanjo Rodríguez també monta per al partit, però del Levante Unió Esportiva, que comença dins de 8 minuts, però abans falta perillosa per al Racing,
0: que la trau per l'esquerra del seu atac. La pilota busca la frontal de l'àrea, però troba ara mateix com talla Freeman, però ni cautatge, que està un poquet desaparegut en esta segona meitat. No pot controlar la pilota, se li escapa a l'altura de les banquetes entre
1: ahora se ha visto que
0: ya no va més.
1: Que el Racing da por bueno el resultado, sí, el entrenador les está diciendo tranquilidad, que dejen el balón, arañar esos minutos al crono. Y bueno, yo creo que este resultado para el Racing es muy bueno.
0: Y que es veritat. Un Racing que intenta ara tindre allunyada la pilota dels seus dominis.
2: Però pressiona dalt, per a ser una acció que està a 20 metres de l'àrea del Villarreal. Fixa't, tenen a 6 tios pressionant la eixida de pilota des de la treta de banda.
1: Sí, evidentemente ellos el plan de partido lo tienen de principio a fin, y cuando ven que pueden apretar en un saque de banda, un balón parado, pues bueno, van con los hombres arriba y sobre todo muestran esa intensidad.
0: Recupera en el mig del camp el Racing, però per la pilota, baló per al Villarreal. Tracta d'armar la contra des de la dreta, on està Micautache. Mira a veure què és el que fa.
2: Que bé.
0: Darrere. Canvia cap a l'esquerra. Carlos Romero la rep. Li pressionen, però es pot girar, pot controlar i donar una bona pilota cap a Buchanan. Des de l'esquerra tractarà de centrar. La pilota a punt de penal. No li arriba Gerard Moreno. I la controla més que la rebutja. Al final, per al conjunt del Racing,
1: Carlos Romero, González, omnipresente. Sí.
0: Está el millor de
1: arriba,
0: partit.
1: Arriba, abajo, roba balón, llega. La verdad que bueno. El
0: si no estigueren
2: indiscutible,
0: Grimaldo y Gurella, sería el lateral izquierdo de la selección española, sí. Sens dubte.
1: El despliegue físico que ha tenido.
0: Ataca el Villarreal, atención a la pilota. El rebus no le ha caigut a Buchanan, le ha caigut a Gustavo Puerta. Tracta de armar la contra.
1: Ese es el peligro.
0: El Villarreal is quasi cap al cercle central. Luis Junior, el porter, per a donar-li la curteta i senzilla a Pape Gueye. Ell, buscant a Gerard Moreno, que obri altra vegada l'omnipresente Carlos Romero. La pilota filtrada no arriba tampoc Ilias Acomach a controlar el baló, però pot recuperar en atac ara Micautache per al Villarreal. Rebutja com pot Jorge Salinas, lateral esquerre del Racing de Santander, la pilota al costat de la banqueta.
2: Han donat només 3 minuts.
0: Sí.
2: Que també l'àrbitre està...
0: Minut 90.
2: Ui, ui, ui.
0: Hasta el 93. Uf. Pilota llarga per a...

0: Get Gueye, ataca el Racing. A la contra, se tracta d'armar, xuta, però Renato Veiga ha estat ràpid, es creua i rebutja. Falta d'atac al final, de desesperació de Maguet Gueye per al Racing. Pilota per al Villarreal.
1: Pues afortunadament no ha vist el seu company desdoblant-se pel costat esquerrà, perquè era un 2-1 claríssim. Sí. Maguet Gueye ja ha estat peli egoista.
0: Està jugant el Villarreal, empat a 2, ja temps d'afegit, minut 90, buscant el 91 i buscant el gol de la victòria, que pot vindre en esta acció. Atenció a la pilota, s'emboquen per davant al davanter del Villarreal, demana penal, no xiula res l'àrbitre, no, demana mans, falta en atac.
1: Xiula mans.
0: Diu que res.
2: Ha esperado
0: el que volía,
2: ha esperado el golpe y el empujón por detrás y bueno, al final
1: ha estado ahí. No, sí. És una empenta de Facu González, sí, per darrere, sí, però és que és no més gran que ell, sí. No li fa res, ell. No li fa res, no n'hi ha res. El que deia abans ja està per ací, Juanjo Rodri. Hola, Juanjo, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
1: L'estiu bé, no?
3: Bé,
1: tu sempre bé.
3: Encara queda, no?
1: Bueno, acabem ja. És que ja, com ha començat la lliga, ja, per a mi l'estiu ja ha terminat, però bueno. Ara sí que parlem del Llevant, però bueno, de la recta final del Villarreal, estàs molt atent a ser al partit, el Racing dona molta guerra, eh?
3: Sí, y yo creo que sobre todo en la primera parte el Villarreal ha preso el partido un poquito a ritmo de samba, ¿no? No. Creo que hoy día Juan Luis l'ha sentit també en el aspecte de que avui en dia per qualitat no li guanyes a ningú, sinó ja fiques a contribució.
1: Hi ha que correr també.
3: L'esforç, el treball, el sacrifici, tot això, és difícil guanyar un partit.
1: Últim minut, Carlos.
0: Estem en el 47 i 12 segons de partit i el partit s'aniria fins al 48. Mig minut, falta ara en defensa del Villarreal,
1: Carlos Romero,
0: de Carlos Romero,
1: que també ha fet unes quantes,
0: sí.
1: I que s'emporta el premi
0: de la groga, però que no remugue, que no passa res, que té gent de la groga, però abans li havia empentat,
1: era que falta és veritat, prèvia.
0: Sí, Andrés Martín. Bé, doncs pues, 15 segons queden. Queda una per al Racing o ninguna, una per al Villarreal o cap tampoc, perquè estem a punt d'arribar al 93. N'hi ha hagut 3 d'afegit. Ataca el Racing per la dreta. Ui, a la pilota de Comache, retalla dins de l'àrea, la pilota abans, rebutja la defensa del Villarreal com pot, ho fa Carlos Macià. Ja hem arribat al 93, ja, l'àrbitre diu que fins ací arribar l'arribar, final del partit, repart de punts l'estrena lliguera dels groguets, Racing de Santander 2, Villarreal 2.
1: Al cap i a la fi, empat del Villarreal en la seva visita al Camps Esports del Sardinero i estan a punt de votar ja els protagonistes en el RCD Stadium. Hem de fer ràpidament el resum. Juan Luis Mora, ¿en qué te quedes de este empate del conjunto groguet?
2: Bueno, yo creo que en cuanto al Racing de Santander, un equipo que ha competido muy bien, recién ascendido, sabe que esa falta de calidad la tiene que suplir con ese sacrificio y con ese esfuerzo dentro del campo, del terreno de juego. El Villarreal ha empezado controlando muy bien, yo creo que ha asumido que el papel era de protagonista, creo que le ha faltado ambición y el competir cuando se ha dado cuenta de que hay que correr y hay que sacrificarse para ganar los partidos, es cuando bueno, ha conseguido el empate, pero luego ha vuelto a bajar un poquito más y al final buen resultado para el Racing, no tan bueno para el Villarreal.
1: MVP del partido, Carlos Romero.
2: Sí, la verdad.
1: No Carlos, ha hecho un gol, no ha hecho red, pero Romero, el mejor del partido.
2: Carlos Romero ni presente, arriba, abajo, despliegue físico donde los haya y la verdad que bueno, un portento de físico.
1: Carlos Sorrutia, el árbitro ve regular malo, desastros.
0: Normalet, tampoco es que la haya liado más aparte.
1: Normalet. El Villarreal, normalet. En este empate que se queda en mitad taula, només un puntet en el que portem de lliga, només una jornada. Setmana que ve Atleti de Madrid-Villarreal, que serà en principi el diumenge 23 a les 5 de la vesprada en el Metropolitano. Com sempre, un plaer, un abraç, Carlos.
0: Gràcies, adeu.
1: Un abraç, Juanlu.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: I ja sabeu, com sempre, el partit de la jornada en un dia com avui, el Villarreal, que està protagonista en la sintonia del punt a punt de la mà de Indústries Vijusa, higiene industrial.
4: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Les 7 en punt de la vesprada, una banca nostra propera i amb els teus mateixos valors. Amb Caixa Popular, alineacions d'este Espanyol llevant, Manolo.
5: De la primera jornada de Lliga, la calça al teló per al conjunt granota, Matt Ryan en porteria. Defensa de 4 per a Nacho Pérez, Dela, Aissa Mandi i Manu Sánchez. El doble pivot per a Oriol Rey i Olasagasti. A la dreta, Víctor García. A l'esquerra, Paco Cortés. En la mitja punta, Carlos Álvarez. Dalt estarà Iván Romero. Per part del conjunt local que entrena Manolo González, Marco Dimitrovic en porteria. Defensa de 4, Lilali per la dreta i Hinojo per l'esquerra. Riadiel i Unai Núñez seran els centrals. Doble pivot, Urco Edu Expósito. Dreta Calatrava, esquerra Charlie Dolan. En la punta de l'atac, Roberto Fernández i Javi Hernández.
1: Anem a aprofitar que n'hi ha minut de silenci ara mateix en el RCD Stadium. En segona divisió ha finalitzat el Eibar 1, Tenerife 3. També hem de comentar que acaba de començar el Burgos 0, Córdoba 0. També el Girona 0, Leganés 0, amb Arnau Martínez. Objectiu del València, que està jugant com a titular. I tenim, mira, l'MVP del partit, a Carlos Romero, protagonista del Villarreal. Ja ha parlat amb els companys de la zona, a veure si podem escoltar-lo ràpidament. Carlos Romero. So hold my hand, I walk with you, my dear. Ahí el tenim, sí señor. Venga. Pues no podem escoltar a Carlos Romero. Recordem que en segona divisió Las Palmas Albacete serà a les 9 i mitja de la nit i que l'últim partit de primera divisió s'enceta ja, d'ací a 30 segones en el RCD Stadium. No podem escoltar a Carlos Romero. No passa res, no n'hi ha manera. Volia preguntar-te, Juanjo, per un llevant que estava avui minvadíssim en un fum de problemes per a inscriure futbolistes i que finalment almenys pot presentar un 11 de garanties, això sí, en dos xiquets.
3: Bueno, sí, és consustancial en la primera jornada que ocorrisquen aquestes coses, perquè els planters no estan definits del tot i ja fins que se tanque el plaç d'inscripció sempre hi ha dubtes, sempre hi ha ausències i sobretot jo diria que certa desorientació, perquè com dic, no estan del tot conformades els planters.
1: Sí, en el cas de la jornada d'avui, Mandi, Karim Tunde, Manu Sánchez i Enzo Bardelli, que han estat inscrits. Ahir ho va fer Matty Ryan. 5 fitxes noves que han entrat en la Lliga i una que se'n va, o se n'anirà, que és Kervin Arriaga, que se'n va al futbol grec.
3: Sí, ja dic que estem en una fase de la temporada que se donen aquestes circumstàncies contínuament. Ara hi ha un trasiego gran de jugadors que van i venen i fins que no s'acabi el plaç, el període d'inscripció, anem a estar cada jornada parlant d'aquestes coses.
1: Sí, de cara sobretot a la recta final, recordem el mercat que se tanca el 1 de setembre a les 11:59 minuts de la nit. Tot preparat en el RCD Stadium, l'Espanyol i el Levante Unió Esportiva, el conjunt granota que comença la temporada 26-27, Manolo.
5: I que serà Ibar Romero qui tocarà la primera pilota, ja està des del cercle central, esperant l'ordre del àrbitre del partit. Ja ha començat el partit, ja roda la pilota, ja arrenca la lliga per a Levante Unió Esportiva. El primer valor que toca és a Mandi, el jugarà a l'esquerra per a Manu Sánchez. Manu, que fa el retall, l'home cedit per segona volta del Celta de Vigo cap a el conjunt granota, l'11 de Luis Castro, que ja està jugant en canxa de l'Espanyol. Pilota per a Oriol Rey, que desplaçarà a la seua dreta per a Nacho Fernández. Nacho Fernández per a Víctor García. Víctor García, banda dreta, ve a recolzar Oriol Rey a la curta, ficata ahí el peu, era concretament Javi Hernández, la pilota que se n'ha anat al lateral. Pilota per al Llevant, que ja la posa en moviment, intenta baixar-la, era Iván Romero, no ha pogut. Perd Iván Romero i és l'Espanyol mitjançant el Edu Expósito, que l'envia llarga sobre la carrera d'Omar Edali, que no arribarà. El valor se perd, serà lateral, a punt d'arribar al primer minut de joc de la 26-27 per al Levante Unió Esportiva, amb 0-0 en el marcador en el Estadi de Cornellà davant l'Espanyol.
1: Hi ha un comentari també que feien fa un instant, Juanjo, al respecte de Jeremy Toljan, jugador alemà que ha estat en el radar del València este estiu. Jeremy Toljan avui sentat en la banqueta per Nacho Pérez. El xiquet que avui és titular en la dreta i li dona confiança a Luis Castro, als canterans.
3: Sí, i a més que fa bé, sempre que no signifique un debilitament de l'equip. De totes formes, en aquestes jornades inicials, concretament està la primera, és que pràcticament no hi ha referències. No te pots basar en res per a fer qualsevol anàlisi.
1: Bueno, l'Espanyol ha mantès el bloc, eh?
3: Sí.
1: Més enllà de Calatrava titular, ojo.
5: Atenció a la pilota per i Javier Lanz, que ha servit des de l'àrea. La tria Issa Mandí, el truque li cau a Dolan, que xuta. El balón queda bloquejat, tercer xut, el trau, en este cas, de la pilota la torna a recuperar i a reiniciar la jugada a l'Espanyol. Des de la posició de Riedel, juga al centre per a Unai Núñez, que contacta amb Edu Espósito i està Murco, novament Edu Espósito a Obriguem buscant la passada entre línies el retruc cap a dins de Calatrava, que l'envia a Edu Espósito, que buscava l'Hilal, la pilota massa llarga, se n'anirà al lateral, molt a prop del cantó en defensa per part del Llevant Unió Esportiva.
1: És el que deia, Calatrava, fitxatge també de Campanetes per al Espanyol. Banja, que és este central que acaben de firmar del Zenit, cedit i que va ser inscrit ahir, però que avui està en la banqueta, no és titular. L'Espanyol que manté el bloc, això sí, l'objectiu Manolo González va dir no patir enguany, tant com la temporada passada.
3: Jo crec que va patir i... Parlàveu durant el partit del Villarreal en quant a que sí que és una baixa a tindre en consideració la de Carlos Romero.
1: Sí.
3: I a més, Carlos Romero aprofita l'ocasió per a dir-ho, que és un jugador que al Villarreal li té, a part de tot, per les seues característiques, li té que vindre molt bé.
1: Avui ha estat el millor, però de llarg,
3: sí, però,
1: respecte a...
3: Però és que és un jugador, no sols tens que firmar jugadors que te aprofiten, naturalment, però és que hi ha alguns jugadors que són exclusius per a aquest equip.
1: Sí.
3: En aquest cas, Romero, jo crec que encaixa plenament dins de la filosofia del...
1: Ara és Hinojo, xiquet de la cantera, el que juga per aquest costat. A la càrrega l'Espanyol.
5: Des de la línia de centrals que ha eixit Riedel, jugant la pilota, l'havia deixat per a Dolan, que no havia servit bé per al seu company, per a Jai Martínez, que ha anat a terra, diu l'àrbitre que no, o diu Carlos Álvarez que no ha fet falta, opina el contrari, en este cas...
1: Sí,
5: tant l'Espanyol com l'àrbitre.
1: I en el cas també de Carlos Álvarez, un altre nom de mercat. Resten 15 dies per davant i anem a veure què passa en el jugador sevillà, que enfoca la seva última temporada de contracte en el Llevant. Falta molt perillosa
5: per a l'Espanyol. Filada cap a la dreta, a uns 10-12 metres de l'àrea del conjunt llevantinista, el balón penjat, está mort, queda mort, de balón al pal y gol. En el remate de Roberto Fernández, rebucha malamente la defensa del Llevant, el balón queda mort, prácticamente a la alzada del punt de penal. Roberto Aino erra, pega la sabatada, pilota se estavella en el pal y entra dins. No s'ha complit encara el minut 5 de joc de la primera part, s'avança l'Espanyol, Espanyol 1, el gol de Roberto, Llevant 0.
1: En la primera que ha tingut el conjunt perico i efectivament Roberto Fernández aprofitant una pilota parada a Juanjo, que demostra que ara mateix defensivament el Llevant almenys no estava activat en esta acció puntual.
3: No estava...
1: No és fora de joc, per cert.
3: No pareix.
1: A banda, se queda en segona instància, és Oriol el que crec que la frega. Demanen possible mans, a veure si algú l'ha tocat, però bueno, també té molta sort, eh? En el
3: sí,
1: rebuig li queda...
3: el rebuig li cau perfectament a Roberto i marca...
1: Ui, li pega el pal també, sí, està a punt de fallar-la.
3: Apurat possiblement massa. Perillosíssim marcar tan pronte, condiciona molt el partit, un gol en el minut 5 pràcticament. Anem a veure...
5: De moment no es trau de centre, eh?
3: Anem a veure que ja...
5: De moment nostre de centre, alguna cosa li estan dient, sí, a Carlos Muñiz. a l'Aragonès que dirigís el partit. Estan els jugadors sí posats en el centre, però de moment no dona. Jo crec que és possible que pogués assenyalar la mà, eh?
1: La mà.
5: En teoria s'ajuda en la mà, no. Però diu l'àrbitre que finalment el gol puja al marcador, ja trau de centre el Llevant. Espanyol 1, Llevant 0. Pilota per a Manu Sánchez, darrere per a Aissa Mandí, que serveix al seu porter, a Matt Ryan, algo forçat. Toca Ryan a l'esquerra per a Nacho Pérez, perdó, a la dreta per a Nacho Pérez. Nacho Pérez, que la enviava per la banda, intenta recuperar a l'Espanyol. La toca, en este cas, era Olaza. No ha pogut fer-se la mitja pilota. Serà Hinojo, el jove jugador de l'Espanyol, altre que ve des de baix, qui traurà la pilota des del lateral. La cara de Pomes Agres, que seria quedat a Luis Castro, al portuguès. Veiem com el seu equip ja al minut 5 ha encaixat el primer. A l'òpera l'Espanyol. Urco jugant per a Riedel. Riedel que toca darrere per Unai Núñez. Unai Núñez amb pilota, frena, juga en paral·lel per a Riedel. Bota la pressió. Ahí era Ivan Romero. I no s'ha complicat la vida a Riedel per a jugar sobre el seu porter, Marco Dimitrovic. Rex Deibar i Sevilla, que la posa en canxa del Llevant. L'havia tocat Mandí. Intenta baixar-la. Ivan Romero en la banda, la tocarà darrere. Ha topetat la pilota en cala. Serà valor per al Llevant. A l'alçada, no, a la senyalada de mans. A l'alçada de la banqueta, que ocupa, en este cas, Luis Castro. Pilota per Adela. Adela al cap. Que frena, que xafa, que toca, buscant. Aissa Mandí, algerià, amb pilota. Adela Mandí, jugant en darrere sobre el seu porter, Matt Ryan, que ha rebut en el punt de penal, que toca per Adela. Demana tranquil·litat a Aissa Mandí. Dela amb la pilota, valor per a Mandí. A prop de... A prop de... El punt de penal s'ha fet una autopassada de taló per anar-se'n de la pressió del rival. L'ha eixit bé, però el perill ha sigut màxim. Puntejant a la mort. Aissa Mandí, l'eix jugada. Valor per a Paco Cortés, que toca al darrere. Per a Matt Ryan, que és de l'àrea. Per a jugar en curt per a Adela. Dela amb la pilota, el capità del Llevant Unió Esportiva, li va pegar, colpeig en llarg, buscant en este cas l'arribada del davanter, rebutja la defensa de l'Espanyol, el valor que li cau a Urco, que gira i toca darrere en línia de defensa per a Riedel. La pressió d'Ivan Romero, Riedel, que l'envia llarga en el cos a cos, ahí bloquejava a Aissa Mandí, a Roberto Fernández, l'autor del gol, i ja la té Dela jugant per a Aissa Mandí. Mandí amb pilota, xafa el valor, intenta eixir, continua Mandí, fa la senya per a Pau Cortés, que agarrarà banda. Ahí anava la pilota, possiblement Manu Sánchez, que era per a qui demà aixe valor era massa llarga. Serà valor per a l'Espanyol.
1: Per a construir des de darrere li costa, Juanjo, un poquet,
3: sí,
1: al,
3: no,
1: al Llevant ara.
3: No connecta el Llevant, no agarra una dinàmica de xoc. Ara mateix l'Espanyol sempre produeix un efecte miraculós els gols, i a partir d'ahí ja he dit que marcar pronte és un problema molt gran, perquè mentre el marcador està equilibrat veus possibilitats. En la mesura que varia el marcador, pues t'afecta sempre.
1: Tenim gol en segona divisió, Clara.
6: Anota el primer del partit el Córdoba, marca Diarra, minut 12, Burgos 0, Córdoba 1.
1: En el tema Yusuf Diarra el gol, i aprofite per a preguntar-te per natació.
6: Sí, ens anem fins a la piscina perquè tenim una gran notícia per a la natació espanyola i també per a l'esport d'èlit. Hugo González ha aconseguit la medalla de plata en els 200 metres estils del Campionat d'Europa Aquàtic de París 2026, i ho ha fet a més amb una actuació espectacular, perquè ha parat el cronòmetre en 1 minut 54 segons i 44 centèsimes, i marca així un nou rècord d'Espanya.
1: Perfecte, pues tornem al RC d'Estadio, Manolo.
5: Era en este cas Riedel, que hauria a la dreta en atac per a l'Espanyol, per a Eri Lali. Este nou moment per a Riedel darrere per a Unai Núñez, últim home. L'eix de l'Eti Bilbao, de Celta, de Venècia i de València. Pilota per a Riedel, la intentava jugar per dins, havia tallat Paco Cortés, el valor per a Oriol Rey. Oriol Rey amb la pilota. El baló que cau a terra. L'àrbitre diu que no hi ha falta. Ara l'entrada de Manu Sánchez diu l'àrbitre que tampoc hi ha infracció. Salvador Oriol Rey. El baló recupera l'Espanyol a la banda. Endarrerixa Hilari per a començar darrere amb Riedel. I està amb Unai Núñez. Demana Hinojo, però la pilota va, en este cas, per a Edu Expósito. Manejant des del cercle central, jugant també el lateral esquerre, amb Hinojo. No té clar com així de la pressió dels homes del Llevant, i ja toca darrere per a Unai Núñez, que l'envia en llarg a la banda, on per ahí entrava Charlie Dolan, però perfectament Nacho Fernández, que ha tallat i se baló, i l'envia per a Issa Mandí, l'algerià, un dels fitxatges del Llevant, Unió Esportiva, aquest estiu, que toca darrere per a Ryan, Ryan per a Dela, Dela en pilota, la intenta jugar, la intenta treure la jugada, bota una línia de pressió amb una passada llarga per a Carlos Álvarez, que obri per l'esquerra, per a Manu Sánchez, i intentarà anar-se amb Manu Sánchez d'Urco, que posava el peu, s'endú la pilota, furta l'Espanyol en la contra de l'equip perico, que ja guanya 1-0, 12 de la primera, la pilota per dins, no arribava ningú de l'Espanyol, l'ha deixat passar Dela, la pilota que ha arribat a Matt Ryan, que ha tret ràpidament amb la mà, la pilota en este cas era per a Olasa, que ja juga per a Manu Sánchez i este per a Issa Mandí, jugant els defenses del Llevant, 12 de la primera, amb Toni Uber, punta a punta, Bon Ràdio, 1-0.
3: És que, a veure, el Llevant té una dependència total, fonamentalment de dos jugadors, en la meva opinió, Carlos Álvarez i Oriol Rey. A partir de que estos dos no agarren un poquet la manivela del control del xoc i de, sobretot del xoc del Llevant, pues el Llevant li va faltar sempre algo. Fútbol, concretament.
5: Baló per a Issa Mandí, que corre metres i atravessa la cancha de l'Espanyol. Continua Mandí, intentava fer una passada interior a Carlos, perdó, a Ivan Romero. Era molt bona la idea, era dolenta l'execució perquè la pilota anava massa ràpida i no ha pogut controlar Ivan Romero. Pilota per a Expósito. Gira i toca d'esquenes. Baló per a Riedel. Riedel per aquí, deixa passar Unai Núñez. La pilota a l'esquerra per a Hinojo, que torna a trobar Edu Expósito. Edu Expósito amb la pilota, jugant per a Riedel. Riedel amb el baló per a Hinojo, lateral esquerre, l'home que suplís a Carlos Álvarez, que ara està en el Villarreal, que ha tornat al Villarreal, per millor dir. El baló de Hinojo no ha pogut trobar destinatari, no ha pogut trobar Charlie Dolan. El baló que se'n va al lateral, ja ha tret el Llevant. Baló per a, que ha arribat fins a Matt Ryan, que ha jugat per a Issa Mandí, este per a Manu Sánchez. Manu Sánchez novament a Issa Mandí. Mandí en pilota, assenyala amb el seu braç dret, xafa i la juga darrere davant la pressió de Roberto Sánchez per a Matt Ryan. Ryan en pilota per a Dela. Dela al centre per a Oriol Rey, que juga de primeres en la banda, pilota per a Nacho Fernández, ja en cancha de l'Espanyol. Nacho Fernández, que deixa per a Víctor García. Víctor des de la dreta, tocant novament per a Nacho Fernández, este juga per a Dela, i Dela ho farà per a Issa Mandí. Lina que divideix els dos terrenys de joc, jugant Llevant, baló a l'esquerra per a Manu Sánchez. Manu Sánchez ho intenta amb Carlos Álvarez, que intentava jugar amb Pau Cortés. Va a terra el jugador de l'Espanyol, després que perquè era Pau Cortés, i ha forçat la fora de banda. Serà baló per a l'Espanyol.
1: Aprofite per a demanar minut i resultat en el RCD Stadium.
5: Estem en el 15 de la primera, des del el 4. Va el gol de Roberto Fernández, Espanyol 1, Llevant 0.
1: I tenien pendent la partida en el frontó de Vinalesa, Matías Oliver en el trofeu president de la Diputació de València.
7: No, ara mateix va guanyar en Pujol, segon dia l'Andes, 24-21 davant Diego i Adrià, en una partida molt igualada, on en un principi s'han fet una diferència de més tres tantejos en favor dels blaus. No ha sigut fins al 22-18 que hem tornat a veure una diferència gran, perquè hi ha un intercanvi total en el domini del marcador. Ara mateix torna a ampliar-se aquesta diferència, 4-25 per a Pujol, segon, i a l'Andes, 21 per a Diego i Adrià. És la segona vegada que s'arriba a una diferència de 4 tantejos, que això vol dir que hi ha molta igualtat en aquesta partida.
1: Molta igualtat en el frontó de Vinalesa. Gràcies, Matías. Tornarem després per a aquest Open de frontó, trofeu president de la Diputació de València. Tornem a Barcelona, Manolo.
5: On juga l'Espanyol, intentant deixar a la contra. Era Roberto Fernández, qui no ha pogut deixar de la pressió d'Oriol Rey, que ja ha recuperat en este cas per a Manu Sánchez. Manu en pilota, jugant en este cas el jugador cedit per el Salta, que toca al darrere per Aissa Mandí, línia que divideix els dos terrenys de joc. En canxa pròpia, jugant Mandí, anava a jugar per dins, no s'ha atrevit i s'ha recolzat en el seu porter, en Matt Ryan, que ja juga per Adela, Adela que la juga en llarg, buscant Víctor García, el baló molt forçat, la pot salvar Víctor García, diu l'àrbitre que sí, que valia la pilota, també ho ha assenyalat l'assistent, ha rebutjat Al-Hilal, i per tant, ixe baló, el Lirali, perdó, i per tant, ixe baló se n'ha anat al lateral, banda per al Llevant, en atac. Ahí veiem els dos místers, a Manolo González i a Luis Castro, baló de Pau Cortés per a Manu Sánchez, intenta buscar lloc per a la sentada, no la té, la toca darrere per a Pau Cortés, si s'atreveix a clavar la dins Pau Cortés, la trau Unai Núñez, el baló, que no ha estat ben rebutjat, cau dins de l'àrea, ara en l'ajuda defensiva al cap de Urco, que ha rebutjat i sap pilota, ahir se m'han dit que de primer es posava la pilota per a de rebutjar ixe baló que arribava cap a la davantera de l'Espanyol, Pau Cortés que posa el peu sobre l'arribada en la defensa de Cala, en l'ajuda defensiva de Cala, serà lateral per al Llevant.
1: Està Juanjo equilibrant-se lleugerament, més incisiu el Llevant, sobretot per bandes, ara generar perill en un quart d'hora i un poquet més, res
3: no,
1: de res, eh?
3: Res, i molt descontrolat el partit, moltes faltes de precisió, molta falta de control, tant per el Llevant com per l'Espanyol. L'únic positiu, en este cas per a l'Espanyol, és el gol. A partir d'ahí, ni tan se vol el gol és conseqüència de ha sigut conseqüència d'un bon joc.
1: A veure la treta de banda.
5: A veure, que serà Manu Sánchez des de la banda a posar aquesta pilota cap a la xicoteta, el baló que hi rebutjat, diu l'àrbitre que no és treta de cantó, assenyala la porta, queda dolguent-se en terra, crec que és Ivan Romero en el bot amb amb Riedel.
1: Parecía sí. Córner o un...
5: Bueno, córner no es. El baló, el que se dolía era Aissa Mandí.
1: Se peguen ahí en el cap.
5: Han topetat cap contra cap, però sí que ha sigut Mandí que havia tocat la pilota, serà treta de porta per a l'Espanyol. En este cas ja veiem Marco Dimitrovic. De moment no ha tingut que intervindre. Trau llarg, buscant el seu davanters. Ha tocat Roberto Fernández, però no ha trobat destinatari aquesta pilota prolongada del cap. Ja la té novament el conjunt del Llevant. Baló per Adela. Ha tocat per a Nacho Pérez. Juga novament per Adela. Adela en pilota davant la pressió de Roberto Fernández. El perseguís. Adela que gira i toca al suporter, a Matt Ryan, que juga en curt. A Maísa Mandí. Esta a l'esquerra per a Manu Sánchez. Va Manu, frena, toca per a Mandí. Mandí, la pressió de Roberto Fernández, juga novament per a Matt Ryan. Ryan novament per a Adela. De moment transcorre i deixa parcel·la al joc entre els dos centrals i el porter de Llevant. No la perden, tampoc guanyen metes. Baló a l'esquerra per a Manu Sánchez. Se clava en canxa de l'Espanyol. Juga per a Pau Cortés, que descarrega per a Carlos Álvarez. Este novament per a Manu Sánchez. Este per a Pau Cortés. Com a extrem Paco. Fa el retall molt bo. La situa dins de l'àrea. Llàstima! Ha agafat a contrapeu a Carlos Álvarez, que ara intentava recuperar aquesta pilota. Baló que ha jugat de l'Hilali. Baló al centre. Pilota per a Charlie Dolan. Apareix per a la contra de l'Espanyol. Envia llarga. Ha rebutjat com ha pogut Oriol Rey en tasques defensives. Arriba perfecte Ivan Romero. Li lleva la pilota a Cala i el baló ja la té, ja el té novament llevant Unió Esportiva. Jugant, en este cas, Olaza. Obriguent per aquí, per a Nacho Pérez. Frena Nacho Pérez. Juga darrere. Adela. I Adela per a Mandí. Mandí amb la pilota, frena Mandí, juga per a Ryan i este novament per a Adela.
3: Molta igualtat, el partit està nivellat.
1: Ara portes el pes, ara ja és un poc diferent. Ha connectat també Carlos Álvarez i Paco Cortés, que sí, són dos els jugadors que més bon peu tenen.
3: És una de les solucions possibles per al Llevant.
1: Este era el partit que esperàvem si lleves els primers 5 minuts sí. En el gol encaixat.
5: La pilota per a Manu Sánchez, en la part esquerra encara canxa pròpia, juga per a Carlos Álvarez, li botava mal la pilota, ha pogut controlar-la, juga novament per a Manu Sánchez, que se clava per dins, però juga per a Mandí, que demana calma i tranquil·litat. 21 de la primera, 1-0 en el marcador. Des del minut 5 guanya l'Espanyol el gol de Roberto Fernández. Pilota per a Carlos Álvarez. Alba Carlitos la juga al centre per a Iván Romero, que intentarà jugar d'esquerra en el bas terra. Diu l'àrbitre que no hi ha falta. Continua aguantant les tarascades del defensa de l'Espanyol. Diu l'àrbitre que val tot. Jugava en este cas de la toca per a Nacho Fernández. Nacho per a Víctor Romero. Víctor García, que juga per a Oriol Rey. Oriol Rey amb la pilota, jugarà a Maixa Mandí per la cantada de seguretat. El cercle central ja en canxa de l'Espanyol. Mandí per a Nacho Pérez, juga per a Pau Cortés, part esquerra de l'atac del Llevant. Pau Cortés que endarrerí sobre Manu Sánchez. Manu Sánchez per a Aïssa Mandí. Ven a ferir-se Olaza i Oriol Rey. Minut 21 i aplaudiments en la canxa de l'Espanyol, recordant el capità Dani Jarque. Pilota per a Dela, que juga pel centre per a Oriol Rey, que jugava, no hi havia ningú, esperava Olaza que estiguera en la dreta. Víctor García o Nacho Fernández, era massa curta per a Víctor, per a Nacho Fernández. Era massa llarga per a Víctor García, pilota lateral, valor per a l'Espanyol.
1: I n'hi ha gol en segona divisió, empat en el plantío.
6: Empata Àlex Forés per al Burgos, minut 24, Burgos 1, Córdoba 1.
1: Exjugador del Levante Unión Esportiva, exjugador del Villarreal i que ara mateix en el Burgos, en esta primera jornada, acaba de fer el gol de l'empat per al seu equip. D'este Ecuador de la primera part, Juanjo, l'Espanyol una vegada ja té el premi del gol, s'ha retirat a quartells, ha tirat cap enrere.
3: A conservar-lo.
1: I agarrar una contra.
3: L'obtingut, i jo diria que el partit reunís les característiques d'una primera jornada. No, atenció ara.
5: I ojo en la pilota interior, buscava Roberto Fernández, tancava Dela, el balón arribat fàcil a les mans de Matt Ryan.
3: Es nota que
1: el ritme en alguns jugadors està costant.
3: Un primer partit, tampoc la temperatura deu de ser massa agradable per a jugar, o sigui que se donen una sèrie de factors que perjudiquen l'espectacle.
5: Ja la té l'Espanyol, que repetim, guanya 1-0, estem en el 23, ho fa des del 5. Hi ha un home del Llevant en terra, de moment l'Espanyol no para. Pilota per a Charlie Dolan. Intenta entrar per banda, se'n va cap a fora. Veia l'amago, finalment. Bona l'ajuda defensiva de Nacho Fernández, que ja lleva la pilota. El baló espera Edu Expósito. I juga novament per a Hinojo. I a la tele Espanyol. Hinojo amb la pilota, després de reconèixer un company. Baló per Unai Núñez. Per la part central, Surco. I juga per a Riedel. Intentava jugar per a Hinojo, per a Dolan per a l'arribada de l'Expósito. La pelota per a Javi Hernández, que fa dos retalls, li va pegar la parada de Matralla, mal rebutja la d'Oriol Rey, en segona instància de la que la llunya, acaba de salvar en este cas Matt Ryan el segon gol de l'Espanyol després de la jugada de Javi Hernández.
1: Han arribat ara en molta facilitat, per cert, 30 graus i 65% d'humiditat en Cornellà. Sí, fa calor. Què pregunten per ahí, Clara, en xarxes?
6: Pues Antonio Almenar es pregunta, ¿qué se sabe de Kervin Arriaga?
1: Pues el que hem comentat en la prèvia del partit, el jugador que va fer les maletes rumba a Grècia. Héctor Rodas en la prèvia del partit ha dit que està negociant encara, que no està tancat, però el Llevant va tancar el traspàs de Kervin Arriaga a la Lliga grega, al AEK de Atenes, i ja veurem la quantitat, que això sí, encara no està confirmat.
6: I en les nostres xarxes s'han compartit també una foto del jugador comprant una maleta.
1: Una maleta en Carrefour. Sí, correcte. El jugador estava comprant-se les maletes per a poder fer-les ahí.
6: I clar, li ha fet la foto en la cua.
1: A correpresa, perquè recordem d'ací uns dies, el AEK juga la prèvia de Champions. Yeah. I m'imagino que, com ja va passar en el seu moment en Bardi, que se'n va anar també en aquestes salsades de la temporada, pues lo que vol és contar en ell, o el més possible, el AEK de
6: Atenes. La foto és boníssima.
1: Si no, Kervin en Carrefour, que s'ha tornat de Barcelona este matí, en el tema de l'operació. Ojo.
5: Recupera Carlos Álvarez, pilota per Iván Romero, part central de l'atac del Llevant, li va pegar, li pega fora! El primer llançament de Llevant en el partit, en la recuperació de Carlos Álvarez, la jugada individual amb retall d'Iván Romero des de la frontal, el baló que Aixite desvia de la porta, que defensa Marco Dimitrovic, el primer llançament de Levante Unión Esportiva.
3: És que el Llevant també té el problema afegit de que ha tingut la temporada passada un sistema de joc que es basava molt en Carlos Espí. Romero no és un, no té les característiques de...
1: No, Resabore.
3: Resabore. Entonces, això també significa una certa desorientació i tindran que adaptar-se a una nova forma de jugar perquè ja no poden comptar en el jugador actualment ja del Real Madrid.
1: Sí, que ha marcat avui novament, porta 3 gols en pretemporada, ha fet el tercer avui davant el Schalke 0-4.
3: De totes formes, al marge de lo purament esportiu, a mi crec que el traspàs de Carlos Espí demostra una forma intel·ligent de manejar un club. El Llevant no té més remei.
1: Més que intel·ligent, l'única que se pot. Sí, és l'única opció.
3: Però és que la gent se queixa, ara el millor, però és que és així, tu tens que vendre per a intentar
1: reduir dubtes, sobretot.
3: Reinvertir en jugadors de menys preu, però que te garantisquen pues que vas a tindre un jugador de valua.
1: Bueno, pues Carlos Espí, que ja és història en el Llevant, ha firmat jugadors d'atac també, però bueno, avui estan els habituals. Roger Brugué, que no està, evidentment, perquè està sancionat encara, i Ivan Romero és la principal referència ofensiva. Miràvem ahí una de les imatges, Manolo, la gent que està suant en la graderia perquè fa molta calor, i ja ha superat l'Equador esta primera part, continua guanyant l'Espanyol.
5: Pilota que la té Carlos Álvarez, cerca central, encara canxo en paròpia, li persegueixen dos homes, continua Carlos Álvarez, va a terra, dirà l'àrbitre que no hi ha hagut falta, el balón recupera l'Espanyol. Pilota en este cas, la intentava jugar Cala, el balón per a Javi Hernández, que des de la punta està marejant moltíssim els defensors del Llevant Unió Esportiva. El Hilali que penja aquesta pilota, en este cas crec que era Calat, i atrapat fàcil.
3: Perdó, Manolo, que ha augmentat el ritme del partit.
1: Sí, perquè baixar era impossible, de l'inici.
3: No, ni havia marxa, però efectivament he notat també en algun moment del partit certa passivitat per part del Llevant, sobretot tenint en compte que va perdre en el marcador.
1: I de fet, si no és per l'esglai a l'inici i estar adormits en l'eixida de partit i posar-se per davant l'Espanyol, pues seria un partit de 0-0, perquè està molt igualat. Ara, l'avantatge deixa a aquest Espanyol jugar en esta comoditat que està mostrant en esta acció, i ara és falta, no?
5: Diu l'àrbitre que continua el joc, però un permissiu, sobretot amb l'equip local, l'àrbitre. Valor per a Charly Dolan, part esquerra de l'atac de l'Espanyol. Perseguir per Nacho Pérez, intenta fer-se l'autopassada a Nacho Pérez, que posa bé el cos. No ha deixat progressar el futbolista de l'Espanyol, però crec que l'àrbitre finalment ha xiulat teta de cantó.
3: Jo crec que concretament Dolan és un jugador que funciona molt més per la part dreta. Necessitats del guió, té que jugar per l'esquerra, però per banda dreta fa més mal. Per la part esquerra, quan arriba l'hora de centrar, té que retallar, i això retrasa molt la jugada.
5: I ahí està la lluita habitual de Luis Castro amb els quarts àrbitres.
3: Pausa
5: per a la hidratació, que arriba a la mitja hora de joc, on l'Espanyol està guanyant-li 1-0 al Llevant des del minut 5 de partit.
1: Aprofite per a fer una mini ronda a les 7:34, perquè, clar, hem de recordar que també tenim dos partits en marxa en segona divisió. Tenim gols en el plantío, en el partit del Burgos davant el Córdoba.
6: Ara mateix, al minut 33, Burgos 1, Córdoba 1, i l'altre partit que està disputant entre el Girona i el Leganés, 0-0 el marcador.
1: Sí, i el més cridaner en este Girona 0, Leganés 0, és que, efectivament, el jugador desitjat per el València, Arnau Martínez, per a la banda dreta, és titular i està jugant. És a dir, que pareix que un hipotètic acord entre clubs pareix que està molt lluny de produir-se. D'esta primera mitja hora, Juanjo, de temporada en el Llevant, el gol, despistats a l'inici, jo és que me queden poquetes coses positives, L'equip està ben plantat, està seriós, però va patir moltíssim en guany.
3: Sí, però en el primer partit...
1: Ai, s'escolta, mira, n'hi ha pertiga, sí.
8: Bueno, han retirado ya lo que yo decía.
1: No, no, no, pues no, no, tenemos que escoltar la pértiga de Luis Castro.
3: Parlava, no, anava a dir-te que en el primer partit és complicat traure conclusions definitives. Estem en les prolegòmens de la Lliga i realment els equips estan encara per definir. És... tenint en compte la gent, a lo millor l'equivocat soc jo, la gent li dona molta importància als partits de pretemporada. Jo no li dono cap. Els partits de pretemporada no són més que entrenaments en marcador i poc més. No hi ha més. Entonces,
1: sí, però per a mi sempre marquen tendència, eh? Més enllà de que no siguen...
3: Marquen tendència en ocasions i altres no. Quan menys és discutible. Però fer ara mateix traure conclusions de lo que pot ser el Llevant al llarg de la temporada no se sap. Jo el que sí que tinc clar...
1: Pues sobretot perquè falten jugadors encara.
3: Clar, també.
1: En dues setmanes que resten s'han de fitxar 3-4 jugadors encara. Llavors si dona temps al Llevant, i en el cas de la resta dels valencians, pues ells també ha de fitxar. El València ha de fitxar un fum també. El Villarreal no tant, però bueno, poden haver eixides encara i entrades.
3: La Lliga Espanyola, la part més interessant de la Lliga Espanyola està en els equips de baix.
1: Sí, perquè dalt està tot més o menys clar, no?
3: En un marge de variació molt curt. Saps que Madrid i Barcelona, quasi en seguretat, un dels dos va guanyar, el Villarreal i l'Atlètic de Madrid estaran per allí i per la part de baix hi ha 7 o 8 equips.
1: Se repren el xoc en Cornellà.
5: Serà tota de porta per al Llevant, una esportiva que perd 1-0. 32 de la primera després de la pausa d'hidratació. El gol en el minut 5 de Roberto Fernández. El Llevant només un tir. Ha sigut Iván Romero que llançava a porta i que no ha trobat la porta de Marco Dimitrovic. Recupera, en este cas, el Edu Espósito després de rebre del mateix Roberto Fernández, que ha sigut que toca la pilota per a Javi Martínez. Este sobre Dolan. Doblan en part esquerra, amaga per dins, llança Dolan, tapona-me. Nacho Fernández, el baló que ligau novament al conjunt de l'Espanyol. Pilota per a Edu Espósito. Edu Espósito jugant per a Clement Riedel. Bal alemany que juga per a Omar El Hilali. Este moment per a Riedel, l'àrbitre que hi havia fora del joc de l'Hilali, i que la pilota passarà a domini i a possessió del conjunt de Llevant Unió Esportiva. El baló per a Mandí, que no s'ha contraure, si en cul o en llarg o darrere. De moment darrere té, ahí està Roberto Fernández fent pressió. Així que finalment se'n va a Issa Mandí.
1: A Issa Mandí, capità directament, eh?
3: Sí.
1: Fixa't, el fet de ser un veterà, arriba lliure i tal, capità, a les primeres de canvi.
3: Sí.
1: Paregut a Guido Rodríguez en el València, igual.
3: No, sí, jo crec que en aquest cas l'entrenador se fixa en la personalitat,
1: sí, les jerarquies i tal,
3: del
1: sí.
3: Jugador, el que tinga també un diàleg més fluid en l'àrbitre i demés, o sigui que ja això de que el capità era el més antic s'ha acabat.
5: La pilota per al Llevant, el balón de l'àrea, Carlos Álvarez, que esperava i se baló, s'ha dormit una miqueta, no pots esperar tant des de l'àrea en primera divisió. El baló que el juga Olaza, baló a l'esquerra, la juga Pau Cortés, té que aguantar la pera d'esquenes en rebre la pilota. Continua Pau Cortés amb el Hilal, se'n va del primer. Ui. Li fa un canyo a Roberto Fernández. Continua Pau Cortés amb la pilota, la juga per a Dela, va al cap i demana Nacho Fernández. Continua Dela per el centre, per a Olaza, novament Dela amb la pilota, la va penjar el capità, intentava arribar ahí, Iván Romero fica l'Hilari el cap, la rebenta Urco, el baló caerà en el centre, la recupera Carlos Álvarez per al Llevant, la juga per a Pau Cortés, molt forçada, i s'ha passat amb la puntereta de Carlos Álvarez, serà lateral per a l'Espanyol.
1: I n'hi ha gol en segona divisió, remuntada en el plantío, Clara.
6: Marca Javi Llabrés per al Burgos, minut 37, Burgos 2, Córdoba 1.
1: Coses en el plantío, passen coses, eh? Mira que en el plantío ara en estiu s'està bé, no? Perquè en hivern en Burgos te pots gelar, però sí, remuntada del Burgos davant el Córdoba en l'altre partit, continua 0-0.
6: Que envidia de fresqueta.
1: Ai, en Burgos se va rasqueta. Fresqueta i rasqueta. Girona 0, Leganés 0, també la recta final de la primera part. Mentre que nosaltres busquem el gol de l'empat.
5: De moment no arriba per aquí, se pilota, arribarà fàcil als dominis de Marco Dimitrovic, el porter de l'Espanyol. que vestís de color marró. Fa anys que no hi havia un porter vestit d'aquest color. Pilota per a Dimitrovic, juga per a Clement Riedel. Riedel amb pilota la jugarà a lateral on apareix l'Ilali, que intentarà buscar a Urco o Despósito. Troba un Despósito. Despósito amb la pilota, jugant per a Javi Hernández, que toca per a Cala. Va a Cala en el lateral, la juga per a Urco. Urco amb la pilota, el baló per a Cala, fa l'amago, llança la parada de Matt Ryan, que ha tornat a evitar un gol de l'Espanyol. Ara agarren a Carlos Álvarez, que demana groga, i en efecte Cala vorà groga la primera del partit. Abans Ryan ha tornat a deixar una parada que deixa viu al Llevant.
1: Que bo és este xiquet, eh? En el Castelló la temporada que va fer, i que per 5 quilos Monchi s'hagin portat a este tio en primera divisió. N'hi ha que estar ràpid, eh? Per a estes coses. N'hi ha que estar ràpid i a mi fa és un gran fitxatge. Gran fitxatge. Bueno, però són 5 milions, que tampoc, vull dir, no són 50, ni 20, ni 15.
3: Qui els fica?
1: Si no tens... Bueno, pues el València per Arnau Martínez igual pot ficar 5 o més. Però has de tindre 5 quilos per a fer este tipus de moviments. És que el que no pot ser és no tindre aixòs diners.
5: Oriol Rey.
3: No, tindre els... es tracta de voler ficar-los, no? De tindre...
1: No, i d'apostar.
3: Ja... Perdó, Manolo. Ho he dit moltes vegades. La part esportiva en el València està deixada de la mà de Déu. No, i no hi ha criteri, no hi ha capacitat operativa. Hi ha molt poquetes coses. Perdó, Manolo.
5: Baló per a l'Espanyol. Hi hem vist la jugada abans que ha propiciat el girar controlar i xir en carrera amb el baló controlat Carlos Álvarez. Ha provocat la groga per a Urco, per al jugador de l'Espanyol. Baló per al Llevant, que intent de centrada. El baló que topeta en lateral serà córner. Serà primera treta de cantó per al Llevant Unió Esportiva. La primera treta de cantó de la 26-27. Per a l'equip que entrena Luis Castro. A veure si pogueren aprofitar la pilota parada per igualar. El baló per al Llevant. Des del cantó dret, segons ataca el conjunt de Luis Castro. La pilota que fica Olaza, el baló al punt de penal. Fàcil per a Marco Dimitrovic, que la posa i serà el d'Expósito en carrera. La toca amb la puntereta per a Gala. Gala amb la pilota jugant per a Omar Aguilar. Omar Aguilar amb la pilota la va centrar cap a l'àrea. El baló arriba al punt de penal. Ahir havia rebutjat a Issa Mandir, recupera Llevant, intenta aixir Ivan Romero d'esquenes, tancat per Clement Riedel. Se'n va de Clement Riedel perfectament Ivan Romero, i acaba cap a canxa de l'Espanyol, intenta jugar la pilota per dins, la pilota a la qual intentava arribar, en este cas era l'interior dreta Víctor García, no ha arribat, serà pilota per a l'Espanyol.
1: Fixa't en una acció de contra o d'intent de contra, Juanjo, dos jugadors del Llevant, 5 o 6 de l'Espanyol replegant i evidentment fent impossible que el Llevant pugui sorprendre en aquest sentit.
3: Està fent la transició a defensa prou bé, l'Espanyol és sabedor de que el marcador li favorit i a partir d'ahir pues, sé que sap que té que estar fort en defensa.
5: El baló per a Unai Núñez jugant sobre Roger Hinojo. El baló que arriba a Javi Fernández, que la posa per a Roberto, gol. Buah. El segon de l'Espanyol, Roberto Fernández, en rebre una volta més, una passada des de la part dreta de l'atac de la defensa del Llevant, des de l'esquerra de l'atac de l'Espanyol. En este cas, passada de la moll, apareix en el punt de penal Roberto Fernández per a empentar i enviar la pilota lluny de l'abast de Matt Ryan de l'Austràlia i fer el segon per al conjunt local. Marca l'Espanyol, torna a marcar Roberto Fernández. Espanyol Roberto i Roberto 2, Llevant 0.
1: Que les coses com són, en les transicions el mig del canal Llevant no està parant ni un taxi, i en esta acció està molt a soles el jugador de l'Espanyol en banda esquerra, centrada, i al primer pal ahí està Roberto Fernández, que està fent el que han de fer els nous: tocar dos i clavar dos dins.
3: Sí, i guanyar-li la iniciativa al defensor, que és el que es tracta en este gol. Roberto s'adelanta totalment ante la eixida fora de jo diria que mal per part de Ryan, i pitjor encara per part del central del Levante. O sigui que és un gol molt perillós, ja marca molt el pervindre el futur del partit, i a partir d'ahí tindrà que...
1: Dos velocitats i dos nivells ara mateix d'equips.
3: Sí, tindrà que ser una reacció molt important del Levant per a tractar de igualar el marcador.
5: Juanjo, mínim uno o dos canvis ja al minut 46. En la finestra de canvi del descans, mínim variar un parell de coses per a arriscar més. Ara, de moment, un 2-0, és que estàs mort.
3: Però és que la situació ho demana. És que
5: també sé que el que tens a la banqueta, pues bueno, és el que és.
3: Sí, però tens que apostar per lo que tens a la banqueta, perquè no hi ha altra solució. Exacte. L'equip no està funcionant bé, el Levant no està funcionant bé, no coordina, no crea xoc, i a partir d'ahí tampoc l'Espanyol està fent un partit extraordinari. Es basa tot en la resolució del seu davanter.
5: La pilota de l'Espanyol, el remat final ha sigut de Javi Hernández des de la frontal de l'àrea. Venia incorporant-se des de segona línia en una altra bona contra de l'Espanyol, que està jugant molt còmode este tram final de primera part. Per això guanya 2-0. Pues, dos gols de Roberto Fernández.
1: La pinta, sobretot, no és el resultat, és la sensació.
3: És tot, sí, però el resultat també compta. Sí, però efectivament, hi ha vegades que el marcador és molt contundent, però veus...
1: Igualtat, no?
3: Veus que en qualsevol moment, avui ha passat, en el partit del Villarreal, anava 2-0 guanyant Racing, i a partir del gol del gol del Villarreal ja crees un altre partit, però per això tens que reaccionar, i no és el cas del Levant, no està reaccionant.
1: Vaig escoltar la roda de premsa de Manolo González ahir, els 22 minuts, i una de les respostes va ser que ell i el seu cos tècnic s'han vist els 38 partits de la temporada passada. Fixa't si va acabar cremat de la segona mànega de torneig i de lo roïn que va ser el campionat de l'Espanyol, que era equip d'Europa, de Champions, en els primers 10 o 15 partits.
3: En la primera volta,
1: sí. I després va estar tot 2026 pràcticament sense guanyar, fins a la recta final. Pues diu que ha estat tot l'estiu mirant-se partits, sí. I almenys la sensació que dona és que és un equip menys alegre. Carlos Romero no està, ofensivament no té eixa exuberància l'any passat, però és... molt més ferm darrere, no concedeix, sí, absolutament res.
3: A veure, hem parlat de lo que nota l'Espanyol, notarà l'ausència de Carlos Romero, però hi ha que acordar-se també de Puado, que és un jugador que importantíssim per a l'Espanyol i que porta ja pràcticament una temporada sencera
1: sense jugar
3: d'una lesió, crec que en el genoll.
5: Pues la pilota que ara va jugar en este cas l'Espanyol, guanyant 2-0. Pilota per Unai Núñez, que servirà cap a la dreta. S'ha avançat a Manu Sánchez, no arriba Pago Cortés. S'havia avançat Pago Cortés, Riedel, la recupera Oriol Rey, la juga per a Pago Cortés en la banda esquerra. A veure què fa l'Andalús. Pago Cortés amb pilota, se'n va cap a fora, intenta entrar, cau. Diu l'àrbitre que no hi ha falta. És que te caus o no te caus. S'ha caigut en tres temps. Baló per a Dela.
1: I l'Espanyol, comodíssim. El Levant, que jo crec que també està desitjant que arribi el descans per a veure si se pot reorganitzar d'alguna forma. Mala pinta.
5: Baló per a Issa Mandí, que juga pel centre, cau a terra. Carlos Álvarez, i serà... perdó, Ivan Romero. I serà falta per al Levant. En tres quarts de canxa se n'afegiran cinc en la primera part. A veure. De moment, 2-0 li guanya l'Espanyol al Levant. Partit plàcid per a l'equip de Manolo González. Marco Dimitrovic col·locant la seva defensa. La falta és llunyana, perfilada una miqueta sobre l'esquerra. Serà Olaza, i com sempre executarà la pilota parada. Encara que també veiem Víctor García. L'executa l'assa, colpeja el baló per dalt, de rebutjar la defensa. Ara venia en l'ajuda defensiva a l'Espanyol, la pilota li cau a l'assa, com a últim home l'assa, que desplaça en llarg a la banda, recupera l'Espanyol, recupera Charlie Dolan, pilota per a Clement Riedel, pedir sobre el seu porter, reben ara Xicoteta, Marco Dmitrovic, ja juga el baló per a Roger Hinojo, Roger Hinojo per a Urco, Urco amb pilota, novament per a Roger, Roger per a Urco, Urco amb baló, jugant fàcil per a Clement Riedel, passada de seguretat, guanya 2-0 l'Espanyol. No vol complicar-se la vida després d'aquests gols en el 1, en el 5 i en el 40 de Roberto Fernández. Pilota per a Javi Hernández, que juga el banco. Urco amb pilota, novament per a Roger, Roger per a Urco, Urco amb baló, jugant fàcil per a Clement Riedel, passada de seguretat, guanya 2-0 l'Espanyol. No vol complicar-se la vida després d'aquests gols en el 1, en el 5 i en el 40

0: Molt passat, no arriba ningú. Serà porta, serà treta de porta per al Levante Unió Esportiva en el tram final de la primera part. 47. Seran complit dos dels cinc que ha fet xit l'àrbitre.
1: I també lo crianer, Juanjo, és Cala, acostumat a jugar a l'estil del Castelló les últimes temporades. Lo bé que s'ha inserit ahí en el sistema de Manolo González. Un tio dinamitzador, línia de tres quarts, treballa moltíssim, també a l'hora de donar aquest últim passe, té rematada, té finalització. Pues lo que parlàvem abans, un xollo de mercat. És que no, jo no entenc com altres equips no han estat més pendents. I no vull mirar a ningú tampoc, eh? Així a València jo ja no demane res, però mare meua.
2: Acabes de descriure lo que és un bon jugador, perquè una característica... Atenció ara...
0: A veure, errada clara, intenta arrencar Charlie Dolan. Més mal que... Ahí sí, ahí, Dela, al seu pas, perquè si no, si superava ese últim obstacle, se n'anava soles en el mà a mà amb Ryan.
2: Una de les característiques, al fil de lo que parlaves, Paco, sí, del gran jugador, és també la seva capacitat d'adaptació a qualsevol equip.
1: Sí, sí, no, i a banda, pues, és un jugador d'allí, de Catalunya, de Parets, si no m'enganye, de Barcelona, torna a casa, està a prou de casa, però insistís, i té 26 anys, està en un bon moment, no és super jove, però és un jugador que ja té experiència, sobretot en segona divisió, i de moment, en este primer partit, vols dir? A veure, per favor, obrim a Clara, per favor, gràcies.
3: Estava comentant que com cada vegada comencen abans, no?
1: Ja no, clar, bueno, ara...
3: En 20 anys són veteranos. Parlem
1: abans d'Ilias Acomats, que porta 5 anys en tal, té 22, i dius... Bueno,
3: estava mirant fotos del Levante i tal, i el més major era Calatrava, no? Que crec que té 20 o 20
1: anys. És que és un altre Calatrava, és un altre Calatrava. Este no és el mateix. Este Calatrava és de l'Espanyol, hi ha un altre Calatrava que juga al Levante i que està en la banqueta.
3: Sí, m'ha vingut al cap per això, perquè dic, he vist la foto, que l'ha posat en la prèvia, i dic, 21 anys és el més major d'este grup?
1: Sí, és que Marc Santos té 15, però bueno, molt ràpidament ha marcat el Córdoba l'empat, no?
3: Sí, abans del descans, que ara mateix acaba de pitar el final de la primera part, ha marcat Eder García, Burgos 2, Córdoba 2.
1: I continua la càrrega l'Espanyol.
0: És un Mareila des de la dreta, qui penja la pilota molt passada, la trau Nacho Pérez, el baló cau a la banda, no arriba Víctor García, recupera l'Espanyol, que es qui té el domini absolut del partit. Ahí está Charlie Dolan nuevamente sobre Roger Hinojo. Le toca sobre Unai Núñez. Unai Núñez, pero aquí, pero de Expósito. Que ha podido contactar a Charlie Dolan, que jugaba o intentaba jugar. En este caso era sobre de Javi Hernández. Ya la tiene nuevamente el Levant. Ahí ni a falta sobre Oriol Rey. No se la espera que para el partido. Bueno, se cumplís en el zinc. Se va acabar la primera part, això diu l'àrbitre, que no hi ha temps per a més, que de moment s'arriba al descans amb els dos gols en el 5 i en el 40 de Roberto Fernández per a fer un global en el descans mentre els jugadors retiren els vestidors de, o un parcial, per millor dir, de Espanyol 2, Levant 0.
1: Pues una primera part en la qual el Levant, sense dir que ha estat agranat per el seu rival, sí que és de veres que ha estat molt inferior, sobretot a nivell d'intenció i sobretot en pegada també. Abans de preguntar-vos la vostra opinió, números de la primera part, hem afegit enguany, Juanjo, el tema dels expected goals, perquè li agrada molt al nostre José Luis Gual, pues ahí està, en el XG, 0,99, favorable a l'Espanyol i ha fet dos gols, és a dir, que està per damunt de la mitjana. El Levant, que no ha generat res perquè no ha tirat a porteria, 0,17, massa me pareix. Possessió, 50-50, poques vegades se troba, però molt, molt inofensiva. 10 rematades de l'Espanyol, 4 entre pals, 2 rematades del Levant, cap entre pals. Corners, un per al Levant, cap per al Espanyol. Grogues, una només per al conjunt Perico. I en faltes, estava la cosa també molt diferenciada, el Levant ha fet una falta i l'Espanyol 8. El Levant, ho he comentat abans, no ha parat un taxi en el mig del camp, les transicions molt fàcils per a l'Espanyol, i el conjunt Perico, l'equip de Manolo González, pues 2-0 i cap a casa, cap a vestidors.
2: Sí, mala imatge del Levant en esta primera meitat. Esperem que canvie cara a la segona. Comoditats, facilitats, l'Espanyol rep el baló en una en una comoditat enorme, i hem vist un Llevant, excepte en ocasions molt puntuals, completament a remolc de l'Espanyol. I si això afegís

0: és pues, la seva facilitat golejadora, perquè acabar una primera part en dos gols és algo interessant. Jo crec que tots els equips firmarien per aquesta situació, i crec que té tot el marge de la segona meitat per a millorar. Lo que passa és que la imatge del Llevant no te convida a pensar que aquesta reacció se pot produir.
1: De la primera part rescates algú del Llevant, perquè per part de l'Espanyol, en part de Calatrava, Roberto Fernández, dos que ha tocat, dos que han anat dins, no?
0: Del Llevant destaca negativament la escassa participació dels jugadors que tenen que tirar.
1: Carlos Álvarez, Paco Cortés, Iván Romero,
0: Oriol, o sigui que les ausències són negatives. El Llevant està en l'obligació de fer algo més i intentar donar una millor imatge.
1: De la primera part, Manolo, comentem alguna coseta?
2: Inexistent pràcticament el Llevant en la vessant ofensiva. Dos bones parades de Ryan han intentat evitar el segon gol per a mantenir l'equip en el partit. De moment no ho ha aconseguit. Se'n va dos amunt de l'Espanyol. El Llevant necessita canvis ja des del descans.
1: Canvis que molts d'ells no podran arribar dels fitxatges perquè no estan inscrits i s'han quedat en València. Abans de fer un xicotet de paró, Clara Alcover, els dos partits de segona divisió han arribat també al descans.
3: Burgos 2, Córdoba 2 i l'altre partit Girona 0, Leganés 0.
1: Pues la situació està així ara mateix. En primera divisió, la cosa no va gens bé per al Llevant Unió Esportiva. Al descans, doble de Roberto Fernández. Espanyol 2, Llevant 0.
4: Som a punt.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Què fas este cate?
8: Tu què creus? Festa?
7: I el següent?
8: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
9: El Gieldense debuten a la Lliga al punt a punt. Este dilluns, des de les 8 i mitja de la vesprada, en directe Deportivo de la Coruña, Elx, amb la narració de Raúl Pina i els comentaris de Xavier Subirats. I en segona divisió, Almeria Eldense, amb la narració de Álvaro Molina. Este dilluns, des de les 8 i mitja, en directe, la Lliga es juga al punt a punt.
4: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
10: De tu a tu.
9: Punt.

0: Les 8 de la vesprada en punt, sintonia punt a punt en directe des de les 3 i mitja fins a les 12 i mitja de la nit. Ja sabeu que a partir de les 11 estarem en els últims 90 minuts del punt a punt amb Salva Folgado amb tota l'actualitat i el recull del cap de setmana, la prèvia dels partits de demà. I ja sabeu que a partir de les 10 també tindrem secció del futbol més nostre amb Carlos Gallardo per a parlar de tot el que està cuinant-se en primera, segona, tercera federació i en Lliga Comunitat, en el futbol regional. Abans, ja sabeu, al descans, el Llevant Unió Esportiva que està caigent estrepitosament, pues quasi, quasi estrepitosament, en la seva visita a el RCD Stadium, 2-0, doble de Roberto Fernández en la primera part. I també estàvem molt pendents durant tota la vesprada del que estava passant en el frontó de Vinalesa en aquest partit del grup B entre el club de pilota de Vinalesa i el club de pilota de Quart de Poblet, entre Pujol Segon i Alandés, mesurant-se a Diego López i Adrián Benito. Matías Oliver, Vinalesa, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Paco. Doncs ja tenim així campions d'esta, guanyadors, millor dit, d'esta partida. Pujol Segon i Alandés han guanyat finalment per 41-31 a Diego i Adrián. Una victòria que significa 4 punts per encapçalar el grup A, ja quedaran com a primers d'aquest grup, a l'expensa de la partit que queda entre Diego i Adrián contra Pere Roc Segon i Joaquín al trinquet del Xinet, que serà el pròxim dimecres. Diego i Adrián s'han quedat a només un tanteo de poder sumar un punt que seria clau per a aquest duel que ara va ser fratricida, així que és de veres que partíssim amb un poquet d'avantatge en la diferència en el coeficient de tantejos, perquè Pere Roc i Joaquín van perdre contra Pujol i Alandés per 41-27. I pel que respecta a la partida, el que hem dit un poc abans, molta igualtat al principi, a partir del 15-14 s'han ficat per davant els roxos, Pujol i Alandés, i ja no han soltat el domini en el marcador. Han hagut ratxes de 4-3 xous, però la definitiva ha sigut una ratxa de 7 que ha deixat un marcador de 38-25 per a Roxos, amb Pujol buscant molt els peus de Diego, endarrerint la pilota entre el 4 i el 7, i amb Alandés molt segur pegant-li per davant amb el bot i braç, un jugador que ha passat molta pilota i que també ha sabut controlar un fet que estava desequilibrant la partida, com és que la pilota des del 7 al 8 s'aturava a les posicions més endarrerides d'este frontó. Ha hagut un rus final d'Adrián, una empenta final d'Adrián en la treta, que no l'estaven veient còmode al llarg de la partida. No estaven veient a l'Adrián, que és un habitual dels frontos valencians, que és una de les grans figures entre les tres parets. Amb la treta ha aconseguit una ratxeta de 5 tantejos per a ficar-se a només un d'aconseguir aquest puntet. Sí que és de veres que ha faltat el despertar aquest abans, perquè és una llàstima per l'esforç que han tingut, sobretot a l'inici de la partida, en un duel molt igualat, que recordem se va tindre que ajornar ahir per la pluja després de la disputa de la semifinal femenina. I com dèiem, Pujol Segon i Alandés ja estan classificats per a aquestes semifinals que es disputaran el dimecres 26 d'agost al frontó d'Almussafes. Respecte al grup A, ja que dir que també tenim els dos semifinalistes, en este cas són José Salvador i Pascual i Moro i Alejandro, que ara també s'han d'enfrontar el divendres que ve a Vilamarxant. Així sí que serà per a decidir qui és el primer classificat. El que perga s'enfrontarà contra Pujol Segon i Alandés en aquestes semifinals abans de les finals del 30 d'agost al frontó municipal d'Alfafar, on ja tenim així sí la final femenina clara i victòria contra Anna i Mireia Badia.
0: Pues tota la informació del món de la pilota complidament i posada en ordre de la mà del nostre Matías Oliver, que a banda avui ha estat en eixe frontó de Vinalesa, que per fi ha pogut gaudir de la partida d'un dels seus fills predilectes, no?
1: Molt bon ambient.
0: Sí, de Pujol Segon, ja m'ho vas dir ahir, que estava tot el món esperant i ahir la pluja va arruïnar-ho tot. Avui finalment, 24 hores després, sí que s'ha pogut disputar.
1: Avui l'horatge ha acompanyat i a banda, jo crec que també diumenge per la vesprada ha fet que vinguera molta més gent. De fet, hi havia molta gent de peu, les cadires s'han esgotat molt ràpidament, la graderia que ha muntat així l'Ajuntament de Vinalesa també de gom a gom. Així que gran festa de la pilota així a Vinalesa i el poble que ha pogut veure, no sols a Pujol, perquè a l'Andes també és Vinalesa, el que passa és que Pujol, òbviament, té aquesta aura que té l'aura dels grans campions del trinquet.
0: Pues, com deia, tot tancat en una jornada bonica de frontó en Vinalesa. Un abraç, Matías.
1: Una abraçada, Paco. Adeu.
0: I hem de fer un xicotet paro abans de començar la segona part en el RCD Stadium, però abans volia preguntar a Juanjo i a Manolo. Juanjo, de cara a la segona part, clar, buscar solucions en 2-0 és un poquet complicat, però l'obligació de Luis Castro... A mi me pareix que el principal problema, més enllà de la pegada de l'Espanyol, és que, primer, el Llevant no està igualant intensitat, no està rascant, i ho hem vist una falta en la primera part, i el segon aspecte, el mig del camp. No està funcionant, ni produïs ni tampoc talla.
2: Sí, exactament, jo crec que Urco ahir està fent una tasca fenomenal i com dia Manolo té raó, jo no faria, no prendria la solució de molts entrenadors que esperen al minut 10 o 12 o 15 per a fer els canvis. Quan les coses van mal pots canviar perfectament, deus de canviar en el descans, i al Llevant li van molt mal les coses, i si passen 15 o 20 minuts sense marcar, el Llevant s'estabilitza el marcador i després és molt més complicat. Seria interessantíssim, encara que pareix una obvietat, que en la mesura de lo possible el Llevant acurtara distàncies en el marcador. Ja dic que és sempre perillós estar en un 2-0 en contra i començar la segona meitat.
0: Estava mirant, Manolo, en la banqueta del Llevant, poquetes ferramentes té Luis Castro de cara al segon acte, eh?
3: Karim Tunde per a intentar-ho per banda, Eta e Jong i Tolian també per a intentar donar profunditat per banda. No té més, és que no hi ha més per a intentar pegar la volta al marcador. Això sí, si creus que has de tocar algo, i jo crec que l'entrenador del Llevant ha de tocar algo, ha de ser ja, no esperar a que passe ni 30 segons del segon temps.
0: I per a la medular, els altres dos xiquets, l'altre que és Alberto Calatrava, també jugador del filial del Llevant, i sobretot Marc Santos, que és un migcampista al qual 15 anys, generació 2010, encara no ha complit el C16, al qual li té moltíssima fe el entrenador portuguès. Ara de seguida busquem les solucions, ara de seguida tornem a l'RCD Stadium, com deia abans, 8 de la vesprada i 7 minuts, al descans, el Llevant Unió Esportiva, que està caigent en la seva visita a Cornellà el Prat. Espanyol 2, Llevant 0.

0: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: Este verano, el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto, vuelve Cine en las Playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
2: A Punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
3: De tu a tu...
4: Punt a punt. Esport en estat pur.
5: No minuts per damunt de les 8 de la vesprada i ahí tenim precisament en pantalla imatges ja d'un dels jugadors que poden aportar moltíssimes coses, l'home de les collejes, Eta Young, Manolo.
6: Sí, Eta Young que la temporada passada, si no recorde malament, va rar una oportunitat increïble en un moment en què allà van fer molta falta de punts. Esperem que, sense aquesta tensió d'un equip que estiguera jugant pràcticament contra el rellotge per salvar la categoria, avui Eta Young vaig a tindre més possibilitat i més encert, sobretot, de cara a la meta de Marko Dimitrovic, que no ha tingut que fer ni una sola parada en el primer temps.
7: Sí, cap tipus, tir del Llevanturio Esportiva en el primer acte. Com estàs veient este inici tan estrany de la Lliga, Juanjo? No només en el cas del Llevant, ja voten per cert els jugadors de l'Espanyol, però a ir molts nervis en el partit del Sevilla davant el Rayo Vallecano, que el Sevilla va remuntar en penals, abans la exhibició a Bahir de Mariano, en un gol i dos assistències, eixe home.
8: Curiosament.
7: Davant el Getafe de Bordalàs, el teu amic. I bueno, i el partit d'avui, el Villarreal, que no ha pogut passar de l'empat davant un equip que acaba de pujar.
8: Són partits clàssics de primera jornada. A veure, que guanya 3-0 l'Alavés i en dos en participació directa de Mariano, que des de l'any 22...
7: Inexplicable, 4 anys portava sense mullar.
8: Tampoc ha jugat molt, no?
7: Sí, des que estava en el Madrid, de fet.
8: Sí. I en quant a veure, algú tindrà que explicar-me algun dia quina és la trajectòria.
6: Comença la segona part.
8: De Tad Young en el Llevant. No,
7: a tu hi ha molts, eh?
8: No ho entenc.
6: La primera li acaba de soltar
7: una colleja.
6: Una patada a Unai Núñez.
7: Bueno, però Eta Young, què li passa a Eta Young?
8: Pues que és cremat, segurament, és una possibilitat.
7: Bueno, pues havien passat concretament 10 segons de la segona part i Eta Young li ha pegat un back al central de l'Espanyol i ja tenim la segona falta del partit per al Llevanturio Esportiva.
6: Vore.
8: Sí, sí.
6: En este cas és Unai Núñez qui juga i anem a veure la disposició tàctica de Llevant, perquè evidentment Eta Young no va eixir pegat a banda esquerra en atac. Ahí caurà Ivan Romero i el camerunès que quedarà com a davanter. Pilota ja la juga Llevant.
8: Sense dubtes és un canvi ofensiu, això ningú pot...
7: Paco Cortés no ha tingut impacte.
6: Evidentment, Carlos Álvarez en la banqueta, això vol dir que hi situa un altre futbolista. A veure si la tele ens pot ajudar.
8: I l'entrenador del Llevant no s'ha sentit, perquè Carlos Álvarez ha sigut... És la substitució?
6: Sí, sí, sí.
7: Pues te diria que el xiquet, Ara de seguida mirem.
6: Jo no m'estranyaria que haguera entrat algú des que... Clar, la fulla que dona la Lliga no contempla, però crec que...
7: Bardelli. Inscrit fa 3 hores en la Lliga.
6: Sí. Que de fer la Lliga és que ni l'ha posat en la fulla.
7: Bardelli dins, Eta Young dins, Carlos Álvarez fora i Paco Cortés fora. Per cert, n'hi ha gol en segona divisió. Per favor, gol en segona divisió. Gol en segona divisió, gràcies. Tira-li, vinga, per favor.
3: Arrenca en seta el marcador el Leganés, Girona 0, Leganés 1, ha marcat Naim García.
7: Tira-li, Manolo.
6: La pilota per a Dimitrovic. Intenta ficar el balón al frontal de l'àrea de llevant, se l'endú en este cas Charlie Dolan, que va entrar per banda, Dolan dins de l'àrea, intenta posar-la al centre, ara sí, ha pogut salvar-la Olasa. El baló intentava, en este cas, Etrayon protegir Olen, fer falta, serà baló per a llevant. També em pareix lamentable que la Lliga, que el servici de comunicació de la Lliga siga incapaç de posar, que això ja no és un trofeu d'estiu, eh? Això ja és un partit on estan punts en joc i que no estiguen ni els jugadors, ni amb els dorsals, ni... O en este cas, ui, s'enganya Ryan, pot ser el tercer, baló per a Charlie Dolan, això sí, se va a banda, li va tancar a Nacho Pérez, Dolan, caparale, el llançament se'n va fora per poc, al pal llarg... Errada monumental de Matt Ryan amb el peu. A punta està Charlie Dolan d'aprofitar-la.
7: El que li faltava ja a Matty Ryan, que ha estat el més, anava a dir, el més destacable o el menys vulgar de la primera part, i ara ha estat a punt de fer una cacauà interessantíssima ahí darrere també.
8: Sí, el tir de Dolan no li ha agarrat l'efecte que, perquè sí, anava dins, ha buscat el pal llarg, sí.
3: Si el millor és el porter mal.
7: Sí, i afortunadament Matty Ryan ha tornat, després de la temporada passada d'eixa sessió, i finalment l'australià que, bueno, que ja s'ha fet així a la ciutat, que està encantat de la vida i que afortunadament està demostrant un nivell superlatiu l'any passat i de moment molt bo en el que portem de temporada.
3: Com en València no se viu en ninguna ciutat.
7: Efectivament, esta gent s'acostuma a lo bo.
8: No és broma, no.
7: Anem a veure si el llevant reacciona.
6: La pilota en este cas... Per a Manu Sánchez, que intentarà eixir, toca per Oriol Rey. Oriol Rey en pilota. Toca al centre per Adela. De la Gauri. Per a Víctor García, que juga darrere novament. Per Adela, que fa el canvi d'orientació. Apareix Manu Sánchez en l'esquerra. No ha pogut controlar Manu. Pilota. En este cas... per a l'Espanyol.
7: Està mirant per ací 28.050 espectadors avui en el RCD Stadium, d'un Espanyol que ja han comentat abans que de cara a esta temporada 26-27 lo que vol és oblidar les angoixes de la temporada passada. En el cas del Llevant sí que és de veres que te pinta Juanjo des del principi, si te claves baix n'hi haurà que pelear i n'hi haurà que patir moltíssim.
8: Si es confirma este resultat, pues,
6: i
8: la imatge, pues, pensem que... A veure, jo crec que els dos equips estan condemnats a passar a purs. Estic convençut tant l'Espanyol com el Llevant.
7: Jo no veig l'Espanyol tan baix com l'any passat, eh? Clar, el veig en mitja taula...
8: Sí, però estem en el primer partit, anem a veure com se produeix...
7: No, però sobretot per inversió, per estructura, per Monchi, per Manolo González, que l'any passava a ser roïn, però li han donat confiança, no sé. N'hi ha un pla ahí, ojo.
6: Ah, bé, la pilota en la carrera, apareixia, Javi Hernández, ha caigut a terra el jugador llevant, que crec que és Manu Sánchez. No, és Nacho Pérez. I... en este cas s'endú la falta de Javi Hernández.
8: Sí, però Manolo González no, jo crec que no ha sigut un entrenador qüestionat, o sí?
7: Bueno, l'any passat n'hi hagué moments en la recta final quan no li guanyava ni al filial, sí. que algun comentari n'hi hagué, però clar, és que és de la casa, és un tio que ha vingut del filial, que coneix la cantera, que porta ja... tres temporades de manera consecutiva, que no és senzill en l'Espanyol, pues...
8: A més, jo crec que és un personatge que cau bé a
7: sí,
8: la gent en general.
7: Sí, és de la casa, és... Sí.
8: No, i a nivell de nacional, no? Que és un entrenador que cau
7: perquè
8: bé.
7: Perquè és molt plano, molt senzill,
6: molt natural. La pilota per Javi Hernández pot ser el tercer, la pilota la juga darrere, Charlie Dolan no arriba, l'ajuda Olasa, llança la pilota fora, pot eixir el Llevant. Ho intentava almenys, recupera Riedel, novament per Edu Expósito, maneja el mig del camp de l'Espanyol, Edu Expósito, que toca per a Roger Hinojo. Les per a Unai Núñez i este per a Clemens Riedel, l'alemany, que fa l'amago d'eixir, però ha servit finalment darrere per a Unai. En passada de seguretat, pilota per a Omar El Hilali, que juga per a Clemens Riedel. Es perfila per a rebre Unai Núñez, no es complica la vida. No en passada de seguretat per al seu company de línia, per a Clemens Riedel, que l'envia en llarg, buscant a, en este cas, El Hilali, que tocava amb Cala, intenta eixir Cala entre dos homes, la juga per a Clemens Riedel, la toca darrere per a Unai Núñez de primeres, per a Edu Expósito, Edu Expósito amb pilota, la juga en banda esquerra on va entrar Charlie Dolan, Dolan amb pilota, amaga del primer, que és Víctor García, la juga dins de l'àrea, pilota per a Javi Hernández, se fa l'espai, intenta eixir, acaba de rebutjar la defensa, llevat el valor que li cau a Eta Gallón, que acaba a terra, diu l'àrbitre, que res, que ha anat a terra sense motiu, intentava centrar Charlie Dolan, li ha pegat lamentable, la pilota serà en porta, valor per a Matty Ryan.
7: Pues la segona part no ha començat millor. De fet, és una calcomania de l'inici de la primera, eh? Errades darrere i no t'han enxufat el tercer de miracle.
8: No has començat massa esperançadora. I lo trist, lo pitjor és que en cap moment ni lo que portem de segona part ni la primera sencera el Llevant ha donat sensació de ser un rival incòmode.
6: Aló, en este cas que s'endú el Llevant, Víctor García, obriguem per a l'Asa, que toca per a Oriol Rey. Oriol Rey amb la pilota, la juga darrere. El valor espera, Mandí, que juga per a Dela. Dela amb pilota sobre la arribada de Nacho Pérez. S'avança Charlie Dolan i la juga darrere per a Roger Hinojo. Roger Hinojo amb la pilota, la juga per el centre. I intenta recuperar el Llevant, diu l'àrbitre que n'hi ha una falta de Víctor García sobre Roger Hinojo.
8: Un Oriol Rey que encara que sembla molt al jugador de l'Arabès del Sevilla,
7: Aguridi.
8: No. Ahir se va cascar un...
7: No, Aguridi partidàs ahir.
8: Un partidàs enorme. Avui no està emulant-lo.
7: No, Oriol Rey molt fluixet avui.
8: Sí, molt...
7: Com tot el centre del camp del Llevant.
8: Molt gris.
6: Dimitrovic, que posa la pilota en moviment. Intentava botar ahí El Hilali. I en este cas era finalment Manu Sánchez qui ha pogut a jugar la pilota. Roger Hinojo amb el valor, canxa pròpia. Quasi 10 de la segona part. 2-0 li guanya. En este cas el Llevant, l'Espanyol el Llevant. Eta Young, no sé què ha volgut fer. Pilota per a Charlie Dolan. Ha recuperat a Issa Mandí. L'envia per a Bardelli. Bardelli ve el valor. Espera l'arribada de Manu Sánchez. Va Manu, banda esquerra, tres quarts de canxa. La para. Juga novament per a Bardelli. Bardelli amb el valor. Bardelli per a Vela, que ja travessa canxa de l'Espanyol. No li és ningú a la pressió. Pilota per a Víctor García, deixa passar Olasa, el valor de Bardelli per a Olasa, massa complicat, clavar eixa pilota Juanjo entre sis defenses.
8: Sí, és molt difícil, quan arriba en situació un poquet de perill, està perfectament armada la defensa de l'Espanyol, no sorprèn el Llevant, no fa cap contra en perill, i la veritat és que continua sent molt dolenta la imatge de l'equip granota.
6: La pilota per a Unai Núñez, que l'envia llarga per a Roberto Fernández, frontal de l'àrea, perill, pilota per a Javi Hernández, que li pega! Matt Ryan baix, atrapa segur. En este cas ha sigut el tir final de Cala. A l'òpera Olasa, amb pilota Olasa, té la dreta Víctor García, en l'esquerra té Bardelli, rep Bardelli, pegat al perfil esquerre, juga Manu Sánchez. Era ahí, també se deixa caure, però metes més avant Ivan Romero. Pilota novament per a Bardelli. Bardelli amb pilota. La juga a Origuela per a Dela. Dela amb el valor. Dela que obri la dreta per a Nacho Pérez. La demanava algun jugador de Llevant. El valor passat de Nacho Pérez. Molt fàcil la centrada, molt oberta. Això molt és... senzilla per a Marco Dimitrovic.
8: Això és entrenar al porter.
6: Sí.
8: I se centre és...
7: De calfament previ,
8: sí.
7: No?
6: Pilota per a Cala, frena. La sensació, Juanjo, és que l'Espanyol en cancha de Llevant és com si no tinguera rival, no li, ningú li apete, per tant, no, podem no. parar-la, podem mirar, podem buscar, com ara Charlie Dolan, segon para la xicoteta, també atrapa fàcil, Matt Ryan.
7: I conforme passen els minuts, el ritme, que no va incrementar-se, anirà decaiguent poquet a poquet, i si el Llevant no genera perill, perquè continua sense generar perill, pues... és que sí. no...
8: En aquestes situacions...
7: Però és absència de ferramentes, és en general...
8: Sí, és que no funciona res bé en el Llevant, ni hi ha contundència, ni se crea xoc, ni se produeixen ocasions de gol. D'esta forma és molt difícil guanyar un
7: gol. Comentem per així, Pinebot diu, pues este año no tenemos a Carlos Espí para meter 100 goles y salvarnos, ¿no?
8: Ja hem parlat d'aquest tema.
7: Un altre granotismo diu, Iván en punta de prime, y pides a Eta de Jong, el problema es que ver jugar a Eta de y deseas haber visto el eclipse sin gafas. Musuaye ya puede ser Haaland, que si no lo llevamos claro, digo este oyente. Pues a eso, en general, no más optimisme en la afición granota, porque estén ya Manolo a punto de arribar al primer cuarto de hora y continúa la vida igual.
6: Sí, igual, ¿no? Cada vuelta el español se lo da más cómodo, todo el que ataca Llevant. Ahora que puede ser Manu Sánchez, tres cuartos de cancha, juega para Enzo Bardelli, no, para Iván Romero, perdón. Que tocará sobre la arribada de Nacho Pérez. Nacho Pérez que la puede sentar a la senda. Nacho Pérez, el remate de cap de Eta Young. Entre Nidal y Riedel. Molostaculis se quisen también de crear la gafada de la camiseta. La pilota será en porta. El balón será en afuera y será en porta. Pero al español.
7: Anem a recordar también, aprofitant a Clara, en segunda división continúa también, todo igual en el plantío y continúa la victoria del Leganés fuera de casa en Montilivi.
3: La veritat que no tenim ninguna novetat diferent. Al minut 63, Burgos 2, Córdoba 2. I al minut 66, Girona 0, Leganés 1.
7: I recordatori que a les 9 i mitja se juga eixe Las Palmas Albacete per a tancar la jornada en segona divisió. En primera tornem a l'RCD Stadium. Continua la càrrega del... l'Espanyol.
6: Ahora que va l'Espanyol, ahora que va l'Espanyol, ahora que va Javi Hernández, que la servís al centre per a Cala, arribarà Cala, tocarà darrere sobre Urco este per a Edu Expósito. Juga fàcil a l'esquerra per a Rogeri. Ojo, va Hinojo, contacta amb Charlie Dolan, pegadeta a la línia de cal, va Charlie Dolan, la juga darrere, en un moment per a Edu Expósito, descarrega de Hinojo de primeres, Hinojo per a Dolan per a Edu Expósito, arriba i Olasa Pera, que Hinojo almenys no tinga fàcil la maniobra i damunt el que fa Olasa és...
8: Al fil de lo que comentaba un oyente de Tallón, yo lo que he dicho, he tratado de decir es que no es que no me explique por qué no chúa, sino que siempre no he trobat yo chica la maniobra de la seua renovación en el seu moment. Que prácticamente el renovaren para no chuar.
7: Sí.
8: És una situació quan menys curiosa.
3: I anem a aprofitar també per a llegir alguns dels missatges que ens arriben a través de les xarxes socials, concretament en el nou X, no? Com sí. Digueu? Jo
7: Twitter,
3: li dic Twitter, la veritat.
7: Twitter.
3: Que ens diu, lamentablement es veu un Llevant que l'únic que vol és córrer darrere del baló i amagar-se de la pressió contínua dels pericos, i si el València el veig mal, el Llevant no me dona millors sensacions.
7: Home, és que el partit d'avui... malauradament, i mira que se preparen més canvis en la banqueta del Llevantino Esportiva, però és un partit per a canviar els 11.
6: Que va entrar un xicón de 15 anys, Marc Santos.
7: Marc Santos, que té tota la confiança de Luis Castro, però que efectivament, com haurà d'estar la cosa per a recórrer a un xiquet de la generació 2010.
3: Va ser protagonista en la roda de premsa prèvia,
7: sí,
3: no?
7: Sí, correcte, correcte.
6: Ahora, el valor espera l'Espanyol de moment. 29. Hinojos, Juan Pera, Unai Núñez. Este Pera, Riedel. Se fa un xicó de tamborí, Riedel. Que també li arriba a Xustet, eh? Té un atabón cada peu. Pilota per a Edu Expósito, que ha rebut Urco. Continua Hugo ja en canxa. Edu, en canxa del Llevant. Ha posat el peu Manu Sánchez, diu l'àrbitre, que a la fi ha obstaculitzat en falta la progressió d'Edu Expósito.
7: Partit entrant ja en el terreno més a prop del 3-0 que...
8: Sí, el que parlàvem és, en aquest tipus de partit, estabilitzar el marcador és una mala decisió, i el Llevant dona una sensació de de fer res positiu. Crec que cada vegada l'Espanyol està jugant amb més comoditat.
7: Pilota parada.
6: Való. Que colpejarà l'Espanyol des de molt lluny. Perfilat en banda, perfilat en la part esquerra del seu atac, però a molts metres de l'àrea. Colpejava ahí, en este cas, era Javi Hernández, qui va per ixe rebuig. Havia rebutjat un baló que jo crec que era fàcil per a Matrallan, per a blocar. Però últimament el porter cada volta bloca menys. Baló per a l'Espanyol. Roger Hinojo tocarà per Unai Núñez, que descarrega darrere el porter a Marco Dimitrovic. Amb la pilota de Dimitrovic se la lleva de damunt, l'envia en canxa de Llevant. Ha caigut a terra ahí, en este cas jo crec que és Nacho Fernández, i n'hi ha groga per a el davanter de l'Espanyol, per a, jo crec que és Javi Hernández. Ara mirarem a Calatrava.
7: I la mostren a Calatrava, que li faltava alguna coseta, pues rascar també. Sí, li peguen el braç, en l'avantbraç també. I allà està el canvi.
6: Sí, allà està el canvi en el Llevant. Se va Iván Romero. Y entra un chicón de 15 años. Marc Santos, de Massanassa.
8: Impresionante.
3: ¿Es el més jove de la historia?
7: Un dels més joves, segur.
8: Jove, sí. Jugar en 15 anys a primera divisió és tot un rècord i un èxit.
7: Bueno, Lamín ja jugava en 15 anys també, però en el cas del Llevant n'hi hauria que pegar una ullada, efectivament.
6: La pilota que recupera Charlie Dolan en l'Espanyol. Intentava així des de darrere. A topetat, en este cas, en el intent de Víctor García de fer-se a mig baló. 64, 19 de la segona. Continua l'Espanyol 2, Llevant 0.
7: Mira, és el tercer jugador més jove en fer el seu debut en primera divisió. Luca Romero, aquell xicón del Mallorca, fa 10 anyets, és el més jove. Sansón, que va ser un xicón del Celta en l'any 39, va ser el segon. I el tercer, Marc Santos. Ha debutat més jove encara que Lamín. Curiosament, eh?
3: Pues avui és igual de notícia.
7: Sí, però per dos dies. Per dos dies. Una curiositat de la jornada d'avui.
3: Un record.
8: Bueno, això és, per part de l'entrenador del Llevant, és un canvi esportiu i psicològic, les dos, perquè sempre podrà dir, en cas de que es perga el partit, de que, bueno, ha tingut que recurrir a un xiquet de 15 anys i tal, que el planter no està complet, que hi ha que esperar un poquet. Si no marca el Llevant, perquè si marca ja altra història, s'acurten les diferències i a partir d'ahir segur que es produiria una reacció per part del Llevant.
6: Pues de moment a tres Espanyol, que no patís. En el 20 de la segona, Charlie Dolan, banda esquerra per el centre, on apareix Edu Expósito, que cau a terra, i una vida que no hi ha hagut falta d'Oriol Rey. Baló per a Víctor García, que arranca ja cap a canxa de l'Espanyol. Continua Víctor García, demana Nacho Pérez en dreta, continua Víctor García, la pot centrar, molt passada, va per ella Marc Santos, que intenta controlar-la, no ha pogut, Xelimba serà lateral, pilota per a l'Espanyol.
7: Bueno, ha fet el seu debut i anem a veure ara si té algun tipus d'impacte en un partit que ara mateix poquet a poquet està caigent en la languidesa i
8: en l'avorriment.
7: Sí, és que no se veu al Llevant generar. El problema és que el partit ha estat en aquest tram de no generar res i que en qualsevol te poden fer el tercer. El Llevant té possessió, però no genera perill.
6: La pilota a la dreta per a Nacho Pérez. Nacho Pérez amb el baló, a veure què és el que fa Dixancourt, pilota per a Vela, des de la banda Vela no es complica la vida, l'envia directament al seu porter. Vela estava a la sala de la banqueta en camp contrari i ha acabat jugant amb el seu porter. El baló per dalt, la recupera l'Espanyol, intenta anar-se en cala, que cau a terra davant l'entrada de Manu Sánchez, que es queixa que no ha fet falta, però no ho ha vist així el árbitro del partido. La pilota espera al Espanyol. Unai Núñez. Revén de Lilali. Jugant per a Hinojo. Este per a Edu Expósito, Edu Pera, Roger Hinojo, que fa el canvi d'orientació sobre l'arribada de Cala, lo de Ilali, perdó, Ilali, que té a Cala el primer pal, envia el baló per dalt, el recuperarà el llevant, però Juanjo, no li dura ni 3 segons la pilota al conjunt granota.
8: No, la perd ràpidament i sense tindre la possessió és difícil que crear-li perill al rival.
6: Creu a Javi Hernández.
8: Sí, cierto.
7: Pues ara ha tret la pistola el col·legiat en esta segona part. Urco González la vista en la primera part, Calatrava en esta segona. Ara Javi Hernández, el tercer futbolista en ser amonestat. I en el llevant, com no peguen ni patades, pues no n'hi ha groves.
8: És el rival ideal per a l'equip contrari. Per
7: la víctima perfecta, eh?
8: Sí, propiciatòria. Blanet, no fan faltes, deixen jugar, no incomoden, no pressionen. Una ganga.
6: Bueno, pues ahí continúa el Levant. Mandí per a Vela. Vela en pilota. Vela que la envía a la izquierda per a Manu Sánchez. La baixa amb l'interior, la tira a terra. No té ningú per banda, de banana Bardelli. No l'ha vista clara Manu Sánchez, que continua retenint l'esfèric. Corre Betis amb ella, però en paral·lel a la línia que dividís els dos terrenys de joc. Intenta jugar a la llevant Nacho Pérez, que juga per a Olasa. Olasa en pilota, preparat dos homes en l'Espanyol per entrar. De seguida veiem qui són els dos futbolistes, perquè un és Pol Lozano i l'altre, si no m'enganya les meves anotacions, serà Bauzà. Però clar, veient que Bardelli no estava ni en la llista que ha publicat la Lliga com a full oficial del partit, qualsevol cosa pot ser, fins i tot la tornada de Dani Solsona. Pilota per a Oriol Rey. Oriol Rey amb la pilota, vol per a Sagasti, frontal de l'àrea, Olasa dins de l'àrea, buscava. Buah. I jo crec que tenia llançament franc, o m'enganyo jo molt, Juanjo, era una pilota per a pegar dos passets i intentar-ho.
8: Sí, té possibilitats de tirar a gol, que quasi seria el debut de tirant a la porteria al contrari.
7: En el ritme de partit que estem arribant ara, Dani Solsona en la seva edat ara mateix, sí, parat enmig del camp, rodant, guanyaria el partit a soles,
6: Pot ser qualsevol cosa, perquè ja veiem que la zero fiabilitat de les dades que ofereix la Lliga. Pilota, això sí, si fora l'últim xuvenil del Real Madrid, tindríem totes les dades possibles.
7: Marca de gomina, cotxe que utilitza.
6: Pilota per a Edu Expósito, que res que ne juga fàcil per a Roger Hinojo, a tocar sobre Javi Hernández, novament Roger Hinojo, darrere per Unai Núñez, Unai Núñez per a Clemens Riedel, intenta recuperar, molt bé, Oriol Rey, pilota per a Víctor García, diu l'àrbitre que no val. Que ha fet falta davant les protestes dels jugadors de Llevant Unió Esportiva.
7: És impotència també,
8: Sí.
7: Arriben ja tard a les disputes.
8: L'Espanyol no notarà cap diferència entre els últims entrenaments i el que està fent avui.
7: No.
8: Serà una sessió d'entrenament de més.
6: Se'n va Urco, que té una groga.
7: I Calatrava, que té una altra, me pareix.
6: I Calatrava, que té una altra, correcte. I entren Pol Lozano. I torna a dir si la fulla de la Lliga no està errada una altra volta. Perquè este que entra pot ser
8: molt bon jugador.
6: El cosí de Lauritsen, el que entrarà serà Bauzà.
7: T'ha paregut, Juanjo, el debut de Calatrava en primera divisió?
8: Molt bé.
7: Els que són bons en segona, en primera, moltes vegades també,
8: Sí, de vegades sí, altres no, perquè la primera és més complicat, lògicament. És un altre ritme, se necessiten altres condicions físiques i el nivell d'exigència és major.
6: Valor d'Unai Núñez, que ha jugat per a Clemens Riedel, que l'envia llarg, no hi ha ningú de l'Espanyol. Apareix en el lateral Ryan per a rebentar la pilota i enviar-la al lateral. Ole. Per sort, un Espanyol que enguany ha canviat el color del escalcis y del pantaló.
8: Sí.
6: Las cosas de les marques. ¿Qué ves dicen a los equipos?
7: Bueno, pues una de las noticias de este partido es que en 72 minutos el Levante ha rematado 0 vegades entre pals. Així és complicat, eh?
8: Jo diria així que és molt impossible. Complicat.
7: No és impossible, no, perquè jo he vist partits guanyats sense rematar entre pals. Sí, concretament sí, un del Getafe en un autogol del rival.
8: Sí, exactament. Sí,
7: 0-1 i el Getafe va marcar en un gol en pròpia porteria al rival, però és que 3 tirs en total, cap entre pals, 72 minuts, i els davanters sobretot desconnectadíssims. Eta Young no ha tocat una pilota, pràcticament. Ivan Romero tampoc, en la primera part.
8: Preocupant la imatge del Levante.
7: Senyals preocupants, i no n'hi ha un Carlos Espí per a llançar una pilota en llarg.
6: Karim Tundé a punt d'entrar. I també el dorsal 29 del Levante. No, 29 no, Pérez, que està dins. Ara veurem qui és este que estava preparat per entrar. Tolian. A veure, la pilota que cau, que recuperarà Barderi. Va el francès Enzo Barderi. Intenta anar-se de Clement Riedel. Clement Riedel, que l'agafa, que li fa falta. Ara sí, la xiula al col·legiat. Serà falta favorable al Llevant en el piqué de l'àrea de l'Espanyol. Per esquerre, segons que ataca el Llevant.
7: Anem a veure si arriba la primera entre pals.
6: Per dreta, segons defensa de l'Espanyol. A veure si en la pilota parada pugui haver algun acostament. Està Dimitrovic ficant la tanca. El porter de l'Espanyol. Dos homes de llevant per atreure aquesta pilota. Generalment serà Olaza, que és qui posa, llevant de la saga, qui posa en moviment sempre la pilota parada. A veure, el valor que va a penjar el Levante, 74-16 per a la fi. 2-0 perd el conjunt de Luis Castro. Anem a veure, Eta Young, que no ha parat de colpejar i de protestar des de Caltrat. La posa el Levante, el valor, entra la defensa, queda mort, apareix Manu Sánchez, que no es complica la vida. Valor arrere, la falta en la frontal acaba en Matt Ryan, que colpeja la pilota. Que l'envia llarga, apareix Clement Riedel, molt més poderós en el bot. L'envia cap endavant, s'enganya ara, en este cas crec que era Mandí, però rectifica i envia sobre Matt Ryan, que toca per a Manu Sánchez, este per a Nacho Pérez. El baló que serà a fora, serà pilota lateral per a Levante Unió Esportiva. Arribant al minut 75, falta de 15 per a la fi. El que fa l'àrbitre és parar
7: per al cooling break.
6: Quan veiem Tundé i veiem Torian preparats per entrar.
7: Pues la substitució, m'imagine que en eixa banda dreta
6: Nacho Pérez,
7: de Nacho Pérez, que evidentment al ser jugador de la cantera del filial, que ha tingut les seues oportunitats en el primer equip, va debutar la temporada passada, però no és el mateix a nivell físic. Toljan, el alemà, per a la recta final, i Karim Tundé, a veure si obrint el camp un poquet, pues se pot percutir d'aquesta forma, però igual arriben un pel·liu tard, eh?
8: Arriben un poquet, jo crec que ja...
7: El partit està molt, molt finiquitat.
8: 75 minuts és molt difícil donar-li la volta a un partit.
7: A veure si podem escoltar a Manolo González.
9: Coño, que no hemos lanzado pases a 5 minutos en ataque. ¿De acuerdo? Y después, otra cosa, el árbitro no pita. Con lo cual, dale ritmo al balón. Y cuando estéis en la zona, repetir pases. Una entrada en segunda línea y los trincáis. Cuando la bola va fuera, con una entrada en segunda línea, los trincáis. Y la última, cuando tenéis el balón y no tenéis oposición, no la paséis. No paséis por pasar. ¿De acuerdo? Tranquilos, coño. La que estáis, look at the ball. Calm. Keep calm. ¿Ok?
7: Páralo. Adolan. Keep calm. No paséis por pasar.
8: Exacte.
7: Bon missatge, de Manolo González, que clar, lo que detecta és que estan aplatanant-se, igual que... perquè el Levante està aplatanant tot el partit i lo que no vol és relaxacions, perquè a l'Espanyol ja l'any passat se'n van portar un parell d'eslais estos de partits dominats o que tenia pràcticament guanyats i se li escaparen en el tram final.
8: Sí, molts, molts punts.
7: I ahí està el doble canvi i de fet Toljan va ser ja l'encarregat de posar la pilota en joc.
6: A veure... Perfecte, ese doble canvi amb Jeremy Toljan. I sigue Nacho Pérez i Víctor García anant a fora. Són Tundé i Tolian els que han entrat en el terreny de joc. ...77... Esperant també l'Espanyol ara per a fer dos canvis més. En principi Pere Milla i Jofre els que van entrar. Que va entrar Manolo González, que no para de menetxar-se i està fora de l'àrea tècnica. Balón que treu el Llevant i intenta baixar la Tundé amb la pilota i salva per a Tolian. Ha caigut a terra, intenta jugar-la Charlie Dolan per el baló. La demana Eta Young a la carrera. Apareix en el lateral de l'àrea, se'n va l'Inefons, a veure què fa Eta Young. Intenta llançar-la Eta Young, que sembla, Juan, com si tinguera fins i tot dificultats per a progressar conduint la pilota.
8: No, el Llevant, la imatge que transmet, pues és, ja ho hem dit, és tornar sobre el mateix tema. És molt preocupant, perquè ara ja són partits en sèrio.
7: A veure, veurem.
6: El partit que va dins, la pilota, en este cas, per a Dimitrovic, que ha topetat a Eta Young, que ha quasi s'endú a Dimitrovic i tenta d'alçar-lo. 78, 2-0. Ara que... en el que Llevant podien dir que no ha comparegut.
7: No, no, el viatge a Barcelona ha estat un viatge en balde, absolutament.
8: Sí.
6: Ahora Bardelli, que se fa mitja pilota. Smart Santos, i juga per a Manu Sánchez. Demana Bardelli, toca per a Manu Sánchez, part esquerre. Balón per a Marc Santos, Marc Santos sobre Enzo Bardelli. Bardelli amb la pilota, la juga al sec, s'entra a l'últim home, que és Dela. Dela amb la pilota per a Issa Mandí. A Issa Mandí amb el baló, juga per a Dela.
3: Estava mirant les imatges d'ahir d'Àngel Pérez quan se cabreja, sí, i com Quique va i el posa en el lloc, està siguent la tendència.
7: Le he dicho que hoy le quiero más que ayer.
3: Es que se llig perfectament, sí. Vamos.
7: Sí, sí, la bronca de Quique Sánchez Flores, que
3: está
7: clar,
3: tot el món compartint-la en plan com a exemple de això és el que se deuria de fer, ¿no?
7: Home, pues un entrenador de futbol de primera divisió, ¿no?
8: Quique.
7: Home.
3: La bronca que li pega és increïble.
7: Sí, sí, sí, sí, sí.
8: A més, molt intel·ligent. I junta Ferran Giner, el bromiste oficial del,
7: sí,
8: València.
7: Sí, sí.
3: A mi me costa de veure aixina aquí, que el veig, pues, més, no, serio. Ojo. I tots els que el conegau, digau.
7: Ojo.
6: Való per a Dolan, dins de l'àrea, el llançament de Dolan, oh, i el tercer de l'Espanyol. Ho estava dient Manolo González. Buscada a Dolan, que los trincamos. 3-0. Dolan fa el tercer i tanca definitivament este partit per a l'Espanyol. Si és que li quedava alguna esperança al Llevant, que eren ben poques, de donar-li la volta a això.
7: Xiquets contra homes, literalment.
8: Sí, exactament, sí.
7: Literalment, sí. És el titular.
8: Sí.
7: Xiquets contra homes.
8: Perquè el 3-0 se pot considerar ja com a golejada.
7: No? Sí, sí, home.
8: Sí.
6: 3-0 golejada.
7: Quan no has tirat cap vegada entre pals, pues sí.
8: I se va ser un rècord difícil de repetir, un rècord negatiu, acabar el partit, si és el cas, sense tirar ni una vegada, no ja entre els tres pals, sinó a gol, senzillament.
7: Bueno, pues la definició de Dolan en cama esquerra, molt bona,
8: és un golaç.
7: Molt bona.
8: És un golaç.
7: I este Jeremy Dolan, que bueno, la instrucció que li ha donat Manolo González ha estat malesant, eh?
8: Sí.
7: La primera que ha tocat a la gàbia.
8: I se...
7: Mira com sí, celebra en Manolo González. Diu, clar, és que este Dolan, pel que pareix o pel que comenten també en Barcelona, és d'estos que té el cable no pelat del tot, però mig pelat. I has de saber manejar-lo i tal. Per això dona la sensació de que... De que Manolo González ha treballat ahí en ell per a...
8: Té aspecte d'això.
7: Per a tindre-lo dins del corral.
6: La pilota la jugarà a Issa Mandí. No podem dir avui, no podem posar-li una bona nota als centrals del Llevant, tenint en compte que ha fet dos gols el davanter centre de l'equip contrari. O sigui que avui ni Issa Mandí ni Dela... Bueno, podem dir que han estat a l'alçada de la resta de l'equip. Baló per a Tundé, intenta eixir, posa el peu Roger Hinojo, serà pilota per a el Llevant, que però per l'Espanyol, que ho intenta en atac. Baló per a Pere Villa, juga per a Hinojo. Baló per a Edu Expósito, que ha fet el que li ha donat la gana, Juanjo, Edu Expósito, sí, en el centre del camp. Ha manejat el partit al ritme que li ha donat la gana.
8: No ha rebut cap pressió per part de ningú, ha jugat en comoditat i ahir tenim el resultat eloqüent del tot, 3-0.
6: Però el rei a punt de pedre davant l'arribada de Pol Lozano. Amb ell intentava progressar Marc Santos, al qual li fa falta Mare Lelali.
8: I a més, este partit... jo sempre pense un poquet més enllà. Pot ser de 3 punts, de 4 punts, perdó, de 4 punts. És un entre dos equips de les característiques de Llevant i Espanyol, l'acabar en un resultat tan contundent com este és perillós també, i en el seu moment pot valdre d'algo.
7: Sí, però saps què passa? Que no va a canviar la filosofia del Llevant el fet de que avui te claven 3 i gràcies.
6: Primer, la pilota molt passada, apareix Marko Dimitrovic i bloca tranquil·lament en la línia de fons.
7: Perquè els fitxatges que faltaven per fer-se i les inscripcions que faltaven per fer-se faltaven igualment i s'anaven a fer igualment. No canvia res. En determinats contextos, en altres equips que sí que tenen pasta, pues te la pegues en la primera jornada i la gent se posa nerviosa, anem a fitxar. És que en el Llevant ja estava assumit. Estava assumit que falta molta faena per fer.
6: A veure la contra... Intentava contactar amb Roberto Fernández, que se podia haver ficat mama, en este cas amb Matt Ryan, però de seguida que el Llevant s'havia fet a mitja pilota, l'ha perduda. Tres tios per terra, però el baló per a l'Espanyol. Baló per a Roberto Fernández, cau banda esquerra, li dobla per fora, Jofre. Jofre amb la pilota, dins de la deixa, segon pal, apareix. En este cas era Manu Sánchez per a reventar ese balón cara que no la envía molt lluny. Pilota, en este cas, per a Bauzà, que ja la juga.
7: I tenim gol en Montilivi.
3: I anotem un gol a Abel Ruiz, que ha fet l'empat en el Girona-Leganés. Minut 90, han afegit 5, Girona 1, Leganés 1.
7: Gol d'Abel Ruiz, el valencià, i efectivament el Girona empatant pràcticament al final del partit. Pues bueno, la situació és... el partit de Roberto Fernández, volia preguntar-te, molt complet, més enllà dels dos gols, com ha treballat, ara descarregant, assistint... Pues un nou.
8: Sí.
7: Nou clàssic.
8: És que s'ha trobat en una defensa també molt...
7: molt agraïda.
8: Molt agraïda. Molt agraïda. Molt sí, facilitadora de la seua tasca, i la veritat és que ahí està, tu comentaves al descans el percentatge, el número de faltes. Això és glòria per un davanter, saber que apenas te van a tocar és jugar en una confiança grandíssima.
7: I últim canvi, o un dels últims canvis en el Espanyol, Manolo, està tieso absolutament Edu Expósito.
6: Sí, després d'haver manejat el partit com li ha donat la gana, entra Fernández, Marcos Fernández, se va Edu Expósito. Ha començat l'Espanyol allà en la zona ampla a Mur.
7: Canvi, un dels últims canvis en el Espanyol, Manolo, està tieso absolutament Edu Expósito.
6: Sí, després d'haver manejat el partit com li ha donat la gana, entra Fernández, Marcos Fernández, se va Edu Expósito.

0: Fernández, Is quasi com a home lliure, Matt Ryan, per enviar al lateral. Serà lateral per a l'Espanyol.
1: Possible que l'Espanyol siga co-líder en el Alavés.
2: No, anem a veure demà, que és el que passa en el partit de l'Elx i també en el partit de l'Atleti el pròxim dimecres, però sí, pot acabar el cap de setmana en eixe 3-0 de l'Alavés, i ja veurem, que queden 5 minuts encara, i jo crec que l'Espanyol s'està agradant, veu còmode... No, és que això no ha terminat.
1: No ha dit prou encara.
2: I ojo, Juanjo, que jo sempre ho he dit, un 3-0 no és un 4-0, Un 3-0 no és un 4-0. La sensació és igual de roïna, però un 4-0 cou. Un 3-0, bueno, pues hem tingut 10 millors, però el Llevant tampoc se pot deixar anar.
0: Olaza no pot controlar i s'apilota, l'agarra Pere Villa, intenta progressar i progressa, se'n va a banda esquerra, la pot posar Pere Villa, el baló a la frontal, li cau a Pol Lozano, que llança, el baló que se'n va fora, se la porta per al Llevant.
2: I que ara la jornada número 1, però en la 36, si t'estàs jugant el descens amb este rival, un 4-0... En la tornada en el Ciutat no l'alces.
1: Pues eso te diria.
2: Que no pots fer el fava.
1: Jo anava a la situació de Golaveras.
2: Sí, sí, correcte.
3: Acaben d'anul·lar-li en el minut 90 un gol al Burgos, que haurà sigut el 3-2. El 2-2.
2: En la primera part, Arnau Martínez ha fet un gol. I l'han anul·lat al Girona, però bueno, almenys Abel Ruiz, el valencià, sí que ha aconseguit l'empat. I estem en empat en els dos partits de segona divisió i ara de seguida anirem en la seua finalització. Abans, estem ja en el rus final del partit en el RC de Estadio.
0: Pilota... Ja en els instants finals, 87, Pere Milla, que juga per a Clemens Riedel. Este juga per a Marcos Fernández. Marcos Fernández per a Pol Lozano. Amb Unai Núñez tocant. Pol Lozano, Unai Núñez, novament Pol Lozano.
1: No li fan cas a l'entrenador, que no hi ha entrat ningú i s'estan passant la pilota.
0: Exacte. El que passa és que jo crec que estan buscant l'espai, que estan a punt de trobar-lo. Baló, pegat a banda, apareix Jofre. Jofre... que té ahí a Pol Lozano, en pilota Pol Lozano, vol que és el que fa, l'envia dins, el baló per a Marcos Fernández, que llança! Creuat! Apunta, està també d'arribar el quart. Lo millor que li pot passar al Llevant és que s'acabe ja.
2: Que s'acabe ja. Que s'acabe ja, tornar a València ja. I demà serà un altre dia.
0: Exacte. A veure. Pilota per a Dela, que juga per a Mandí. Mandí per a Dela. Dela amb la pilota, jugant per a Manu Sánchez, que la baixa i la juga novament sobre Mandí. Mandí amb pilota. Fa primer la senya de que aquí i després fa una senya de que vagin avant. Mandí gesticula molt, És des que està tot el rato...
2: Com Mustafi.
0: 89. Després de la falta sobre Marc Santos, el xicón de Massanassa de 15 anys que avui ha debutat amb el Llevant Unió Esportiva. La única nota positiva d'esta vesprada per al Llevant. El baló de Jofre per a Riedel, la pilota queda morta. Ahora entra de Jong, que va a terra. Diu el àrbitre que no hi ha res. Lo que ja és una contra de l'Espanyol. Perill. La pilota per a Bauzà, que alça el cap, demana Pol Lozano, la pilota per a... Se li ha quedat trastaviada darrere a Jofre, que jo crec que s'ha...
1: Sí.
2: Omplit de valor.
0: No, sí. Jo crec que el que passa és que s'han molestat ell i crec que Roberto.
3: Ara sí que ha arribat el tercer del Burgos, marca David González, a punt d'acabar, Burgos 3, que remonta el partit.
2: Sí, 3-2, victòria del Burgos, anem a veure si acaba així davant del Córdoba, és ese Tundé. Karim Tundel, que en tasques defensives molesta a Jofre en la rematada per evitar el quart de l'Espanyol. Estem en el 90, Manolo, a l'espera de l'afegit, que espere que no siga massa perquè el partit està liquidadíssim.
0: Bueno, pues ara veurem si la Lliga té a bé informar-nos de quant és l'afegit. La pilota per Oriol Rey, que la baixa 4, l'afegit. Baló per Olaza, intenta progressar, va a terra, es falta clara de Pol Lozano. En tres quarts de canxa, carril central, pilota per al Llevant. Pues si ja s'ha consumit un dels quatre, la posa ja ràpid en joc Olaza. S'ha donat contra la defensa de l'Espanyol, que ha rebutjat i s'ha pilotat. Baló per ahí, Sabandí. Mandí per a Manu

0: Tres que contar. La primera, que qualsevol oient pot recuperar el reportatge que feres amb la Unió Esportiva Tavernes, que la tenen en la plana web del Punt a Punt.
1: Així és, el somni de la Copa del Rei, perquè el Tavernes serà el representant del futbol regional en la prèvia nacional de la Copa del Rei, i sobre això va la següent informació. I és que la eliminatòria se disputarà el 26 de setembre i 3 d'octubre, l'últim cap de setmana de setembre i el 1 d'octubre. El sorteig serà la primera quinzena de setembre, quan serem el rival, apenes 2-3 setmanes de disputar-se, i eixirà de, o bé, la regió de Múrcia. Ja coneixem que el seu representant serà l'Atlético Pinatarense, San Pedro el Pinatar. Està bé, perquè és un equip directament molt difícil, segona temporada de futbol regional. Els representants de Ceuta o Melilla, que solen ser prou assequibles. El va golejar el CFE Alicante. Sí,
0: però la situació no està ara mateix complicat, molt bollant per ahí,
1: I atenció, Andalusia està disputant una Copa Occidental i una Copa Oriental per decidir els representants d'aquests dos representants d'Andalusia. En la Copa Oriental n'hi ha dos equips que la gent li sonarà molt perquè tenen una relació amb el València. El Maracena, rival l'any passat el València a la Copa del Rei, i el Guadix.
0: I el Guadix.
1: Molts se'n recordaran.
0: I fa un record, Sí, sí, aquella eliminatòria en
1: 2001,
0: l'època
1: en Héctor Cooper.
0: De Héctor Cooper, efectivament. Pues anem a veure què és el que passa en la Unió Esportiva Tavernes i en eixa eliminatòria. Recordatori que podeu escoltar el reportatge 40 minuts de reportatge en el podcast a la carta en el Punt a Punt. I recordatori que setmana que ve la secció serà
1: Diumenge
0: de 3:30 a 4 aproximadament, diumenge per la vesprada. Gràcies, Carlos.
1: Un abraç.
0: Les 10:59 anem a tancar. De seguida està per ací ja Salva Folgado amb els últims 90 minuts del Punt a Punt. Molt bona nit. Adeu.
2: Tot l'esport a Punt a Punt.
3: Què tal? Són les 11 de la nit i després del que vos acaba de contar al llarg de tota la jornada d'avui Paco Polit, arranquen els últims 90 minuts d'este Punt a Punt, d'este llarg de setmana on ja hem tingut competició oficial.

Què tal? Pues efectivament, bona nit. Dos minuts passen sobre les 11 de la nit d'avui diumenge i així comença una nova edició, en este cas, dels últims 90 minuts del Punt a Punt. Què sabeu? Que és este contenidor esportiu que vos acompanya al llarg de tot el cap de setmana. Ho vam fer la temporada passada i anem a repetir en esta temporada. Hem tancat el tram destinat a oferir-vos els partits, les porten viu amb el company Paco Polet i ara obrim el període per a resumir el que hem viscut al llarg de tot el cap de setmana, fonamentalment tot el que té relacionat amb els nostres i totes les notícies d'actualitat, també de mercat, relacionades amb els nostres equips, amb els equips d'elit, més els que ja estan en competició de la Comunitat Valenciana. Això, en definitiva, són els últims 90 minuts del Punt a Punt. Comença este temps de ràdio per a l'esport de Napunt Ràdio. Està Manolo Palomar al control de so, millor dit, encara no se n'ha anat a casa. I vos saluda com cada nit Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda a 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, en 90 en xifra, en TikTok, 90 minuts ràdio, en 90 en xifra, i en Instagram, 90 minuts ràdio, en 90 en este cas en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801. Ja funciona en xarxes socials la pregunta que vos hem fet i que podeu respondre tant en xarxes socials com en els àudios de veu al 619-421-801. I té a veure amb Arnau d'Anjuma i amb una informació de mercat que anem a contar-vos de seguida en esta sintonia, perquè des de Holanda PSV i Ajax estan darrere de l'actual punta del València Club de Futbol, que ja sabeu està de ungles amb Corberán, com ja vos van contar en esta sintonia, després de ser suplent la setmana passada en l'edició del Taronxa. PSV i Ajax darrere de Danjuma. Veurem si finalment, de moment no hi ha res, diríem que és una operació que no ha començat o que està en bolquers, no hi ha xifres, el València coneix l'interès, però no han anat tots dos clubs més enllà que en mostrar interès sobre Arnau d'Anjuma. La pregunta és clara, li donareu una última oportunitat a Arnau d'Anjuma o si finalment arriben ofertes convincents per ell, optaríeu per vendre'l? Li donareu una última oportunitat a Arnau d'Anjuma o, per contra, ja esteu farts d'este futbolista i el vendreu PSV Ajax si finalment tot això acaba plasmant-se en una oferta? Ixa és la pregunta. Teniu els nostres canals de xarxes socials i els àudios de WhatsApps per a respondre. Són les 11:05, com que tenim una hora i mitja per davant i moltes coses que contar-vos, anem a obrir com sempre el programa, com sempre, amb la nostra bateria de titulars, amb les nostres fotos. Vinga.

0: Les 11 i 14, la sintonia dels últims 90 minuts dins del punt a punt que vos acompanya al llarg de tot el cap de setmana, des de divendres, quan va començar la competició, divendres de vesprada per al Castelló, missa victòria contra el filial de la Real Societat, està acompanyant-vos la sintonia del punt a punt, ja un punt a punt, diríem, competitiu, després del punt a punt de caràcter amistós que estem oferint-vos al llarg d'este estiu, en el moment va començar la pretemporada de tots els equips valencians, i a partir d'ara la cosa que no para, demà també estarem acompanyant-vos des de les 8 de la jornada en la sintonia del punt a punt. 8 i mitja juga l'Elx i a les 9 i mitja juga el Deportivo Eldense. I a partir d'ahí, bueno, pues, al llarg de del pròxim cap de setmana, quan entren en xoc tots els valencians, ahí estarà la sintonia del punt a punt en Apunte Ràdio. Bé, repassarem la primera jornada de Lliga per al Castelló, la primera jornada de Lliga per al Llevant, la primera jornada de Lliga per al Villarreal. La començava el Castelló, no ha començat el Villarreal, menys el Llevant Unió Esportiva. Sabeu que el partit del València està ajornat i demà encara resten per competir en segona divisió. S'estrena després de la seva jornada el Deportivo Eldense i a més també s'estrena un nou projecte en primera després d'aconseguir la permanència, com és el projecte de l'Elx. El València no competís, però en el València estem pendents de dades de mercat i esta vesprada el que ha transcendit arribava des de Holanda, ja que segons un portal neerlandès, concretament des de Soccer News, el periodista de mercat Mounir Boualin ha donat una informació que té a veure amb l'actual davanter del València, Arnau Danjuma. Parla este portal de mercat i este periodista de mercat de l'interès d'Ajax i PSV en Arnau Danjuma. Tots dos clubs estarien considerant fer un intent concret per contractar al futbolista del València per a la pròxima temporada. Segons este portal de mercat, a Amsterdam, Danjuma és un dels candidats en la llista per a succeir Götze, que sabeu va firmar fa uns mesos pel PSG i va abandonar la disciplina del Ajax, mentre que en Eindhoven, que necessita també un punta, fa temps que tenen contactes amb l'entorn del davanter. Bé, pues, a hores d'ara, la informació que tenim nosaltres és que solament hi ha interessos dels dos clubs per Arnau Danjuma. Interessos que són més forts i que daten de més temps des del PSV d'Eindhoven que no des de l'Ajax. Seria més recent l'interès de l'Ajax que no l'interès del PSV d'Eindhoven. L'operació no està en marxa, simplement diríem que està en la primera fase embrionària en la qual se demana informació a l'entorn del futbolista per les condicions d'Arnau Danjuma. Després, si la cosa qualla, futbolista clubs acudiran al València Club de Futbol, que a hores d'ara, bueno, pues, no té massa notícies més allà de les que aporten els mitjans de comunicació del interès del futbol holandès en Arnau Danjuma. Però és la novetat de mercat de la jornada. PSV, des de fa temps, interessat en Danjuma, més recent l'interès del Ajax. Torna a dir, operació en fase embrionària, operació per a conèixer quines són les condicions en les que iria o podria ser Danjuma, i a partir d'ahí no hi ha contactes amb el València Club de Futbol. Sí que vos contarem la setmana passada que està Douglas Arnau Danjuma amb Corberán, i està Douglas des del Taronja, perquè Danjuma interpretava que després de la seva pretemporada anava a ser titular en el Taronja. I va veure com a les primeres de canvi se netejava del 11, Danjuma donava entrada en la formació inicial a Hugo Duro, i tot això va provocar que se molestara amb l'entrenador Arnau Danjuma, que a més va veure com en les acaballes de la setmana i en aquesta ronda de dos amistosos, Danjuma jugava amb l'hipotètic 11 de suplents, o amb l'11 de suplents, que muntava Corberán per a rebre a la ciutat esportiva de Paterna al Club Deportivo Teruel. I en canvi es quedava fora de l'11 competitiu, de l'11 més titular, que era el que va jugar divendres contra l'Hèrcules en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Tot això provoca malestar, molèstia en Dan Juma, com ja vos contarem en esta sintonia, la de 90 minuts. I a partir d'ahí, pues ja veurem què vol fer el València, si el deixa Isir, sempre que hi hagi una oferta convincent. Però és el que vos contarem quan va concloure la passada temporada. Qualsevol futbolista del València està en el mercat. Estava en el mercat quan va concloure la temporada i qualsevol futbolista del València està en el mercat a hores d'ara, que ja s'ha obert la competició, no per al València, però sí per a la Lliga, que ha començat esta setmana. Això pel que fa referència a Dan Juma, després s'ocuparem en tertúlia, a veure què és el que opinen tant Miqui com Pablo Leiva, que ens acompanyaran esta nit en el 90 minuts. Però més dades de mercat vinculades al València, el conjunt de Mestalla no avança per Arnau Martínez, el lateral del Girona, que avui, per exemple, ha sigut titular, ha jugat 90 minuts en l'empat a 1 del Girona contra el Leganés al Montilivi. Busquem informació des del programa El Girona Juga, de la mà del company Moi García, que ja va acompanyar-nos la setmana passada per a donar-nos, diríem, ese minut de joc i marcador respecte a la possibilitat, al possible fitxatge d'Arnau Martínez pel València Club de Futbol. Hola, Moi, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Salva? Bona nit.
0: Bé, Moi, acaba de jugar el Girona, ho ha fet esta vesprada a nit contra el Leganés. Han empatat a un els del Montilivi i ha sigut titular Arnau Martínez, com era previsible, Moi.
1: Sí, sí, sí, era totalment previsible. Ja quan Quique Álvarez, l'entrenador del Girona, va confirmar que Arnau Martínez entrava en convocatòria, tots teníem clar que ho feia per ser titular, perquè així com altres jugadors, com per exemple Sigankov, del que parlàvem també la setmana passada, han entrat en convocatòria, però li han dit directament a Quique Álvarez que no es volia canviar i ha vist el partit des de la llotja, Arnau sí que tenia clar que ell, mentre estigui en el Girona, estarà compromès 100%. 90 minuts, li han anul·lat un gol. Jo el primer que he fet quan ha marcat el gol Arnau és pensar en el València, en com podria pujar l'oferta després d'aquest gol, però la veritat és que Arnau ha completat un molt bon partit i no semblava ni molt menys que Arnau tingués en el cap, que ho segueix tenint, l'opció de sortir a València.
0: És a dir, que si algú espera, diríem, una postura de rebeldia en este futbolista, no. que s'oblide, perquè mentre no se tanque un acord entre Girona i València, este futbolista no va pressionar. Este futbolista, si li toca jugar, com que és del Girona, com que s'ha criat en el Girona, Moi, va jugar sense cap tipus de problema. Això sí, en el moment se tanque l'operació, ell vol jugar en el València, pues, com que és un professional, deixarà el Girona i passarà a formar part de la plantilla del València, però que ningú espere que es plante si no hi ha un acord en les negociacions entre Girona i València, perquè este és un gironí de cor.
1: Sí, sí, totalment. A més, capità del Girona, avui fins que no ha entrat Estuani, ha portat el braçalet. A més, ja ho vaig comentar la setmana passada, això, que des del Girona també és una imatge que s'està utilitzant molt aquests dies a les xarxes socials per anunciar partits, per anunciar sí, coses. Sí, sí. Vull dir que al final el que tu dius, Arnau Martínez té el Girona en el cor, això no hi ha cap dubte, i no, tot i que ja ha comunicat al Girona que ell vol marxar, que ell vol jugar en el València, ell no es plantarà ni farà cap acte que no toqui. No, no.
0: I així avui esta vesprada el company Pascu Calabuig en Superdeporte, està per així Pablo Leiva, després ocuparem amb ell també d'esta actualitat en tertúlia, que per si de cas el Girona ja està darrere d'un lateral dret, segons s'ha informat avui Última Hora, Diari de Mallorca, ha mostrat interès en el defensa Mateu Morell.
1: Sí, sí, és un dels noms que s'està parlant, perquè òbviament el Girona, jo crec que en el Girona continuen sent conscients que tard o d'hora això del València es farà. El que sí que és cert que jo no pensava que apretés tant el Girona com ho està fent per treure el màxim, perquè és que avui, Salva, ja us deia la setmana passada, i em deien des de dins que per 5 milions sortiria, el que sí que és cert que faltava veure el percentatge de les futures vendes que es podia quedar al Girona, però és que avui ja en parlaven, avui la mateixa persona em parlava de 6 o 7. Val? Vull dir que em sorprèn Sincerament, també per la necessitat que té el Girona de vendre jugadors perquè puguin entrar, no? Crec que, no sé, potser a les pròximes hores es desencalla, però el Girona es farà valer aquests dies, sí, sí.
0: Sí, recordaràs, Moi, no sé quin dia d'esta setmana, i ho va publicar el company Darío Puig en Marca, que té bona informació de mercat. Darío parlava de 6 milions d'euros. Jo pensava que Girona no arribaria tant, però la informació d'esta vesprada és que, efectivament, probablement la xifra de trobada van a ser 6 milions d'euros, perquè el València Moi ha tractat de convèncer al Girona a donar-li un percentatge molt alt d'una futura o d'una hipotètica venda, però el Girona diu, bueno, un moment, de moment és que això és paper banyat, perquè mentre este futbolista, primer, no se revaloritza en el València, no juga en el València i arribi a un club que pague un bons diners per ell, pues jo me quede igual, vull dir, parlar de que jo he de contentar-me amb un percentatge important d'una futura venda, de moment, això és futbol ficció, és paper banyat, perquè este futbolista ni ha arribat a debutar amb el València. Per tant, Girona apreta i no crec que baixi dels 6 milions d'euros, Moi.
1: Totalment. Jo avui a aquesta persona l'he vist molt convençuda, així com la setmana passada, ja et dic, amb el que em deien, jo estava convençut que demà, dilluns, o sigui que Arnau jugaria aquest cap de setmana i que l'endemà, demà dilluns, estaria fet, jo ara començo a tenir els meus dubtes, tot i que des de la part d'Arnau sí que sé que el missatge que ha traslladat al Girona és el que dèiem abans, no? Que ell no apretarà, però que ell vol anar cap a València.
0: Bé, Moi, pues continuarem en contacte a veure com transcorre la cosa, si finalment el València puja la seva oferta cap als 6 milions d'euros i hi ha un punt de trobada, que crec que serà ixe, 6 milions d'euros, per a que Arnau Martínez arribi a temps per a jugar el pròxim cap de setmana. És la intenció que tenia el València en el debut del conjunt de Mestalla davant el Celta de Vigo. Moi García, des del Girona juga, gràcies, adeu, bona nit.
1: Una abraçada, Salva, bona nit.
0: Adeu al company Moi García. Bé, pues la competició ja està en marxa, de seguida allà en tertúlia s'ocuparem del València Club de Futbol, de des de Mercat, William Miqui i en Pablo Leiva. Ha diputat el Llevant Unió Esportiva, s'han portat un bon back, un bon passol que li ha pegat l'Espanyol de Barcelona, i a més, amb una dada també de Mercat que fa referència a Kerbi Narriega. Hi ha un debut molt precoç, el tercer debut més precoç en la història de la Lliga i el més jove en debutar amb el Llevant Unió Esportiva. Tot això en seu compte el company Germán Muñoz. Hola, Germán, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Salva? Bona nit. Comença malament la Lliga per al Llevant Unió Esportiva. Ha perdut avui 3-0 contra l'Espanyol en el RCD Stadium. Ha sigut atropellat pel conjunt català i l'única bona notícia d'avui és que ha debutat Marc Santos, el jove jugador de 15 anys que s'ha convertit en el jugador més jove de tota la història del Llevant en debutar amb el conjunt granota i també s'ha convertit en el quart jugador més jove en debutar en la història de la Lliga. A més, avui és notícia que Kerbin Arriaga es marxa al AEK Atenes. De fet, podem contar que el jugador ja ha aterrat a la capital de Grècia, on passarà reconeixement mèdic i firmarà un contracte de 4 anys fins a 2030. Podem contar que el Llevant rebrà una quantitat que envolta els 4 milions d'euros més bonus i també que no n'hi haurà percentatge de futura venda pel jugador. Ixa és la informació, la notícia del dia en clau Llevant Unió Esportiva. Kerbin Arriaga deixa el conjunt granota i se'n va a l'AEK Atenes, un equip de Champions, on firmarà un contracte de 4 anys.
0: Gràcies, Germán. Altre que avui ha debutat, que no ha sigut capaç de guanyar, però que almenys ha sigut capaç d'empatar perquè el minut 21 perdia per 2-0, és el Villarreal. Era l'estrena en la banqueta del Villarreal d'Íñigo Pérez, però també era l'estrena a la tornada a primera divisió, i a més a casa el nou sardinero del Racing de Santander, i el Villarreal ha sigut incapaç de tombar definitivament a un equip que estava absolutament entusiasmat, també l'agradaria en la seva tornada a primera divisió. En su compte, Xavi Mata. Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
3: Bona nit, Salva, oients de 90 minuts. Debut a Marc del Villarreal a Lliga i debut a Marc també del tècnic Íñigo Pérez. El Villarreal no pot passar de l'empat, un partit del que, bueno, ell tret un 11 titularíssim. L'única absència és la de Gerard Moreno, que finalment ha decidit apostar per a Jose Pérez en la delantera. Jose Miquel Tacho, una Jose que, a més, venia a fer una pretemporada prou bona, marcant gols i sent un jugador ja en confiança. però bueno, pues un penal provocat per Comesaña intentant despejar un baló de Ítalo ha fet que el Racing s'adelantara en el primer gol. Després el canterà Sergio Martínez ha marcat un gol espectacular que res ha pogut fer Luis Junior, ha anat directament en tota la esquadra dreta i no ha pogut fer res per preparar-la. A partir d'ahir, que el Villarreal s'ha posat les piles i un Pape Gueye que ha marcat un gol espectacular, quasi sense angle, i que ha fet que Villarreal s'ha començat a creure en la remuntada. Just al minut, un altre contra, Nicolás Pepe ha fet el 2-2, també un gol increïble, i tant que han sigut aquests tres gols seguits molt, molt bons. El partit pareix que està agarrant un bon ritme, sobretot per l'espectador neutral, i també ha tingut el Villarreal l'opció de fer el tercer. Ayoce, que tenia bueno, pues el passe cap a l'esquerra, perquè se quedarà soles Carlos Romero, però finalment ha decidit xutar ell i no ha pogut fer-lo. Ja a la segona part, el Villarreal ho ha intentat, evitar que ha tingut ocasions bones i ocasions clares, però no ha sabut materialitzar-ho, i jo crec que s'ha vist un Villarreal en el que per cert també ha debutat, una debutat, esta temporada Carles Macià, que ja va jugar l'any passat 5 partits, però ja fent bueno, pues, 2 minuts, jugant 30 minuts, que com ja sabeu, serà un jugador pues, molt important, esperem, per aquesta temporada per al Villarreal, i jo el resumiria com un equip que jo crec que ens divertirem, que la gent del Villarreal se divertirà i la gent, inclús l'espectador neutral, serà un Villarreal molt vistós, però un Villarreal també que patirà darrere, no? Patirà darrere perquè juga amb una línia defensiva molt adelantada i també deixa que, bueno, pues, que l'equip rival tinga prou ocasions. De fet, és que el Racing Santander ha tingut quasi més ocasions de gol i més remats que el Villarreal.
0: Gràcies, Xavi. Empat a 2 en l'estrena amb la banqueta del Villarreal de Íñigo Martínez, i demà pues una altra estrena en la banqueta, en este cas de l'Elx, la de Anselmi. S'estrena un nou projecte il·lícit després d'aconseguir la temporada passada la permanència en primera divisió. Ens compta els preparatius per al duel que l'espera demà a l'Elx, a Riazor, davant del Deportivo de la Coruña, també tornant a primera divisió del Deport després de molts anys. Raúl Pina. Hola, Raúl, què tal? Bona nit.
4: Què tal? Salutacions, molt bona nit. L'Elx afronta demà aquest primer partit de Lliga contra el Depor, contra un dels equips que acaba d'aterrar novament, en este cas en primera divisió. Roda de premsa avui de Martín Anselmi, on ha confirmat la baixa de Dyang. És pràcticament impossible que estiguera per al partit de demà, i la de Iago de Santiago, que porta inèdit durant tota la pretemporada. El que sembla que sí que estarà en eixa llista, tot i els problemes que ha tingut al llarg d'aquestes darreres setmanes, és Pedro Vigas, però dubte que estiga en l'11 inicial un dels capitans de l'Elx, el central balear. Hi haurà, recordem, després de l'eixida del tècnic Eder Sarabia, eixe relleu en la banqueta. Anem a comprovar, anem a veure com funciona amb l'argentí Martín Anselmi este Elx. En principi, recordem que bueno, el sistema, la idea, el concepte, el paradigma és molt semblant, però amb diverses variants que després comentarem. Eixe partit, el de demà, a les 9 a Riazor, per cert, estadi de bon record per a l'Elx, perquè allí va estar l'ascens en la temporada 2024-2025. Contra les cares noves de l'equip de la ciutat de les Palmeres, els fitxatges d'esta temporada, encara sense tancar el planter, perquè s'ha de fitxar segurament un futbolista per al perfil esquerre, i veurem si lateral dret o perfil dret i porter. Ferniño, Eze Ponce, que és l'últim en arribar, que torna a la casa Franja Verda per una temporada amb opció 2 mesos. Facundo Buonanotte, l'argentí, una aposta interessant, seguida des de la Premier. Javi Morcillo, altre jugador de l'Elx per a parcel·la ampla, que prové de l'Atlètic de Madrid amb només 21 anys, i altres que ja estaven però que s'ha comprat o s'ha abonat l'opció de compra, com són Víctor Xust, Bubba Sangaré o Gonzalo Villar, i el tanque Abel Osorio, que ha sigut també dels últims en arribar, que estava fitxat des de gener, però que semblava que hi havia problemes durant pràcticament tot l'estiu amb el tema del permís de treball i aquestes històries, però finalment el tanque Osorio està i de fet viatjarà. Veurem si té o no minuts al llarg del segon acte contra el Deportivo de la Coruña. Com comentava anteriorment, la línia amb Martín Anselmi és una línia continuista en el model, en el paradigma de joc, però amb puntualitzacions. En principi, amb una defensa de 5, 3 centrals i 2 jugadors oberts en banda, 3 migcampistes i després una mitja punta i un davanter. La defensa molt alta, pràcticament al mig camp, i la pressió ràpida després de pèrdua de valor. Quant al rival, el Depor, veurem si està o no Jeremai. Antonio Hidalgo diu que si estiguera en una altra situació de la competició el podria forçar, així que possiblement podria entrar en la llista de convocats, però no en la formació titular. Un equip que s'ha reforçat moltíssim, amb Aubameyang, per exemple, o Leo Román, 9 quilos li ha abonat al Mallorca, en total més de 25 quilos s'ha gastat el Depor en este mercat estiuenc de fitxatges. I amb aquests ingredients, l'Elche formaria amb Dituro en porteria, zona de tres centrals en línia defensiva per a Abu Sangaré, a Fengruber i Víctor Xust, perfil dret per a Tete Morente, costat esquerre per a Germán Valera, al mig camp Marc Aguado, Fede Redondo i Gonzalo Villar, Ali Juarí, el jugador de planter, estaria a la mitja punta i el referent seria Fer Niño.
0: Gràcies, Raúl. El partit des de les 8 i mitja de Riazor i se duel entre el Deportivo de la Coruña i l'Elx des de les 8 en la sintonia del Punt a Punt a Punt Ràdio. També vos oferirem el partit que una hora després juga el Deportivo Eldense davant un dels cocos de la categoria com és l'Almeria. A més, ho fa com a visitant la formació de Claudio Barragán. Álvaro Molina ens dona totes les dades i la prèvia del partit que demà li espera als de Claudio. Hola, Álvaro, què tal? Bona nit.
5: Bona nit, companys. Sí, demà debuta l'Eldense en segona divisió després d'una pretemporada que pel que fa a resultats no ha sigut la millor, han sigut 2 victòries i 5 derrotes, però que sí que ha servit perquè Claudio Barragán integrarà aquestes noves incorporacions, que han sigut més de 10, i que, com bé ha dit el míster en aquesta roda de premsa prèvia, encara falta un central i un atacant polivalent. L'equip arriba amb els dubtes per lesió d'Àlex Serra, Ibarrondo i Maru Nieto, que este últim ha sigut un dels fitxatges que més ha agradat i que està cridant a ser molt important, sobretot en la faceta golejadora, juntament amb Pau Cabanes, que és altra incorporació molt important, i davant tindrà a la Unió Esportiva Almeria, candidat a acabar en eixa part alta de la classificació. Ja l'any passat va arribar fins a eixa final del playoff a primera, i enguany s'ha reforçat molt bé amb Miquel Vesga, Kim Junyent, que és una perla de la pedrera del Barça, Ocipenga, entre altres. Serà un partit complicat, és una eixida difícil, però si algo ens agrada més del futbol és que res està escrit, i demà, per què no, l'Eldense pot donar eixa campanada en l'Almeria Stadium en la seua tornada a segona divisió.
0: Gràcies, Álvaro Molina. Ens queda per repassar el que va fer divendres. El Castelló va vèncer amb patiment dels minuts finals, però a la fi, primera victòria en la primera jornada de Lliga de l'equip de Pablo Hernández. En su contra, José Luis Gual. Hola, Gual, què tal? Bona nit.
6: Què tal? Bona nit. Pues en el Castelló, evidentment, alegria i la tranquil·litat que dona començar sumant de 3 en aquest partit que obria esta nova temporada, la 26-27 en la Lliga en segona divisió. A missa visita a Zubieta per a jugar davant del filial de la Reial Societat, que recordem, la passada temporada li va guanyar al Castelló en este mateix escenari, fent-li 4 gols, i també va vendre molt cara aquesta derrota en el partit de la primera volta a l'estadi de Castalia. En el Castelló, un 11 en Pablo Hernández, en el que va donar la continuïtat pràcticament a jugadors de la passada temporada, i en el que van veure a un Raúl Sánchez molt canviat. Té que ser un futbolista important després de la eixida de Brian Zipenga. Va apostar per ell el tècnic en esa banda esquerra, en Juanjo Nieto, una altra de les incorporacions que va jugar a cama canviada, però que li va donar a l'equip sobretot situacions per dins, no?, per a que Raúl Sánchez actuara com a extrem esquerra. I també important estrenar-se amb gol, el que teòricament té que assumir esa responsabilitat com ara el punta Usman Camara, que va fer un gran gol, va ser dels millors del partit, en el que també tenim que destacar la bona actuació de Roman Matis, perquè ixe 0-1 ho diu absolutament tot. El Castelló va poder tancar el partit, sobretot en dos accions fantàstiques del italià Antonio Gala, que va fer el més difícil, i després, a l'hora de rematar, no va estar encertat, i ja dic, després se va acabar complicant. En els canvis, la Reial se va anar cap avant, va començar a penjar balons dins de l'àrea, i ahí va aparèixer un Roman Matis inconmensurable que va ser, com dic, un des destacat en el Castelló. Més 3, va dir Pablo Hernández després del partit que era important començar guanyant perquè la pretemporada ha estat més curta del normal, pràcticament només un mes ha tingut Pablo per a preparar este inici de competició, i ara pues algo més d'una setmana, no?, per a rebre i estrenar-se a Castalia en esta nova temporada davant d'un històric però recent ascendit com ara el Centre d'Esport Sabadell, que per cert juga demà al Molinón.
0: Gràcies, José Luis Gual. Les 11:38, un alto en el camí, una pausa per a la publi, i de seguida obrim tertúlia avui amb Miqui i amb Pablo Leiva des de Superdeporte.
7: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
9: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
10: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Fem Banda. I encara que estem en ple mes d'agost i fa molta calor, nosaltres, com cada cap de setmana, estem així per intentar que comenceu millor el dia, encara que és matinet. Però si eixiu a passejar, es poseu Fent Banda i escolteu música molt bona. Sabíeu que el 16 d'agost és una data assenyalada en la història de la música, tant pels naixements com per les defuncions de figures que han deixat una empremta profunda en diferents gèneres musicals? En esta jornada es commemora el naixement de la compositora mexicana Maria Grever l'any 1885. No sabeu qui és? Autora de Júrame, júrame, o Yo que sé, o Cuando vuelva a tu lado. També va néixer este dia, en 1929, el pianista i compositor de jazz Bill Evans, considerat una de les figures més influents de la història del jazz modern gràcies al seu estil innovador i a la seva contribució al format de trio. Pel que fa a les defuncions, el 16 d'agost recorda la desaparició de la compositora renaixentista francesa Loisette Comper en 1518. Segles més tard, en 1938, moria Robert Johnson, llegendari guitarrista i compositor de blues del Delta, la influència del qual seria decisiva en el desenvolupament del blues i del rock. I finalment, en 1977, el món de la música va perdre un músic dels grans, Elvis Presley, conegut universalment com el rei del rock and roll i una de les figures més destacades de la cultura popular del segle XX. Així que el 16 d'agost reuneix el record de grans creadors i intèrprets que des d'estils tan diversos com el renaixement, el blues, el jazz o el rock han contribuït de manera decisiva a enriquir el patrimoni musical universal. A més, en el nostre programa d'avui també volem retre homenatge al mestre tinyentí José María Ferrero Pastor, una de les figures més rellevants de la música festera valenciana. Enguany es commemora el centenari del seu naixement, una efemèride que es brinda una magnífica oportunitat per recordar i reivindicar el seu llegat musical. Autor d'obres imprescindibles del repertori fester, José María Ferrero Pastor va contribuir decisivament a engrandir la música de moros i cristians, deixant una petjada inesborrable que continua viva en cada interpretació de les seues composicions. Així que començaré el programa escoltant el concert, escoltareu el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. I el concert que aneu a escoltar està íntegrament format per obres del mestre José María Ferrero Pastor. Després continuarem en la secció Avui en qui parlem i tindrem el gust d'entrevistar a Pilar Ferrero Silvaje, filla del mestre Ferrero, i és l'encarregada de dirigir este dijous que ve la marxa Moro Chimo, que dona pas a les festes d'Ontinyent. Després seguirem en el suggeriment de la setmana, que vindrà de la mà de Daniel Ferrero Silvaje, un altre fill del mestre. I ja després del butlletí informatiu, seguirem amb el rebost de la banda i parlarem de la societat musical de Penàguila i acabarem amb l'agenda musical. Així que comencem Fent Banda i vinga, aneu despertant-se.

Com he dit abans, el concert que aneu a escoltar són tot obres del mestre José María Ferrer. La primera peça que aneu a escoltar és un pasdoble anomenat Reina de Fiestas. Després es va ficar Reina de Fiestas 1960. Este pasdoble va ser compost l'any 1960 i dedicat a Maria Amor Tortosa, que va ser la primera regina de festes de la història de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. La importància d'esta composició va molt més enllà de la seva qualitat musical. Durant més de 30 anys, des de 1960 fins 1991, el pasdoble va ser la música, el pasdoble que s'escoltava, que acompanyava oficialment les regines de festes i les seues corts d'honor en els principals actes festers, especialment en les desfilades i entrades. D'esta manera, l'obra es va convertir en una autèntica banda sonora d'una etapa molt significativa de la festa ontinyentina. Musicalment, es tracta d'un pasdoble elegant, solemne i alhora brillant, escrit per realçar la majestuositat i el protocol que envolta la figura de la regina de festes. Doncs anem a escoltar Reina de Fiestas 1960.

Este pas doble que acabem d'escoltar és una mostra del talent que tenia el mestre Ferrero per a crear melodies memorables i de força, de gran força emotiva. Característiques que també poden trobar en altres pas dobles seus, com per exemple Daniel Juan, el nostre, o Brises del Clariano. Acabem d'escoltar el pas doble Reina de Fiestas 1960. I continuem escoltant la primera marxa cristiana que va compondre el mestre Ferrero, Bonus Christianus, composta l'any 1966. Està dedicada a Antonio Cambra, destacat fester ontinyentí i president de la Societat de Festers d'Ontinyent entre 1961 i 1963. La peça va obtindre el segon premi en el tercer Festival de Música Festera d'Alcoi. Després del certamen, Ferrero la va revisar i va adaptar per a fer-la més adequada a la desfilada, fent que este fet va contribuir decisivament al seu èxit posterior. La importància de Bonus Christianus radica en que és considerada una de les marxes cristianes que van ajudar a consolidar este gènere musical durant la dècada dels 60. Diversos estudis sobre la música festera la situen entre les obres pioneres que van definir el model de marxa cristiana moderna, juntament amb composicions d'altres autors de referència. Doncs anem a escoltar esta primera marxa cristiana, Bonus Christianus.

Des del punt de vista musical, Bonus Christianus destaca pel seu caràcter èpic i solemne. Ferrero incorpora un protagonisme especial dels metalls, especialment les trompes, instrument que hi tocava, i utilitza fanfàrries que evoquen l'ambient cavalleresc i heroi propi de les comparses cristianes. I continuem este concert, però ara anem a escoltar una marxa mora, la seva primera marxa mora, Mozàrab o Mozàrabe Revert. La marxa mora Mozàrabe Revert és una de les primeres composicions festeres de José María Ferrero Pastor. Va ser escrita l'any 1951, quan el mestre ontinyentí encara es trobava en els inicis de la seva trajectòria creativa. I forma part del grup d'obres que van contribuir a definir el seu estil personal dins de la música de moros i cristians. El títol fa referència a la família Revert, un cognom molt vinculat a Ontinyent i al món fester local. Com moltes de les primeres marxes de Ferrero, l'obra està concebuda per a la desfilada mora i ja deixa entreveure alguns dels trets que més tard caracteritzen composicions de major projecció com, per exemple, Marrakech, el Càbila o la universal marxa Chimo. Una instrumentació cuidada, un paper destacat dels metalls i una marcada evocació oriental. Així que anem a escoltar ja la primera marxa mora del mestre José María Ferrero, Mozárabe Revert.

La veritat, vos he de dir que jo desconeixia esta marxa Moro i m'ha agradat. Tot i que no ha assolit la popularitat d'altres títols del seu catàleg, Mozárabe, Revert, té un gran valor històric perquè permet conèixer l'evolució musical del compositor i entendre els seus primers passos en la renovació de la marxa Moro. I seguim este concert i anem a escoltar un altre pas doble del mestre, l'últim que va compondre, Maria Ortega. El pas doble Maria Ortega va ser la última composició escrita l'any 1987, el mateix any de la seva mort, i està dedicada a Maria Ortega, fallera major infantil de la falla Menéndez Pelayo a l'Avinguda Catalunya, ací a València. Doncs anem a escoltar este pas doble faller Maria Ortega.

I continuem este concert i anem a escoltar l'última marxa cristiana del mestre Ferrero, Ilicitana. La marxa cristiana Ilicitana és una de les últimes grans aportacions de José María Ferrero Pastor al repertori fester i va ser composta l'any 1984 i està considerada una de les seues marxes cristianes més inspirades, conjuntament o juntament amb Bonus Cristianos i l'altra més coneguda, Apòstol Poeta Rafael Dullos. El títol fa referència a la ciutat d'Elx, Ilici, en època romana, d'on deriva el gentilici il·licità. I l'obra ha mantingut una estreta vinculació amb les festes de moros i cristians de la ciutat d'Elx. De fet, durant diversos anys ha sigut interpretada en actes destacats de les festes il·licitanes, convertint-se en una peça molt estimada dins del seu patrimoni. Des del punt de vista musical, Ilicitana representa l'etapa de plena maduresa creativa del mestre Ferrero. La marxa destaca per la seva gran riquesa melòdica, pels seus passatges corals i per un caràcter solemne i emotiu que busca més elegància i més grandiositat. Doncs anem a escoltar la marxa cristiana Ilicitana.

Estic escoltant totes aquestes marxes i em transporten als meus anys d'infantesa, puguem dir, perquè tindria 10 o 11 anys quan ja estava tocant les festes de moros i cristians d'Ontinyent. Bé, acabem d'escoltar la marxa cristiana il·licitana i alguns especialistes en música festera la consideren una obra de gran creativitat, capaç de transmetre noblesa i sentiment al pas de les esquadres cristianes. I continuem ara este homenatge del mestre Ferrero, al mestre Ferrero, amb la marxa Mora Reims a Gamir, una composició escrita l'any 1985 i dedicada a Antonio García Miralles, en aquell temps president de les Corts Valencianes i fester de la comparsa Moros Blavells de Castalla. L'obra va néixer en el marc del segon Congrés Nacional de la Festa de Moros i Cristians, celebrat a Ontinyent en setembre de 1985. Un esdeveniment de gran transcendència en què el mateix José María Ferrero va exercir com a vicepresident. Admirador declarat de la música del mestre, Antonio García Miralles va rebre esta dedicatòria tan singular fins i tot en el títol de la peça, ja que en àrab Rais significa cap o qui mana, mentre que Agamir està format per les primeres síl·labes del seu nom i cognom, Antonio García Miralles. Estrenada el 12 de setembre de 1985 per la Unió Artístico-Musical d'Ontinyent, durant el concert celebrat en el mateix congrés, Rais Agamir destaca per un llenguatge musical innovador, les seues harmonies de caràcter modal i l'ús d'una escala pentatònica al llarg de la primera part creen una atmosfera d'una gran personalitat. A més, una sorprendent modulació aporta un efecte espectacular tant per a l'oient com per a l'esquadra que desfila al ritme d'esta marxa mora. Doncs anem a escoltar ja Reims a Gamir.

Personalment, crec que és una marxa prou desconeguda i que seria important tornar a posar-la en els faristols, no? Acabem d'escoltar la marxa mora de les últimes, o la última, del mestre Ferrero, Reis a Gamir. I continuem este homenatge, però canviem de gènere i anem a escoltar una obra seua, Fantasia Muladiana. L'obra va ser escrita per encàrrec del segon Congrés Nacional de les Festes de Moros i Cristians, celebrat a Ontenyent l'any 1985. L'estrena va tindre lloc el 13 de setembre d'aquell mateix any, en el concert de gala del Congrés, a càrrec de la Banda Municipal de València, sota la direcció del mestre Adam Ferrero. Per a esta composició, José María Ferrero va prendre com a inspiració els muladins, aquells cristians que durant l'època musulmana es convertiren a l'islam i convivien amb la població musulmana. Segons explicava el mateix compositor, l'obra recrea un dia de festa dels muladins a Ontinyent. En ella trobem danses d'inspiració àrab, un passatge central de caràcter religiós i, finalment, una gran reexposició coral on reapareixen tots els temes de l'obra sobre un ritme de marxa mora. Este any, en el Certamen Provincial de València, va ser l'obra obligada de la segona secció, com a homenatge al centenari del seu naixement. Doncs, anem a escoltar Fantasia Muladiana.

Esta versió que acabeu d'escoltar és la que va interpretar la Societat Instructiva de l'Obrera Agrícola i Musical de Benimàmet, este passat certament provincial de València. I acabem el concert d'avui escoltant la seva marxa més universal, la marxa mora Chimo, composta l'any 1964. Va ser dedicada a Joaquín Sanz Aura, Chimo, membre de la comparsa Càbiles d'Ontinyent, i va ser estrenada el 27 d'agost d'aquell mateix any, 1964. L'èxit de la composició va ser immediat i amb el pas dels anys s'ha convertit en l'autèntic himne de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. De fet, esta és la peça que tradicionalment dona inici als actes festers més importants de la ciutat i és considerada una de les marxes mores més interpretades de tot el món fester. Des del punt de vista musical, Chimo va suposar una autèntica revolució. El mestre Ferrero va aconseguir crear una obra amb una gran capacitat evocadora, combinant melodies d'inspiració oriental, una instrumentació brillant i una estructura que transmet majestuositat, misteri i emoció. Molts estudiosos consideren que esta marxa va marcar un abans i un després en l'evolució del gènere. Escoltem ja la marxa Moro Chimo, interpretada per la seva banda, la Unió Artístico-Musical d'Ontinyent.

0: La importància de Ximo transcendeix Ontinyent. Ha sigut interpretada per bandes de tot el territori valencià i fins i tot ha rebut reconeixements fora d'Espanya. Avui és una de les obres més representatives de la música festera valenciana i està considerada una peça imprescindible del patrimoni musical dels moros i cristians. Doncs, fins ací el concert d'avui, que hem dedicat al mestre José María Ferrero. I ara farem una breu pausa, però tornem de seguida, no se'n vagin.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
4: De tu a tu.
5: Elx i Eldense debuten a la Lliga al Punt a Punt. Este dilluns, des de les 8 i mitja de la vesprada, en directe Deportivo de la Coruña, Elx, amb la narració de Raúl Pina i els comentaris de Xavier Subirats. I en segona divisió, Almeria Eldense, amb la narració de Álvaro Molina. Este dilluns, des de les 8 i mitja, en directe, la Lliga es juga al Punt a Punt.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
7: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
8: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
7: En A Punt Ràdio... Fem banda, la música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda, A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent que s'incorpora a partir d'ara al programa Fem Banda. Sabíeu que el 16 d'agost és una data assenyalada en la història de la música? Tant pels naixements com per les defuncions de figures que han deixat una empremta profunda en diferents gèneres musicals. En esta jornada es commemora el naixement de la compositora mexicana María Grever l'any 1885, autora d'algunes de les cançons més emblemàtiques de la història de la música romàntica hispanoamericana. Se'n recordeu allò de Cuando vuelva a tu lado o El júrame? També va néixer este dia en 1929 el pianista i compositor de jazz Bill Evans, considerat una de les figures més influents de la història del jazz modern gràcies al seu estil innovador i a la seva contribució al format de trio. Pel que fa a les defuncions, el 16 d'agost recorda la desaparició de la compositora, del compositor, millor dir, renaixentista francès Loïchet Couper, en 1518. Segles més tard, en 1938, moria Robert Johnson, llegendari guitarrista i compositor de blues del Delta, la influència del qual seria decisiva en el desenvolupament del blues i del rock. I finalment, en 1977, el món de la música va perdre un músic dels grans, Elvis Presley, conegut universalment com el rei del rock and roll, una de les figures més destacades de la cultura popular del segle XX. Així que el segle d'agost, el 16 d'agost, reuneix el record de grans creadors i intèrprets que des d'estils tan diversos com el renaixentista, el blues, el jazz o el rock han contribuït de manera decisiva a enriquir el patrimoni musical universal. A més, en el programa d'avui també volem retre homenatge al mestre ontinyentí José María Ferrero, Pastor, una de les figures més rellevants de la música festera valenciana. Enguany es commemora el centenari del seu naixement, una efemèride que es brinda una magnífica oportunitat per recordar i reivindicar el seu llegat musical. Autor d'obres imprescindibles del repertori fester, José María Ferrero Pastor va contribuir decisivament a engrandir la música de moros i cristians, deixant una petjada inesborrable que continua viva en cada interpretació de les seues composicions. Així que després d'escoltar el concert d'avui, que hem fet un homenatge al mestre Ferrero, seguim en la secció Avui en qui parlem, i en res parlarem amb Pilar Ferrero Silvaje, filla del mestre Ferrero, i és l'encarregada de dirigir este dijous que ve la marxa Moro Chimo, peça que dona pas a les festes d'Ontinyent. Després seguirem amb el suggeriment de la setmana que vindrà de la mà de Daniel Ferrero Silvaje, l'altre fill del mestre. I ja després del butlletí informatiu seguirem en el rebost de la banda i parlarem de la Societat Cultural Musical de Penàguila. I acabarem amb l'agenda musical. Així que seguim així en Fent Banda, disfrutant de la vida.
7: El nostre so en Fent Banda.

0: Coincidint amb el centenari del naixement del mestre José María Ferrero Pastor, la seva filla Pilar Ferrero Silvaje serà l'encarregada de dirigir este dijous que ve l'obra més emblemàtica de son pare, la Marxa Moro Chimo. Es tracta d'un gest carregat de simbolisme i sentiment. Chimo no és només una marxa moro, és una peça que identifica Ontinyent, la seva festa i diverses generacions de festers. Que siga precisament la filla del compositor qui alce la batuta per a dirigir-la en este any tan especial representa un pont entre el llegat del mestre Ferrero i el futur de la seva música. I la tenim així, i anem a parlar en ella. També he de dir que és una gran pianista i és la directora del Conservatori Professional Melchor Gómez d'Ontinyent. Pilar, bon dia.
1: Bon dia, Imma, com estàs?
0: Jo molt bé, tu com van les vacances?
1: Pues molt bé, estupendament, estupendament.
0: Ja ho crec que sí. I com portes el tema de dirigir Chimo, que ja és d'ací 4 dies?
1: Sí, sí, bueno, pues nada, y ahí sí, que esperan que arribi el moment, es molta il·lusió, clar.
0: L'has dirigit alguna vegada? Has agafat la batuta per a dirigir-lo en algun moment?
1: No, no, Chimo no, no.
0: Altres sí.
1: Ni, bueno, ni Chimo ni ninguna banda. Ah. A veure, agrupacions grans jo no n'he dirigit. Vaja, sí. Jo agrupacions grans no n'he dirigit. He dirigit els meus alumnes quan ha sigut necessari.
0: Sí, sí, sí.
1: I en alguna
0: sí,
1: agrupació sí, menuda, però jo no m'he posat davant de... I des de luego de casi mis músics, des de luego que no.
0: ja ho crec que sí. Molt emotiu serà. Però dis-me una coseta, ara que no s'escolta ningú. Carlos... t'ha dit alguna coseta? És a dir, fes això,
1: sí,
0: fes
1: claro,
0: allà.
1: Claro que sí, sí, sí, claro que m'ha donat alguns consells, òbviament, a veure, una marxa mora té un ritme constant,
0: clar,
1: tècnicament, no és que siga complicat, però sí que han hagut alguna consulta, diuen, si jo vull ser aquest, que esperen això o això, per si acas me fan cas, si és una altra,
0: clar.
1: Bueno, pues això ho fes en el gesto i no ho fes allà, claro.
0: Clar que sí, tens que fer, clar que sí. L'ha dirigit el teu home, Carlos, l'ha dirigit sí, també Daniel, el teu sí, germà, sí. I quedaves tu?
1: Quedaves
0: tu,
1: bueno,
0: tens dos germans més, perquè tens dos germans
1: més. Germans més, sí.
0: Però diguem que quedava la xiqueta de la casa.
1: Bueno, claro, també els altres dos germans, un és músic, no sé, però és músic, i l'altre no és músic.
0: Sí.
1: I Dani en quatre ocasions, i Carlos també en una fa molts anys, en el 94.
0: Correcte, què significa, Pilar, per a tu i per a la teva família? I per a ta mare com està?
1: Ma mare està pues, tremendament emocionada amb la idea i contenta i feliç i la família
0: sí,
1: pues, també. I jo no te vull ni contar. Vull dir, jo he
0: viscut
1: aquest acte tots els anys. Crec que no me n'he perdut cap.
0: Clar.
1: Crec que no me n'he perdut cap com a espectadora, com a festera espectadora. Que soc,
0: sí.
1: Ho he viscut molt de prop. Molt.
0: I què significa per a la teva família que este any... quan va ser commemorat, no, anomenat este any l'any del centenari del naixement de ton pare?
1: Pues l'any està sent tremendament emotiu,
0: sí.
1: I estem molt, molt contents de la implicació de moltíssimes associacions, inclús no sols d'Ontinyent, vull dir, moltíssima gent s'ha adherit a l'homenatge, s'ha arrimat al personatge del mestre Ferrero,
0: sí,
1: a les generacions de xiquets que, bueno, sabien que el mestre Ferrero pues, com a molt és un parc que n'hi ha en Ontinyent, no?
0: Sí,
1: però,
0: sí,
1: claro, tornar a posar cara i tornar a posar, saps? Donar-li una imatge a esta persona que claro, ja va faltar fa no sé, 40 anys. I,
0: sí,
1: i claro, pues, ha sigut molt, molt bonic. S'han fet moltíssimes coses i estem verdaderament agraïts
0: ja
1: a tots
0: que
1: aquells que estan fent pues, que este any siga tan, tan especial.
0: No sé si sabeu, la família, però estan fent-se concerts, homenatge a ton pare, durant tot l'any, de totes les societats, és a dir, d'ahir del voltant d'Ontinyent, d'altres jocs, més junts, també sí, estan fent-se concerts, homenatge a ton pare. O si no, alguna
1: sí, sí,
0: peça per a fer este homenatge.
1: Exacte.
0: I és així.
1: Sí, quan es va fer el 50 aniversari de la composició de la Marxa Moro Chimo l'any 2014, que és quan
0: sí,
1: es va declarar himne de les festes d'Ontinyent,
0: sí,
1: es va fer també una espècie de crida de Chimo pel món.
0: Sí.
1: I es va convidar a qualsevol societat musical de tot arreu que volguera pues, que serà una interpretació de Chimo i arribaven els vídeos i tot això va ser
0: sí,
1: superbonic.
0: Sí.
1: I enguany la crida s'ha fet amb el pasodoble Daniel Juan.
0: Sí.
1: Però hi ha societats musicals que estan interpretant Daniel Juan i mos arriba i hi ha altres que no, que estan fent un programa sencer, o fan altres dos obres, o Daniel Juan i altra cosa, a part que Chimo també s'interpreta en moltíssimes localitats. Per tant, està molt present, des de luego, en tot l'entorn d'Ontinyent i tot l'entorn dels pobles festers de moros i cristians, sobretot, clar.
0: Jo vaig a dir-te que jo ja l'he interpretat, jo ja l'he tocat en la flauta, Daniel Juan, que és este pas doble que ara escoltarem.

0: Pilar, he de dir que és un pas doble que a mi és un dels que sempre estan ahí i, i és un dels que m'agraden, Daniel Juan. En el meu poble la van tocar en el concert el dia, crec que va ser el 10 de juliol. Van fer un concert i tocaven Daniel Juan, també. A veure, dins de l'àmbit, Pilar, dins de l'àmbit familiar, quin és el record que es ve ara al cap de ton pare? Àmbit familiar.
1: En l'aspecte del pas doble Daniel Juan?
0: No, el de, no, en aspecte familiar, teu, un record que es vinga a ton pare. De jo que sé, de les primeres classes que es donava, de com era, quin record?
1: Jo recordé a... Jo, a veure, com tinc la vida tan vinculada al conservatori,
0: sí,
1: pues molts dels records que tinc estan relacionats. Me venen moltes coses al cap quan estic al conservatori, quan yeah. prenc alguna decisió, quan passa alguna cosa i dic, mon pare ja va pelear en això,
0: sí.
1: o quan tinc que donar classes i el record de les seues classes de teoria,
0: sí.
1: saps, quan en un mateix picoteig un professor mos donava la teoria i un altre mos donava el solfeo, i ell donava la teoria musical igual que el padre Pere Jorge. El record sí. de quan jo venia de l'escola, pujant-me al cotxe, anant a la caseta i després anant al conservatori junts i aquell dia me tocava classe.
0: Sí.
1: Vull dir, moltes coses. I la seua, la seua sensibilitat
0: sí. cap
1: a la música i aquests moments d'estar en casa i dir, me'n vaig al piano, no me molesteu. I papà, papà està en el piano i el sentia dir, bueno, estan les seues coses, no?
0: Vale.
1: I quan estava en les seues coses no hi havia que dir-li res per si a cas. La idea que tenia se li anava.
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí, sí.
1: Pues és un pare, entonces pues són moltes
0: clar
1: coses
0: sí,
1: en molts
0: sí.
1: moments.
0: I damunt arribes al conservatori i està allí la seva foto.
1: Sí, clar. Clar
0: i segurament jo li diria, bon dia, pare. Segur. Que alguna vegada me li diria, estic quasi pare. Bé, sí. Pilar, com era familiarment? Com era ton pare? Era carinyós? Era... Com era? Com era? En la família, no musicalment, musicalment parlarem ara, però com era en... a casa?
1: Pues en la família era, a veure, era una persona sensible, era una persona directa quan tenia que dir-te les coses, era una persona recta. He de dir que no era, per la seva gran activitat musical i social,
0: sí.
1: no era una persona extremadament familiar, tant d'estos pares que arriba el diumenge i agarren els xiquets i s'emporten per aquí, per allà. No, ell tenia...
0: Feina.
1: Tenia molt en la seva vida la banda, la... Saps?
0: Sí, però...
1: Que sempre li agradava molt la natura, anar sí. a la serra, el passejar per allí, per la muntanya, estar en la caseta, en això, era... Anava molt, molt, pues, no sé, un poc al seu aire.
0: Sí,
1: saps?
0: Sí, sí. Però he
1: a
0: de
1: nivell
0: dir...
1: familiar...
0: Sí, he de dir-te, Pilar, que així ha, era així. Abans, jo recordo mon pare, i també era un poc així, és a dir, que anàvem més a la d'ell.
1: Sí, sí, era així. A més, jo que sé, jo tinc tres germans majors,
0: sí.
1: entonces, ja saps, entonces estem parlant, i jo, quan mon pare mor, jo tinc 17 anys, encara no compleix 18, estem parlant dels 70, dels 80, o sea, la meva vida en ell és la dècada dels 70
0: clar.
1: i el 80 està que ell falta en el 87, pues la xiqueta era més a la mare.
0: Sí, sí, sí.
1: I els xicons eren més de la relació en el pare.
0: Sí.
1: Era així, lo qual no lleva que recorde quan jo vaig a començar a tocar el piano que, pues, que jo sé que ell estava molt orgullós.
0: Sí.
1: I te ho feia saber, te ho feia saber a la seva manera.
0: Correcte, correcte, correcte.
1: Te ho feien saber a la seva manera.
0: Sí,
1: és però ell. Era molt social, era una persona molt social.
0: Ja ho crec que sí, molt fester. Fester
1: sí.
0: també era, fester també era. A veure, quan es vas enterar, Pilar, o quan es vas assabentar de la importància del que havia fet ton pare, del músic que era ton pare, de l'obra que havia deixat ton pare? Perquè no siguin conscients, és el pare està en casa, però arriba un punt, perquè va faltar, tu eres molt jove, quan arriba a ser conscient de tot el que ell havia fet, perquè ell és un dels, diguem, promotors, el que va començar a crear el conservatori, per exemple, que enguany compli 50 anys, no? Quan
1: sí,
0: es vas donar compte d'aixa magnitud de ton pare?
1: Pues, a veure, com a nivell musical i artístic, Jo, a mi ja me va impactar molt, per exemple, l'any 85, dos anys antes de morir, quan es celebra el segon congrés de la Festa de Moros i Cristians de Gandinyer. I ell promou la composició de música sinfònico-festera inspirada en la Festa de Moros i Cristians.
0: Sí.
1: Perquè ell ja havia fet el primer poema sinfònic l'any 72, els Moros Cristians de Gandinyer.
0: Sí.
1: I ell sempre insistent en la idea de dignificar la música festera, de pujar-la un escaló més amunt, pues en el congrés ell ja va promoure això, i compositors com Luis Blanes, Bernardo Adam, Rafael Talens van composar una obra explícitament per al concert. Va haver un concert extraordinari i es va fer una gravació, recordo que el concert era per la Banda Municipal de València. I ahí jo, que jo era jove, però jo diria, carai, mon pare, no sé, jo ja anava posant-lo i dir, què bé és això que fa, no? I després torno un poc al cap dels anys. Sí. Progressivament, quan dius, pues mon pare s'ha mort, però la seva música continua tocant-se.
0: Està viu, està sempre any, està viu.
1: I venen els homenatges, i la música, perquè no n'hi ha res més significatiu per a un compositor que, encara que ell se n'hagi anat, que la gent vulga continuar escoltant la seva música. I així és com vas donant a poc a poc compte de dir, assista un llegat molt important, i això se queda, això se queda.
0: Ja, ja ho crec.
1: Ha calat en el sentiment de les persones, sobretot en moltes d'entinyent, i això va quedar per a sempre, carai, no? Com ha sigut mon pare capaç de fer una música que ha transmès tant i que arriba al cor de tanta gent? I això te vas donant compte al pas dels anys,
0: Sí. Pilar, tu comences a estudiar piano, però vaig a fer-te una pregunteta. Tu comences a estudiar piano o comences a estudiar un altre instrument? A tu no cridava l'atenció d'anar darrere la banda de la Unió Artística Musical, que és la banda de ton pare i de la tua família?
1: Sí,
0: és a dir, tu això no cridava l'atenció?
1: Jo quan era xicoteta, en principi no em cridava l'atenció res, no sé com dir. N'hi ha una inèrcia, tens 8 anys o això, i tots toquen, i l'etiqueta, i tal. Tu no ho vam comentar, no sé, me van donar la flauta, però vaig estar un any i allò va ser, no era per mi, instrument. I ja te dic, i la vaig deixar i no va haver ningú drama, o sigui, mon pare ho tenia claríssim, i això t'ha d'agradar. No passa res, no t'agrada la flauta, no passa res. I ahí s'acabó la flauta i la música. Als 2-3 anys vaig dir, és que vull estudiar piano, vaig a començar a provar el piano, i vaig dir, això sí que m'agrada. I a partir d'ahí, pues, de fil.
0: Vas començar a estudiar, estudiaves primer ahí en Ontinyent, i després vas passar a València.
1: A València.
0: I des de...
1: Al Conservatori de València.
0: Correcte, al Conservatori de València. I des de quan estàs treballant en el Conservatori d'Ontinyent? En quin any arribes tu al Conservatori d'Ontinyent?
1: Jo comencé en el Conservatori d'Ontinyent després d'acabar, després de tindre el títol de piano, i estem parlant de pues principis dels 90, 93, 94, i que perquè el Conservatori entonces era municipal. Estic un parell d'anys, crec que és, i després passe a Conservatoris de la Generalitat, i estic 5 anys fora d'Ontinyent treballant en, pues, aquest any, en València, en Torrents i en Cullera. I després ja vaig demanar traslladar a Ontinyent, i des del 99 estic en Ontinyent, sense menjar-me d'ací.
0: L'any que jo vaig arribar allí, el 99. Imagina.
1: Des del 99, estic ininterrompudament ja en...
0: Jo ininterrompudament no, però des del 99. Pilar, i de directora?
1: De directora porte 11 cursos.
0: 11 ja?
1: Sí,
0: molta feina.
1: Havia sigut cap d'estudis, també vaig ser secretària. Al poc d'estar, saps què passa? Ser d'Ontinyent, tindre així la plaça, i el vincle que jo tenia en el conservatori, que m'havia criat així,
0: doncs
1: n'hi havia que tirar una mà, i si era per ell, si te ho demanaven, doncs vaig anar. Entonces, vaig formar part de les directives dels meus companys directors anteriors, i quan va arribar el moment que es va donar la circumstància que ho requeria, doncs vaig passar a la direcció.
0: Mira, estem escoltant, ara pujarem la veu, però estem escoltant una peça per a dos pianos de Schumann, Opus 44. Allegro brillante. És una peça que vau interpretar a quatre mans: Pilar Sánchez, Rosa Campos i Miguel Ángel, bueno, tu i Miguel Ángel Suau. Farà dos anys, en aquests concerts.
1: Sí, és un concert de professor. Un arranjament per a dos pianos de...
0: Que això és un, per a un quintet. Però això és
1: del quintet de Schumann, sí.
0: Correcte. Anem a escoltar-lo un poquitiu, este arranjament per a quatre mans.

0: Estudies piano i estàs farà de directora farà 11 anys. I enguany heu celebrat el 50 aniversari de la creació, diguem, del conservatori. Jo sé que en aquests moments tu eres molt, molt menuda, però ton pare va lluitar molt per a que haguera una escola, més o menys d'uns estudis oficials, per a no tindre que anar-se'n a València i que estiguera en Ontinyent. Tu te'n recordes, sí, encara que tindries 7, 8, 9, 10 anys, d'eixes ganes que tenia ton pare de fer un conservatori?
1: Sí, sí, bueno, a veure, me'n recordo ja un poquitiu més endavant, vale? Però sí que després pues, m'han contat i ma mare m'ha contat com va ser tot allò, com... A veure, ell era discípul del padre Pere Jorge, vale? Sí. Que era un franciscà de Llíria que va estar així en Ontinyent, i era un musicòleg, compositor grandíssim, de veritat, un especialista en música gregoriana, una persona molt culta i un gran músic. I bueno, a principis de 70, vale, la normativa d'entonces, per la llei del 66 i les normatives que la del 69, podien crear-se centres reconeguts. Entonces va fer una reunió en València, veu, per donar l'oportunitat a crear centres reconeguts que es podia examinar fins al grau elemental en els pobles de València que, en fin, que estarien interessats. I sí, allà sí, que va anar José María a enterar-se. I entonces, a partir d'ahí, Amando Blanquer era entonces director del Conservatori de València i el fa la reunió, ho explica i tal i qual. Entonces José María li planteja això al padre Pere i els dos comencen a espentar i diuen, això té que poder-se fer en un dinar. I comencen a parlar en l'Ajuntament, en fin, fan totes les gestions fins que en el 75-76 s'obri el centre reconegut d'estudis elementals Josep Melchor Gómez.
0: Sí.
1: Centre reconegut, després passa al Conservatori Municipal i després és absorbit per la Generalitat Valenciana. Però, òbviament, tot això ell no ho va viure, i va morir en el 87, sí, i ell ni siquiera va arribar a viure que va passar a ser Conservatori Municipal. Però estava tan orgullós,
0: ja,
1: perquè tindre professors dels diferents instruments, que això en la banda era de centre reconegut, després passar a Conservatori Municipal i després és absorbit per la Generalitat Valenciana. Però, òbviament, tot això ell no ho va viure i va morir en el 87, sí, i ell ni siquiera va arribar a viure que va passar a ser Conservatori Municipal. Però estava

0: Sí. I per ell era un orgull tremendo.
1: Era un visionari, és a dir, ja tenia visions de futur, i però jo tinc que recalcar una cosa d'ell. Era un lluitador. Ell ha deixat un llegat en la música de Moros i Cristians, però ell ha deixat un llegat en el conservatori. És a dir, ell, en companyia del pare Pérez, és a dir, ells han creat que gràcies a ells estigui al conservatori. N'hi hagi un conservatori professional, públic, a un tinyent. I això...
0: No sabem el que haguera pogut ser, no? Però sí que és cert que ha sigut una evolució.
1: Clar que sí.
0: S'ha partit d'això, d'una llavoreta, ha anat fent-se gran. Per què es fa municipal? Pues perquè realment l'Ajuntament veu que ahí hi ha un centre reconegut que va creixent, que això requereix que l'administració ho recolze, també perquè entra la LOCSE.
1: Sí.
0: I els centres reconeguts ja apareixien. Tens un volumen ahí de 300 alumnes i l'Ajuntament tenia que fer-se l'ànimo o això no es tancava.
1: Sí.
0: Però, claro, havia vist que havien passat 15 o 17 anys i que això no podia tirar darrere. Entonces, una cosa porto a l'altra. I després lo mateix, no? El pas de l'Ajuntament a la Generalitat, lo mateix. I ja es trobem en el punt en què es trobem, és un centre tremendament consolidat, en una zona que no tenia d'alumnat de més de 30 poblacions.
1: Correcte.
0: Val? Perquè al voltant nostre, pues, en proximitat de la Generalitat Valenciana no n'hi ha. Entonces, pense que està molt ben situat i continua donant molt de servei.
1: Clar que sí, molt ben situat, un bon conservatori i que fa falta, és imprescindible, fa falta. Estem escoltant-te, tocar a tu acompanyar. La que escoltem tocar el saxo no eres tu, perquè tu no t'ha pegat per instruments de vent.
0: No, però... ja t'he dit que era prou mala.
1: Però, a banda de tot el que ha deixat ton pare, he deixat un llegat a la família. Perquè continua la família, tots els teus germans, ell, ton pare ja venia de família de músics, ton pare era trompista, crec que t'abuelo també.
0: Abuelo, sí.
1: T'abuelo també, i després tots vosaltres, i esta és la teua filla, la que està sonant. I tu acompanyes, no?
0: Sí, jo l'acompanyo.
1: Escoltem un poquetet.

0: Bravo. Vaig a dir-te una cosa. Jo, quan vos sent tocar pare, filla, filla, mare, a mi se me fan les des llargues perquè jo i jo no ho puc fer. Però bé, diguem que també té un llegat de continuació, perquè estem escoltant la teva filla, el teu nebot és un oboista important, tens un nebot, tens el teu germà, és a dir, que la saga, diguem, continua de músics.
1: Sí, bueno, con tantíssimes famílies de músics valencians, madre mía, està
0: sí,
1: la
0: bueno,
1: terra
0: però...
1: plena. Pues la nostra és una més, sí, efectivament, efectivament. El mestre Ferrero dels fills, pues, de 4, 3 són músics, 2, 6 sí. són músics que s'han dedicat professionalment, sí. i el mestre Ferrero té 6 nets, els 6 són músics,
0: sí.
1: dels quals, pues, ara 3 tenen la carrera superior i un no es dedica professionalment, però els altres dos, un ja sí, que és José, mm-hmm. com vas dir, el oboe i corno, sí. i la meva filla, que bueno, està, és més jove, però més jove, però està tractant també de buscar-se un lloc en el món de la música.
0: Clar, que és un poc complicat per a la joventut en aquests moments, però ahí està, sí, ja hem parlat en ell, bueno. amb ella i està ahí. Pilar,
1: sí, sí,
0: encara no he parlat de quin dia es celebra avui, vist a setge, i avui és un diumenge que crec que fan el pregó, però expliquen què és això de l'esmorzar de la llàgrima, perquè jo crec que en res començareu l'esmorzar de la llàgrima. Què és això?
1: L'esmorzar de la llàgrima és el que dona la començament a la setmana gran de les festes, mm-hmm. es fa el